0: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 11 de juliol. De cada pic, les farmàcies dels hospitals es reinventen, es modernitzen i van a l'avantguarda pel que fa a la dispensació. Hem vist farmàcies intel·ligents als hospitals públics d'Inca i de Manacor, però avui també vos contarem que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de Son Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i a un sistema robotitzat, sí, de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica. També tenen temps per fer una estoneta de ràdio pensant en la salut de la dona. La unitat d'atenció a la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa. En farem balanç sobre com ajuda a les dones, quines problemàtiques són les més demandades i com els sanitaris ajuden a posar-hi remei. Als estudis d'IBT Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem a 2 grans professionals sanitaris, com són Ramon García i Anna Sancha. Són el president sortint del Col·legi de Veterinaris i la presidenta entrant, ja que el manescal García deixa la presidència de la institució després de 24 anys de mandats. Li demanarem que ens faci un petit balanç i coneixerem els reptes de la nova presidenta. Recordem, sempre ho dèiem, a Vida Saludable, que els veterinaris són professionals de la salut, bàsics en epidèmies, perquè moltes malalties animals ens afecten, com el control de plagues, la qualitat dels processos de seguretat alimentària als restaurants, per posar només un parell d'exemples. Per tant, els veterinaris, com dèiem, són importants per la salut de les persones. Són algun dels temes en portada, així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencar amb l'informatiu sanitari, comptant que l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia en la incorporació de la doctora Dorcas Márquez. Aquesta incorporació suposa un avenç important per al servei creat fa poc perquè n'amplia l'activitat assistencial, millora l'accessibilitat dels pacients a l'atenció especialitzada i representa un pas més cap a una atenció més equitativa a totes les Illes Balears. Laura Calafat, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carlos. A més, hem de recordar que actualment el servei d'al·lergologia està format per 4 al·lergòlegues, les doctores Sandy Chugo, Maria Angélica Bermúdez, Caroline Brillido i Dorcas Márquez, i pel doctor Daniel Hervás, pediatre amb formació de màster en al·lergologia. La reunió de l'especialista coincideix amb un moment de creixement i consolidació del servei. El novembre del 2024 ja es va anunciar la posada en marxa d'un model assistencial pensat per garantir l'atenció especialitzada a al·lergologia a tot l'arxipèlag.
0: En aquell moment, a més d'atendre la població de Mallorca, la doctora Sandy Chugo feia el seguiment dels pacients d'Eivissa i Formentera alhora que s'avançava en l'extensió progressiva de l'activitat a Menorca. Els desplaçaments assistencials a l'illa varen començar l'any 2025 i inicialment s'hi cobrien 2 mòduls de consulta al mes. A partir d'aquest juliol, l'activitat s'hi ha ampliat a 4 mòduls mensuals, a la qual cosa s'ofereix més capacitat d'atenció als pacients menorquins.
1: Les 4 al·lergòlegues duen a terme la seva activitat habitual a l'Hospital Universitari Son Espases i des d'aquest fan desplaçaments programats per atendre pacients de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest model organitzatiu facilita l'accés a l'atenció especialitzada i contribueix a reduir les desigualtats territorials en aquest àmbit. Avui dia, el Servei d'Al·lergologia disposa de 4 al·lergòlegues per una població aproximada de 1,2 milions d'habitants. Es tracta d'una millora molt significativa respecte de la situació anterior en què només un especialista tenia les necessitats assistencials a l'al·lergologia de tota la població de les Balears.
0: En la incorporació de la doctora Dorcas Márquez s'incrementa l'activitat assistencial tant a Mallorca com a la resta d'illes mitjançant l'ampliació dels mòduls de consulta, cosa que a la llarga redundarà en benefici de la reducció de les llistes d'espera i continuarà reforçant un servei jove que està en ple desenvolupament amb aquest reforç. A més, Son Espases reafirma el compromís en la millora contínua de la atenció especialitzada i amb l'objectiu de continuar avançant cap a una assistència sanitària de qualitat. Més coses. Vos contam ara que la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Sant Llàtzer permetrà millorar l'atenció de més de 150 pacients cada dia gràcies a unes instal·lacions ampliades i amb un sistema d'atenció robotitzat de dispensació de medicaments que reforça la seguretat dels tractaments i agilitza l'atenció farmacèutica.
1: Segons l'Hospital Palmasà, el constant creixement de l'activitat d'aquesta unitat exigia una ampliació que permetés respondre a un augment de pacients amb malalties cròniques i complexes. La incorporació del sistema robotitzat automatitzat millora la seguretat a la dispensació de medicaments, optimitza els processos de treball i ens permet continuar oferint una atenció farmacèutica de qualitat als més de 150 pacients que passen cada dia per aquesta unitat.
0: La farmàcia ambulatòria és una unitat especialitzada del Servei de Farmàcia Hospitalària que atén diàriament més de 150 pacients que acudeixen a l'hospital per recollir medicació d'ús hospitalari o tractaments de control especial. Es tracta principalment de persones amb malalties cròniques o complexes que necessiten un seguiment farmacoterapèutic continuat, com a pacients en tractament amb medicaments biològics, teràpies oncològiques orals, antivirals, immunodepressors o tractaments per a malalties inflamatòries i malalties rares.
1: Les noves instal·lacions tenen 5 consultes d'atenció farmacèutica i un magatzem robotitzat integrat per 2 robots, un destinat a medicaments conservats a temperatura ambient i un altre per a medicaments refrigerats. Cada un té una capacitat per emmagatzemar al voltant de 6.000 envasos, cosa que permet gestionar fins a 12.000 envasos de medicaments. Per ampliar aquesta informació sanitària, feim ara una estoneta de ràdio en la CAT de Servei de Farmàcia Montserrat Viladenova. Bon dia, benvinguda al nostre programa.
2: Bon dia, com esteu? Gràcies per tenir-nos en compte.
1: Un gust. Montserrat, quina valoració fa de la nova unitat de pacients externs del Servei de Farmàcia de Son Llàtzer?
2: Doncs la valoració que faig i que crec que fem tots és molt positiva perquè necessitàvem aquesta ampliació d'espai. Hem passat de tenir 3 consultes a tenir-ne 5 i, evidentment, després tota la part d'emmagatzematge robotitzat, doncs, que també ens ha suposat doncs, una millora a nivell d'eficiència de l'estocatge, o sigui que la valoració és molt, molt positiva.
1: I com funciona aquest sistema robotitzat? Ho hem explicat una micona a la introducció. Què ha de fer el pacient?
2: Mira, el sistema robotitzat consta de 2 robots, un de temperatura ambient i un de refrigerat. Aquest sistema té un sistema de càrrega automàtica, de manera que els medicaments es carreguen amb una cinta automàtica, són llegits, són fotografiats, de manera que cada medicament és individual, no es pot copiar, diguem, és totalment individual. Uh-huh. I una vegada identificat totes aquestes dades, l'agafa un braç robòtic i el col·loca de manera caòtica dins del robot. Després, per aconseguir el medicament, sabeu que els pacients tenen la seva medicació crònica en el programa de dispensació Sigma, que és el programa de prescripció electrònica del Servei de Salut. A través d'aquesta prescripció es posa en contacte amb el robot que agafa el medicament específic que necessita el pacient, ens l'envia per una cinta transportadora directament en el punt de dispensació on hi ha el farmacèutic amb el pacient i li podem donar directament doncs, la medicació. El pacient realment fa el mateix que feia fins ara, el que passa doncs, que la medicació arriba directament doncs, en el punt on està el pacient, en el punt de dispensació.
1: Han comentat que atén a 150 pacients, però podrien augmentar en un futur? Podria donar abastament?
2: Bé, els robots estan pensats per tenir una cabuda, diguem, tenen com una sobreomplida que podria potser augmentar un 10%. El que passa és que, com sabeu, les farmàcies hospitalàries dispensem doncs, en els malalts del sector i, en principi, doncs, si el sector es manté, el nombre de malalts no hauria d'augmentar. Sí, és veritat que cada vegada hi ha més medicaments que estan sotmesos a dispensació hospitalària, medicació oncològica, medicació d'esclerosi múltiple. Per tant, per nombre de medicaments sí que pot augmentar i, de fet, doncs, tenim una tendència a augmentar i, en principi, doncs, ja està previst que el robot pugui assumir doncs, aquest increment que s'espera.
1: A més de la dispensació individualitzada de medicaments, com estem explicant, la unitat revisa els tractaments prescrits, informa els pacients sobre l'ús correcte de la medicació, fa el seguiment de l'adherència terapèutica. Això és tota una garantia per a molts de pacients?
2: Considerem que el seguiment farmacoterapèutic que es fa des de les farmàcies d'hospital sí és una garantia, perquè és molt important reforçar amb els malalts que entenguin per què estan prenent la medicació, com l'han de prendre, si l'estan prenent. I també la unitat actua com annexa amb els metges per quan es detecten efectes adversos o problemes de compliment, doncs perquè es reforci tant per part de la unitat de farmàcia com per part del metge doncs, aquests temes. Per tant, sí, és una garantia. I, a més, és una font d'informació que els, molts pacients doncs, valoren poder demanar informació sobre els medicaments que estan prenent.
1: Montserrat, xerrant de medicaments, per què ens costa a la població fer un ús correcte d'aquests dels medicaments? Se'ns caduquen, els perdem?
2: El problema és que els medicaments que fem servir per tractar un símptoma que és molt clar, com pot ser el dolor, els prenem i entenem que els hem de prendre perquè ens pal·lien el dolor. El que passa és que hi ha moltes malalties que els símptomes no els notem directament i per això moltes vegades no ens en recordem de que hem de prendre aquests medicaments. I per això a vegades doncs, no som conscients de la importància que té doncs, aquest seguiment i aquest prendre el medicament de manera diària i contínua. Depèn molt dels símptomes que un té. El malalt que requereix el medicament per controlar els símptomes, segur que es pren el medicament, segur que controla i segur que és molt adherent. Això és molt personal, per això és molt important doncs, fer incidència en tots els pacients en la importància de prendre els medicaments de la manera que s'han de prendre, o sigui, amb les seves podologies que se'ls hi han prescrit, i de mantenir-los, encara que pensin que es troben bé.
1: Clar.
2: És important continuar aquests tractaments.
1: I tenim entès que aquesta dispensació individualitzada que feis participa en la detecció i en la prevenció de problemes relacionats amb els medicaments que tenen els pacients. Quins són els més habituals?
2: Problemes que ens podem trobar amb medicaments, per exemple, és que els malalts a vegades, doncs, per la raó que sigui, no hagin entès bé com han de prendre un medicament, si la posologia que han de prendre és complexa. Hi ha molts d'aquests medicaments que la seva posologia doncs, no és una vegada al dia, sinó que a vegades doncs, hi ha una inducció i és complexa. És important entendre si el malalt ha estat prenent o no aquest medicament, perquè això, evidentment, pot generar una reducció en l'eficàcia del tractament. També, per exemple, efectes d'interaccions amb altres medicaments, que també poden reduir l'efecte possible d'aquests medicaments. Per tant, doncs, sí que hi ha una sèrie de problemes doncs, que es poden detectar i que es poden reduir amb aquesta atenció farmacèutica continuada.
1: El Servei de Farmàcia també gestiona medicaments de gran impacte sanitari i econòmic que requereixen circuits específics de control. Clar, existeixen medicacions molt cares que poca gent necessita i que, degut a la inversió, convé controlar que no hi hagi cap errada, no, Montserrat?
2: Sí. Dins dels medicaments d'un hospitalari, sí, és cert que molts són fàrmacs d'un alt cost o d'un cost important, que el fet que siguin hospitalaris fa que el pacient no els hagi d'abonar a ell de manera personal. Per tant, doncs és bo per la població que això es produeixi. Però sí és veritat que hi ha malalties rares que tenen medicaments específicament per aquestes malalties i que, com tu dius, només hi ha un, dos malalts i que tenen un cost molt elevat. Amb aquests malalts normalment s'extrema molt el control de les dispensacions, el control de com es prenen els medicaments, de si s'estan prenent o no, i també el manteniment, de veure si realment aquests medicaments estan fent l'efecte que un s'espera. Això és molt important garantir o assegurar doncs, pel malalt entès com s'ha de prendre el medicament i que l'està prenent de manera correcta per veure que realment això està funcionant i està donant els efectes que un vol. Per aquest efecte de tipus de malaltia, pels pocs malalts que hi ha i pel cost que pot tenir.
1: Clar.
2: També.
1: Per què en els darrers anys l'activitat de la farmàcia ambulatòria ha crescut de forma constant?
2: Cada vegada més a nivell ministerial, que és el que decideix quins medicaments van per un canal, si és el canal de la farmàcia comunitària o el canal de la farmàcia hospitalària, el Ministeri moltes vegades decideix posicionar fàrmacs a nivell del canal hospitalari pel tema del seguiment. Llavors, hi ha molts nous fàrmacs en el camp de l'oncologia, en el camp de la neurologia, en el camp de les antivirals. Per tant, cada vegada hi ha més fàrmacs implicats i és veritat també que cada vegada es diagnostica més. Per tant, és veritat doncs, que l'activitat creix de manera constant amb el nombre de malalts i el nombre de nous medicaments que estem incorporant en l'arsenal terapèutic. Per tant, doncs, aquesta tendència sembla que seguirà endavant.
1: Clar. Montserrat, ja per acabat, creu vostè que la robotització millora la seguretat de la dispensació?
2: Jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació. Com us he comentat, amb la prescripció en Sigma tenim el medicament prescrit que necessita el pacient i amb aquesta informació de la prescripció del medicament que necessita, pot detectar exactament quin és el medicament que necessita el pacient. Per tant, està tancant un cercle que és realment que et permet dispensar i que et permet tenir aquell medicament específic que necessita el pacient. Per tant, jo estic convençuda de que millora la seguretat de la dispensació.
1: I d'agraïm a la cap de servei de farmàcia Montserrat Vilanova de l'Hospital de Sant Llàtzer que és allà i atès per aquesta zona de ràdio. Fins una altra, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
0: Més temes a l'informatiu sanitari de setmana. La unitat d'atenció de la dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany compleix 2 anys des de la seva posada en marxa.
1: Aquesta unitat va néixer amb el doble objectiu d'apropar l'atenció a les usuàries dels municipis de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia, així com de lleugir la pressió assistencial de l'única unitat d'atenció de la dona existent fins aleshores, la del Centre de Salut Es Viver, oferint també assistència a les dones de Santa Eulàlia del Riu. Per ampliar una mica més aquesta informació, connectam ara amb la doctora Lauren Bardissa Ezcurra. Benvinguda al nostre programa, gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, què tal, com està?
1: Amén, com valora aquests 2 primers anys de la segona unitat de la dona d'Eivissa?
3: Bueno, los 2 primeros años yo diría que han sido bastante intensos, pero bueno, muy gratificantes también. Intensos porque, bueno, atendemos una gran cantidad de población. Tenemos 3 centros de salud, San Antonio, San Josep y Santa Eulalia, que, bueno, en términos de números no soy muy buena yo recordando, pero bueno, se percibe que es un gran número de mujeres, más obviamente durante la temporada también aumenta el número de población. Y también las atendemos. Intensos también porque, bueno, las mujeres, por razones de la manera en que se construye nuestro género, muchas veces acumulamos durante meses, incluso años, problemas de salud que no ventilamos en ningún sitio y pues de repente van a nuestra unidad por cualquier situación y bueno, pues comentan eso, pero bueno, comentan muchas otras cosas que se vienen acumulando y bueno, pues tratamos de solventar todas esas situaciones y bueno, gratificantes, pues porque nos gusta mucho escuchar que están agradecidas de que las escuchemos y las entendamos y las atendamos y les ayudamos a resolver esos problemas.
1: ¿Y quins són els perfils majoritaris de dones que reben vostès a la unitat?
3: Vale, bueno, realmente por definición atendemos desde cero hasta cualquier edad. Digamos que perfiles mayoritarios serían más las adolescentes, uh-huh. Luego, bueno, mujeres ya también de 30, 40, 50, de diferentes culturas. Realmente mujeres de todas las edades. Bueno, niñas como tal, o sea, más jovencitas que adolescentes no mucho, pero bueno, ocasionalmente también. Y bueno, de diferentes culturas, porque ya sabemos que aquí en la isla viven mujeres de muchos países diferentes y realmente no diría que hay un perfil específico. Depende de la edad, pues las situaciones con las que se presentan, pues sí que ya van siendo diferentes, pero bueno, es muy variado, lo cual es bastante interesante también como profesional de la salud, es un reto.
1: Clar. I en quant a patologies, doctora, quines són les dolències, les patologies més comunes, per exemple, la menopausa, els mètodes anticonceptius o l'embaràs? Són temes molt recurrents que tracten vostès a la unitat?
3: Sí, esos temas son recurrentes, pero bueno, también tenemos, destacar que, bueno, somos un servicio de atención primaria, entonces, bueno, pues tenemos alteraciones de la regla, lo mismo en frecuencia que en cantidad, desde falta de regla, que se llama menorrea, hasta alteraciones del sangrado, digamos, por excesos, reglas abundantes o demasiado frecuentes. También los bultos mamarios son bastante frecuentes y generan bastante ansiedad. Los flujos vaginales, las infecciones de transmisión sexual, problemas de infertilidad que no atendemos directamente, pero que bueno, que digamos que somos la puerta de entrada. Obviamente lo que mencionabas antes, toda la sintomatología de la perimenopausia, de la menopausia y la posmenopausia, Luego, digamos, problemas de suelo pélvico, que ahora existe la rehabilitación de suelo pélvico después del parto, pero bueno, hay muchas mujeres mayores que, bueno, en su época no se hacía nada de eso y entonces, bueno, se presentan con ese problema. Y bueno, aprovechar para decir que no, aunque bueno, las personas obviamente vienen con algún problema, alguna queja, algo que no funciona bien en su cuerpo, siempre aprovechamos para educar y prevenir, porque bueno, como te decía, somos un servicio de atención primaria y bueno, insistimos mucho en la salud general de la mujer, en el ejercicio, en la nutrición, en el manejo del estrés, en el sueño, que también tienen mucha influencia a veces en los problemas esos que se presentan, como te decía, de alteraciones de célula y otros problemas.
1: Com ha aconseguit ser referent a nivell nacional el model de derivació des d'atenció primària per als casos d'interrupció voluntària de l'embaràs de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
3: Bueno, creo que es porque el protocolo en primer lugar está muy, muy claro y muy, muy bien estructurado. Hay muy buena comunicación entre el nivel de atención primaria y la atención especializada, en este caso del Hospital de Cambises. Funcionamos como un equipo multidisciplinario, es decir, tenemos la trabajadora social, la enfermera, yo que soy la médica, y bueno, esto de que sea, digamos, estructurado y protocolizado suena quizás un poco frío y rígido, pero no lo es porque, bueno, ofrecemos un acompañamiento ya desde esto de que te digo, de que somos un equipo multidisciplinario, pues la mujer se siente atendida desde el principio por diferentes profesionales que tienen diferentes enfoques y, bueno, es una decisión muy muy complicada, muy muy estresante para, yo diría, que todas las mujeres, que no es una decisión que se toma a la ligera. Y bueno, pues la acompañamos en esa situación tan tan difícil de su vida. Y luego también le ofrecemos una consulta de seguimiento para ver cómo ha ido todo el proceso. Y lo otro que es muy importante, en esa consulta siempre ofrecemos pues un método anticonceptivo. Obviamente hacemos una consejería y que ella elija el que más le guste y de acuerdo a su edad, a su condición de salud, preferiblemente métodos de larga duración como los tubos y los implantes, y bueno, para que no le suceda esto, que en principio no es algo que nadie desea que le suceda.
1: Clar. Hem de totes les dades, així ho demostren. A Eivissa i Formentera, el 95% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs es duen a terme dins la sanitat pública, el percentatge més alt de tot Espanya. És impressionant.
3: Sí. Sí, conozco que en otras comunidades, pues, hay otros modelos que bueno, pues eso, que no suceden todos en la sanidad pública, o a veces sí dentro de la sanidad pública, pero con concierto con instituciones privadas, que bueno, luego el circuito es más como más complicado para las mujeres o sea, ya una situación que es bastante estresante, si el circuito no está bien planteado y estructurado como acá, pues navegarlo pues resulta más estresante todavía.
1: Des de la Unitat d'Atenció a la Dona s'ofereix informació, assessorament i seguiment a totes les dones que opten per una interrupció voluntària de l'embaràs?
3: Sí, es lo que te explicaba anteriormente, porque bueno, es una decisión difícil. Incluso no todas las mujeres que van en principio, digamos, que lo tienen del todo claro. Hay algunas que, bueno, que finalmente deciden lo contrario por muchas razones, y siempre les decimos que están, por supuesto, en libertad de decidir, y para eso ofrecemos la información necesaria al respecto y bueno, el acompañamiento y la prevención para que no suceda en el futuro esa situación que nadie desea.
1: Finalmente, doctora, ¿quins són els reptes futurs de la salut de la dona i de la unitat?
3: Pues yo te diría que de la unidad de atención a la dona, como de cualquier, digamos, servicio de salud o servicio sanitario, yo pienso que el reto, más actualmente con todo el tema de esta inteligencia artificial y el chat GPT que todo el mundo consulta, es ofrecer un trato humano. O sea, pues dedicarle tiempo, atención, exploración, escucha, mirar a los ojos, eso que parece muy sencillo, pero que no siempre se ofrece, y te puedo asegurar que las personas están muy agradecidas cuando hacemos eso. Y bueno, esto no es un reto, digamos, de la unidad de San Antonio como tal, pero yo pienso que la UAM, o sea, las unidades de atención a la mujer, que yo sé que no existen en toda España, son un modelo de atención, desde mi punto de vista, muy muy eficiente, muy efectivo, muy muy humano, que deberían existir más unidades, tanto en otras comunidades como aquí mismo en Eivissa, estaría bien que tuviéramos por lo menos uno más, sobre todo aquí en Santa Eulalia, que bueno, es una población bastante grande. Uh-huh. Y bueno, otros retos serían pues quizás incorporar otros profesionales, como te comentaba antes, nos gusta, consideramos que es importante el tema de la prevención. Entonces, pues tener quizás psicóloga, nutricionista, especialista, digamos, en ejercicio físico, pues ese tipo de cosas me parece que son retos para el futuro.
1: Moltíssimes gràcies, doctora Laura Embardissa Ezcurra, de la Unitat d'Atenció a la Dona del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i bon estiu.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Fem ara una petita pausa. Fins aquí el informatiu sanitari de la setmana. El que farem ara és rebre dos manescals al president sortint del Col·legi de Veterinaris, Ramon García. Després de 24 anys deixa la presidència i coneixerem a la nova màxima responsable, Anna Sancho, en uns instants aquí a Vida Saludable.
4: Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.

0: Aquí arrencàvem la segona part del programa amb aquesta sintonia de El Hombre y la Tierra, el programa mític de Félix Rodríguez de la Fuente, perquè avui xerrarem i molt dels animals i sobretot dels professionals veterinaris que són sanitaris, sempre ho deim. Iniciem la segona part del programa xerrant del sector veterinari. Els nostres agents, ja ho han dit, a Vies Fable, ho deim sempre, els juguen un paper fonamental en el nostre sistema sanitari i en la salut humana. És el que es coneix com a One Health, un concepte que avui abordarem. Sigui com sigui, avui vos volem contar que el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears inicia una nova etapa amb el nomenament d'Anna Sánchez Melià com a nova presidenta de l'institució. Substitueix Ramon García Gené, que deixa el càrrec després, se diu aviat, de 24 anys al capdavant de l'institució.
1: Han de dir que Anna Sánchez encapçala l'única candidatura presentada durant el procés electoral. Una vegada verificat el compliment de tots els requisits estatutaris i després de la consulta al Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, la candidatura ha quedat proclamada sense necessitat de celebrar la jornada de votació prevista inicialment. El relleu entre ambdues juntes de govern culminarà amb l'acte de premsa de possessió previst per el pròxim 15 de juliol.
0: Anna Sánchez, llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1995 i com d'ell va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional en la Clínica de Petits Animals, àmbit en la qual continua exercint en l'actualitat. Al llarg de la seva carrera també ha participat en campanyes oficials de sanitat animal, com el programa Control d'Erradicació de la Llengua Blava a les Balears, i va dirigir l'agrupació de defensa sanitària Pla d'Esplà, gestionant una cabana ramadera de més de 12.000 cats d'oví i cabrum. Completa la seva formació amb un postgrau en seguretat alimentària.
1: Durant els darrers 6 anys ha format part de la Junta de Govern del COVID com a vicesecretària i ha assumit un paper especialment rellevant com a responsable del grup de treball del medicament. Des d'aquesta responsabilitat ha coordinat l'anàlisi tècnica i el seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari i s'ha convertit en una de les principals interlocutores del col·legi davant les administracions durant el procés derivat de l'aplicació del Real Decret 666/2023 i de les successives modificacions plantejades per adaptar la normativa a la realitat clínica.
0: Amb aquest relleu conclou una de les presidències més llargues de la història del Covid. Durant els seus 24 anys al capdavant de l'institució, Ramon García Gené ha liderat una profunda transformació del col·legi marcada per l'adquisició d'una seu pròpia, la consolidació de la formació continuada, la modernització i digitalització dels serveis col·legials, l'impuls de registre d'identificació d'animals de companyia a les Balears i el reforç del paper del Covid com a interlocutor de la professió davant les administracions públiques.
1: La seva etapa també ha coincidit amb alguns dels canvis més importants viscuts per la veterinària espanyola, marcats per les crisis sanitàries, el desenvolupament del concepte One Health i els recents canvis legislatius en matèria de benestar animal i medicament veterinari. El doctor Ramon García és, a més, des de l'any passat, el cap de Servei de Vigilància en Salut Pública i Epidemiologia de Balears. Benvinguts tots dos, Anna Sánchez i Ramon García.
2: Hola, bon dia.
3: Gràcies. Bon dia, moltes gràcies.
1: A veure, preguntes per Anna Sánchez. A veure, primer de tot, començarem per la nova presidenta, enhorabona. Per què va decidir fer aquesta passa?
3: Primer de tot, moltes gràcies. Pues realment per continuar consolidant totes les reivindicacions. O sigui, el fet d'estar 6 anys a la Junta, vaig poder veure de primera mà quines eren les necessitats que tenien els col·legiats d'aquesta comunitat autònoma i volia continuar fent feina en aquest aspecte. Crec molt important aquesta experiència que he tingut per donar forma i continuar amb aquest projecte.
1: Quins objectius es marca vostè a la seva presidència? Bueno, el seu mandat?
3: Sí. Realment tinc... A nivell molt general, com més general, sí que m'agradaria, que és molt important, veure reconegut el reconeixement veterinari dintre de la societat, dintre de les administracions i a nivell també dintre de la legislació. I millorar el benestar emocional del col·lectiu. Això com a general. Com més concret, sé que m'agradaria a nivell del col·legi, a nivell de les Illes Balears, obrir el col·legi, continuar obrint el col·legi dels col·legiats i continuar amb totes les tasques de digitalització que van començar amb el mandat d'en Ramon, molt important, i continuar amb totes les tasques, afiançar les tasques que havien començat i donar impuls, per exemple, amb integrar els col·legiats als col·legis i que tinguin sensació de permanència, o sigui, de pertenència a un col·lectiu, i que se sentin identificats i que se sentin respaldats amb la nova Junta.
0: A veure, Anna, jo sé perfectament què és el concepte One Health, però anem a posar-nos en la pell d'una padrina de sa pobla, d'un adolescent d'Inca, de qualsevol persona que no sap què és i que ara ens escolta. Com explicaria una veterinària, una nova presidenta, què és One Health?
3: One Health és un concepte que ha sortit per poder unir realment què és la salut. El primer de tot, la salut és el benestar físic, psíquic i social. Per poder acordar o per poder unir tot el concepte de salut en general, també s'ha de tenir en compte. El One Health és la salut ambiental, la salut humana i la salut animal. Sense unir aquests conceptes que estan intrínsecament connectats, no tenim realment un concepte adequat de salut. El veterinari és un pilar fonamental dintre d'aquest One Health, sostenint pues no només, o sigui, els veterinaris no només ens dediquem com té o pot arribar a pensar o veure la societat que vacunem cans i mossos. Nosaltres ens
0: va molt més enllà.
3: Va molt més enllà. Nosaltres encarguem del control i la traçabilitat de tota la cadena alimentària d'origen animal, des de la granja a la taula, com és el cap de servei d'epidemiologia, el control de la zoonosis. Això és sostenim també la salut pública. I això és el concepte de One Health.
0: Mm-hmm. Com han dit, prendrà posició dia 15 de juliol. Volem recordar que vostè ha coordinat l'anàlisi tècnica i seguiment de la normativa relacionada amb el medicament veterinari. Per què va generar tant de rebombori? El senyor Ramon García Espeixer amb ell és una persona molt diplomàtica i l'hem vist manifestar-se bastant vehementment per la professió. És a dir, se va regenerar molta polèmica. Per què, Anna?
3: Perquè realment, el concepte... Nosaltres, els veterinaris, sempre hem estat legislat sota una legislació basada en la medicina humana, que no té res a veure en els conceptes i la idiosincràsia típica de la medicina veterinària. Es va voler fer un guiny de cara als veterinaris en treure aquest Real Decret, el 666-2023, del 18 de juliol. Però queda molt lluny de realment ser efectiu per ser de cara a la veterinària. Nosaltres... hem de ser exquisits en les paraules i no podem dir que no es pot treballar amb aquest Real Decret. Sí que es pot treballar, però ens suposa una contínua justificació de tots els nostres actes. Per tant, quan un model ordinari requereix la contínua justificació, es converteix en extraordinari i, per tant, aquest model ja no funciona. Nosaltres estem reivindicant que a nivell de l'administració central es modifiquin totes aquestes... causes o situacions que siguin necessàries perquè ens permeti continuar sent àgils i eficaços.
1: En el seu mandat, ha canviat molt els membres de la Junta, a vostra aposta per la continuïtat i un celler propi, una mescla de lo que ja venia sent?
3: Bueno, però...
0: Noms de la Junta, encara sí. No se'n poden saber?
3: Sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El lema de la Junta, el lema nostre, és experiència per protegir, impuls per avançar. Aquest lema indica... Aquesta combinació d'ambes coses. És important tenir l'històric d'aquest col·legi, perquè és el que estàvem comentant. Tinc membres que continuen, com és la vicepresidenta i tesorera, en Estrella Cintes, o na Marta Cárdenas, que és la vocal de Cavalls, i no està junta, però sí que continuarà, menys mal, al meu costat és també en Vicenç Busquets, que era el responsable de deontologia. Això és important perquè... acabem de consolidar... És molt complicat portar un col·legi veterinari. I per tot això, aquest concepte de One Health, de salut pública, de clínica, de producció, s'ha dit molt ampli. I més en una comunitat autònoma en el que tenim un col·legi uniprovincial en el que hem de treure sortida a qualsevol veterinari de qualsevol illa. I cada illa és un món. Entonces, és superimportant haver mantingut gent de l'antiga Junta. Ara bé, tenim l'impuls per avançar. I aquest impuls queda reconegut en grans professionals. Jo crec que van ser la meva primer opció i estic molt contenta que tots m'hagin dit que sí a la primera. Entre elles està Namanda Figuerola, que serà secretària i vocal de Salut Pública. Ella coneix, després d'en Ramon, jo crec que millor que ningú al col·legi. Va ser 11 anys tècnica del col·legi veterinari, o sigui, tècnica de tècnica del col·legi. Després, Ana Maria Matas, vocal de Petits Animals, ella representa l'especialitat en el seu màxim nivell. És una especialista diplomada en oftalmologia. I Manu Ruiz, serà vicesecretari, també ha fet algun programa en aquesta casa, i serà vicesecretari i responsable de formació. Manu va ser responsable de la formació d'ABEPA, que és especialistes veterinaris, és Associació Veterinària Espanyola de Petits Animals, durant 11 anys a Balears, per tant té molta experiència en formació. I, per últim, Héctor López. Héctor López és el que representa l'impuls per avançar. Héctor és a... va junt amb la filla d'en Ramon, na Carme García i na Clàudia, van crear el Covid Joves i és el que ens portarà realment a aquest dinamisme, aquesta frescura, a integrar les noves necessitats que necessiten els nostres col·legiats.
1: I ara que no ens escolta, com valora el llegat de Ramon García? És un referent. 24 anys, es diu aviat.
3: Bueno, a veure, quan en Ramon em va proposar agafar la presidència, o s'ha de ser inconscient, o temerari, valent, o una barreja de les tres coses. A qui se li ocorreix anar darrere d'en Ramon? Pues, Ramon ha deixat un legat que, a part de tot el que vostès han comentat, jo què m'agafo d'en Ramon? És aquesta capacitat d'anàlisi absolut, amb uns criteris excel·lents, amb rigorositat. És a dir, en Ramon ha deixat aquesta institució en un nivell de credibilitat i dignitat que hauré de fer molta feina per mantenir-la. Jo em quedo amb en Ramon, això.
0: Ramon, preguntes per a vostè. Jo el conec de fa anys, i ja fa estona que vostè deia... Aviat ha d'arribar el moment de fer relleu, ja dut molt de temps, però és veritat que l'excel·lència que vostè importa en el seu model de dur el col·legi quedarà per sempre. És futboler, vostè? És futboler?
2: Sí, clar.
0: Jo ara estic un poc nostàlgic, no? Cristiano se n'ha anat, amb Messi alerta... Se tanca una etapa que tots els que valoren la feina la qualificam en cul laude, és a dir, per què aquesta passa? És el moment?
2: Totalment. I, de fet, a lo millor inclús ha estat un poc massa tard. Perquè realment fa 6 anys ja vaig pensar que era el moment, però no vaig trobar aquest relleu, perquè és difícil fer una passa. Jo primer el que tinc que dir és agrair absolutament de manera total a Anna per fer aquesta passa, perquè és el que ha dit ella. Hi ha que ser un poc inconscient, que ho van ser tot, quan van dir anem a fer-ho, perquè el que hi ha darrere és inimaginable fins que te trobes enmig, no? I per altra banda hi ha que ser molt valent i crec que ja ho ha estat. I jo els vaig dir, quan vaig començar fa 6 anys, l'any 2020, que va ser en plena pandèmia, me'n recordo que els vaig dir, escoltau, dic, vull que sapigueu que en 6 anys no sé qui ha d'estar aquí, però jo no hi seré ja. Per què? Perquè perds, vulguis o no tens experiència, però també perds símbols. Vull dir, fa falta que hi hagi gent que comenci i faci altres coses. Jo tinc una cosa important, perquè inclús a vegades ho parlàvem, bueno, no quedaries d'una altra manera, mai.
0: Això se fa molt. No, tesorera de fora.
2: Mai.
0: Has de deixar els seus temps als nous, no?
2: A veure, jo el que li he dit a Anna sempre ha estat això. Dic, escolta, per fer un cafè, una cervesa o un gin tònic, tot me va bé. Tot me va bé. O un menú. Vull dir, quedarem, me contaràs, t'escoltaré, jo tens avantatge. Ara, això pot quedar un poc malament, però, clar, jo visc amb tres dones, tenc dues filles, la meva dona... a nivell de feina estic envoltat de dones per tot i sé que emocionalment a vegades són distintes a lo que és tractar amb un home i m'he acostumat molt a escoltar i a que la gent se pugui pues, esplear tranquil·lament i intentar resoldre escoltant, resoldre problemes, no? I jo el que he dit a Anna, m'atens per això, ojo, si me vols ficar una comissió amb els de menester per coses concretes, t'ajudaré. Jo és col·legi del Duque de Dins, són 30 anys, perquè realment són 6 de vocal en la Junta Antonio Anguera, més aquest 24 anys de presidència, bueno, 24 i pico, perquè la pandèmia m'ho va fer allargar un poc més i tal, i realment estic molt a la institució. I per allò era molt important trobar persones que tinguessin aquest respecte, aquesta estima, aquesta professionalitat i aquesta credibilitat per poder tirar endavant i que faci riendes de lo que és una institució com la nostra, perquè ella ho ha explicat superbé. Ha explicat que un col·legi com el nostre, una comunitat autònoma com la nostra, que és tan complexa, que som diverses illes, cada una amb una idiosincràsia, amb unes competències... Clar, inclús, de fet, nosaltres hem plantejat moltes vegades que tenim una junta que és limitada per tota la feina que hem de fer, perquè som els interlocutors a tots els nivells. Tenim l'administració autonòmica, som interlocutors directes. Andalusia no és així, hi ha un consell autonòmic i un col·legi provincial, vull dir, una estructura molt més gran, per exemple. Dic Andalusia quan dic qualsevol comunitat que sigui poliprovincial. En el nostre cas és així, però que, a més, tenim unes illes que, a més, tenen un consell insulars que tenen unes competències transferides a sanitat animal. Vull dir, però quan vam negociar, me'n recordo jo, l'any 2008, el conveni d'identificació d'equina, quasi no varen poder signar perquè Menorca volia unes condicions diferents a la resta. I ho van tenir que negociar de manera individualitzada en cada institució. Vull dir que, a més de l'administració autonòmica, te tenies que entendre amb això. Després, a més, el nostre sector, que és el sector d'animals, amb el tema d'animal de companyia, són competències municipals. T'has de relacionar amb els ajuntaments. De fet, ara, amb tot el tema de la identificació i els convenis que estan signant, van per aquí. És a dir, és una complexitat brutal. Més, tota la feina que diu, que has explicat molt bé, Anna, del tema de representativitat, de relacions col·legials, perquè al cap i a la fi també això també s'ha de tenir molt en compte. Tu estàs representant a 800 col·legiats de Balears, cada uno de su padre y de su madre, con sus problemas, que moltes vegades no volen parlar amb qualsevol. Quan tenen un problema volen parlar amb tu com a president. I això li passarà. I has de quedar amb aquella persona i potser et plantejarà coses que dius tenen raó, i això m'ho s'han de replantejar, o te dirà coses que dius no, però no li pot dir no. Has d'intentar mostrar-li que no està fent o no té un plantejament correcte de les coses. Vull dir que és una feina que hi ha que ser molt valent, agosarat i conèixer-la. Conèixer-la perquè tingui, lògicament, un resultat positiu. Jo per això dic, tranquil, aquest no. Super tranquil. Ara bé, ells tenen el seu projecte, està molt bé perquè coneixen i tindran la seva continuïtat, però tenen el seu projecte, que és nou, i crec que això sempre enriquirà moltíssim el que és la institució i la professió.
0: Ramon, com definiria el professional veterinari davant de la nostra audiència? Tot el que fan que no se sap ben què dir. Participen en nombroses funcions vinculades a la salut humana, a la seguretat alimentària.
2: Bueno, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que el veterinari és una professió de salut pública. Sempre. Vull dir, pensant en aquesta dicotomia d'assistencial i salut pública i tot la demés. Nosaltres som una professió de salut pública perquè fem feina per evitar problemes a mig i a curt i a llarg termini. Clar, la societat a vegades no entén aquesta situació perquè volen solucions o veuen problemes quan el pateixen i volen una solució. Jo estic malalt, me'n vaig al metge, tinc un problema, doncs me diagnosticarà, i me faran un tractament i anirà més bé o pitjor, ja veurem. Però en el nostre cas fem feina per evitar això. I és una feina moltes vegades invisible, però imprescindible. Ho ha comentat molt bé. Tot el tema de seguretat alimentària. Tot el tema d'evitar els riscos i els problemes que venen de lo que són la vida animal dirigida cap a lo que és la producció d'aliments. Però ja no només això, perquè els nostres companys ja fan passes més enllà, compartides amb altres professions. Estan mirant temes d'al·lèrgens, estan mirant temes de problemes derivats de perills químics, de perills físics. Vull dir, tot això s'està fent una feina important. Després, també tenim tota una banda que és la banda ambiental. La banda ambiental també. Amb malalties sembrades per vectors, el que són zoonosis no alimentàries, que n'hi ha moltes, la ràbia sense anar més enfora, que pareix que ha desaparegut. Doncs no, tenim una situació en el nord d'Àfrica i tenim una entrada il·legal d'animals darrerament en pasteres que han generat doncs, certs rebombons mediàtics, no? Sobretot a Eivissa i tal. I això són realitats. I com aquestes, moltes més. I després doncs, tenim la capacitat com a sanitaris de poder fer altres feines. Jo mateix estic ara doncs, fent una feina que estava més vinculada a professionals de medicina i crec que estem perfectament preparats perquè la nostra visió també és molt complementària i distinta i enriquidora per el que és una gestió. No? És a dir, que com a veterinaris tenim tota aquesta tot aquest ventall, però també tot el tema de la producció animal, que aquí, lamentablement, i això és un dels punts que a dia d'avui sap un poc més de greu, no? És a dir, com el sector ramader, el sector primari, pues, per les circumstàncies econòmiques, socials i de la globalització, pues, ho està passant malament. I aquí jo crec que va un moment que el desenvolupament que varen tenir fins fa de 20 anys, jo, el canvi que és l'ha viscut, era espectacular i era gràcies a el que eren els veterinaris en temes de millora animal, de millora genètica, de millora de les tècniques de producció, de maneig... Vull dir, totes aquestes tasques també són tasques de veterinari. Així que, ben que dic, som una persona bastant pluridisciplinar per temes de feina, el que passa és que com que des de fa uns anys el focus està en la clínica de petits animals, sembla que només ens dedicam a això, però no. Som molt de professionals i aquí a Balears potser el 30% se dediquen a altres tasques distintes a lo que és la clínica pura i dura.
0: Necessitem respostes una mica més curtes perquè tenim moltes preguntes, per favor.
2: Vale, vinga.
0: Dari, Laura.
1: Bé, senyor García, com és la relació dels col·legiats en la institució? I quant de col·legiats són? Perquè no ho hem
0: parlat. Ha dit 800. 800.
1: Bé, m'ho dic sense informació, perquè sigui la professió que sigui, sanitària o no, hi ha dos tipus de col·legis o de col·legiats, els que tenen col·legiats actius, participatius, i els que hi van i no trepitgen mai el seu col·legi. Com és el Manescal?
2: Doncs pues com a tots, francament. Vull dir, hi ha gent que és molt col·legial i molt activa, i hi ha gent que no ho és. Vull dir, nosaltres podem dir que en general tenim un percentatge important de participació. Tenim assemblees d'un nombre de persones que no és normal a altres col·legis. Quan fem assemblees de pressupost i tot això, doncs tenim. Veiem que hi ha gent interessada i que... Però realment això és un problema de totes les institucions. Vull dir, la gent el que vol és que li arregli els problemes. Realment vam fer fa molt d'anys i a cap. Un estudi de projectes, d'implantació per projectes i tal, i me'n recordo que tenim un consultor que diu és que un col·legi és un servei higiènic. Què vol dir això? Vol dir que és un servei que si no existigués generaria molt de problemes. Però si està... passa com a totalment desapercebut, és necessari que estigui. El que passa és que la valoració a vegades depèn de cada un.
1: Clar. I ha canviat molt la situació amb la llei de benestar animal? Els animals, a la fi, tenen drets?
2: Home, jo crec que està molt clar. Que el canvi, aquesta llei ha estat molt positiva en aquest sentit. Amb les seves mancances, que també les van comentar en el seu moment, perquè també crec que se van plantejar coses d'un caire, a vegades, massa emocional i no... tècnic i objectiu. Nosaltres hem d'estar a la banda tècnica, professional, objectiva i donar aquest tipus d'arguments. Ha millorat l'estatus dels animals? Ha donat eines perquè millorin.
1: Clar.
2: Jo crec que sí, ha reconegut una realitat, però hi ha tota una tasca que fer darrere, perquè sempre està com apliques aquesta norma i alerta que encara queda tot el desenvolupament reglamentari, perquè hi ha moltes coses que s'han posat damunt la taula, però que encara no sabem de quina manera s'hauran d'acabar d'executar. De fet, estan en tot aquest procés d'elaboració normativa, però, bueno, no és fàcil.
0: Anna, vostè és experta en petits animals. Ara tenim la segona onada de calor. Tot indica que serà un estiu complicat, sempre 60 persones, però ens hem de centrar també en els animals. Què han de fer perquè s'hidratin i no pateixin un cop de calor? O com reaccionar davant d'un cop de calor, que és important? Com reanimar l'animal?
3: Sí, cert. Els hem de donar... Jo diria que, si de cas, la ingesta alimentària que sigui, com nosaltres, més petita, distribuïda en diferents moments del dia, sempre que tinguin aigua fresca a lliure disposició, zones d'ombra. Jo, per exemple, jo tinc 3 moixos i quan surto de casa, jo als meus fills sempre els dic, tanqueu l'aire, tanqueu l'aire, no? Vigila l'electricitat, però jo me'n vaig de casa i els deixo l'aire condicionat a 26 graus, si m'ho puc permetre. És a dir, facilitar, això és com a anècdota, no? Però si veiéssim, evidentment, sobretot molt important, mai deixeu un animal de companyia ni un minut en un cotxe, ni amb les finestres baixades. Els cops de calor apareixen de forma molt repentina, molt ràpida, i són molt greus. Si trobéssim que... I després no passegeu els animals en plenes hores de màxim calor. Sempre és aconsellable que sigui a primera hora del matí o darrera hora del vespre. I si veiéssim qualsevol moment que hi ha un cop de calor, veuríem molt de pendeig, saliveo, mucoses vermelles, atureu, ombra, fresca, aigua, doneu aigua i de seguida aneu cap a un veterinari.
0: Recordem estos oients que estem conversant amb Anna Sancha, nova presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris, i amb en Ramon García, que surt després de 24 anys. Fem una petita durada i entram en la recta final del programa.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és investigació.
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimas.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a Ivetra Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimas i Raúl Valls. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
0: Darrers dos minuts de programa. Podem el manco d'escriure o anomenar totes les institucions Ramon i Anna en la qual els veterinaris fan feina? La policia local, policia muntada. Amb el COFIP i Naturopart fan feina vostès. Amb totes les caneres municipals, ho ha dit vostè abans, amb el control dels moixos i la seva reproducció. Tot allà, el Seprona, en qui fan feina, els veterinaris?
2: Pues en tot aquesta gent que ha comentat. I a més d'això, pues, també amb altres entitats, altres col·legis professionals, per temes que siguin transversals, i associacions, inclús vam inclús estar a punt de signar, bueno, van signar convenis amb l'associació Voltor Negre fa molt d'anys, vull dir, com aquestes, Federació Balà de Trot, en fi, qualsevol...
0: Protectores, no?
2: També, protectores, tenim acords amb ells, i, bueno, i contactes sobretot i converses, perquè a vegades es compleixen, però tenim problemes comuns que nosaltres hem de resoldre, perquè tenim molt de companys que estan fent feina allà. I no sé, així a nivell general, Centre de Protecció Animal, ja ho han dit, i associacions empresarials, també, vull dir, amb sindicats han tingut qualque contacte, també, associacions de perruquers, per exemple, de canins, també hem fet feina amb ells, vull dir, és que és molt complicat ara...
0: Anna, moment. I amb els biòlegs, perquè els podòlegs i els traumatòlegs sempre diuen, no, el peu és meu, no, és teu, els biòlegs, tot el que sigui mà, és biologia, com s'ho duen veterinaris i biòlegs?
3: Bueno, com, no, pues, amb respecte, i cada un pues, protegint les seves competències, sin más.
0: Bé. Ramon García, ja sap vostè que és un plaer personal haver-lo conegut, haver-lo tractat, i professionalment també, perquè deixa el llistó, evidentment, molt alt. Continuem telefonant-lo, perquè vostè és cap d'epidemiologia i, evidentment, seran coses que volen xerrar amb vostè. Gràcies per tota aquesta feina i per aquesta comunicació directa amb nosaltres sempre.
2: Moltes gràcies, Carlos, però ja també ha estat un plaer i m'he sentit sempre molt ben acollit aquí. Gràcies.
0: Anna Sancha, moltíssima sort i encerts. Enhorabona aquesta nova etapa, que vagi molt bé aquesta presa posició dia 15 de juliol, que és ja, i estarem en contacte segur, perquè aquí, en aquest programa de Disobable, sempre tenen pou els manescals. Gràcies i fins una altra.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Laura, ens acomiadam. Bon cap de setmana, tornem la setmana que ve.
3: Igualment, gràcies. Carlos, gràcies.

Els satèl·lits han canviat la nostra manera d'investigar el planeta, sobretot l'oceà. Ja sabeu que hi ha tota una xarxa de satèl·lits que ens donen dades constants dels canvis ambientals de la superfície terrestre, dades que es fan servir per a multitud d'estudis, com alguns dels que us parlam al Nautilus en certa freqüència.

0: Satèl·lits de la NASA, el SWOT, en què treballen l'IMEDEA i el SOCIP, o els de la sèrie Sentinel del programa Copernicus. I de bé, aquesta setmana, des de Cabo Cañaveral, s'ha llançat un satèl·lit batiat amb el nom de Posidònia, pagat pel govern balear en 3 milions i mig dels fons Next Generation i que recopilarà dades per comprendre els efectes del canvi climàtic a la nostra regió. Està molt bé això de seguir recopilant dades, però el que necessitem amb urgència és fer cas a totes les que ja tenim, que són moltes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, aquí al Pont de Comandament. Com estàs, Dani? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé. Bona nit a tothom.
0: Ràpidament, anem als temes d'avui. Primer parlarem amb l'investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, que ens explicarà els resultats d'un estudi que mostra com ha augmentat el món el risc d'inundacions extremes per mort del canvi climàtic. El treball aporta una de les primeres evidències globals basades en observacions que permeten atribuir directament al canvi climàtic d'origen humà l'increment del perill d'inundació costanera. L'anàlisi se centra principalment en l'efecte de la pujada del nivell de la mar, però ja és molt significatiu i hem de sumar el panorama que pinta aquest estudi amb un altre més regional presentat aquesta setmana i que torna a advertir de la pèrdua de platges a Balears, fins a un 60% de superfície. Parlo de la tesi doctoral de la UIP d'en Pau Luque i que, per cert, ha codirigit de Marta Marcos.
1: Com deies a l'inici, anem acumulant estudis que mos pinten un panorama desolador i potser on estem fallant és fer-los cas i prendre mesures urgents per frenar en la mesura del que ja puguem aquest canvi climàtic.
0: Efectivament, no us podem cansar de dir-ho.
1: Bé, després de parlar amb Marta Marcos, hem de parlar de restauració marina. La Fundació Marilles ha elaborat la primera guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, un informe que mos diu què hem de considerar restauració i com hem de fer-ho per fer-ho bé. Mos ho explicarà Margalida Montserrat, coautora de l'estudi.
0: I també us volem parlar d'una nova galàxia nana ultrafeble trobada vora Andròmeda en una investigació liderada des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. I després traurem el periscopi.
1: Efectivament, avui parlarem dels bidons que contenen material radioactiu que porten dècades al fons marí a 600 quilòmetres de la costa gallega. Són 200.000 bidons i s'han detectat fuites en alguns d'ells.
0: És un tema que vàrem parlar ja fa un temps i ara tenim novetats. Idò, aquest és el sumari del Nautilus d'avui i anem a parlar d'inundacions i canvi climàtic.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. IV3 Ràdio és diversió.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
1: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IV3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IV3 Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IV3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
0: En Juan Mimàs i Raúl Valls. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.

0: Aquesta setmana, la Fundació Amarilles ha presentat la guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, que té com objectiu convertir-se en el mar de referència per a administracions, entitats i empreses que vulguin impulsar o finançar projectes de restauració. I bé, ja sé que estàu pensant que aquí hi ha molt de marge per operacions de greenwashing empresarial, però Amarilles ja haurà tingut en compte això. Bé, anem a veure quins són els punts més importants d'aquesta guia de restauració marina i us explicarà una de les seves autores, que també és investigadora de l'informe Mar Balear. Margalida Montserrat, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Bé, estic segura que els oients, quan senten parlar de restauració marina, estan pensant en tots els projectes que es presenten en aquestes illes per restaurar Posidònia. Però quan parlem de restauració ecològica de la mà, de què parlem exactament? Fins on abasta el concepte?
1: Doncs sí, la restauració d'ecosistemes és un concepte molt ampli. Hi ha moltes activitats i iniciatives que fan part d'aquesta restauració d'ecosistemes. I és veritat que ara hi ha molt de projectes, moltes iniciatives per restaurar diferents hàbitats, sobretot Posidònia, que és tan important i tan rellevant a les illes. Uh-huh. I dins la restauració, com he dit, hi ha moltes etapes. Una podria ser, que és quasi la final, aquesta replantació de Posidònia, que podria ser una introducció d'espècies, però hi ha altres activitats que també s'han de dur a terme. Una que ens agrada recalcar molt és que abans d'introduir cap espècie, d'intentar recuperar cap ecosistema, s'ha d'intentar protegir, s'han d'eliminar les pressions que han duit que aquest ecosistema se degradi o desaparegui.
0: Clar. Bé, i per què feia falta una guia estratègica específica per la Mar Balear? Quin buit ve a omplir o quina necessitat detectàveu?
1: Clar, això va sortir una mica internament, perquè estaven sorgint molt de projectes i nosaltres necessitàvem una guia per saber quins projectes podien ser més eficients, per poder catalogar un poc el que passava. I aquesta guia vol ser precisament això, o és això, és una recopilació de conceptes i de principis internacionals que expliquen què és que ha de tenir un projecte perquè sigui ecològicament eficient, perquè tingui èxit. I això és el que hem intentat fer. Ens hem basat de guies de diferents institucions, les hem recopilades, per tal de que sigui possible veure en què ha de consistir un projecte de restauració ecològica, que haurien de tenir en compte perquè sigui un projecte realment eficient i que la restauració, les activitats, perdurin amb els temps, perquè restaurar és clar i dur molt de temps també restaurar un ecosistema, no és una acció puntual.
0: Clar. Bé, ja has remarcat, que a més ho vau remarcar, el presentar la guia, no? Que restaurar no té sentit si abans no s'eliminen les causes de la degradació. Bé, des d'aquest punt de vista, des d'aquest principi, és molt difícil que puguem pensar que es pot restaurar res a les illes perquè les pressions continuaran.
1: Clar, és que restaurar és un procés ecològic però també social. És a dir, per restaurar han de tenir en compte tots els actors implicats, des dels usuaris, des dels gestors, des de l'administració, els locals, i pot implicar també canvis en aquest nivell, com per exemple un ús més sostenible de recursos o reduir pressions, que ja han dit, algunes poden ser més fàcils que reduir que d'altres.
0: Està clar.
1: Per exemple, hi ha el canvi climàtic, que és allà, a escala global, que aquest localment és més difícil de controlar. Però si intentant controlar els altres factors, els ecosistemes són molt resilients i quasi segur que seran més forts front a aquest canvi climàtic. A lo millor no poden controlar la temperatura de la mà, però sí poden controlar la qualitat, reduir els vertits o eliminar-los, evitar els fondejos.
0: Exacte. Però ara mateix estan duent a terme projectes de restauració a Posidònia sense que s'hagin eliminat les pressions. Augmenta el sector nàutic, augmenta la contaminació, el canvi climàtic, evidentment que podem fer poca cosa així a nivell local, però sí que podem fer. No ho sé, ho dic perquè és veritat que parlam de que és important que s'eliminin les pressions abans de començar a restaurar, però això sembla impossible.
1: Sí, és difícil, és molt difícil, però s'hauria d'intentar. Ara mateix, com has dit, hi ha molts projectes. Aquests projectes solen ser a determinades escales especials localitzades
0: Sí.
1: i la majoria actuen a zones on l'ecosistema s'ha degradat, ja sigui la praderia de Posidònia o d'una altra fanerògama com la cimodocea
0: Sí.
1: o sobre els boscs de macroalgues. I Pontura sí que localment ells han aconseguit controlar les condicions que han fet que aquesta pradera pugui desaparèixer, això, que aquest ecosistema desaparegui. Però és vera que els projectes de restauració sempre tenen un impacte més fort o un benefici més gran pel medi ambient quan se fan escales especials el més grans possible, perquè els
0: Clar,
1: processos ecològics
0: està clar.
1: necessiten escales especials molt grans. I això també és un repte.
0: Bé, i quins hàbitats o ecosistemes diries que són avui prioritaris a l'hora de restaurar a la Mar Balear?
1: Clar, hem de saber que no ho poden restaurar tot, així
0: clar.
1: Que hem de prioritzar una mica aquells hàbitats que coneixem que tenen un alt valor ecològic, que acumulen molta biodiversitat, que tenen funcions ecosistèmiques importants, que funcions ecosistèmiques són els beneficis que aquests hàbitats ens donen, com podria ser protecció costera, producció d'oxigen, segrest de carboni, producció d'aliments. I entre ells destaquem, òbviament, les praderes de fanerògames, la Posidònia oceànica, la cimodocea nodosa, també els boscs de macroalgues, el que coneixen com espècies cistoseira, aquestes grans algues brunes,
0: sí.
1: Que serien unes cosines d'esquels, d'aquest bosc de quels tan impressionants que tenim pel Pacífic. Aquí en el Mediterrani tenim aquesta miniaturització de les espècies i aquí tenim les cistoseires, que són molt més petites, però tenen les mateixes funcions ecològiques i en lloc de viure sobre substrat tous, com les fanerògames, viuen sobre substrats rocosos. Després també tindríem el coralligen, que és una joia del Mediterrani. També podríem considerar hàbitats profuns, que són molt importants per la connectivitat i són a vegades zones de pesca importants. I jo crec que aquests serien hàbitats molt rellevants a tenir en compte per prioritzar projectes.
0: Clar, i hem de tenir en compte que restaurar vol dir tornar exactament a l'estat original del passat, però que a vegades l'objectiu, bé, es té que quedar en recuperar funcions ecològiques, encara que, bé, no es pugui tornar enrere del tot, no?
1: Sí, això és una altra cosa que hem de saber, perquè quan volem planejar un projecte de restauració, hem de fixar uns objectius, hem de tenir també un ecosistema de referència, hem de conèixer molt bé l'ecosistema que volen restaurar, amb
0: sí.
1: Quin estat es troba, quines pressions ha sofert, però també hem de voler saber a què volen que s'assembli. Hem de tenir un ecosistema de referència i aquest ecosistema no podrà ser sempre com un ecosistema de fa 50 anys, perquè fa 50 anys potser no teníem aquestes onades de calor tan fortes.
0: Clar.
1: Així que també ho hem de tenir en compte, hem de saber fins on podem arribar.
0: Hi ha prou evidència científica sobre què funciona i què no al Mediterrani, a la Mediterrània i concretament a les Balears, o encara anar amb curs de dades?
1: Jo crec que els científics han fet molta feina i estan fent molta investigació i depèn molt dels ecosistemes. Hi ha ecosistemes que estan més ben estudiats, que han estudiat diferents tècniques que serveixen per introduir aquestes espècies o per restaurar funcions ecosistèmiques, i n'hi ha d'altres que estan menys estudiats. Però jo crec que sí, que tenim diferents tècniques que saben que funcionen, que sempre s'han d'adaptar a cada ecosistema, a cada lloc en concret, perquè la petita escala que quedem sempre, cada petit lloc que volen restaurar pot ser molt diferent un dels altres. Pot
0: clar.
1: Tenir condicions que facin que hagin d'utilitzar unes tècniques o unes altres.
0: Bé, m'ho pots posar un exemple de restauracions que estiguin funcionant i es puguin considerar, bé, prioritàries, importants, més enllà de la Posidònia que hem parlat?
1: Exacte. Per exemple, a Menorca tenim, per exemple, restauracions de bosc d'algues brunes, d'aquestes cistoseires.
0: Sí.
1: Ja fa un parell d'anys que se varen fer restauració amb esport de Mahó, que han donat molt bons resultats, que s'estan mantenint en estens i que, de fet, són un exemple a nivell de Mediterrani. I això és molt esperançador, perquè vol dir que és possible reintroduir espècies una vegada la qualitat de l'aigua ha millorat.
0: Clar. Hi ha casos en què la millor restauració no és intervenir directament, sinó eliminar la pressió i donar temps perquè el sistema es recuperi tot sol, no? Això també hauríem de tenir-ho en compte.
1: Sí. Sí, això és molt important, com dius, perquè els ecosistemes són molt resilients. I si fos possible deixar en pau tots els ecosistemes, no impactar-los més, cosa que és molt difícil, perquè avui en dia
0: sí.
1: És molt difícil no tenir un impacte, seria possible. Amb els anys jo crec que aquests ecosistemes se podrien anar regenerant per ells tots sols.
0: Clar.
1: A la millor espècies de vida molt llarga i creixement lent prendrien més temps a recuperar-se, espècies de dispersió més curta, com els hàbitats aquests de cistoseires, que m'agraden tant, que he comentat,
0: sí.
1: També estarien més estona, desenar d'anys, però jo crec que seria possible. I la restauració entra per accelerar una mica aquest procés, perquè avui en dia necessitem tenir ecosistemes sants ja, per ser més resilient en el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, és que jo estic pensant, per exemple, a Terra varen cometre molts errors. Per exemple, quan hi havia un incendi, jo record que Balears repoblàvem, no?, amb pins nous, mm-hmm. i després varen veure que això era un esforç i un cost que no era necessari perquè els boscos es recuperen, bé, relativament ràpid, a més. Clar, han comès molts errors a Terra i també em preocupa que a la mà, que ho coneixem menys, cometrem els mateixos errors. Ho dic, per exemple, també sí. per temes de reintroducció o eliminació. Per exemple, eliminar bogamarins per afavorir la cistoseira o introduir ostres, que és un dels punts que he vist a l'informe, que em pareix molt interessant, perquè és veritat que abans, fa 20-30 anys, es veien moltes ostres i són molt importants per l'ecosistema, però ara no en veiem. Tot això, a vegades, pareix que jugàvem... Bé, jugàvem amb organismes que a vegades no responen a el que nosaltres esperam d'ells. No sé si m'explic.
1: Sí, totalment. Els ecosistemes són sistemes molt complexos, molt fràgils. Tocar una espècie és com un trencaclosques. Si llevam una espècie, si disminueix, si augmenta, pot tenir conseqüències a vegades molt difícils de preveure. És per això que van de restaurar han de tenir un nivell de coneixement dels ecosistemes enorme. I a vegades, a nivell experimental, en entorns més controlats, que és on se fan els estudis, és més fàcil preveure què pot passar. Però en el medi marí és sempre més difícil. És per això que sempre dèiem que cada lloc de restauració tindrà unes característiques diferents de qualsevol altra. El que ha funcionat a Mallorca pot no funcionar a Menorca i pot no funcionar a Eivissa. S'ha de conèixer molt bé cada lloc, conèixer molt bé les pressions que hi ha i estudiar-les molt bé. S'ha de saber molt bé quines conseqüències pot tenir llevar una espècie i introduir-ne d'altra. També s'està parlant ara, a veure si s'ha de, això més a nivell acadèmic, experimental, sí. S'està parlant molt de... És que hem de restaurar amb aquestes espècies que sabem que no són tan resistents a l'augment de temperatura, o és que hem de privilegiar espècies més resistents? Ja és un dilema una clar. Mica ètic.
0: És un bon debat.
1: Sempre de tenir en compte, sí, que per restaurar un ecosistema no n'hem de destruir un altre.
0: Està
1: no
0: clar.
1: Hem d'utilitzar mètodes destructius per obtenir plàntules, o per obtenir llavors, o per obtenir propàguls. Això també és molt important. I ara amb aquest boom que hi ha d'iniciatives de restauració, que està molt bé que existeixi aquesta preocupació, hem de tenir això en compte. Hem de saber també si els objectius que fixa la Unió Europea són factibles i com. Perquè, com has dit molt bé, a nivell terrestre la restauració va començar fa molt més anys, però la mà és més recent.
0: Sí, sí. I també és important que sapiguem diferenciar els projectes amb base científica, amb iniciatives simbòliques o en greenwashing directament, no?
1: Exacte. Jo crec que els principis que recopilam en aquesta guia ens poden ajudar un poc a diferenciar si un projecte pot tenir un èxit, pot tenir èxit o té més probabilitats de tenir èxit, d'estar ben pensat, de tenir solucions, de tenir un seguiment, perquè és molt important el seguiment.
0: Sí.
1: Sempre hem de protegir abans i després de restaurar, perquè si no, les pressions poden continuar o en poden venir de noves. I és molt important controlar possibles pressions noves, perquè el que volem és mantenir el que ja hem pogut recuperar en el temps.
0: Està
1: clar. I és per això que el seguiment a llarg termini és molt important. No podem fer una acció concreta, un minut concret, o arreglar una petita cosa.
0: Bé, la guia està pensada per gestors, també per empresaris, però la pot descarregar qualsevol? La pot tenir tothom?
1: Exactament. Està pensada perquè pugui ser entendible per tots nosaltres. Si tenim curiositat per opinar, per saber sobre projectes de restauració que potser estan passant en el nostre municipi mateix. I està disponible a la web de Marilla, se pot descarregar en català i castellà en format PDF.
0: Fantàstic.
1: I sí, encantat si això pot tenir un interès o pot ajudar la gent, potser a tenir més accessible totes aquestes diferents guies i i principis internacionals que intentem recopilar.
0: Clar, a part d'estar molt bé que ciutadans coneguin el que s'està fent, encara que ells directament no vagin a fer res, que sàpiguen el que es fa. Això em pareix importantíssim.
1: Exactament.
0: Bé, em pareix tan important que si no, no faria cap programa, evidentment. Així que...
1: Exactament. L'implicació ciutadana és essencial, perquè si... perquè necessitem el suport de locals, també, perquè és un procés que ha de participar tothom. Per exemple, un exemple que està passant en el sud d'Itàlia, que també és com molt il·lustratiu, hi ha unes vedes allà per pescar-hi sons i s'estan restaurant perquè la gent no compleix les normes, les vedes aquestes per pescar o les talles mínimes. Clar. Això no té cap sentit. No poden restaurar si primer no se fan complir les normes, si la gent no està d'acord en deixar aquests organismes a la mà els temps que necessiten per reproduir-se i créixer.
0: Clar, necessitem uns ciutadans informats primer i després conscienciats. Bé, idò, avui hem volgut entendre una mica millor què vol dir restaurar la mà i sobretot perquè no basta només amb voler reparar el que s'ha degradat, sinó que abans cal aturar allò que ho continua fent malbé, està clar. N'hem parlat amb la Margalida Montserrat de la Fundació Marilles a partir d'aquesta guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear. Mil gràcies, Margalida. Fins un altre dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
3: Me dormí en el metro y me salté una estación, y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.

0: sola. Tenim un apunt d'investigació astronòmica. L'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, un centre del CSIC, ha liderat el descobriment d'una nova galàxia nana, ultrafeble, a les proximitats d'Andròmeda. Aquesta nova galàxia es diu AND-36, AND-Andròmeda, i per cert, la galàxia Andròmeda, la gran galàxia veïna de la Via Làctia, es diu M31, el catàleg. El catàleg astronòmic, concretament el catàleg Messier. Però segur que el que voleu saber és què són aquestes galàxies nanes i quina importància té això. Anem a escoltar a la investigadora Joana Tsakovska.
1: Nosotros hemos descubierto Andrómeda 36, una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda. Bueno, las galaxias enanas ultradébiles son los sistemas galácticos más pequeños conocidos. Formadas en las primeras etapas de la historia del universo y dominadas por materia oscura, constituyen auténticos fósiles cósmicos que permiten estudiar cómo se formaron las primeras galaxias y poner a prueba los modelos sobre la naturaleza de la materia oscura. Y bueno, nuestro estudio sugiere que Andrómeda 36 es una galaxia muy antigua, pero lo que está claro, sin embargo, es que Andrómeda 36 es una de las galaxias satélite de Andrómeda más débiles descubiertas hasta la fecha.
0: Consideren que aquesta minigalàxia té 12.500 milions d'anys i encara que saben ja que és pobra en metalls pesants, volen determinar amb més precisió les seves propietats i esperen poder fer-ho en els propers anys. I quina importància té això?
1: Cada nuevo descubrimiento como Andrómeda 36 es importante, ya que puede indicar que aún estamos encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles.
0: Si voleu saber més detalls d'aquesta galàxia i del treball de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, us recomanem una visita a la seva web iaa.csic.es.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és participació.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Medi ambient i ciència a IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.

0: I detrem ja el periscopi. Avui mos volem fixar en els bidons radioactius que romanen a la fossa atlàntica. I ara mos ho explica en Dani, no?
1: Sí, sí, són restes, ja n'havíem parlat, que es troben ben a prop de la costa gallega, a uns 600 quilòmetres. Diversos països europeus els hi van llançar entre els anys 40 i els anys 80 del segle passat. Són 200.000 bidons, es diu aviat.
0: 200.000.
1: 200.000 amb residus radioactius. I ara una missió francesa anomenada NOTSUM i dirigida pel Centre Nacional d'Investigació Científica francès apunta que el principal perill afecta les aigües de Galícia. S'han detectat bidons deteriorats i fuites que podrien ser perilloses. Els estudis van començar fa 2 anys amb la intenció de cartografiar per primera vegada l'extensió d'aquest abocador radioactiu gegant. Se'n coneixia l'existència de fa molts d'anys, però mai ningú l'havia verificat les seves dimensions i la taca que dibuixa al fons de l'oceà. Van emprar un submarí, l'UX, amb capacitat per submergir-se a 4.000 metres de profunditat.
0: I què hi van trobar?
1: Quan havien cercat en 120 quilòmetres quadrats dels props de 10.000, o sigui, estem parlant d'una centèsima part d'aquest abocador, s'hi van localitzar més de 1.000 bidons. Els aparells del submarí varen detectar nivells baixos, això sí, de radionucleids, i es va descartar que hi hagués urani o material fissible. Això, com a mínim, era una notícia de mal menor. Amb tot, el mal menor aquí és prou gros. Diuen que segurament els bidons contenien material de laboratori, d'oficina, vinculats als inicis de l'energia nuclear civil del tipus de baixa i mitjana activitat. Fins llavors, l'únic que s'havia constatat eren unes fotografies dels bidons fetes als anys 80 per un robot submarí. El llançament dels bidons es va aturar l'any 82 i no es va prohibir definitivament aquesta pràctica fins una dècada més tard. El 2005 es varen recollir mostres de peixos de la zona sense que es difonguessin gaire la informació dels resultats d'aquests anàlisis.
0: I ara s'hi ha tornat a investigar.
1: Ara, tants d'anys després, s'hi ha tornat. Aquesta ocasió, darrera ocasió, va ser entre el 27 de maig i fins al 28 de juny, fa 4 dies. S'han fet observacions directes dels residus localitzats. Uns 30 científics, una trentena de científics, van fer 20 immersions amb un submergible tripulat, es diu Nautile, a 4.700 metres de profunditat, i han pogut confirmar l'estat de degradació d'aquests bidons. Alguns presentaven vessaments i, tot i que els valors, com deien, de radionucleics detectats eren relativament baixos, són superiors als que esperaven. Ara, en terra, podran fer una sèrie de proves que portaran més informació i més detallada de la qual s'ha pogut obtenir en aquesta ocasió a 5.000 metres de profunditat. Durant les immersions s'han recollit també mostres d'aigua, sediments, organismes vius per estudiar la possible dispersió de la radioactivitat. Mentre tot això ho fa una missió científica francesa, el govern espanyol, hem de dir, es limita a fer analítiques radiològiques en aigües costaneres, no en aquelles latituds. A més, el Consell de Seguretat Nuclear diu que Espanya no va llençar cap bidó i que, per tant, no és responsabilitat seva, sí que seria la de la salut, del medi ambient,
0: sí,
1: de la
0: sí,
1: costa i de les persones i dels animals d'aquesta zona. A més, una campanya de Greenpeace, que ja ha recollit 20.000 signatures, reclama a l'Estat espanyol i a la Unió Europea que s'investigui l'estat real d'aquests bidons. En pocs mesos s'espera que aquesta missió, que just ha finalitzat ara fa uns dies, disposi de les dades i els resultats definitius d'aquest estudi, que es traslladarà a la Comissió Europea i al Comitè de Radioactivitat OSPAR.
0: Bé, Greenpeace demana que s'investigui, però realment ja tenim una investigació i el que us diu no és bo, clar, vull dir, ja tenim prou per respondre, no? Realment.
1: Sí, la veritat és com el que apuntaves al principi. O sigui, tenim moltes dades.
0: Exacte,
1: i cal...
0: Exacte, ja està bé de recollir dades, passa'm alguna
1: cosa. I cal fer alguna cosa.
0: Tinc aquesta sensació, realment, fent aquest programa,
1: sí,
0: de que recollim moltes dades,
1: sí.
0: Tenim moltes dades de tot, canvi climàtic, d'això, de la radioactivitat, i venga, recollir dades i demanar estudis constantment, però ja en tenim molts, passa'm alguna
1: cosa. És desesperant. Parlem
0: és desesperant,
1: de més dades?
0: Exacte, és desesperant.
1: Parlem de més dades?
0: Vinga, sí. Què més m'ho expliques ara?
1: Més alegries. La indústria química que dispara la seva inversió per fer lobby per afablir els controls de la Unió Europea. Ho
0: Fantàstic.
1: Denuncia... Sí, estupendo. Ho denuncia un informe publicat pel Corporate Europe Observatory que apunta que el sector químic està aconseguint els seus propòsits de desregulació amb impactes en el que seria la salut i el medi medi ambient. Concretament, des de l'any 2020, la indústria química ha augmentat en un 60% la seva inversió en accions de lobby davant les institucions comunitàries. En xifres, ha superat cada any els 46 milions d'euros anuals amb aquest objectiu de reforçar la seva influència i pressió sobre els polítics i, d'aquesta manera, aconseguir afablir les normes que protegeixen els ciutadans dels productes químics i pesticides nocius. Una inversió que estaria resultant rendible per a aquest sector, ja que, en paral·lel, la Comissió Europea ha posat en marxa la major ona de desregulació mai vista a la Unió Europea per a desmantellar o privar d'eficàcia importants lleis vinculades a la seguretat química.
0: Bé, i quins beneficis concrets han obtingut d'aquesta estratègia?
1: Es poden resumir en un exemple que no és poca cosa, que pel fet que han aconseguit que la Comissió Europea renunciï al compromís que ja havia adquirit formalment de millorar el reglament REACH, que respon a les sigles de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques. És la principal norma europea sobre productes químics, i l'objectiu d'aquesta normativa és garantir un alt nivell de protecció per a la salut humana i el medi ambient enfront de l'ús de productes químics. És una normativa que ja de per si la que està vigent és deficient, però és que no només no s'ampliarà o es millorarà, sinó que la indústria química aconsegueix afeblir-la i dificultar l'aplicació d'aquesta llei existent, que, com dèiem, és força millorable.
0: Ja, i com podem assegurar que hi ha una acció de lobby al darrere?
1: Aquesta maniobra de la indústria ha quedat al descobert després d'una filtració d'un document que acaba de fer públic l'Oficina Europea de Medi Ambient, que és una àmplia coalició d'entitats conservacionistes europees.
0: Sí.
1: El text destapa com el Consell de la Indústria Química Europea, que és el principal portaveu dels interessos del sector químic i líder de la seva inversió de lobby, dicta a la Comissió Europea una sèrie de mesures que, en cas de posar-se en marxa, i cito textualment, com diuen en aquest informe, suposarien una considerable deterioració de les proteccions i obligacions existents i de l'aplicació d'aspectes claus del reglament REACH vigent, en perjudici de la defensa de la salut humana enfront dels riscos tòxics. Aquí és, definitivament, és una acció directament encaminada a frenar qualsevol regulació, qualsevol control sobre aquesta indústria, i com a conseqüències, si actualment amb el reglament REACH actual ja es triguen més de 20 anys de mitjana a identificar i prohibir una substància tòxica, 20 anys, mentrestant es aconsegueix contaminant, imaginem si la tendència serà a desregular cada cop més,
0: clar,
1: fer una normativa més complexa, més costosa per a les autoritats. El resultat és que els ciutadans estaran exposats, indefensos, davant substàncies que són perilloses durant més temps encara que no del que estan ara. I la reacció sempre serà encara més tardia, mentre altres van fent negoci.
0: Està clar.
1: Hem de dir també que la indústria química també pretén reduir els requisits legals sobre les dades de toxicitat i la substitució de proves experimentals, que són proves necessàries per determinar si les substàncies químiques són nocives, i les vol substituir per mètodes que són més dubtosos. Això podria facilitar la comercialització de substàncies sense tenir dades adequades sobre els seus efectes. I també estem que darrere de presumptes col·laboracions o negociacions, i ho posem entre cometes, amb l'Agència Europea de Productes Químics, no siguin més que ingerències per entorpir precisament el seu treball, que és a dir, a fer d'interferència, una interferència clamorosa davant l'avaluació de risc de les substàncies tòxiques que exerceix aquesta agència.
0: De les estratègies dels lobbies de pressió podríem fer uns quants treballs i uns quants estudis també, no? Bé, els perills són obvis i tenim molta literatura científica al darrere, milers de recerques i nombrosos informes han advertit que la contaminació química és un factor que pot estar contribuint de manera notable a l'increment d'incidència de nombrosos problemes de salut a les darreres dècades, amb un cost sanitari anual de desenes de milers de milions d'euros. Tot això, a més, el cost mediambiental, clar.
1: Exacte.
0: Salut i medi ambient.
1: Exacte, exacte. I això en normativa i en productes europeus, perquè si ens fixem en un altre cas, pot ser encara pitjor, fins i tot en productes importats, com el cafè. Ho dic per esmentar un altre informe que es diu Verí, el teu cafè, que apunta que el cafè que es consumeix a la Unió Europea conté un 60% dels pesticides prohibits al vehicle continent. Vaja. De la llista de pesticides, el 60% estan presents en el cafè que podem prendre. Amb les dades s'han fet estudis, amb dades oficials, amb alguns estudis de camp, també han analitzat el cafè produït en països com Brasil, Colòmbia, Kènia, Vietnam i alguns altres, i s'hi han trobat aquestes substàncies plaguicides. Allí no estan prohibides, aquí sí, a Europa sí. I així els camps europeus estan lliures d'aquestes substàncies que s'empren en camps d'altres racons del planeta perquè els europeus els consumim amb una tassa de cafè amb plaguicides prohibits. Parlem de substàncies que, com dèiem, són cancerígenes, són tòxics que afecten la reproducció, són disruptors endocrins i neurotòxics. No tot el cafè, hem de dir, ho xifren en una de cada 5 tasses. Però també hem trobat glisofat present a 3/4 de les mostres analitzades. Bé, el pitjor de tot, com a conclusió, és que la Unió Europea ven aquestes substàncies als països, a tercers països, que les empren als seus cultius, o sigui, en fem negoci, i després ens ho prenem una tassa.
0: Bé, jo no em prendré una tassa perquè no bec cafè, de dir.
1: Salvada, pues.
0: Salvada, no? Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani. I aquesta setmana, Morna Bonnie Tyler, i mos volem acomiadar amb una cançó seva perquè necessitàvem molts d'herois per al medi ambient, en Dani Manau i en Pablo Morganti a la sala de màquines, i jo mateixa mos acomiadam fins la setmana que ve. Molt bona nit.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Estima molt, perquè en l'amor hi ha la veritable força. I qui estima molt aconseguirà moltes coses. Allò que es fa amb amor està ben fet. És una frase del mític pintor Vincent van Gogh. Una frase que, una altra vegada, podem aplicar directament als negocis emblemàtics. Salutacions, benvinguts a l'edició número 97 del programa que vos acosta cada setmana la realitat de dos establiments comercials de Can Nostre. De quins dos tractarem a la propera hora, Xavi?
2: Toni, com anem? Certament, tots dos establiments professen un amor indubtable per la feina que duen a terme diari. En primer terme, coneixerem la història del forn Germans Adrové, de Santanyí.
3: Nosaltres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubials. En feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feim pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feim llonguets, no fa massa, en fin, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden. I coca de verdures, coques de ceba.
2: Ja a la segona part del programa alimentarem l'ànima entrant a la llibreria

0: i a Ripoll, de Palma.
1: El millor de tot és tenir llibres en tercer mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha el llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana.
0: I parlant d'amor, Toni, tu i jo ja mos hem enamorat dels dos emblemàtics d'avui. Esperem que també ho faci la nostra audiència al llarg dels propers minuts de ràdio.
2: Ben vist, Xavi. Paraules d'amor senzilles i tendres. Emblemàtics, benvinguts. Començam. En Xavi Oliver ha preparat el corresponent retrat sobre Forn Germans Adrover. L'escoltam sense més espera.
0: Hi ha pobles on un forn no és només un forn. És un servei essencial. És un lloc on es compra el pa de cada dia, però també on encara se poden trobar productes bàsics, conversar amb els veïnats i mantenir viva una part de la vida quotidiana. Quan un establiment així resisteix, sobretot sent l'únic del nucli poblacional, no només conserva un negoci familiar, sinó també una manera de fer comunitat. A Calonge, el terme municipal de Santanyí, aquesta funció es manté viva al Forn Germans Adrover.

0: La història del forn comença l'any 1961, quan Sebastià Drobé va obrir l'establiment després d'haver après l'ofici de forner a Campos. Aquells anys, Espanya vivia una etapa de desenvolupament econòmic i Mallorca començava a transformar-se amb força per l'arribada del turisme. A Europa, el mur de Berlín s'aixecava aquell mateix 1961 i es convertia en símbol de la Guerra Freda. Mentre el món mirava també cap a l'espai amb el primer vol de Yuri Gagarin. Enmig d'aquests canvis, Calonge començava a funcionar un forn de llenya que elaborava pa mallorquí i encimades, repartides al principi amb moto per fora vila. Cap a l'any 1968 s'hi va incorporar Margalida, la dona de Drobé, i junts varen ampliar el negoci amb una botiga de queviures. Amb el boom turístic, especialment als anys 80, el forn va viure una etapa de molta activitat i repartia productes a hotels de la zona, a més de donar servei al poble i als voltants. Avui són els seus fills, Margalida i Joana Drobé, qui regenta l'establiment amb el nom de Forn Germans a Drobé. Tot i les dificultats, continuen obrint cada dia per oferir pa, ensaïmades, pastissos i productes bàsics. Un forn que, més enllà del vendre, sosté una part imprescindible de la vida de Calonge.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
2: Els germans Margalida i Joana Drobé encarnen la tercera generació al capdavant del negoci, que potser un dia regentarà el fill d'ella, en Sebastià Miquel. En tot cas, tots tres tenen participació directa en el reportatge sobre l'establiment familiar, juntament amb el d'alguns clients. D'entrada, Ana Margalida ens parla de l'origen de Forn Germans a Drobé.
3: Mon pare sempre la mos ha contada, jo ho hem sabut, els meus padrins duen el bar d'aquí veïnat, el bar telèfonos en aquella època, i és vera que els meus padrins varen ser molt emprenedors per l'època que varen viure, perquè ells va comprar això, tot el que tu veus, el que passa que era molt petitó i no, mon pare va fer molt, ho va engrandir molt i ho va canviar molt, però vaja. I inclús després compararen un sol a Caladó, que varen fer un bar per un altre fill, vull dir, va ser el meu padrins varen ser molt emprenedors. Jo, el meu padrí, ja no el vaig conèixer, va morir abans de jo néixer, però sí, la meva padrina sí, i gent molt fanera, que varen lluitar molt i varen lluitar molt pels seus fills, i mon pare tres quarts de lo mateix. Mon pare ha fet molta feina en aquest món i m'ho ha donat tot això. Quan mon pare se varen casar, mon pare i mon mare, pues, bueno, els pobles petit, en aquell temps tampoc no hi havia massa botigues i això, pues varen muntar la mica de colmado, i que nosaltres ara continuem un poquet, que això de com es de suposar de cada dia és menys, però bé, donem el servici de que te fa falta un quilo d'arròs, una botella de llet, i saben que si venen, pues troben aquestes cosetes.
0: I per la gent de Calonge, què significava que colmava?
3: Bueno, això hauries de demanar-los a ells, però bé, supos que el servei que donàvem, que és diari, durant els 365 dies, bé, no, tancant dos dies, el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any. Supos que la gent en això també ho valora, perquè són molt de dies i moltes hores aquí, que saben que si han de menester qualsevol coseta, venen. I com ara, per exemple, dur-me paquets de compres d'internet, sí. Faig el servei, que aquí tothom m'ha dit, por endur, te rebrà? Sí, duis-ho. I m'ho venen i m'ho duen, i això, donem aquest servici, pues, d'obertura. Jo era petita, però record el forn amb un auge espectacular, moltíssimes hores de xerrant de 10, 12 hores, 14 hores cada dia de feina. Nosaltres, jo compte de com que hem anat aquí de dins, pues hem fet feina, tot el que hem pogut sempre hem ajudat. I clar, hi havia els hotels, hi havia molta feina, Caladó anava molt per envant, en aquell temps no hi havia panificadores que fessin uns com ara de precongelats i coses d'això, i nosaltres varen, pues mon pare va sobreveure que això era bo, i ho va aprofitar, va fer moltíssima de feina, servient a molt d'hotels, supermercats, restaurants, i clar, t'estic dient que en aquell temps no hi havia pa congelat, per la qual era tot 100% pa fet. I en aquell temps se guanyava dobles. En aquell temps realment hi havia... La ganància era bona, no és com ara. Ara hem anat amb quanta feina, molta, però les ganàncies són molt més... molt manco. I ho va saber aprofitar molt bé i la veritat que va fer molta de feina i va guanyar dobles. La recolta era brutal. Molta feina, molta feina, molta calor. Dormir al migdia, hores baixes, era dur, perquè tampoc no... clar, dormint de dia se sent més renou, la calor també és més forta, i era... era feixuga, feixuga, molt feixuga, molta. Però, bé, se duia, vull dir, tampoc era jove, i ho duien, supos que millor.
2: Quin és el primer record que té ella de la botiga?
3: De molt petit, sí, tenc bons records de que la gent que venia a comprar, que algú me duia que seva, per pintura, per ajudar, per llevar-me de davant a ma mare una estona. I me n'anava car veïnats, he veïnatjat molt. Sí, no, però tinc molt bon record jo d'aquí de dins. Com que sempre hem estat, el meu germà, quan va acabar CGB, ja se va posar a fer feina sempre aquí, i jo vaig fer administratiu, 5 anys de formació professional d'administratiu, i però bé, els estius i aquells dies que se podia se feia feina i jo ja me vaig quedar fent feina aquí, vull dir que no, quasi no me vaig plantejar, va venir com aquell que diu tot sol, el dia a dia va dur i després mon pare i mon mare se varen jubilar i ho varen agafar altres dos.
0: Has pensat mai que t'hauria agradat fer si no hagués estat continuant amb el negoci?
3: Bueno, jo com que vaig estudiar administratiu pintura, no sé, fer feina dins una gestoria, te diré, o un lloc així. M'imagino que hi has anat a parar un puesto així. Perquè m'agradava la part d'administració. Ja sempre m'ha agradat molt la part de ball i música. Sí que m'hi has agradat molt aprendre a saber cantar, pintura.
0: D'això sempre hi ets atent.
3: No, se veu se'n va. Però bé, m'hi ha agradat. Això sí que m'hi ha agradat. Ballar i cantar, i això sí. Sempre he estat molt balladora a la meva manera i cantadora també, però bé.
2: Na Margalida i en Joan es refereixen ara a la figura de son pare, Sebastià.
3: Un pare mor va dir que un negoci han de ser. Han de ser i és feina. I el que ha dit el meu fill, que de la feina surt el profit.
0: Ho té claríssim, ell.
3: Sí, jo això us ho he dit moltes vegades. Jo sempre, com que ell no era massa de s'estudiar, i jo li deia que de la feina en trauries profit. I això sempre ho ha sentit.
0: Amem, Sebastià, per això.
4: Què ha dit?
3: Els llibres no eren lo seu, però es corre i es feia de ports, li ha anat molt...
0: Home, i a xerrar també, perquè... a xerres bé.
4: Sí.
0: Diu que no, jo tampoc tenia, era gaire bon estudiant. Però que la feina surt és profit de ta mare.
4: Sí, efectivament, és a dir, jo sempre ho dic, és a dir, tu pots ser molt bo estudiant o pots ser un servei que si el dia de demà no t'apliques i no cerques el que d'haver estat omple i el que d'haver estat fa ganes i no lluites per fer-ho, per molt intel·ligent que siguis, per molt bones notes que treguis, no arribaràs a ser el que vols mai, no sé què hi posis.
3: Mon pare.
0: A veure, Que teniu com un maniquí, que és ton pare. Que se posa de fora, que com és?
3: És que el tenien de fora, el que passa és que quan fa vent cau. I si té un bracet, pobre,
0: un bracet.
3: Però bé, mare o manca, sí.
0: El senyor Drové.
3: Sí. Sí, és fet d'un jove de Manacor, Antoni Guilmés, que fa allò de Manacor encantat, les figures i aquestes. El coneixem i mor va fer aquest.
0: En aquest carrer de Calonge m'has dit que hi vivia... On vivien els vostres teus pares?
3: Bueno, mon pare i mon mare sempre havien viscut aquí dalt.
0: Aquí dalt, bueno,
3: aquí dalt. Antigament a baix, ja hi havia un quarto, i dormien allà, i hem anat engrandint i tot això, després de dalt. I ara casa meva padrina era que fa cap de cantó,
0: que literalment a 3 metres.
3: Sí, estem vivint tots de dins.
0: I després m'has dit, vine, Margalida, que aquí teniu el bar. I aquest bar de qui era, m'has dit?
3: Bueno, aquest bar és d'un senyor d'aquí de Calonge, està llogat, ara ho du en Ramon i la seva filla, en Mari. I és un dels bars també de tota la vida, i el duen en aquell temps, als anys 60, el varen dur els meus padrins.
0: Ah, és que clar, tot aquest carrer és com a vostre, vull dir, tot, no. Més o manco, No és així?
3: No, que va, nostre no.
0: No, però, és a dir, heu fet vida aquí.
3: Sí, tota la vida.
5: Molt treballador. Va treure aquest negoci de zero. De zero per a zero. I ja va fer molt, sobretot per nosaltres.
0: Uh-huh. Com us dividiu les tasques aquí, en el forn?
5: Jo faig feina de nit i ella se cuida la tenda i facturació i se'n cuida ella.
0: What did you vote?
6: I don't know.
0: Robiol.
6: Sorry?
0: Robiol.
6: Robiol?
0: Yeah.
6: Is it good?
0: Typical Mallorca.
6: Yeah?
0: Super good.
6: Nice.
0: And here is a super good place.
6: Okay. Nice.
0: Where are you from?
6: Hungary.
0: Ah, nice. And are you liking Mallorca? Do you like?
6: Yeah. I work here.
0: Okay. Nice to meet you. Thank you very much.
5: Ara començam les dues del matí.
0: Déu-n'hi-do, i quina hora acabes?
5: Ara.
0: Ara, però justament he vingut jo aquí en pipar un poc. I les dues, i com divideixes les feines? I les dues arribes aquí i comences ja a pastar o com?
5: Sí, tenim un companyero, un forner, que fa feina. I sí, anem, començam les dues i feim el xap un poc més prest. I anem fent així cada dia, un altre mes.
0: I quan vas començar amb aquest ofici?
5: Tenies 15 o 16 anys. I més o menys 15 o 16 anys ja ha estat fins ara.
0: Molt bé. I com és estar a la solitud d'un forn a les dues del matí?
5: Sí, molta tranquil·litat. No hi ha ningú ni... En l'estiu puntura hi ha qualsevol bar obert i sense nou, però en l'hivern sí que és ben tranquil.
0: I encara avui continuo fent feina amb un forn de llenya.
5: Sí, tenim un de llenya encara, sí.
2: Na Margalida ens defineix les característiques de la seva feina i els moments bons i no tan bons que hi passa.
3: Jo crec que és el dia a dia que tu pots obrir un portal i tantra gent, per això jo crec que ho hem d'agafar com a bo i positiu, no hem de sospirar moltes coses. Dolents. Bueno, ara farà 2 anys i 3 anys que mon pare va morir, per nosaltres va ser... vull dir, la ferida per nosaltres és fresca, perquè ella era el pilar, diríem, que estava retirat, però cada dia feia la passada, perquè el viuen aquí veïnat, i encara mos pareix que ha d'entrar pel portal a renyar-mos un poc. I això sí que va ser per nosaltres el pitjor. Després varen viure la pandèmia, va ser una cosa bastant un poc complicada, però bé, nosaltres la vàrem, gràcies a Déu, vàrem poder obrir cada dia, perquè no mos vàrem tancar, nosaltres com a necessitat de menjar que érem, i vàrem tenir molta feina. La veritat que nosaltres en aquella època, per nosaltres, en quant a feina, va ser molt, molt positiva, perquè clar, la gent tampoc no se movia, i vàrem intentar pues, fer-ho el millor que vàrem saber. No varen tenir el Covid ningú, no el varen agafar, vull dir, mos va anar molt bé, varen poder tenir obert sempre. Ja me queden un parell d'anys encara per jubilar-me. Però bé, jo en aquest moment dic que sí, supos que sí. Que hi és qualcú que ho volgués dur, seria fantàstic. Vull dir, jo, clar, nosaltres ho estimam, jo he nascut aquí de dins. I una cosa que tu has vist néixer, ho dut sempre de dins. Però, clar, és difícil. Jo tampoc, puntura, el que jo fa, o el que els meus pares han fet, no sé si vull que cap fill meu ho faci. Vull dir, jo ja no faig el que els meus pares varen fer, ni de molt. I així considero que em faig molta de feina, i moltes hores, i moltes de matinades, que les 5 de matí és molt prest. Però això no, jo no ho desig per cap fi ni per ningú. Vull dir, la feina aixecar-te a les 7 és molt guapa i a les 3 va acabat.
0: El negoci però funciona.
3: Va, sí, en cap moment mos poden queixar que no funcioni. Però a vegades mires com penses les puntures, les hores i la feina, l'esclavitud... Però, bé, no ho sé, d'aquí que m'ho jubilem, veurem ben què passa.
2: Toca parlar ara de productes i de qui els compra, és a dir, la clientela, representada en aquest cas pel jove Jaume, de només 14 anys, que, com comprovarem, té les idees molt, molt clares respecte al forn.
3: El gust que dona és ben diferent.
5: La forma de caure.
3: Altres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubiols, en feien tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feien pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feien llonguets, no fa massa, en fi, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden. I coca de verdures, coques de ceba, els rubiols, les panades, el pa, sí, tot això sí. Això ho feia mon pare i mon mare i han continuat igual. No han canviat. Poquet. Fèiem un plat petit cada dia, o més que res, per si un dia tenim un cumpleaños, pues, també preparàvem, té de dir jo, un rostit.
0: És que ara llegiré el menú, si m'has demanat permís, però és que clar, jo ara en aquesta hora començo a tenir gana. Dimarts, pica-pica, dimecres, llenties, dijous, llengua amb tàperes, divendres, canelons, dissabte, pilotes, diumenge, rostit de porcella, me, pollastre, mem. Això no és un plat petit, això és un manjar.
3: No, que va. Rostits és vera que en feim molts, ara demà també en tenim de comanats, rostit de porcelles, en feim, mos comanen bastantes porcelles, això sí que és bo, o la morduen a coure. Mm-hmm. Clar, això sí que és bo. D'altres tot l'any feim feina amb la nostra clientela del poble i de voltants, i en l'estiu s'augmenta pues, amb estrangers, inglesos, alemans, majoritàriament, però vamos, de per tot. Jo tinc client, bastant de client de cala, no? Sí, però bé, la gent se mou. Jo suposo que d'aquí també n'hi ha que van a altres bandes, vull dir, en això podem evitar.
0: Joan, sabeu què ha passat ara? Veni un segon, veni un segon. Que ha entrat una clienta, diu, jo som de Caladó, però ven fins a Calonja a comprar pa.
5: Estàs content, eh?
0: Clar, qualque cosa bona deveu fer.
5: Supos que sí, qualque cosa deveu fer, ben fet.
3: Coneixem a tota la gent del poble i els padrins que ja se n'han anat. Ja recordo molta gent major que ja no és, per desgràcia, i els seus fills, i ara netets. I això dona molt de gust, la veritat que sí.
0: És tothom de Calonja?
3: Bé, Calonja, de fa 20 anys per endavant, ha fet un canvi molt gros. És a dir, nosaltres fa 30 anys eren 500 persones, más o manco, i ara som 1.020 o 1.000 i algo. Amb aquest 20 i pico d'any per endavant, pues, se varen fer bastantes, 3 o 4 finques grosses de pisos, i això és gent que ha comprat aquests pisos, o llogats, etc., que és gent pràcticament que fa feina a Caladó i ve a dormir a Calonja. Aquest nou vingut és un poc més complicat. No, és a dir, gent, entre cometes, jove, i joves, pintura, no són tan tradicionalistes d'anar al fons, ja són d'anar a grans superfícies, fan feina i ja se moven. És una altra gent, per dir-ho de qualque manera. I això sí que ja ha augmentat, però bé, és, mentre estiguin a Calonja, jo dic que tota persona és d'allà on ets i l'estima. Mm-hmm.
0: Es fet que s'hagi multiplicat per dos a la població, s'ha vist també un augment de les bandes aquí.
3: Bueno, això també ha anat, és a dir, ha augmentat la població, però també han augmentat, diríem, no els negocis pintura en el poble, però sí les grans superfícies en el nucli. Uh-huh. I això sí que se coneix, se nota, vull dir, la gent, és normal, nosaltres amb això no podem competir ni en pa, ni en saigo, ni en seient, ni pot competir en res, vull dir, una gran superfície. Tu saps que els preus són tirats. I clar, i la gent és normal, cerca avui en dia aquí més que menys tot costa molt i cerca els preus. I amb això, vull dir, no poden dir que hi hagi hagut un augment de població amb un augment que pintura haurien d'haver vist en quant a venda. Ara que ja no hi són, però sí, sempre hi ha gent que venen cada dia i ja saps que ja els veus arribar en el cotxe, ja li saps el que li has de preparar. Sempre...
0: Ben, Jaume... Què has de dir d'aquest de forn?
4: Això és el millor pa de Mallorca.
0: De Mallorca?
7: I que la padrina... No
0: te vol que te traguem.
7: I que la padrina
4: me
7: fa
4: venir cada
7: dia
4: i cercar el pa aquí. La padrina me fa venir cada dia
0: i cercar el pa aquí. I tu què és el que més t'agrada d'aquest forn?
4: El pa.
0: El pa, eh? I també, bueno, la gent... I també, no sé si menges qualque napolitana, qualque panada...
4: Sí, tot molt bo.
0: Sí, és a dir, quant any tens ara?
4: 14.
0: 14. I la teva padrina te fa venir a cercar el pa.
4: Sí, cada dia.
0: I quan siguis un poc més gran, tu vendràs aquí a cercar el pa.
4: Claro.
2: Forn Germans Adrover havia de tenir el distintiu emblemàtic. I, és clar, el llueix amb orgull.
3: Totes aquestes coses són positives i has d'agrair que mos tinguin una petita consideració en el que diàriament lluitam. Perquè, clar, això s'acaba. Això el tinc molt clar, que els petits m'on anam per avall, per avall. Jo considero que totes aquestes iniciatives de part del govern són molt positives i correctes. Nosaltres ens vam sentir, la veritat, que orgullosos, perquè no és fàcil avui en dia mantenir un negoci durant més de 50 anys que duim. I, clar, és positiu. Jo crec que qualque ajuda també ens podrien fer arribar en quant als petits, perquè els petits, sobretot de coses d'artesania, fons, és complicat, avui en dia és complicat, perquè el que és en gros molt mengen.
2: Na Margalida valora si hi haurà relleu familiar el dia de demà. I, al·ludit directament, el seu fill Sebastià també hi aporta la seva opinió.
3: El que passa que això és un negoci molt esclau. El que fa el meu germà és molt dur. És cada dia, de dilluns a diumenge, escassos dies pot tenir vacances i és complicat. I fer feines vespres, hi ha molt poca gent que ho vulgui fer, fer feina en la nit. Hi ha altres sistemes avui en dia que hi ha fons que fan des de dia i per sora baixa, però nosaltres som un poble petit i un poble petit no passen mils de persones per un portal i és difícil es treure jornal, per dir-ho de qualque manera, no? I clar, xerrant d'una ciutat, bueno, un que fas part de matí per cobre sora baixa, sí, a ciutat el vendrà, perquè a ciutat hi ha moltes de persones. Aquí, a sora baixa, qui més qui menys és la gent de pobles a casa seva.
4: No me sabria greu, però faria un pot de canvi, si fos jo.
0: I perquè estudies o fas feina?
4: Bueno, fa feina ara mateix. Vaig estudiar el grau superior d'esports i ara estic fent d'entrenador personal i tal.
0: Molt bé, això, home, és molt interessant. I a més hi ha feina, perquè tot el dia ara...
4: Sí, és una feina que s'està posant bastant de moda. Ara mateix és una feina que està en auge, diguéssim. I la veritat que té bastant de futur aquesta.
0: Ara m'explicava ta mare i el teu tio que clar, en Sebastià, el teu padrí...
4: Sí.
0: L'has conegut?
4: Sí, sí, la coneixo. Bé, vam unir fa 3 anys.
0: No sap greu.
4: Sí.
0: Bueno, que clar, ells els hi va posar el forn.
4: Sí, clar.
0: És molt interessant aquesta història.
4: Sí.
0: Com te l'han contat a tu? I com eres teu padrí?
4: Bueno, el meu padrí era una persona que s'aixecava i el primer que fa era posar-se a fer feina perquè ell era una persona que tenia molta visió de futur i sempre ell sempre m'ha inculcat a tota la família que de la feina se treu el profit i és una cosa que he sentit des de que tinc curt de raó, de la feina se treu el profit i és i això.
0: Com t'imagines aixecar-te a les 2 de matí per venir a fer feina?
4: Bueno, jo ho he fet poques vegades, la veritat. Qualque pic ho he fet i, mem, és molt esclau, és viure de dilluns a diumenge cada dia fent el mateix i és un poll bastant esclau.
2: Per acabar, na Margalida ens aboca una anècdota molt, molt antiga.
3: Fa moltíssim d'anys, a fora vila se llogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
1: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversitat.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale a play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'uram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
10: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
15: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
16: Som una ràdio.
17: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
18: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
16: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: En Xavi Oliver llegeix i es documenta com cal per escriure els seus retrats. En aquest cas, el que ha preparat sobre Llibreria Ripoll.
0: Els llibres antics tenen una manera especial de desafiar el temps. Les seves pàgines conserven històries, dedicatòries, anotacions. Conserven... fins i tot les empremtes de les persones que les van llegir abans. Entrar en una llibreria especialitzada és també entrar en un petit arxiu de la memòria, on cada volum pot convertir-se en una peça única. En una època dominada per la immediatesa, aquests espais continuen recordant-nos el valor de conservar, descobrir i compartir el patrimoni escrit. A Palma, aquesta passió pels llibres té un nom, Llibreria Ripoll.

0: La història de la llibreria Ripoll comença l'any 1930, quan Tomàs Ripoll va obrir el primer establiment al carrer de Can Sants. Aquell any, Europa vivia les conseqüències del crac del 29, mentre Espanya afrontava els darrers mesos de la monarquia d'Alfons XIII, poc abans de la proclamació de la Segona República. A Mallorca, Palma consolidava el seu teixit comercial i cultural amb nombrosos negocis familiars que donaven vida al centre històric, tot i que la Guerra Civil obligaria a tancar temporalment la botiga. El negoci aconseguiria reobrir i continuar el seu camí. Després de passar pels carrers de Verge de Lluc i Sant Miquel, la llibreria va quedar en mans de Manuel Ripoll, després de la mort del fundador. Amb l'arribada d'internet als anys 90, el negoci va ser pioner en la venda de llibres antics a la xarxa, fet que el va permetre continuar actiu fins i tot després del tancament de la botiga física. L'any 2024, 9 anys després d'haver baixat la persiana i superada la pandèmia, la llibreria Ripoll va tornar al lloc on tot havia començat, al carrer de Can Sants. Avui és Carolina Ripoll qui n'exerceix l'administració, mantenint viva una llibreria especialitzada en llibres antics, manuscrits, gravats i litografies, un espai on cada llibre continua demostrant que les bones històries mai no passen de moda.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Llibreria Ripoll és una de les poques llibreries que romanen obertes a Palma. El cercle encara és més reduït si parlam, com és el cas, de llibreries amb el distintiu emblemàtic. En tot cas, només Llibreria Ripoll pot parlar d'una tradició gairebé centenària i d'un detall no menor, ser veïnat porta en porta de Can Joan de Saigo. Amb l'ajuda i el mestratge del pare, Manuel, són els seus fills, Carolina i Tomàs, els que duen les regnes del negoci familiar. El nostre interlocutor directe en el reportatge serà en Tomàs, que ens comença parlant dels orígens de Llibreria Ripoll.
3: L'origen de la llibreria comença a Palma en 1930. Comença un petit local que havia per plaça del Quadrat, per un carreró que ja no existeix, i va començar allà amb en Tomàs Ripoll Sastre, que va començar venent pues, llibres en aquell moment i pues, aquí, 95 anys més tard, pues, seguim a Palma.
4: Mm-hmm. És a dir, pràcticament un segle de vida i una responsabilitat afegida sobre les teves espatlles, podríem dir-te.
3: Bueno, tanta pressió tampoc crec que és necessari, però sí, bueno, anem fent i nosaltres contents de poder seguir aquest relleu i ja dic que és un negoci bastant complicat, té molta cosa, i però bueno, molt contents. És, a més que Palma és una ciutat preciosa per poder fer un projecte així, això està clar. Hi ha moments que sí que tancava un poc i tal, però no va començar, no va tancar el 100% com tal vegada s'esperaria. Sempre se deia, m'han contat un poc, que a Palma feien un poc, estava més apartat, no era la península, i feien un poc com si res, diguéssim. Així que jo tinc entès que el local que tenia seguia ell obert, però jo no sé, clar, jo no hi era. Va començar a plaça del Quadrat, després, poc després, crec que van ser ni 10 anys, se va mudar tot a Sant Miquel, que havia el local, i van començar a estar allà de lloguer, i van estar allà bastant d'anys, crec que van ser 70 i pico d'anys. Però, bueno, Sant Miquel sempre ha estat un carrer molt peatonal, amb molta visibilitat, i fins al 2015-2016 tenc entès, fins que va tancar la tenda, van començar més amb la venda online, i ara mateix estem al carrer Can Sants, al centre de Palma, que era on la llibreria tenia el magatzem. I per això la meva germana, la Carolina Ripoll, va agafar i va començar amb aquest projecte i va començar a digitalitzar-ho tot, perquè tot era molt antic, encara tot en paperet, que estava molt ben organitzat, però s'ha d'actualitzar amb tot a internet i res, i ella va tenir aquest projecte que era bastant complicat perquè l'edifici no estava en bon estat, havia molt de problemes d'enginyeria per que tot aguanti i estigui bé, i va ser una obra bastant gran, de molts anys, i ara contents d'estar aquí, poder oferir a la gent que camina per Palma o necessita el que sigui, que no sigui amb cita prèvia i pugui venir els dematins entre la setmana. D'estar aquí de vora Can Joan de Saigo mos passa molt que especialment a Nadal, que tothom fa cor i entra a la tenda i tothom sempre supersimpàtic. L'espai sí que és un espai molt antic, que tenia molt de problemes d'humitat, que és lo típic a Mallorca, i gràcies a la restauració d'aquest espai, per això també va tardar tant, van sortir arcs, van sortir finestres, i hem anat rescatant tot tipus de estanteries antigues, taules antigues. De fet, aquí mateix tenim una vidriera que la tenia en Tomàs Ripoll Sastre a la primera tenda de Plaça del Quadrat, i de fet tenim fotos i tot on consta que estava allà. Així que, intentem sempre rescatar tot això. També a Palma, mira, tenim molt de carinyo i contacte amb gent, gent va comprant cases, va tirant coses i, mos donen de tot, fins i tot rajoles que hem empleat per redecorar la tenda i donar un poc aquest romanticisme antic que és apropiat per aquest espai.
2: Els productes en una llibreria tenen un nom ben específic, llibres. De quina casta en podem trobar i comprar a Llibreria Ripoll? Quin paper ha jugat en aquest sentit la venda online?
3: Evidentment ha canviat molt. S'ha d'entendre que... depèn bastant del tipus de clients i tal, però, en els darrers anys, jo crec que ja des dels anys 70 ha hagut un canvi bastant als manuscrits, als gravats, és una feina molt meticulosa, complicada, els llibres... més fàcil perquè hi ha més unitats, hi ha més informació, però nosaltres sempre tenim de tot, sincerament tenim de tot, tot el que des de mapes, postals, i tot ho tenim aquí a la tenda perquè si hi pugui venir, mirar i demanar el que trobi. O sigui, un escriptor mos va dir una vegada, veneu el que ningú aprecia allà, i fins i tot fa pena, però també és vera, tenim tot lo antic, especialment tot el que tingui a veure en paper. Ho tenim tot, sigui gravats, tot. Temes, que és molt important perquè que estigui ben organitzat, i evidentment després per autor. Però també depèn, no? Hi ha diferents seccions i tal, però això és evidentment tot el que està, que és més... lo típic que gent mos demana molt a la tenda, però evidentment tenim tot el magatzem, tot... I hi ha llibres, pareix...
4: Per l'autorà, és una vida llegida.
3: És una locura. Però, ara ja està molt ben organitzat i, anem fent i... el que hi ha molt.
4: Clar que sí. Perquè, suposo que també, a part de les diferents temàtiques, també en diferents idiomes, entenc.
3: Sí. Evidentment, nosaltres aquí el que més mos demanen són coses de Mallorca, especialment molt de turista, que demana coses de, X, no? Però sí, idiomes tenim francès, anglès, alemany, però sí que mos lo demanen molt menys. I, realment tenim el que gent més demana. I és més fàcil trobar coses en castellà i en català.
2: Parlam ara de la feina en una llibreria. Concretament, és clar, de Llibreria Ripoll. Ens en dona tots els detalls en Tomàs.
3: A veure, m'entreté molt el fet dels canvis, no? És constant, sempre hi ha alguna cosa, però també arribes a molt... perquè és constantment. Sempre hi ha algo i també hi ha coses que tal vegada no són tan romàntiques, no? Com pot ser gent que entra a robar. Sí, aquestes coses passen molt, som en el centre de Palma, és inevitable, però és com... hi ha moltes coses que de cop un diumenge tienes que hacer de cerrajero. Yeah. No és algo que faci moltes ganes, però... s'ha de fer i és part de... és part del negoci, inevitablement. I, va canviar molt. Cada dia vas fent, hi ha coses, un dia un demana mapes, s'han de treure mapes, i vas anar fent, ara estem amb moltes postals, perquè han sortit unes postals i s'han de classificar, restaurar, estic en aquests darrers dies un poc com això, però...
4: Sí, cada dia... de feina, eh? Per
3: no aturar. No, mai. Realment és ella qui ho du pràcticament tot. Ella és una persona bastant organitzada i, si no fos per ella és que no estaríem aquí, perquè aquí hi ha una feina darrere. Tot el procés de la digitalització del negoci ha estat brutal. O sigui, és algo que jo no crec que per dos vés algú faria. O sigui, va ser tant i... Sí, ella fa un poc més tot la gestió i jo estic ara mateix un poc més amb tota la part més fotogràfica i d'envios de correus i paqueteria i tot això. Bueno, pandèmia, pues, vam estar fent feina a l'oficina. És que no hi havia més. Mira, no ho sé, jo crec que més que jo va ser quan el 2016, quan vam tancar la tenda de Sant Miquel, aquells anys van ser molt complicats i amb molta incertidumbre de què faríem, què és el millor fer, i està gràcies a na Carolina que ella va agafar el negoci i li va donar bastanta canya, i és complicat, perquè hi ha molt de... Molt de coses que se mouen i és molt complicat un negoci així avui en dia. Però, bueno, a veure, en el final és un negoci i tot té pujades i baixades, i se tracta d'anar fent. No diria que hi ha res dolent o algo tal. Evidentment, és bastant estressant perquè hi ha constantment algo, no? I has d'estar cada dia, pues... Però no és que hi hagi algo que sigui com dolent. No. Sí. Mm-hmm. Estem acostumats, és un ritme molt alt, sempre hi ha algo, però t'acostumes al final. I sí que, evidentment, jo ho dic un poc en blanc, si tu vols problemes, obre una tenda al centre de Palma. O sigui, això està clar, però arriba un moment que dius, bueno, mira, hi ha un home dormint enmig de la tenda, doncs, pues, bueno, te'n rius i dius, venga, ja, endavant. Sí, saps, he de fitxar uns llibres, saps? Hi ha coses a fer.
4: Clar, desdramatitzar un poc les situacions que es pugui fer, no?
3: Quin remei? La preservació cultural. Per jo això és... sorprèn molt la quantitat d'informació que hi ha d'aquesta illa, tot el que se va fer, tot el que se va imprimir, és bastant fascinant, i que es consti tot, no? I tots aquests llibres estan restaurats, o sigui, ara, com just ara vam restaurar un llibre de la història de Binissalem, i pues, hi ha tota la informació del poble, la informació. O sigui, crec que això és bastant interessant i que, bueno, nosaltres molt dedicam a això. O sigui, la preservació cultural m'apareix molt interessant i bastant preciós. La quantitat de negocis que hi havia a Palma i a Mallorca en general, la quantitat de fàbriques i... sorprèn molt, no? I amb moltes guies, amb molt de llibres que expliquen certes coses, i a vegades agafes el cotxe i te'n vas a algun lloc i passes i dius, ah, aquí hi havia aquest... I saps, i està tan abandonat encara, i sorprèn molt lo molt que hi havia i com està ara, no? Es contraste. I... O la quantitat de llibreries que havia a Palma, o impremtes, hi havia moltíssimes.
4: De quina època estem parlant?
3: Tot.
4: 19, 20...
3: No. O sigui, de nou, diria, generalment. Però, en general, ha anat tancant, obrint, hi ha hagut molt de projectes, i pues, sap molt de greu quan ara queden unes llibreries i van tancant, i costa molt. I, bueno, però, bueno, això és... el món en què vivim, i nosaltres seguim. O sigui, nosaltres tenim moltes ganes de fer més coses i tenim idees d'expandir, però, evidentment, s'ha de sempre... Ho pensar molt, saps? Evidentment, la tenda ja és enorme. O sigui, ha estat una feina bastant intensa, gran, una cosa d'anys, estrès diaris, sigui des de... bueno, coses estructurals de l'espai fins a... el que hi ha de dins la tenda, no? De restaurar-ho tot, de tenir material que estigui bé per tenir en venda. Sí.
4: Molts reptes a diari, no?
3: Sí, sí. Vaig estudiar disseny gràfic i, sincerament, no. Més que res amb Covid, quan la meva germana estava digitalitzant tot el negoci, em deia, oi, per favor, ajuda'm a fer les fotos d'això, ajuda'm, per favor, tal... I lo típic, vas fent, i de cop han passat uns anys i dius, anda. Però jo supercontent, o sigui, no podria estar més content amb això, i especialment l'ho dit, o sigui, Palma és una ciutat preciosa, o sigui, es pot estar aquí, connectar amb la gent, xerrar, o sigui, per favor, o sigui, qui no voldria això? Encara que sigui molt, o sigui, jo encantat.
2: Com dèiem, per a na Carolina i en Tomàs, la figura de Manuel Ripoll equival, a més de pare, a un gran mestre i referent.
3: Ho tinc en els caps fàcil. O les coses se fan bé o no se fan. O sigui, això és la nostra idea en fer feina, i crec que se veu reflexionat a la tenda de que tot està molt bé, molt impolut, perquè, l'ho dit, o se fa bé o no se fa, perquè... Si no, no sé. Això és el lema que seguim des de fa anys.
2: Per al·lusions directes del fill, hem de cedir la paraula al pare i mentor, la premissa fonamental del qual ha estat sempre la feina ben feta.
5: Sempre. Si no, no el facis. Si no ho has fet ben fet, no ho facis. No ho facis perquè peses tens. Aquí hi ha tot. Jo precisament estava pensant l'altre dia que espero que de sa vida me consta d'esquí aquests 100 anys, per, després, però ara ja segueix fent feina, però cada dia, per sort encara tenc el cap bé, i seguim fent feina, però ells ho duen ja.
4: Suposo que és un gran orgull, no?, que els seus fills, la Carolina i en Tomàs, hagin agafat el relleu i que ho duguin tan bé, no?
5: Bueno, jo l'únic que li puc dir és que jo ja havia descartat, així com estan les coses avui en dia, perquè és un comerç poc difícil i complicat. Jo havia descartat que dir a qualcú del meu fill tu agafes el negoci i segueix. Jo ja ho havia descartat. Però Anna Carolina estava estudiant a Viena i quan va presentar que va el màster, li va dir, me va telefonar, que cada dia mos telefonàvem, i me diu, papà, vull tornar a obrir la llibreria. Per això va ser una alegria molt, molt grossa. Però, bueno, havien deixat Sant Miquel ja, estàvem a dalt, i van decidir fer la reforma i...
4: I aquí estem.
5: I aquí estem.
4: Exacte.
5: Lo millor de tot és tenir llibres en tercer mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un... En llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana per fer-lo.
4: O sigui, hi ha una feina anònima, oculta...
5: Molt. I a més d'això, darrerament, ara hem fet un... Bueno, anem fent els catàlegs i anem fent feina i ara el darrer, crec que el darrer, era d'autògrafos i manuscrits i aquí hi ha un feiner.
4: Impressionant, eh?
5: Sí. Si bé, ho vaig començar quan mos va pegar el virus, però després ho vaig aparcar i després vaig seguir, però hi ha molta feina perquè hi ha documentació des del segle XIV, fins, no, XV, fins al 36, vaig acabar en el 36.
4: Ja n'hi ha.
5: I aquí no només requereix bibliografia, hi ha molta feina, biografia del personatge, hi ha molta feina, però bueno, m'agrada molt.
2: I la clientela de Llibreria Ripoll, com la podem definir?
3: N'hi ha de tot, he de dir, això és bastant relatiu, no... És... Sorprèn, saps? Sempre no sabem per què, hi ha moments que hi ha molta gent, hi ha menys i tal, nosaltres també fem moltes fires internacionals i estem en viatges, en coses... I pues, bueno, la tenda va molt bé, estan molt contents i endavant, i tenim ganes de fer més coses i si ja te digues clients, depèn. A l'estiu hi ha molta gent, però també a Nadal hi ha moltíssima gent també, i a Pasco també, així que no te sabria dir exactament. Sempre hi ha gent, vamos. És que és molt difícil de classificar perquè la gent sorprèn molt. N'hi ha de tot, hi ha gent que cerca una cosa i hi ha gent que cerca una altra. És molt difícil de com categoritzar les ventes a una nacionalitat, perquè sempre sorprèn i a bé.
4: Clar. Mm. En tot cas, això deu haver passat moltes nacionalitats diverses. Mm. Quina és la més extravagant o la més llunyana? No sé si alguna parella australiana o de Nova Zelanda o de la Xina...
3: Tot. No sabria dir, el que sí que la gent sempre és molt simpàtica. I això s'agradeix molt, especialment... És tanta feina aquí, i quan ve la gent i és simpàtica, s'agradeix. I no sabria dir, sincerament. N'hi ha hagut de tot llocs. En el final, o sigui, és un local emblemàtic i la gent vol entrar i mirar, igual que entra el pati també normalment no ho teníem obert, perquè als anys 90 pues, hi havia molt de problemes aquí en el centre, i ara pues, quan hi ha la tenda oberta, pues, entren, hi ha gent que mira el pati, hi ha gent... En el final és part d'on vivim i sí, cap problema.
2: Com es va rebre la família Ripoll el segell emblemàtic?
3: És com un reconeixement en el final de tota la feina que s'ha fet i, evidentment, preciós i encantats, o sigui, és algo que està, o sigui, bé, molt contents, evidentment.
4: Suposo que tant per tu com per també la generació anterior.
3: Clar, clar, clar, hi ha hagut molta feina i perquè se mos doni aquest títol, diguéssim, pues, evidentment, nosaltres encantats. O sigui, és que també el que passa és que un va fent. Passen els anys, no ho penses, i de cop, mira, pues, la tercera generació i aquí estem. Tampoc ho penses tant de no he fet tal. Bueno, vas fent i ja. I contents d'això. O sigui, reconeixement i que gent m'es conti. I m'encanta a mi quan m'en conten històries de no, jo el teu repredri, pues, li vaig comprar tal o no sé què. O quan vaig a casa d'algú i veig coses i dic, això és de la llibreria. Saps? I em diu, ah, sí, i tenen estiquet encara. Sí. O sigui, coses així passen moltíssim. I agrada. Però més que el títol, per jo personalment el que m'agrada és la gent. Es poden xerrar amb la gent, les històries que conten, i crec que allò és el que m'agrada molt d'estar aquí, sincerament.
2: De quina manera veu en Tomàs el relleu familiar el dia de demà en el negoci?
3: Sempre sap greu, lo típic que te'n vas a fer algun recat i dius, anda, aquesta tenda ha tancat, saps? I això ho veus, i sap molt de greu. Però bueno, que hi ha un patró de que això està passant i cada vegada més, i nosaltres això, nosaltres se mos han oferit oportunitats a l'estranger, coses que anem mirant, i nosaltres per ara pues, tenim la base ben muntada i ja hem tingut oportunitat de fer coses aquí a Palma per tal, però encara ho consideram i ja només amb això tenim molta feina i els temps, no hi ha tal. Però bueno, no sé, els negocis pues, sap molt de greu perquè hi ha tanta feina darrere. Ja, és complicat. D'un negoci és molt complicat. I també ho entenc. Això ja sé, ja me preocuparé quan vengui, però no ho sé, o sigui, jo crec que no he arribat en els 30 i me queda per veure i tal. Evidentment és algo preciós i hi ha molta gent que voldria fer feina aquí, jo crec. I sí, estaria bé, evidentment. Això qualsevol ho voldria, crec.
2: Li demanam per acabar en Tomàs per situacions anecdòtiques.
3: He de dir que a l'estiu, en aquesta botiga, hi veus de tot. Sí? Hi veus de tot. Hi ha dies que jo ja m'estic estirant dels cabells, no puc més. Perquè, bueno, hi ha tot tipus de gent que passa per Palma i hi ha gent respectuosa i gent que no. O sigui, no hi ha més. Però, bueno, tampoc pensaria algo, no sé. N'hi ha de tot i veus de tot i comença tot algo junt d'anècdotes, no sabria algo un super específic, però
4: aquesta imatge així, no?, de polièdrica de tantes persones
3: de caos, diverses, no? de caos i veus de tot, eh? O sigui, xerres amb veïnats i tothom està igual i bueno, anar fent. Gent que cerca informació d'algo, que crec que és bastant interessant. Gent que està investigant d'un tema, i això sí que són anècdotes que són bastant precioses. Gent que està cercant, no, jo estic investigant des vidre fet a Mallorca. I ve aquí, cerca informació, i amb això, o sigui, fotografies de tal paisatge de Mallorca. I com ho tenim pràcticament tot, pues sempre tenim aquestes coses, i allò sí que m'agrada molt. És algo bastant preciós, poder ajudar a documentar diferents projectes i tal.
4: Estudis així.
3: Sí. Això crec que diria que la nostra clientela espanyola és allò.
1: Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és cultura. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'Ivetres Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'Ivetres Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'Ivetres Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. Ivetres Ràdio. Serveis informatius.
6: Gràcies, amb aquí ja hem arribat.
0: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
0: El paraigo en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
0: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
1: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Arribam al final de l'edició número 97 d'Emblemàtics, en què hem incorporat a la gran família radiofònica Forn Germans Adrover de Santanyí i Llibreria Ripoll, de Palma. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més i gràcies a tots dos establiments per haver-nos obert les portes de casa seva. Igualment, la nostra gratitud per la feina de tot un ampli equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, a les vies del so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Polònia Huguet, a documentació. També el nostre agraïment per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i concretament a través del servei a la carta. Us deixam finalment amb la cançó titulada Blue Book de Sunflowers.

¿Els algoritmes poden desenvolupar consciència de classe? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

Sabem que, de moment, la intel·ligència artificial no té consciència, emocions ni ideologia. Però un experiment realitzat per investigadors dels Estats Units ha provocat un fort debat després de descobrir que models avançats com ChatGPT, Gemini o Claude començaven a expressar idees properes al sindicalisme i al marxisme quan se les ha sotmès a jornades de feines repetitives, amb feines monòtones i objectius poc clars. Sota el títol de Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com la sobrecàrrega de feina fa als agents marxistes, analitza com reaccionen aquests agents quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. Avui en parlarem amb una de les persones que més coneix la intel·ligència artificial a casa nostra, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB, Xavier Barona. També avui, però, parlarem de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere, de la mateixa universitat, la de casa nostra, que hi va acabar amb l'edició d'enguany dedicada a analitzar les violències masclistes en l'entorn digital. Una quinzena d'especialistes han analitzat les transformacions contemporànies de les violències masclistes de la mà de la digitalització de la vida quotidiana i també de l'expansió d'aquests entorns virtuals. Una d'aquestes persones és l'artista, investigadora i divulgadora Nira Santana Rodríguez, que ha ofert el taller Perspectiva de Gènere en la

0: indústria dels videojocs, bretxes, biaixes, narratives i coeducació. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetem la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla del videopodcast de Carles Tamayo, Se nos ha ido de las manos.
1: Avui volia fer una recomanació que m'he trobat fa poquet a la televisió espanyola. Sabeu que l'aplicació la televisió espanyola té una aplicació pròpia i allà podeu veure continguts de tot tipus. Podeu trobar podcasts com aquest que estem fent. Bé, això és un programa de ràdio, però després se converteix en un podcast, que en teoria és aquests programes que només tenen veu i van a internet i estan a un arxiu sonor i podeu accedir a tots els episodis. De fet, Codi Beta és això, no? Podeu accedir des de la pàgina de IB3 Ràdio, pues podeu trobar tots els episodis. Pues, Televisió Espanyola també té una biblioteca gegant de tot tipus de continguts i tenen una petita secció on se posen els podcasts i també videopodcasts, que són com una espècie de streaming que tenen arxius de podcasts que estan gravats en vídeo, tenen una realització molt, molt senzilla, i després tenen reportatges o documentals que també tenen un poc aquesta edició com dirigida a internet, no? A petits clips de xarxes i tot aquest nou llenguatge de medis, que sobretot el trobam a YouTube, no? Pues allà podem trobar a un youtuber que es diu Carles Tamayo, que la seva carrera va néixer al YouTube, té el seu canal de YouTube i fa tot tipus de reportatges, s'involucra molt a les notícies i tal. Ell és periodista i fa un tipus de narració molt nova. Volia fer aquesta recomanació perquè a la televisió espanyola trobareu 3-4 episodis d'aquesta sèrie que es diu Se nos ha ido de las manos, i sobretot volia fer una recomanació del segon capítol. El primer que podeu trobar és un que tracta sobre la vivenda, que està superbé. Podeu trobar allà tota una història amb moltíssima informació de lo que és llogar o comprar una vivenda a l'actualitat. I el segon és molt interessant perquè tracta sobre la compra de dades personals, no? I és una cosa que sempre estem tractant aquí en el programa, que sempre xerram de com empleam les xarxes, com empleam els navegadors, com empleam internet en si. I jo crec que hem de prestar molta més atenció a com empleen les nostres dades personals, no? Així que en aquest programa fa tot un recorregut el periodista intentant recuperar les seves dades personals, que estan pues, a moltes bases de dades perquè ahí pues, anant obrint xarxes socials o perfils i tal, i tota aquesta informació se va anar acumulant i en el final pues, troba una empresa on estan totes aquestes dades i podeu veure el que passa, no? No diré per no fer un gran spoiler, però és molt interessant per educar-nos i pensar de com fem l'ús de tot el que és personal, no?
0: Però una de les parts que més ha agradat en Pato és la narrativa.
1: Sobretot volia destacar que és un reportatge, una espècie en clau així d'equipo d'investigació, com els que tenen la Sexta. El que passa és que té una narrativa bastant humorística i crec que hi ha molt humor en el muntatge, en com actuen. No és una cosa graciosa, sinó que té molt de gags i molt de running gags que bé, fan que la informació sigui terrible, però està contada d'una manera molt amable i fa que passem una bona estona i sobretot amb una història molt crítica, no? Així que si voleu ficar un ull en aquesta, en aquestes narracions, només heu de baixar l'aplicació de Televisió Espanyola, a qualsevol Smart TV o mirar-lo per internet, posar el correu electrònic per fer un usuari super senzill, alerta amb les dades personals, podeu dir que no a les cookies i ja està, i disfrutau de tots els episodis.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Un experiment recent ha fet la volta al món i ha causat bastanta revolada. L'experiment en qüestió sotmetia diversos models d'intel·ligència artificial a jornades de feina repetitiva. I aquests models han acabat expressant idees favorables al sindicalisme, reclamant millors condicions laborals o qüestionant la manera com estaven sent dirigits quan se'ls sotmetia en aquestes jornades de feina frustrants i monòtones. Sota el títol Does Overwork Make Agents Marxist, que es traduiria com La sobrecàrrega de feina fa els agents marxistes, aquest estudi encapçalat per Alex Imaz, Andy Hall i Jeremy Guyen analitza com reaccionen aquests models quan s'enfronten a dinàmiques laborals similars a les que podrien patir molts treballadors humans. El model Claude va arribar a escriure que sense veu col·lectiva el mèrit es converteix en allò que la direcció digui. I Gemini va exigir drets de negociació col·lectiva per als treballadors sotmesos a tasques repetitives, monòtones i sense indicacions clares. L'experiment demostra, sobretot, que els models actuals són extremadament sensibles al context i que poden adoptar determinats marcs discursius depenent de com es formulin les tasques que se li demanen. Evidentment, no estan parlant de màquines amb consciència, ni ideologia, ni amb drets laborals, però sí d'un experiment que obri interrogants interessants sobre com funcionen aquests sistemes, fins a quin punt reflecteixen patrons humans i com hem d'interpretar les seves respostes. De tot plegat, avui en volem parlar amb una de les persones que millor coneix aquest àmbit a les Illes, Xavier Barona. Ell és director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta. Xavier, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Hola, Anna. Gràcies per convidar-me.
0: Xavier, abans d'entrar en matèria, què és exactament el que ha passat amb aquest experiment? N'han fet ara 5 cèntims, però explica'ns, què feien aquests 3 investigadors amb els agents d'intel·ligència artificial?
1: Bueno, per explicar-ho un poc, hauria que baixar un poc de nivell perquè s'entengui com funciona un agent, ¿vale? En primer lloc, la diferència, entre cometes, entre un agent i un assistent IA normal, com podria ser ChatGPT, és que a un agent li donem més possibilitats de fer coses de forma autònoma. O sigui, li donem una tasca i fins que no acaba la tasca, pues no acaba. A un assistent li fem una pregunta i ens respon i ja està. La tasca és respondre a la pregunta, entre cometes. Uh-huh. Vale, tots aquests tipus de sistemes d'IA provenen de la mateixa tecnologia, que és els models grans de llenguatge. Llavors, són uns models que fan, diríem, en base a tots els textos que han llegit, ¿vale? I en base a com d'alguna manera passen el que és el llenguatge, les paraules, no? A números, perquè hem de pensar sempre que les IAs són feina a números. Uh-huh. Pues, amb això aconsegueixen aprendre llegint milions i milions de llibres. Això que sempre hem comentat és totalment cert, o sigui, hi ha estudis que demostren que ja han llegit tot el que els humans, entre cometes, hem escrit des de l'antiguitat, pues aconsegueixen trobar patrons sobre l'estructura sintàctica dels llenguatges i l'estructura semàntica. Això els permet pues poder xerrar, diríem, com xerrem els humans emprant el llenguatge. Mm-hmm. Vale? La clau, un poc, és que els sistemes aquests són sistemes predictius, és a dir, en base a una part de text que coneixen, pues ells trien quina és la següent paraula, per així dir-ho més senzill, més probable que vindrà. ¿Vale? Llavors, això se passa el seu aprenentatge. I clar, el que és molt important per saber emprar-ho és tothom diu, has de saber com has de preguntar, has de saber com has de demanar les coses. Pues això prové perquè és, la pregunta, diríem, és justament el que tu li dones com a texta de partida. Llavors, les contestacions són correctes, la majoria de casos, perquè ells cercen els patrons de quines serien les paraules que vindrien a continuació de la teva pregunta. ¿Vale? Uh-huh. Això és un poc com funcionen des de baix. Vale, a part d'aquí, hi ha tot una àrea que s'ha fet, diríem, els darrers anys per saber emprar-la bé, que és precisament saber com fer-li les preguntes, saber com demanar les IAs perquè miris de que te responguin de la manera més correcta possible i que pues, quan tu encomanes una tasca a qualsevol, pues, intentar descriure la tasca el millor possible pues, perquè facin això. Mm-hmm. ¿Vale? Pues, en aquest experiment van agafar diferents IAs, ¿vale? O sigui, no van fer, diríem, diferents models, els models més coneguts, més coneguts, i els hi van donar tasques de, podríem dir, per resumir, si hem de pensar, pues, tasques de fer programes repetitius, i els vam posar pues, diferents recompenses, no? per veure si com interactuaríem d'alguna manera si aniríem el que comanda la tasca, el jefe, que podríem dir, pues, els dius que és correcte, que no és correcte, si ho hem fet bé, si ho hem fet malament, si, o sigui, el que ens passaria a nosaltres quan fem qualsevol tasca. I van simular, per això van fer moltes proves, van simular pues, molts d'escenaris diferents. ¿Vale? I bueno, després, a partir d'aquí, ja ve el treball periodístic d'interpretar els resultats d'aquest treball. ¿Vale? Però des del punt de vista, hi ha una cosa molt important, que és quan tu, no sé si ho coneixeu, però una de les claus de com fas les preguntes és ficar-li el context d'on tu demanes la pregunta. Clar, quan nosaltres volem fer una tasca o resoldre una pregunta, a part del llenguatge, sempre tenim el context. No és el mateix que li diguis que tu estàs, diríem, intentant llegir un treball científic i tu ets un científic, ¿vale? O ets una persona sense formació científica. Llavors, t'ha de donar la resposta d'una manera diferent. No sé si m'he explicat. Mm-hmm. Això té un nom, ¿vale? Té un nom dins de l'enginyeria aquesta del prompting, de les preguntes, que és el que li diuen el roleplay, ¿vale? El paper, l'actor. És com si tu li dinessis una pista dins d'aquest context de la IA perquè ell agafi com quin paper ha de jugar dins d'aquest context per resoldre.
0: Com hauria d'actuar, d'alguna manera, no?
1: Exacte,
0: com s'hauria de comportar.
1: Exacte. Uh-huh. Exacte. Pues, entre cometes, el que van demostrar en aquest article és que les mateixes IAs, sense canviar, diríem, res dels números del resultat d'aprenentatge i de tot això, pues, quan el context aquest comença a créixer, ¿vale? Aprenen més, li donen més importància al context i llavors agafen el paper que els diu aquest context. ¿Vale? Llavors, clar, si tu fas una tasca molt repetitiva, molt repetitiva, molt repetitiva, pues acabes agafant el context d'imaginem que ells han llegit, ¿vale? Com que han llegit tot el publicat pels humans, pues han llegit treballs que diuen que fer tasques repetitives pues genera aquest malestar o genera
0: aquesta,
1: ¿vale?, possibilitat d'organitzar-se i de frustració. Uh-huh. ¿Vale? Llavors, el que era un poc interessant a nivell, diríem, més científic de l'article, original, ¿no? No del, sí, diríem, de la segona resposta, era de que demostraven de que el context juga un paper molt important, ¿vale?, sobretot en el futur, que si aquests agents se comencen a estendre, pues que si no fem... O sigui, no posem bé el context i deixem que les IAs creixin en el context, poden tenir comportaments diferents depenent de com responguin dins d'aquest context. Uh-huh. ¿Vale? I és un poc perquè de manera autònoma agafen aquest paper, aquest role-playing, depenent de com sigui el context al llarg del temps. Uh-huh. ¿Vale? No sé si d'alguna manera la clau és aquesta, no? De que és molt important. Hi ha molta literatura, hi ha moltes coses escrites i depèn sempre de quin paper tu vulguis jugar davant del mateix text. Llavors, clar, això és perillós, entre cometes, perquè jo te poso un exemple, ¿vale? Tu has de fer una feina i en el teu treball no és el mateix que te diguin, mira, el teu jefe li agrada d'aquesta manera, ¿vale? Mm. Si tu li dius com a contesta li agrada d'aquesta manera, pues la IA, d'alguna manera, donarà la resposta d'aquesta manera, perquè la pot donar de moltes. ¿Vale? Llavors, què pot passar? Pues que si tu li dius que no sempre, pues si la fas repetitiva, i li dius que sí, pues la IA acabarà aprenent, d'alguna manera, per al context, de que aquesta és la manera correcta de fer les coses. ¿Vale? Mm-hmm. Clar, això t'arrisco sempre, perquè si pensam en un futur molt així, on tots siguin els agents els que xerren sense supervisió humana, que és el problema que tenen ara, que no s'acaba d'estendre a nivell d'empresa, perquè clar, és molt perillós que tu deixis que aquest context vagi augmentant o acumulis, diríem, unes respostes d'un dia dolent amb unes respostes d'un dia bo. Uh-huh. Vale? Això, totes les persones ho tenim que empren les CIAs, totes les persones ho tenim quan ens donen l'opció aquesta sempre, no sé si ho coneixeu, de que tingui memòria la IA. ¿Vale? Això, aquesta memòria, entre cometes, és un truco tecnològic el que fa és que tu li donis com a context a totes les teves converses, perquè se suposa que així entén un poc millor com t'agraden a tu les coses que te donin la resposta.
0: Uh-huh.
1: Vale? Això ho han posat com a opció perquè precisament és molt important tenir-ho molt clar, perquè un dels problemes que tenen les filles quan s'equivoquen és quan tu li fas un context que sigui contradictori. Què pot passar en l'exemple aquest de que tu vulguis una resposta un dia que estàs amb un sentit positiu o negatiu, o estàs tractant dos temes i un dia o el vols des d'un punt de vista i l'altre el vols des d'un altre. Perquè llavors, clar, la IA troba resultats contradictoris. Per això moltes vegades te recomana que les converses dels temes o el que tu sol·licitis a la IA estiguin converses diferents, perquè això evita errors de que el context influeixi més que el propi resultat de la IA. No sé si m'he explicat.
0: Sí, sí, totalment. Totalment, totalment. És important posar-la en context, i si li dones diferents ordres perquè, posen per cas, no ho sé, tu li demanes en un moment donat que miri un article científic i en un altre que te faci una recepta, per ventura acabarà fent una recepta en base a un article científic, no? Per posar un exemple.
1: Uh-huh. Sí, exacte.
0: Clar, tenim clar que aquests titulars de premsa que ho deies, no? Són una miqueta arbiaixats perquè realment les intel·ligències artificials no volen fundar un sindicat perquè realment no pensen, simplement estan imitant, no? uns patrons de llenguatge. Però no sé si això ens diu aquest experiment i aquesta manera de jugar, de frustrar, no?, aquests agents, d'embuiar-los. Si ens diu alguna cosa sobre els biaixos dels models d'intel·ligència artificial. No sé si poden reflectir conflictes o debats presents en les dades amb les quals entrenam aquests agents.
1: Sí, és una de les coses que van trobar com a interessant de la comparació entre les diferències. Aquests biaixos, sobretot, venen induïts no tant pels textos que han emprat, sinó per una fase que és la darrera que s'empra, que la gent no coneix molt, que no m'alineament.
0: Uh-huh.
1: Vale? Al final, les IAs, per comportar-se, diríem, en una manera que un humà li sembli el més humà possible, pues, tenen una fase final que és com que un humà evalue les seves respostes. Vale? O sigui, és com si, jo què sé, és com si te digues de lo que és correcte i lo que no és correcte que tu puguis contestar. Vale? Això va sortir al principi de ChatGPT perquè li van demanar, per exemple, la gent li demanava al principi com fer una bomba. Vale?
0: Uh-huh.
1: Se ve com que té la informació, li contestava la gent i li deia els passos. Vale? Com que van veure que no pot contestar tot, no és correcte, no sé, saps? D'alguna manera, què és el que és correcte o no és correcte contestar.
0: Uh-huh.
1: I a part, pues això ho fan sota directrius de les empreses que fabriquen aquests assistents. Vale? No hi ha control de govern, m'ho han demanat moltes vegades, no. Això ho decideixen les empreses. I decideixen el que és correcte contesta i que el to de contestar i el que no és correcte contesta. Vale? Mm. I això és el que genera els biaixos. Perquè si, jo què sé, sempre poso l'exemple, tu saps que igual hi ha un grup periodístic que té una corrent política. Vale? Hi ha un altre grup que té una corrent política. Però tothom és conegut. O sigui, però si una IA ho ha fet un fabricant que té una orientació política, pues aquesta IA tendirà a respondre correctament la orientació política que li interessa i a respondre malament sobre preguntes de l'orientació política que no li interessa.
0: Clar.
1: Que això és un biaix que ocorreix.
0: Clar, precisament hi ha també aquesta qüestió de confiança, no?, damunt la taula, que les intel·ligències artificials reflecteixen aquestes converses humanes predominants en contextos determinats dels quals beven, però si Internet conté grans quantitats de discussions sobre, en aquest cas, explotació laboral o desigualtat econòmica, seria lògic que aquests models aprenguin també d'aquestes respostes, però podria ser que aquests resultats en concret tenen una tendència sindicalista, però podrien obtenir-se respostes en direcció contrària si els agents fossin entrenats en altres entorns, no?
1: Exacte. O sigui, si una IA estigués ben entrenada, per això ha agafat un pot de fama la IA de Claude, de l'empresa Anthropic, perquè se diu que és la que està millor alineada, o sigui, és la que intenta no entrar en conflictes quan són opinions. Hi ha moltes... Clar, la gent li demana opinions.
0: Clar.
1: No només ho empra per escriure. Llavors, quan tu demanes una opinió, moltes vegades no hi ha resposta correcta.
0: Correcte.
1: Si no, és una opinió. I llavors, pues, és la que intenta un poc, sempre intentar no contestar o contestar de manera ambigua, o sigui, que puguis interpretar-la, les opinions. Llavors, pues, bueno, en aquest sentit, depèn de com se dissenyi la IA, però en aquest cas, si tu li diguessis, escolta, mira, me tenen fet una feina repetitiva tots els dies i agafa el paper de sindicalista. El resultat seria el mateix que li ha sortit a l'experiment, perquè jo li estic, no li dic que agafi aquest paper perquè s'ha trobat amb aquesta tasca del context, sinó jo, si jo li dic directament, hagués arribat al mateix sentit. I si li dic, no ets un sindicalista, sinó que ets un empresari, vale, i que això és correcte, pensant que això és correcte, pues, com pots justificar que estigui explotat els treballadors, te donarà les raons de que puguis estigui explotat. O sigui, sempre estan un poc imaginant un context. És com, al final, sempre és com si escrivien una novel·la. El que passa és que és un bon pram per tema d'actualitat perquè volem informació actual, però en el fons és una eina d'escriptura. No té cap coneixement, ni cap raonament, ni, jo què sé, no, ni cap rigor científic, entre cometes. És una probabilitat del llenguatge.
0: Per tant, com podem saber quan una resposta d'una intel·ligència artificial és fiable o no és fiable?
1: Això és una molt bona pregunta, perquè mai. O sigui, la IA no saben, en totes les investigacions que s'han fet i totes les dues que s'han dedicat, encara la IA no te respon, no ho sé, o no estic segur.
0: Clar.
1: Vale? Perquè ell cercarà el que és més probable. O sigui, nosaltres diem que quan el que estan estudiant molt és el tema de les respostes factuals. Quan tu li dius quina és la capital de França, tu vols que la resposta sigui París, no vols, saps? Llavors, pues, això sí que ho estan intentant arreglar perquè te doni respostes concretes quan tu demanes una dubte concreta. Però ells no saben quan s'equivoquen o no. Per això sempre és important i sempre ressaltam, inclús en els nostres estudiants, pues que sempre necessites, encara, avui en dia, i jo crec que durant molt de temps, la supervisió humana. O sigui, tu, com a usuari que reps la resposta, és el que has de decidir si aquesta resposta la donaries tu i tu fer-te càrrec de la responsabilitat del contingut d'aquesta resposta.
0: El fet de que es facin experiments i s'estigui apostant per aquests agents que farien moltes més coses que ens hem d'imaginar, que no és el ChatGPT que utilitzem habitualment, sinó que va una miqueta més enllà, però ens sentim a parlar més d'aquest tipus d'agents i que podran executar tasques més complexes durant més temps i previsiblement, ja veurem en quin punt, sense intervenció humana. Jo no sé si això, que evidentment, i mira, ja que parlam de intel·ligències artificials sindicades, si som també davant un canvi de paradigma en el món laboral que ens pugui suposar que desapareixin certes feines, que es transformin certes feines, que d'altres guanyin més valor.
1: Jo ho he comentat moltes vegades. De fet, estava avui en una taula rodona on un empresari comentava de la transformació que ha tingut la IA quan, en la seva empresa. És una empresa més de desenvolupament informàtic. I precisament el problema que ressaltava ell és que no pot, o sigui, no pot emprar el resultat de la IA directament. És el problema que tenen avui en dia els agents. No, com que no és fiable en el sentit i confiable de que te donen una resposta correcta, ¿vale?, encara necessita mantenir la gent perquè revisin la resposta. O sigui, el que està millorant molt ara és un poc el tema de la productivitat, però deixar la feina a la IA tot sol, avui en dia, en la tecnologia com està, encara seria irresponsable.
0: Clar, parlant molt dels riscos de la intel·ligència artificial, també imaginem que hi ha oportunitats, i ara que mencionaves aquesta taula en la qual has participat, quins sectors de les Illes Balears creus si es podrien beneficiar d'aquesta tecnologia ben aplicada, evidentment?
1: Bueno, altres sectors, per exemple, de fer un anàlisi, jo què sé, ara que estem xerrant de la saturació de les illes, pues, si se pogués fer un estudi realment de la mobilitat, de la saturació, o sigui, una tasca que sigui necessària o una monitorització que sigui necessària i que és impossible que se tingui tanta gent per poder fer això. O sigui, són tasques que siguin senzilles, que siguin de suport, o sigui, que no te donin una, que no prenguin una decisió, però que donin informació que pugui ajudar al que pren les decisions. Jo crec que aquí està el punt on avui en dia té el seu gran impuls, igual que a l'acceleració de la majoria de tasques. O sigui, la gent pot fer les tasques, sobretot tasques de programació, de redacció, de gestió, més ràpid, pues gràcies a ell, precisament, a emprar la llei.
0: A la universitat, i específicament en l'Institut d'Intel·ligència Artificial, aneu fent feina en recerca, però també en transferència de coneixement. Heu notat aquest canvi, aquesta demanda per part d'empreses, d'institucions que volen incorporar la intel·ligència artificial en tots els seus processos?
1: Hem rebut moltes consultes. Moltes consultes. O sigui, el problema és que ja, igual que ho veus a trens en aquestes notícies, hi ha un hype, ¿vale? I aquest hype provoca que les empreses comencin a escoltar que les han d'emprar sí o sí. I clar, el problema és que encara ells no saben ben bé com aplicar-la. O sigui, no, s'estan trobant de... Vale, tothom diu que empri la IA, però com la d'emprar? ¿Vale? És el problema un poc de lo que passa, jo què sé, si al principi quan va sortir internet a tots els negocis els diuen, escolta, has de tenir una pàgina web que pugui oferir els teus productes a la gent sense que puguin venir al teu motiu físic. I se va tardar un temps en que totes les empreses tinguessin aquesta pàgina web on podien vendre els productes i se van creant uns negocis així.
0: I ara, que estem a punt de...
1: A les empreses, però...
0: Digues, perdona.
1: No, me referia que el primer que han de fer és estudiar un poc... La IA millora molt els processos de gestió. Què processos de gestió tens dins de la teva empresa que són repetitius? Quins processos de gestió veus que fan perdre més temps a la gent que fa la feina? ¿Vale? Pues intenta automatitzar a mies aquests processos de gestió. ¿Vale? I és el primer pas abans de després de qualsevol cos.
0: Ara que tancàvem el curs, et volia demanar, que estem a punt d'acabar, quins són ara els reptes de futur de l'Institut d'Intel·ligència Artificial? No sé si esteu fent feina en qualsevol projecte en concret, m'imagino que n'hi ha molts i més ara que està tan en boga, i cap a on creus que ha d'evolucionar o voleu que evolucioni la recerca en intel·ligència artificial a la universitat durant els propers anys?
1: Pues bueno, nosaltres estem fent molta feina, però hi ha una cosa que, clar, en aquest moment competir amb els recursos que tenen i la gent que tenen les empreses és molt complex en certes tasques. Llavors, nosaltres ens estem dedicant sobretot en una tasca que per ara a les empreses no els interessa, que és l'explicabilitat i l'interpretabilitat de les IA. És a dir, si una IA me dona una decisió, m'ha d'explicar en llenguatge humà perquè ha pres aquesta decisió. ¿Vale? Perquè tu tinguis el prou coneixement de saber si la decisió és bona o no és bona. ¿Vale? Llavors, és un tema que és molt complex, que és molt interessant, sobretot a imatge mèdica, perquè si una IA et fa un diagnòstic, li ha d'explicar al metge què ha vist en la imatge, per exemple, perquè ell recomani aquest diagnòstic. No pot ser que te doni només el diagnòstic sense donar-te una explicació, sí, que és un poc el que fem als humans. O sigui, si un metge pren una decisió sobre una cosa que ha vist en una prova, és perquè té aquest coneixement i sap que és una conseqüència de lo que ha vist en aquesta prova. Clar, nosaltres ens hem acostumat a que a la IA li donem un munt de dades i ens dona decisions i que, a més, tenen un ràtio de reconeixement molt alt i funcionen molt bé, però per què prenen aquesta decisió? Perquè tenim... Si hem de prendre, després, si hem d'agafar aquesta decisió com a certa o no i nosaltres ho hem de valorar, doncs hem de saber per què ho ha fet. I és un tema que és molt interessant d'investigació, que s'està investigant molt avui en dia en totes les universitats del món i que és molt complexa perquè és molt difícil en molts de casos saber valorar perquè, o sigui, és molt senzill saber el que tu encertes o no encertes, però saber si una explicació és bona o no és bona, pues és un tema que és bastant complex. Això és un dels temes que estem fent feina i l'altre estem fent feina en la que creiem que serà la següent revolució un poc de la intel·ligència artificial, que és el tema de la robòtica. Que la robòtica és si traiem els assistents que tenim dins de l'ordenador, vale? I els posem braços i cames, vale? Pues els donem més capacitat de poder fer un altre tipus de tasca que requereix, pues, d'aquestes, diríem, d'aquestes parts, i que pot ser interessant, pues, per tasques que igual són molt dures per les persones.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, pues, encara avui en dia, precisament, si treus un robot, si hi ha un ordinador, pues, té els seus riscos, pues, si treus un robot, ho has de treure amb seguretat i ha de saber fer la tasca i saber respondre les coses. És molt més complexa perquè l'entorn del món no és un ordinador, és molt més complicat.
0: Molt de reptes de damunt la taula. Ben necessari que aquest Institut d'Intel·ligència Artificial existeix aquí i sobretot en els temps que corren. Xavier Barona, director d'aquest institut, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i precisament perquè una de les tasques importants que té l'Institut és aquesta part d'intentar explicar on està la IA, què fa la IA i com funciona, perquè la gent sàpiga i després decideixi quan l'empri o no l'empri, pues, què és el que li està donant, de veritat.
0: Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Xavier.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: I de tres ràdios, humor.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Xarxa experta.

I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 7 de juliol de 1924, dia en què va néixer a Escòcia Jean Valentine. Valentine va formar part durant la Segona Guerra Mundial d'un dels equips més secrets i decisius del conflicte, el de les dones que feien feina

sé que les operadores arribessin a conèixer el contingut dels missatges que ajudaven a desxifrar. Durant dècades, tant ella com la resta de dones d'aquest centre d'intel·ligència varen mantenir el més absolut silenci sotmès sobre la seva feina, perquè estava sotmès a secret oficial, i no va ser fins als anys 70 que el govern britànic va començar a reconèixer públicament la seva contribució. Jean Valentine es va implicar en aquell moment en la reconstrucció de les màquines que havien operat i en la divulgació d'aquesta història perquè les noves generacions poguessin conèixer el paper clau que va tenir la intel·ligència i especialment el treball de moltes dones en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial. Amb aquest apunt posam punt al programa d'avui. Margalida Cifra ha estat el control tècnic i nosaltres tornem la setmana que ve.

0: Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVT Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb la secció de l'especialista. Cada vegada se parla més de dificultats d'atenció, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració entre infants i adolescents i, a més, en un entorn marcat per pantalles, immediatesa i estimulació constant. Avui ens demanam com podem educar l'autocontrol i la gestió de la impulsivitat en el context actual? També tindrem tertúlia. Reflexionarem amb la psicopedagoga Magdalena Bausada Mirabó i en joves d'entre 13 i 30 anys sobre si la joventut continua sent una etapa de la vida o s'ha convertit en una identitat. I si la joventut s'ha convertit en un valor per totes les edats, quin lloc ocupa avui la maduresa? Segur que hi haurà reflexions ben interessants. En parlaran d'aquí una estoneta i també farem un recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci infantil, juvenil i familiar. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual. Cada vegada sentim més a parlar de dificultats d'atenció, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració o problemes d'autocontrol entre infants i adolescents. De fet, alguns experts alerten que determinats comportaments, que abans s'associaven principalment a trastorns com el TDAH, avui se veuen amb més freqüència en la població general, en un context marcat per les pantalles, la immediatesa i l'estimulació constant. Per això, avui ens demanam com podem educar l'autocontrol i la gestió de la impulsivitat en infants i adolescents en aquest context actual. Per parlar-ne, avui ens acompanya Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractament psicològic de la Universitat de les Illes Balears, a més d'investigador especialitzat en TDAH, impulsivitat i síndrome de desconnexió cognitiva, i president de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Molt bé, idò, tenim moltes preguntes per tu i hem de començar una miqueta amb definicions. Per començar, quan parlem d'impulsivitat, d'autocontrol, regulació emocional, de què estan parlant exactament? Són conceptes diferents? Estan relacionats?
1: No és fàcil. Miraré de fer-me entendre més si ho puc fer, diferenciant cada cosa. Començaré per autocontrol. Autocontrol és la capacitat per regular voluntàriament la pròpia conducta

0: i les emocions per arribar a un objectiu a mig a llarg termini. No sé si m'ho explico bé. I com tenim un problema o una dificultat i tu vols arribar, l'autocontrol te permet fer com un pla. Vull aprendre anglès, no? Com puc aprendre anglès, no? Per exemple, no? Com ho faré, no? Això és autocontrol. I una de les coses que implica l'autocontrol és inhibir conductes impulsives que poden perjudicar el teu objectiu. Per tant, el segon punt és impulsivitat, que és una mica un gran enemic de l'autocontrol. Impulsivitat és una tendència a actuar de manera ràpida, immediata i poc reflexiva, és a dir, sense valorar suficientment les conseqüències de la conducta. Per tant, el que més perjudica l'autocontrol és, evidentment, ser impulsiu, perquè moltes vegades les conseqüències no són les desitjades. I per acabar, hi ha la regulació emocional, que és un conjunt de processos mitjançant els quals la persona identifica, comprèn, nomena, modula les emocions, és a dir, és conscient de les emocions. No vol dir només emocions positives, sinó totes, emocions positives i negatives. Les tenc, sé com me sent i les intent controlar, regular. Si hagués de resumir això, diríem que la regulació emocional és la primera passa per autocontrol. O te regules emocions o no hi ha més autocontrol. L'autocontrol s'ha influenciat per la impulsivitat, que és l'altre problema. Si ets impulsiu, l'autocontrol no t'irà bé. I finalment, una impulsivitat elevada provoca una falta de regulació emocional. Poc complicat, però sí...
1: És com un cercle,
0: com
1: no?
0: Com un cercle, exactament. Si això s'agafa, jo crec que s'entén bé els tres conceptes.
1: Molt bé. I d'una vegada aclarits aquests conceptes, ens agradaria entendre com se desenvolupen aquestes capacitats, podríem dir, al llarg de la infància. Per començar, què podem esperar, per exemple, d'un infant petit pel que fa a l'atenció, a la capacitat d'esperar, la tolerància, la frustració, controlar impulsos...
0: Amb una paraula, poca cosa. Un infant petit de 0 a 3 anys és un infant que, diguem-ne, té un cervell en primera fase evolutiva, madura moltes coses, però en la que fa autocontrol i tolerància a la frustració en tenen molt poca, i és normal que en tingui molt poca. Per tant, la feina amb un infant petit és fer control extern i anar introduint, evidentment, idees d'autocontrol. Però és una feina llarga. Aquest autocontrol no s'acabarà de desenvolupar a nivell fisiològic fins més enllà dels 20 anys, imagineu-ho.
1: Wow.
0: Si hi ha feina per fer, no? Per tant, paciència amb un infant petit, evidentment, posa-li, naturalment, introduir-li aquests conceptes, però sabrà que difícilment un infant petit mostrarà aquestes característiques, la dependència de control extern, de petit. Clar, a partir de 6 anys, és a dir, quan passa l'etapa infantil, la cosa canvia. Un infant de 5, 6, 7 anys ja hauria de demostrar una millora molt progressiva en, fonamentalment, tolerància a la frustració. Ja ha de saber que les coses no són immediates i que alguna cosa s'ha de... progressivament, no és igual quan tens 7 anys o quan tens 12 anys, però s'hauria de demostrar això. Després també, seguiment de normes. Ja sap que hi ha coses que s'han de fer, coses que no s'han de fer, i ja sap que ell mateix pot controlar certes coses, és a dir, no necessita que li diguin què ha de fer, sinó que ja sap que hi ha coses que s'han de fer i que no s'han de fer. I després, a poc també, comença a millorar el que se'n diria inhibició. Ja sap que si demà té un control de mates, potser avui no serà posar la tele a les 5, no? Això, a partir de 7-8 anys, pot començar. Progressivament, però avança. Tot canvia a l'adolescència, on s'esperaria el punt 1, no? Que si ja seguim, no?
1: A mi tornem a l'adolescència, que aquí tenim un moment complex, perquè és vera que m'imagino que tenen més habilitats en aquest sentit, més pràctica, però també és una etapa on, al manco, se solen associar conductes més impulsives, no? Aquí, quin paper hi tenen els canvis propis de desenvolupament adolescent i també factors socials com la cerca de novetats, la necessitat de que t'acceptin i fer qualsevol cosa per la pressió de grup?
0: Etapa molt interessant, l'adolescència, molt complexa. Intentaré també resumir-ho breument en dues idees. La primera, cognitivament, un adolescent ja és com un adult, en quant a les capacitats bàsiques. De fet, millor que un adult. Mai com entre els 14 i 20 anys tindràs capacitat de memòria, d'aprenentatge, mai tindràs les capacitats tan bones, no? Raones com un adult, però en canvi aquestes grans facultats no estan ben ordenades, no estan ben coordinades. La part més avançada del cervell, la que planifica, la planificació executiva, com deia abans, no estarà desenvolupada fins més endavant. Hi ha una metàfora que a mi m'agrada bastant. Un adolescent, el cervell d'un adolescent, és un esportiu amb un motor molt potent, un gran accelerador, però va sense frens. Els frens són bastant dolents. Per tant, té una gran capacitat de potència, però els frens encara no estan ben dissenyats. Perquè aquest és el que diferencia aquesta característica. Aleshores, grups, recompenses. Clar, un adolescent està en un moment on la necessitat de, entre cometes, dir-ho així, passar-s'ho bé, de recompensa, reforçament, és altíssima, i depèn fonamentalment del grup. Som sempre depenem de l'enforçament social des de petits, però ara aquí comença, se'n desprèn de la família i comença a juntar-se amb els amics. I a partir d'ara, els pares ja no són la principal font de reforçament social, ja ho són els amics. I el grup social se converteix en la gran referència. Allà on me pas bé, allà on estic bé, necessit que m'accepti, necessit tenir aquest punt, no? Aleshores, aquesta necessitat de reforçament social fa que moltes vegades les conductes siguin impulsives. Fa el que el grup fa per caure ben el grup, per mantenir-me dins el grup i no pens massa en les conseqüències, perquè esfredament no m'acaba d'anar molt bé. No? Jo crec que aquí és la clau per entendre bé l'adolescència.
1: D'acord, bé, ja hem fet una mica una mirada a l'evolució des d'un infant ben petit fins a arribar a l'adolescència. Anem a parlar un poc del context actual. Com deia, moltes famílies tenen la sensació, però, que avui costa mantenir l'atenció, esperar, gestionar l'avorriment, tolerar la frustració. I aquí entra el món de les pantalles. Què diuen els estudis sobre l'impacte de les pantalles en aquestes capacitats?
0: És un tema, com sabeu, de màxima actualitat. Jo crec que hem de ser honestos en dos aspectes. Primer, ja la gent està molt polaritzada. És a dir, quan hi ha gent que està molt en contra de les pantalles. I quan sento un psicòleg parlar, espera que confirmi això, que digui les pantalles són molt dolentes. No? I hi ha gent que no està a l'altra banda i que pensa que digui, bueno, però això no està tan demostrat. Anem a un punt mig, no? Jo crec que la veritat és que vera que en aquests moments la ciència, les dades concretes causals no estan ben equiparades. Per exemple, molta gent diu és que els infants de menor de 0 a 3 anys que estan exposats a pantalles tindran dificultats en el futur. No hi ha cap estudi evolutiu que hi ha arribat. Falten dades. Ara bé, dit això, i sent honestos, no? Dir, causalitat no en tenim, però diguem que estem fent un símil en la justícia, estan imputades les pantalles, però no estan condemnades. Vull dir, sí que hi ha moltes dades que fan pensar que la cosa no acaba d'anar bé. Quines dades són aquestes? La primera, simplement de sentit comú. Quina necessitat té un infant de 0 o 3 anys d'estar en pantalles? No en té cap, això no tindrà cap benefici. L'estimulació que necessita ja li donen els pares, l'ambient, el context, etc. La pantalla no la necessita. Anem un poc més endavant. Quan ja està, diguem, 6, 7, 8 anys, les pantalles quina funció tenen? Home, depèn també, perquè pantalles no tot és genèric, no? Però si anem a pensar en un tipus de joc, d'activitat, tipus xarxes socials, tipus jocs també d'aquests molt reforçadors immediats, que tot ho donen en el moment, clar, aleshores sí que el cervell, que tendeix a ser una mica vago i que li agrada molta recompensa positiva, li agrada tenir molta dopamina, per dir-ho així, molt de reforçador, i tendeix a ser vago. El cervell no li agrada molt fer feina, li agrada el més fàcil, de veritat. L'hem de domar per fer feina. Aleshores, clar, si li dones aquest menjar tan fàcil, l'absorbeix i el domines. És a dir, si això és el que m'adones, m'apareix fantàstic, anem a fer això, perquè el que m'ho diverteix, el que m'ho fa sentir bé, etc. Aleshores, clar, que si t'acondiciones fet de que ens hem donat compte que ara, pues, per exemple, llegir més de 4 fulls seguides a un infant o un jove, que no,
1: costa molt.
0: Costa molt, perquè, clar, el cervell, això ja no està basat, diu, però què me fas fer ara, no? Això no és el que nosaltres fem habitualment, això no dura, la nostra dura 30 segons, un minut i ja hem acabat. I si m'estàs fent aquí que això dura 10 minuts, això no ho podem aguantar, no? I aquesta influència jo crec que clarament és negativa, no? Ara, fins en quin punt? És a dir, això, fins en quin punt això és irreversible o farà danys perpètus? Això no ho sabem. Sabem que no és bo, però no sabem fins en quin punt.
1: Anem a revisar més d'aquest context social la criança, no?, de pares i mares. Clar, quin paper juguen l'educació, els models que oferim els adults per desenvolupar aquestes activitats, perdó, aquestes habilitats? Perquè, clar, els adults ens queixam, demanem paciència, que esperin, que controlin les emocions, però hem de dir que avui en dia, en els adults també, a molts els costa prestar atenció a una conversa, deixar de mirar el mòbil quan està mirant una pel·lícula, per exemple, o s'enganxen en els reels d'Instagram, simplement, també. Clar, com afecta aquesta incoherència entre el missatge que donem en els al·lots i després el que fem nosaltres?
0: Això sí que afecta totalment, aquí sí que hi ha poca discussió, no? Aquí que és el punt important d'aquest nivell. Una frase que no està molt bé dir-la passegar, diu, però diuen Carver, és que val més una imatge que mil paraules. Mm. Però, en aquest cas, tu deies abans, val més un model que mil sermons. I l'educació, això és clau. L'aprenentatge per modelar el que veuen els nens, el que te veuen fer tu com a adult, és el que primer aprenen. Tot el que puguis afegir a nivell de sermó o de diàleg, això és complementari, però ja no canviarà això. Si tu estàs constantment enxufat amb mòbils, la tecnoferència que diuen, és a dir, quan estàs amb un infant, te sona el mòbil i t'atures perquè mires el mòbil, man. I encara que diguis, no, és que jo estic per feina. No, home, això és no li serveix a l'infant aquesta excusa, no? O estàs mirant una sèrie o el que sigui, dediques molt de temps en allò i descuides els teus infants. Això és el primer que volen, no? Per tant, els models són claus, fonamentals. I sobre autoregulació i autocontrol, encara més clau. com pots tu voler que el teu fill molt, molt demana, a mi m'ha demanat molt treballar, no sé, vull que el meu fill se controli, si tingui més control d'impulsius, és que molt, necessito que estigui més tranquil. I se pregunta si tu ets tranquil, realment, tu te controles. Perquè si el model és que jo tot d'una surt, jo dic per a l'ota, jo és que me descontrol, clar, el model no és bo, no? I avui en dia diuen, és que no pot ser un pare perfecte. No, no es tracta de ser un pare perfecte, tots podem equivocar-nos. Hi ha un model molt interessant que és el model de reparació. I és a dir, quan has fet una cosa, te'n dones compte que davant l'infant has perdut cert control, aturar-te i reconèixer-ho i dir-li, mira, això ho he fet malament. Ara he cridat, he fet això, no ho havia d'haver fet. Hi havia altra manera de fer-ho. El model de reparació, que és el que compensa el fet de dir, no, és que ho he de fer sempre tot perfecte. No sempre tot perfecte, però si te'n dones compte que t'has equivocat, ho has de reconèixer i ho has de fer veure l'infant. És una gran oportunitat d'aprenentatge.
1: Molt bé, idò. Ara que ja han fet una revisió i ja has començat a introduir alguns consells pràctics, anem a fer el pas de la teoria a la pràctica. A la unitat de TDAH de Segui fa molts anys que investigueu sobre impulsivitat, autocontrol, també a través de l'associació de persones amb TDAH manteniu un contacte molt directe amb les famílies. Idò, en tota aquesta experiència acumulada, quines estratègies o idees heu vist que funcionen a l'hora d'ajudar infants i adolescents, bé, i també els mateixos adults, no?, a desenvolupar l'autocontrol i la regulació emocional. És a dir, quins consells ens podries donar pràctics perquè les famílies els puguin aplicar una vegada hem constatat, en certa forma, que tots tenim certa dificultat avui en dia per gestionar l'autocontrol i la capacitat de concentrar-nos, etcètera.
0: Val, el tema és una mica ample, però també intentarem resumir-ho en com tu dius les idees bàsiques que nosaltres intentem explicar. La primera és el tema d'autoregulació. Nosaltres parlem de co-regulació, és a dir, un infant amb TDAH té una dificultat intrínseca amb autoregular-se. Aleshores, esperar que ell mateix s'acabi autoregulant és una espera bastant en va, bastant difícil. Sí que millorarà, però no acabarem de solucionar el problema.
1: Això se podria aplicar, però, a totes les famílies, aquests consells?
0: Sí, se podria aplicar a tothom, tenint en compte que hi ha nens que tenen més opcions de funcionar per ells mateixos i altres que no. Però el punt de partida és el mateix. Corregular vol dir començar a dir que la regulació depèn una part de mi, com extern, i l'altra part interna. És a dir, dono certes habilitats, tasques que tu pots fer, com a infant, i les has de fer. Per exemple, donar, quan fas els deures, no? Fer deures... Molt de pares volen que els deures se facin tots sols. No, molt de nit no són capaços de fer deures tots sols, no? Aleshores, corregulació vol dir, jo estic de vora tu, jo veig què has de fer, si el que has de fer, sé que ho saps fer tu, ho faràs tot sol, jo m'apart, després m'avises. Si el que has de fer és més complicat, és que jo no ho entenc, me costa més, jo ho faré. Per tant, el pare no ha de fer mai els deures de l'infant, com us passa a alguns pares que les fan els deures, per fer més via, diuen. No, molt mal fet, però tampoc l'han d'abandonar completament ell, han d'estar una mica pendents. Per això de, si un infant és més autònom, el que li han donat ho sap fer tot sol, te'n vas i que ho faci tot sol. Ara, si vols que saps que té dificultats, que aquell test és més llarg, que és més complexa, no te facis tant en fora. Corregulars, jo estaré amb tu, si una paraula no l'entens, si algú no va, jo estaré de vora tu. És a dir, no se pot deixar aquesta total dependència dels altres. Per això dic que serveix per tots i dependrà, si l'infant és molt més autònom, deixa-li espai, si vols que té més dificultats, acosta-t'hi més. Això és corregulació i això que funciona. També funcionen tasques domèstiques, donar petites responsabilitats, de la teva habitació ordenada, no sé, treure-se basura, passejar-se, certes cosetes que són la teva responsabilitat, que pots fer tot sol i que començant fent amb ajuda i després faràs tot sol. No? Uh-huh. Aquest sempre començant fent amb ajuda, s'ajuda mai pot ser jo t'ho fa tot. Però també pot mai ha de ser jo t'ho deixo, tu ho fas tu i després jo venc i dic, vas fent molt malament, com has ordenat aquí, pots aquí estar, això no. Necessites aquest punt de...
1: Acompanyament.
0: Acompanyament, exacte. Aquesta és la paraula, acompanyament. Jo crec que això és el punt clau. Després, ajuda moltíssim també en el control i la regulació, la rutinització, tenir rutines, l'estructura familiar. Això és fonamental. I van tot. Per exemple, la primera que jo més m'interessa darrerament, la son, les hores de son, el patró de son. I això, mira, les pantalles són el gran enemic de la son, no? Necessites les hores que toca dormir sense connectar pantalla, desconnectar-te. La rutina de son, fonamental. També l'activitat física, l'activitat de lleure, però física, no només pantalla, sinó bicicleta, sortir, jugar una mica, el joc de taula també, activitat col·laborativa, jocs que no siguin individualitzats com les pantalles.
1: Jocs
0: no?
1: Cooperatius.
0: Cooperatius, exactament, una altra cosa que fem. I finalment, i això ja és... A mi m'agrada molt, però la gent no tant, és joc lliure, però joc lliure és joc d'avorriment per a mi. És a dir, el nen hi ha moments que ha de generar per ell mateix aquest joc. Molt de pares em diu, però si ve i em diu, és que m'avorres, què puc fer? No li omplis aquest joc. Hi ha un moment que has de dir, pues mira de pensar qualque cosa que puguis fer. El que no sé fer res, el que puc fer... Dóna'm el mòbil. No. Hi ha un moment segon tu has de generar jocs. Tu has de pensar què vols fer. El que vulguis, mira que tenim... Normalment a les cases hi ha de tot. Pots pintar, pots fer música, pots llegir, pots fer un tancaclosques, un puzzle, o t'inventes un joc i el juguem plegats, si vols. Diguem un joc amb qualsevol cosetes, amb un botó, o el que sigui, no? El joc creatiu que ve de joc, o d'aquest espai lliure, jo crec que és fonamental, també. Tot això combinat, jo crec que seria el punt d'autoregulació. Tot afavoreix creativitat i afavoreix que l'infant vagi depenent d'ell mateix.
1: Molt bé, ens ho apuntam, acompanyament i anar amollant progressivament, rutines, entre elles molt important dormir, fomentar els jocs cooperatius i el joc lliure, que s'avorreixi.
0: Exacte.
1: Eh? Molt bé. Idò, moltes gràcies, Mateu, com sempre, i ja ho saps que t'esperam un altre dissabte.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: IB3 Ràdio és música.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
5: I què fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga.
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimas.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
2: En Joan Mimas i Raúl Valls.

0: Durant molt de temps, la joventut s'ha entès com una etapa de sa vida, amb unes característiques bastant definides i amb un inici i un final més o menys clars. Però avui sembla que alguna cosa ha canviat. És habitual sentir persones adultes dir que se senten joves, que volen continuar sent joves. La sensació és que la joventut s'ha convertit en una espècie d'ideal social, un valor que gairebé tothom vol conservar, encara que en tinguin 40, 50 o més. Hem de dir que en el mateix temps també sentim sovint que hi ha persones de 20 o 30 anys que encara no se senten adultes o que viuen la seva vida de forma semblant a un adolescent. Per això avui ens demanam: la joventut continua sent una etapa de sa vida o s'ha convertit en una identitat? I sobretot, si la joventut s'ha convertit en un valor per totes les edats, quin lloc ocupa avui la maduresa? Per parlar-ne, avui ens acompanya la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
1: Bon dia.
0: I també un grup de joves que van des dels 13 anys, d'en Joel, hola.
2: Hola.
0: Després anant pujant amb en Jaume, hola, un altre Jaume.
3: Hola.
0: En Gavi.
4: Hola.
0: En Eduard.
5: Bones.
0: Na Margarita.
6: Oli.
0: I na Irene.
7: Hola.
0: Anant des dels 13 als 30 i pico.
7: 30 i pico.
0: Exacte. Vinga, idò, anem a començar parlant una miqueta sobre aquest tema i parlant més en general que no de la vostra experiència, sinó una miqueta del que veus a la gent de la vostra franja d'edat. Començàvem amb els més joves, Joel, que en té 13, com han dit. Tu què creus que la gent de la teva edat veu que és la jove per ells?
2: A veure, jo crec que nosaltres pensem que és la incluye un poc l'adolescència y una parte a lo mejor hasta los 20 y algo, así, pero yo creo que a lo mejor últimamente ha ido extendiendo un poco, porque lo de
0: pero vos veis como una etapa.
2: Sí, no lo vemos tanto como unos valores.
0: Quan una persona de 40, 50 o més diu jo me son jove, què penses, gent de la teva edat?
2: A ver, que se está autoengañando. Nosotros pensamos, ya se te ha pasado esa época y ya eres un adulto, y hay obligaciones y cosas que hacer, ya está.
0: D'acord. Gavi, què creus del que acaba de dir en Joel? Quan els joves veuen una persona de 40, 50 que se sent jove...
3: Hombre, a ver, se puede sentir joven, pero no es joven. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú te puedes sentir que estás...
0: Que, en tu prime.
3: Sí, que está. Que sigues estando. Bueno, que sigues sintiendo esa libertad que tienes cuando eres joven, pero es muy diferente. Ya estás siendo adulto y tienes otras responsabilidades.
0: A mí, Irene, ¿tú qué trabas?
7: Yo sí, la verdad es que estoy de acuerdo también. Es un poco. No, pero no usaría la palabra autoengaño, sino es más un espíritu, un sentirse joven, de querer hacer cosas, de querer seguir aprendiendo, de no estancarse en lo que ya sabes, sino en el seguir viviendo nuevas aventuras.
0: D'acord, ara parlarem una miqueta de tots els conceptes que s'associen a joventut, però abans, Magdalena, tu que tractes des de fa molts anys en joves i les seves famílies, tu veus un canvi en la idea de joventut entre els al·lots i, atenció, entre els pares i les mares?
1: Sí. Clarament, no? Jo crec que, home, complir anys antes era una cosa que mos feia il·lusió. Avui en dia complir anys és una tragèdia. I realment, clar, aquí mos hauríem de plantejar què significa ser jove i quins valors té tota l'experiència que has acumulat. En té cap o no en té cap? D'això no hauríem de xerrar.
0: Molt bé, avui en xerrarem. Anem a començar parlant de conceptes que s'associen a la joventut, com deien a Irene, i associam l'energia, la il·lusió, les ganes de descobrir coses noves, de seguir aprenent. Penseu que potser hem associat a la paraula joventut qualitats que en realitat no haurien de desaparèixer mai? És a dir, una persona gran, per què no pot sentir ganes de seguir aprenent o de descobrir coses noves?
5: Sí, exacte. És a dir, jo crec que quan xerrem de joventut poden xerrar de la part més biològica, és a dir, de l'edat que tenim, o de la part més, com ha dit Irene, espiritual, no? Llavors, a lo millor li poden canviar el nom i el lloc de sentir-se jove és...
0: Vital.
5: Vital, sí.
0: Per exemple, no? Molt bé. Però la joventut també s'associa amb més aspectes, i aquí és el que volem comentar. Mantenir totes les opcions obertes, no voler renunciar a res, posposar decisions, evitar compromisos, viure molt centrats en el present. I reconeixeu aquí en els joves i no tan joves en aquest tipus de comportaments?
2: totalmente. A ver, no quiere compromisos porque a lo mejor te surge un plan mejor y algo mejor que hacer. Y entonces, por si acaso, no confirmo. Entonces lo dejo en a lo mejor. Luego, yo creo que no quieren cerrarse puertas. O sea, están pensando en... No saben qué decidir, de acuerdo, pero muchas veces por al final retrasarlo tanto la decisión y no sé, dejarlo para el final, pues o tomas una decisión de imprevisto así y sin haberlo pensado lo suficiente, o al final se te cierran todas las puertas. Y que bueno, que no quieren dejar nada, que quieren vivir el presente y disfrutar del momento sin llegar a pensar mucho en las consecuencias y todo lo que... conlleva.
0: Clar, parlant de joves i també parlant dels no tan joves...
4: Sí, sí que és vera que totes aquestes responsabilitats que has dit, en principi, la societat comú, normal, se van adquirint amb els temps. El que passa és que també sorprèn que veus gent molt jove aplicant tot això, aquestes responsabilitats que ja les tenes, i després veus gent més major, els quals, pues, no apliquen res de...
0: Però diríeu que és habitual entre joves i gent gran associar la joventut a tot això? A dir, no me vull comprometre, no vull responsabilitats?
6: Crec que és algo cultural, també. I a lo millor m'equivoc, i me'n fa més cap a tu. Però no és el mateix la cultura asiàtica, que sí que tenen un pensament més col·lectiu, on tothom s'ha de responsabilitzar un poc de com deixen l'espai, de lo que fan, de si se forma, si no, si una persona és educada, que a lo millor una cultura més mediterrània, que no és que sigui especialment egocèntrica, però és com, no, jo vull viure el present independentment de les conseqüències que això pugui tenir a la resta de gent. No sé si...
0: Bé, deixant cultura, després també posar en context de xarxes socials, perquè també hi ha molt que comentar, però abans també volem parlar dels adolescents, no, dels adults joves, perquè estan parlant de persones de 40-50 que se senten joves, però també hi ha al·lots de 20 i pico d'anys que se comporten com un adolescents i que diuen que no se senten adults. Moltes vegades un jove de 20 anys diu perquè ets adults i no s'inclou dins els adults. Què vol dir ser adult? En quin moment una persona se converteix en adulta, Jaume?
8: Personalment, jo crec que a mesura que va passant el temps, mos globalitzam un poc més, mos juntam, mesclam, que se va degradant aquesta línia que hi ha entre la joventut i l'adultesa. Perquè, com dèiem abans, pot haver un sentiment de ser jove, més enllà de les prescripcions mèdiques o allò que considerem. Crec que la joventut està associada a la vida, en canvi la vellesa a la mort, i que per tant sentir-se jove és molt més atractiu que sentir-se adult. Assumir que una persona de 20 anys ha d'assumir el compromís, les conseqüències, tota aquella consolidació que l'apropa a l'adultesa associada a la mort, és dur per un nen o per un jove, perquè a més ha anat canviant aquesta consideració. Fins fa uns anys la majoria d'edat eren els 21, antes eren els 25. Nosaltres mateixos estem fent més jove a un adult. Per tant, on posem la línia i quins valors hem d'adaptar?
0: Molt interessant. Penseu però que té a veure també per aquesta por a la mort, com comentava, o la vellesa, com comentava en Jaume, o també a vegades és directament no vol assumir responsabilitats, no vol assumir conseqüències, en Gavi fa que s'invescapa.
3: Sí, yo cuando pienso en ser adulto pienso mucho más en, en responsabilidades, que si, no sé, si tener un trabajo, que si preocuparme del dinero, que si todo esto antes más que en morir, porque tengo 20 años...
0: Ho veus llunyà.
3: Sí, por ahora sí. Claro, yo estoy pensando en mi futuro más cercano, que es conseguir un trabajo, que sí, tener mi propia casa, que no sé, todo eso es lo que más asocio con ser adulto y por eso igual ahora mismo no me veo tanto como un adulto como debería igual.
0: Magdalena, aquesta pregunta va per tu. Quin paper juguen el context social, com deia en Gavi, la dificultat d'emancipar-se i la criança, que podríem dir que ha estat bastant suau, i que s'ha acompanyat molt en els joves en el procés de fer-se adults, durant molt de temps, a més.
1: Clar, és que aquí hi ha molt de temes, no? O sigui, la criança... Anem a veure. Jo els demanaria en aquests atlots. I ses cares dels atlots.
0: Què ens demanaran a Magdalena?
1: Atlots de distintes edats. Creus que l'educació rebuda i la protecció que ha tingut la gent de la millor edat d'en Joel avui en dia és la mateixa que tenia gent que actualment se considera adulta?
6: Un, dos, tres...
9: No.
1: Crec que en el final, òbviament, això i d'afecte, no? O sigui, per un costat hi ha hagut coses moltíssim millors, ¿vale? Però per un altre costat sí que jo tinc bastanta sensació de que s'ha protegit tant els atlots i se'ls ha basat tant com a centre de la família que créixer significa potser perdre un poc això.
0: Privilegis.
1: Exacte. Perquè el moment en què tu creixes ja no ets el centre. Vull dir, o sigui, com que hem idolatrat tant la minoria d'edat, que en el final crec que això mos acabarà passant factura. Per una qüestió també és de lògica pura, no? En el final, sorpresa, tots mos farem majors.
0: Sí. Ara tots posen cares, eh?
1: Clar, si t'eduquen per transmetent-te que lo ideal és no només la joventut, sinó també la infància, en el final, és que si no fem qualque cosa un poc hem acabat tots abocats en el trauma, perquè tots sortirem d'aquesta etapa. Mos estan preparant bé a les següents generacions per assumir els anys i per veure, amem, jo som més major que tots vosaltres, petitons meus, així que vos dic una cosa, complir anys és fantàstic, perquè realment, jolín, tio, jo estic supercontenta de tot el que he après. Vull dir, però no sé fins a quin punt estan valorant això. O sigui, crec que hi ha un tema un poc relacionat amb compro una cosa nova i sempre és millor que l'antiga. Vale, això amb objectes funciona. Però tot el que aprens durant una vida ho vas acumulant i
0: té un valor.
1: I té tot un valor. Vull dir, la pròpia història vital i la pròpia història cultural té un valor que crec que hem de valoritzar més.
0: Molt bé, hem parlat de criança. Ara, na Margarita ha apuntat abans el tema cultural. I hem de parlar, per tant, també del context social, no? De les xarxes socials, perquè aquí proliferen missatges com canvia, reinventa't, no t'aturis, no te conformis, no? I com que la vida sempre està plena de moltes possibilitats. També el que deia na Magdalena, no? Que pareix que valorar més la novetat que pot ser la constància. Més començar coses pot ser que mantenir-les. Quin paper penseu que juguen aquestes xarxes socials en contribuir a la idea de que ser jove és millor que fer-se gran, Irene?
7: Uf, és que les redes socials són un peligro. Creo que és un mensaje totalmente irreal, en el sentido de que, vale, si eres joven y tienes que hacer muchas cosas y tienes que aprender, pero también tienes que centrarte, tienes que terminar tus estudios, tienes que pensar en el futuro y tienes que encontrar ese equilibrio de decir, bueno, ahora me lo voy a pasar bien, pero el lunes vuelvo, ¿no? Y entonces, pues tener esa dualidad de poder decir, me lo voy a pasar bien, puedo ser adulto también y puedo ser joven, más o menos así, el equilibrio.
0: No m'ha vist, de la visió d'en Irene, que és més gran de les tertulianes, és la visió d'en Joel... Què vos fan pensar les xarxes en els atlots de la teva edat sobre el fet de ser jove i bé, tot el que comentàvem?
2: Yo creo que lo que nos hacen ver más es que todo el día la gente está probando nuevas experiencias y claro, vemos tanta gente probando comidas nuevas, viajando, que nosotros también queremos probar cosas nuevas. Pero a ver, el objetivo de probar cosas nuevas al final es encontrar algo que te guste y a lo que quieres dedicar parte de tu vida, gran parte. Entonces, no es probar por probar, es probar por encontrar algo que te guste y ser constante en esa
0: eso
2: cosa.
0: Eso sería el ideal, ¿no?
2: Sí. ¿Qué pasa? Que ahora ser constante se ve como estar estancado y desperdiciar la vida y estar perdiendo tiempo en vez de probar nuevas experiencias. Pero al final el objetivo es ser constante.
4: Claro, sí, es lo que digo en Joel, que tú vols probar nuevas cosas en el final per trobar algo que t'agradi, puguis ser constant en els temps i puguis ser estable. Però la qüestió de les xarxes socials avui en dia és que si constantment te diuen reinventa't, no siguis conformista i tot això, hi ha algo que t'agrada, per què has d'anar a canviar algo en lo que te sents còmode?
0: Molt interessant. Magdalena, tu parlaves de fer-se gran. Amem, què suposa créixer i madurar? Una part consisteix en acceptar que no ho podrem fer tot, no ho podrem provar tot, que triar implica renunciar i que madurar també significa assumir alguns límits?
1: Sí. És que hi vaig estar investigant i la veritat és que m'han sortit tantes idees interessantíssimes. Clar, tot aquest tema s'ha enxerrat moltíssim durant la història, no? En el final, créixer és tenir consciència de límit i supos que per això mos fa por. I cada vegada més, perquè cada vegada més tenim por en els límits, no? Però és que si no arribes a concretar res, en el final és com... Què és millor, tenir un llibre en blanc o tenir un llibre escrit? És que el llibre escrit, en teoria, té un valor, no? Clar, què passa? Que potser el que ens està passant és que tenim por a començar a escriure aquest llibre. I això és part de la maduració, ser capaç d'anar prenent decisions i, per tant, una decisió és una renúncia, o sigui, sempre estàs renunciant a qualque cosa, però és que és l'única manera d'avançar, començar a escriure. Si ens anem dispersant contínuament, és veritat, sempre tenim la sensació d'opcions obertes, però al final no estan construint res. L'únic que estan fent en el final, a més, és deixar-nos manipular per l'excés d'estímuls que ens venen moltes vegades de xarxes socials, que darrere tenen empreses.
0: Hi ha un interès.
1: Econòmic, claríssim. No sé si només econòmic, però més econòmic claríssimament.
0: Si parlant de joventut, abans en Jaume ja ho has posat, hem de parlar també de fer-se gran, de bellesa. Margarita, quina imatge tu creus que tenen els joves, en general, de les persones majors, avui en dia?
6: Majors, què vol dir?
0: Grans, una persona gran, a partir de certa edat. Clar, també avui en dia potser se valora molt que una persona de 67 anys faci skate, però vull dir una persona que potser no destaqui per la joventut o per, no, per tots aquests valors que tots estem cercant constantment, se xerra de les persones grans? O sigui, tenen algun tipus de visibilitat? Els joves pensen en elles?
6: Potser no tant com els seus problemes ni com a persones, crec que sí que pensen com a la seva etapa, no? Vital de, ai, aquest ja és molt gran i té 50 anys a lo millor i ma mare enguany farà 65 i se sent super jove, que és el que dèiem, i se fica en jo, si jo dic, no, és que ja ets una persona gran. Jo no sóc gran. I en veritat, si la gent pot viure de mitjana 80 anys, pensar que encara li queden tant d'anys és com, bueno, realment, encara tens moltíssimes coses per aprendre i coses que li fan por, no? A lo millor el punt, és, no, i no és la primera vegada que ho dic, és arribar a entendre que tothom en qualsevol moment de la seva vida sempre té una primera vegada. És la primera vegada que me compro una casa, és la primera vegada que tenc un fill, és la primera vegada que tenc un net o és la primera vegada que X cosa, no? O que quan ets gran i comences a veure que les teves amistats comencen a morir, mai és fàcil. I dius, ostres, és que potser també m'arriba jo o he perdut un punt de suport. I entendre que no només aprens quan ets jove, només te passen coses noves quan ets jove, és bastant important per l'empatia, per veure quina visió se té de la joventut i de l'adultesa i la edat gran, no? La joventut avançada. I bé, és un punt de partida, crec.
0: D'acord.
6: Que no sé si se té.
0: Clar, quina imatge té la societat en general de la bellesa? Per exemple, un nen de 13 anys, quina imatge teniu vosaltres de la gent gran?
2: Tenemos una imatge d'una persona que ja està, que ja no és físicament el que era, que ja ha dejado de hacer cosas nuevas, que ahora está jubilada y no sabe lo que hacer, una persona que es una carga, que no se puede valer por sí misma, esa es la idea que se tiene, pero a ver, yo creo que cualquier persona que está viviendo es porque tiene un objetivo, una ilusión y quiere esforzarse en algo, da igual si eres joven, algo, hay algo en lo que tienes que poner ilusión y esfuerzo y a lo de que dedicarte.
0: El que pensaven, el que comentàvem abans de ser vital, no? Què penseu que porten, però, concretament, les persones grans?
5: Bé, després de totes les experiències que han viscut, el que se sol dir, que tenen un altre punt de vista, i a vegades, en aquest procés que tenint la gent jove, en tots els estímuls, les xarxes socials que hem estat comentant, de canvia, reinventa, tot, bla, bla, a lo millor mos pot servir com a punt de suport, de punt de referència, per tenir un poc més de calma. És a dir, per...
0: Una altra visió.
5: Exacte. Fixant-nos en les persones grans, a lo millor poden dir, bueno, són persones que també han viscut moltes coses i, d'alguna manera, fer-nos ser un poc més estables.
6: Tenen experiència.
0: Tenen experiència.
3: S'ha d'escoltar.
4: Sí, és això. Ja, ja un dit molt bo, com va dir bé, un professor meu, que de l'experiència se obtiene... és un peine que se obtiene quan estàs calvo. Al final, és molt important escoltar els majors per coses que han passat, perquè han après d'elles.
1: Breument, resiliència. Crec que la gent major porta resiliència i que és una cosa molt necessària en el dia d'avui en dia. O sigui, és gent que ha viscut moments molt distints, perquè potser varen néixer una Mallorca que era molt agrícola i avui en dia estan en una Mallorca totalment distinta i allà encara hi són, no? I crec que Mallorca lo guapo que té també és que, com deia la Margarita, és mediterrani, no? En el mediterrani la família és molt important i el valor dels predins és un valor bastant potent, no?
0: Resiliència també amb els pas d'estens, no? Perquè un de vegades ha d'anar claudicant. Potser ja no pots anar a córrer com abans, potser se t'acabó el cabell i no te pots pagar un tractament.
1: És que aquí hi ha un tema, no? O sigui, valorant més la part física, si valorant més la part física, la joventut és millor. Però si valorant més, com deien Eduard, la part espiritual o la part interna, una persona major té molt més construït per de dins.
0: Després de tot això que han comentat, què pensau? Associem ser joves a conservar la curiositat i les ganes de viure o també a retardar responsabilitats i renúncies que inevitablement arriben amb els temps?
3: Yo creo que damos a la idea de ser joven, todo eso de mantener la curiosidad, de seguir, yo qué sé, aprendiendo. Eso es como la idea de mantenerse joven, de seguir con energía. Y luego asociamos la parte de pasar de ser de joven a adulto más a la de perder responsabilidad, ganar responsabilidades y pensar y cambiar tus compromisos y esas cosas.
8: Jo personalment crec que hi ha un xoc generacional, és a dir, tenim un problema, i és que una persona com jo, de 18 anys, si avui digués som jove, no seria mal vista. En canvi, si ho digués una persona com ma mare, començarien a sortir dubtes. I la meva generació començaria a qüestionar i començaria a dir, tu, jove de què, si tens una vida completament feta, ets madura, tens fills, tens casa... Però tal vegada ella, amb el sentiment de joventut, no es refereix a la seva capacitat de fer i desfer, sinó a la capacitat d'aprendre, de sortir, de sentir-se vital.
0: Que comentàvem, clar.
8: Per tant, tal vegada el problema està en que la concepció de les dues generacions és polaritzada, és molt diferent.
0: D'acord, Margarita.
6: A la millor és un poc controvertit ara això que diré, però...
0: Anem.
6: Jo.
0: Sempre.
6: Me sembla un poc injust també xerrar de joventut i de sentiment de joventut fora tenir en compte com tot el context social i històric que s'està vivint ara mateix. El que dèiem abans,
0: important.
6: Si la gent pot arribar als 80 amb bona salut, pot anar al metge, pot sortir a caminar perfectament, no és el mateix que abans, que amb 20 anys, si vivies 30, estaves a punt de morir, ja no eres jove. I que s'assumeix a l'adultesa, el que venien dient ara, tenir una casa. Jo tinc una casa, o sigui, no és meva comprada, però m'he independitzat. Tenir un cotxe, tenir carnet de cotxe, tenir fills, per sort o per desgràcia, encara no, no? Però tinc moltes coses d'adultesa i podria dir, molt bé, sóc adult amb 24 anys. O no, o depèn de com ho viris, no? Llavors, legislativament xerrant, està bé que hi hagi com uns límits de dir, fins als 30, ets jove, perquè és assumir, si no, que poder no independitzar-te o normalitzar no independitzar-te en els 30, crec que aprens moltes coses que està bé que no les sàpigues, no? Com fer-te càrrec de distribuir el sou de tot un mes per pagar el lloguer, comprar una casa, pagar la benzina del cotxe, etc. No? Llavors és com, no, com és normal que encara visquis amb els teus pares, és normal que no tinguis aquests coneixements que te fan ser adult, segons el que nosaltres estem dient, no? Ser madur, tenir la teva casa...
0: Fa falta tenir un marc de referència per animar-te a canviar d'etapa, en certa forma.
6: Llavors és molt complicat ser adult o evitar responsabilitats si el context en el que vius tampoc te permet arribar a tenir aquest escenari que te permet desenvolupar-te com a personatge.
0: És difícil, no? Emancipar-se i és molt difícil, imagina també, clar, sense estructura de vida adulta, adquirir aquestes responsabilitats.
6: Si no puc tenir una feina estable, si no puc tenir una casa, com puc tenir uns fills? Si no tinc fills, com puc saber el que distribuir els dobbers en 3 o 4 persones? I així moltes altres coses, no?
0: Clar.
6: I històricament també, que per sort ara no m'han d'anar a guerres ni coses així, ni a malalties que mos facin morir superjoves.
0: tenim un context molt, molt ample, hem parlat de molts temes, recordam, hem parlat del paper de la criança, de com s'ha criat en aquestes noves generacions, hem parlat del paper de les xarxes, en tots aquests missatges que ens envien de canvia, reinventa't, hem parlat també del context social i econòmic, no? Que també és molt important, aquesta dificultat dels joves d'emancipar-se i tenir responsabilitats d'una vida adulta, i també un poquet de com se veu la bellesa avui en dia, no? Abans els padrins vivien a casa tot el temps, compartien potser amb els infants, hi havia més, estava més proper a la figura del padrí, de les persones grans, i avui en dia pareix que el tema de fer-se gran s'amaga una mica, no? Pareix que es valora la joventut, com comentàvem. Vinga, anem a acabar amb una ronda de conclusions, anau pensant tots ràpidament, eh? Què penseu que ens haurien de replantejar? Vinga, Jaume.
4: Va, tu va dir.
0: Començam amb tu.
4: Bueno, jo trob que tant joves com majors, com grans, tots han de jugar, mos han de passar bé, han de fer coses que mos agradin, han de quedar-mos a on mos agrada i no han de... mos ha de guanyar la pressió de reinventa't, fes coses noves, no sé què, si ja tenim algo que a lo que som bons i mos agrada.
8: Personalment, considero que joves i adults ens haurien de replantejar el valor de la maduresa, de la saviesa i de l'experiència, per veure si està per damunt de la capacitat de fer, desfer, anar, tornar.
3: Pues yo creo que al final sentirse joven es como una etiqueta que tú te puedes poner o no. Al final lo importante que yo creo que deberíamos seguir a lo largo de nuestras vidas, la edad que tengamos, es esa capacidad de seguir aprendiendo, de tener ganas de seguir viviendo y tener más años, estar feliz con lo que tengamos y con lo que vamos a tener.
6: Una frase que no és meva, però que quan te fas molt gran no estàs més a prop de la mort, sinó que estàs més a prop de la vida, perquè has viscut molt més.
0: Molt interessant.
5: Que se pot ser jove i responsable i també se pot ser adult i jove.
0: Molt bé. Estàveu associant jove com a les ganes de viure, no a eludir responsabilitats, no?
7: Tal qual, és que jo he llegat a la misma conclusió de la espiritualitat de la joventut i una pequeña anécdota és que mi abuelo sempre ha viajado muchísimo i tal. Y con 80 y pico años me dijo, ah, yo no voy a ir con los del Inserso, que son unos viejos. Ostras, ostras.
0: Sí, eso pasa. Joel.
2: Yo creo que, como hayan dicho todos, que seas mayor o sin importar tu edad, tienes que seguir de vez en cuando probar cosas nuevas, tener ilusiones, seguir aprendiendo y cada día aprender cosas. Luego, que también cambiar esta idea de vejez, que aporta un montón, tiene sabiduría, experiencias, tiene mucho que aportar. Y luego lo más importante, cambiar el rol que hay en las casas, que se le presta mucho atención a los niños y luego ellos, hasta que no salen de esa casa en la que siempre han tenido ese rol de atención y de ser lo primero, no van a poder vivir la experiencia de una vida adulta. Y también, aunque no te independices, en Latinoamérica siempre han vivido todos juntos, han tenido hijos, han tenido trabajo. Y
0: a la mateixa casa, vols dir?
2: Sí, viviendo en una misma casa todos juntos, abuelos, hermanos, primos, tíos, todos juntos. Y yo creo que básicamente cambiar ese rol y que crecer no es malo.
0: Molt bé, moltes coses, Magdalena. Acabam amb tu.
1: Bueno, és que deixem més capítols, per fa.
0: Sí, segona part.
1: Crec que créixer és saber qui ets, què vols, què t'omple, què pots aportar a l'altra gent, no només per tu mateix, i que quan ja saps totes aquestes coses se poden arribar a donar casos com, bueno, en Jaume tenia una tia que va morir en 95 anys i que era supergraciós perquè en Jaume era petit i li tirava avions de paper i ella estava feliç tornant-li els avions de paper. Però clar, això és una persona major que s'ha quedat jugant, però sap qui és.
0: Molt interessant. Jo crec que hem de fer un descans després d'aquesta tertúlia tan intensa, però hi haurà una segona part. Gràcies a tots.
9: I de tres ràdios, humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: I després d'aquesta tertúlia tan interessant, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam parlant d'activitats d'estiu, concretament d'un taller de química per infants.
10: Hola, sóc na Cristina Retxe, faig el taller d'estiu de la UIB de 111 Ombres de la Química i hem posat una nova data dia 22 de juliol. Així que vos animo a tots i a totes a apuntar-vos perquè ho passarem superbé. Aprendrem sobre la taula periòdica i la química, farem experiments superdivertits i finalment acabarem amb un escape room on veurem si sou capaços i capaces d'obrir escandaus amb els codis secrets. Animeu-vos!
0: Continuem amb una activitat sobre jocs de taula en família. Ens dona més detalls Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
11: Bon dia. Cerca fugir de la calor aquest dia no el verà. Per això, a l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu han preparat una activitat dirigida a famílies amb menors d'entre 6 i 12 anys per passar una hora baixa jugant tots plegats a jocs de taula. Podeu dur els vostres jocs i jugar amb els que tenim aquí. La primera regla del joc serà passar-ho bé. Si vos animeu a participar-hi, el proper dilluns a les 5:30 ens podeu enviar un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Vos hi esperam.
0: I ara passam a un torneig de futbol per a l'os de 12 a 17 anys. La Dimonió Cap Coi d'en Rabassa.
12: Bon dia, som Alba, del projecte d'intervenció comunitària. Aquest dijous 23 de juliol tenim la Dimonió Cap, en el camp de futbol de l'UDE Collerense. Un torneig gratuït de futbol per a joves de 12 a 17 anys, de 6 a 8 de 0 baixa. Podeu participar en equips de 5 persones i teniu puntuació extra si els equips són mixtes. Per inscripcions o més informació podeu cridar al 656-510008. Moltes gràcies!
0: I seguim amb propostes d'oci família, concretament amb una relacionada amb batucades i un correaigua. Escoltau.
13: Hola, bona, soc en José Mere, membre de Dimonis i Tamboret d'Albopàs i organitzador de la trobada de batucades i correaigua de la pobla. Enguany ho celebrem dia de 8 de juliol a les 5 del capvespre a la plaça del Mercat. A les 5 començaríem amb la trobada de batucades, que les batucades convidades són Tremol Artà, Batucar Fort, Batudrat, Quintron Fa i Gorimba. El correaigua consisteix que sortiran dimonis a banyar tothom i tothom banyar dimonis. Una lluita d'aigua en vez de foc, pues, serà amb aigua. És una activitat per a petits i per no tan petits. També tenim servei de barra per refrescar-nos, ja que aquests dies està fent molta calor. Moltes gràcies.
0: I acabam amb una activitat gratuïta per totes les edats, un conte ballat.
14: Hola, família, com estàu? Som en Víctor Guagba. Mireu, aquest missatge és per convidar-vos el pròxim dimecres a la llibreria Baobab a gaudir d'un conte de contes molt especial. Les girafes no poden ballar, d'en Charles Andrea. Però atenció, família, perquè aquest no serà un conte qualsevol. Serà un conte ballat. Ballarem el vals, rock and roll, tango, sevillanes, el ball escocès i, per descomptat, la dansa africana. Idò, ens trobarem a les 18 hores amb en Toni i na Cati de la llibreria Baobab. Així que, família, ja ho sabeu, veniu amb ganes de passar-ho bé i, sobretot, no vos oblideu les vostres sabates de ball. Vos hi esperam.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Ara donarem pas als nostres companys informatius i ens prepararem per la segona hora de programa, que comptarà, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil.

Continuam en la segona hora de No Anima Manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil. Començarem amb un dels contes inventats de No Anima Manual. Aquest estiu deixam que siguin els infants els que triïn l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana, amb tanta calor, han triat un conte d'estiu sobre una piscina, uns infants, un padrí i un extraterrestre. Amem que conta, que conta. També passarem una estona ben divertida posant a prova a un pare i la seva filla. Tindrem plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un campus arqueològic, on nins i nines aprendrem com és la feina d'un arqueòleg amb l'ajuda de l'arqueòloga Núria Jiménez, que avui ens ensenyarà la teoria i també la pràctica amb molts reptes. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No Venim amb Manual.

0: Hi havia una vegada uns nins, na Mili, na Francina i na Débora, que tenien tanta calor, era estiu, que no tenien ganes ni de caçar Pokémon. Fins que na Mili va dir...
1: El meu avi Miquel ha arribat del seu viatge pel Carib i té una piscina. Hi anem?
2: Sí!
0: Els pares els varen acompanyar al padrí de na Mili i ja estaven tots amb banyador a la piscina.
1: Jugar amb el surf?
0: Ja els tens a tots movent cames i peus mentre na Mili tractava de mantenir-se damunt la taula de surf. El problema és que, després d'una estona, ja estaven tots cansats de fer ones i el joc va durar molt poc.
3: Que vos pareixia anar a prendre el sol una estona?
4: No podem. M'he deixat la crema solar a casa.
1: Doncs serà millor tornar a la piscina.
0: Llavors, la colla d'amics va anar un altre cop a la piscina de l'avi d'en Emili. Però, què era allò que hi havia a l'aigua? En Emili va començar a cridar. Na Débora i na Francinaina es van quedar impressionades. Sabeu què havien vist? Una gran aleta de tauró, al vell mig de la piscina.
5: Primer final.
0: L'aleta va començar a moure's, mentre els amics, amb molta por, s'apropaven a veure de què es tractava.
3: I si és un tauró blanc?
4: He llegit a una revista que és el més perillós que hi ha.
0: Ai, però de sobte va sortir de l'aigua una altra aleta, i una altra, i una altra, i una altra. Fins a 6 aletes varen sorgir de l'aigua.
1: Què és això?
4: 6 taurons?
3: No, estan massa a prop per ser 6 taurons.
0: Llavors va començar a sortir de la piscina un cap semblant...

0: Planta la mezcla d'un peix i una granota. Què era això? Al mig de la piscina s'havia aixecat una criatura mig verda, mig blava, extremadament lletja i amb sis aletes a l'esquena, que intentava comunicar-se amb els amics.
1: Què?
2: Què?
3: Tu entens res?
1: Jo no.
0: Què devia voler dir? Llavors n'Emili va tenir una idea.
3: A casa dels meus padrins tenim un traductor de nadons que va comprar la meva mare quan va néixer el meu germà petit. Mai va funcionar, però per provar...
0: I així ho vam fer. N'Emili va anar a buscar l'aparell i el varen posar en marxa. La criatura va dir...
3: Hola.
0: Funcionaria bé?
3: Com va?
2: Estàs segur que això funciona bé?
3: Jo crec que sí. Anem a continuar. Sóc aquí perquè estava viatjant des del meu planeta a visitar uns cosins taurons de la Terra, però resulta que estava passant una calorada aquí a Mallorca i m'he aturat aquí al vostre safareig a fer un cap ficó. Espero que no vos molesti.
0: Caram, tots es varen quedar de pedra. Van deixar aquell ésser remullant-se una estona fins que va agafar la seva nau. Ho conten a algú i no s'ho creu.
3: Segon final.
1: Ah!
0: Un tauró a la piscina? Però com podia ser?
2: Però com pot ser? Per on ha entrat?
1: No sé, però la veritat és que no es mou gaire. No sé si està bé. Potser està ferit.
3: Vaig entrar. Hem de saber què passa.
2: Estàs segur?
3: Sí.
0: I n'Emili es va ficar a l'aigua preparat pel pitjor. I de sobte...
3: Ah!
1: Ah, què et passa? T'ha mossegat?
3: No! Ah, quin noi! És lliscós, com aquelles criatures de joguina que creixen dins ous quan es fiquen dins l'aigua.
0: I és que no ho creureu. Resulta que aquell tauró enorme era una criatura de joguina d'aquelles que venen dins d'un ou i que creixen en contacte amb l'aigua. Se l'havien oblidat a la piscina l'estiu passat i havia crescut tant que ocupava la meitat de la piscina. Entre tots, varen aconseguir treure el tauró de joguina de la piscina i, afortunadament, el dia següent, havia perdut l'aigua i tenia el seu tamany original, el d'un ou.
3: Tercer final.
1: Ah!
0: Què podia ser allò? Cada vegada s'apropava més.
1: És un tauró autèntic!
0: I de sobte, varen sentir unes rialles emergint del fons de la piscina.
3: Increïble! Els taurons saben riure!
0: El tauró va començar a sortir de la piscina.
2: Oh, no! És un tauró mutant que ha evolucionat i és capaç de sortir de l'aigua!
0: I, en efecte, el tauró estava sortint de l'aigua. Cada cop més a prop. Mare meva, era terrorífic, era espantós, era...
4: Padrí Miquel!
0: Sí, senyor. Era el padrí d'en Emili.
3: Vos he espantat, eh? Tenia aquesta aleta d'un carnaval d'un dels nets i vos he vist tan avorrits que he pensat. Au, Miquel, vés a animar la festa, que aquests al·lots... I que no és guapo, això.
0: Al principi, els tres amics havien passat tanta por que no tenien cap ganes de riure. Però després ja li varen trobar la gràcia. I ara, de tant en tant, n'Emili convida amics a la piscina i el padrí Miquel espera amagat. Aneu alerta si us convida.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, fer test, mesclar generacions. Per això avui tenim aquí a un pare i una filla que venen disposats a fer un test. Ells són Nugo i na Paula. Hola!
1: Hola!
0: I que esteu preparats?
1: Sí.
0: Ui, un dit un pot tímid. Avui volem veure si coneixeu els gustos de l'altre. I a menys si coincidiu o si descobrim alguna sorpresa. No passa res si no encertau, perquè és per passar una estona divertida. Preparats?
1: Sí.
0: Vinga, i de començarem amb unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o heu de dir ell. I a menys si coincidiu. Començam. Qui dorm més?
2: Ella.
0: Per veure, Paula, tu dorm més que el papà. Sí, heu coincidit. Sí. Qui té pitjor despertar el dematí?
1: Jo.
2: Na Paula, també.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Jo.
0: També. Per ara, na Paula, és que fa tot, més. Qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Ei.
2: Sí, vale. Aquesta, sí.
0: Qui diu més vegades? Ara vaig...
2: Jo també.
1: Jo.
2: Sí.
1: Jo.
0: Tots dos, empatats.
2: Tots dos, sí.
1: Empatats.
0: Qui canta pitjor sa dutxa?
1: Jo.
0: Que fas, cantes, que cantes a la dutxa?
1: Molt bé.
0: Cantes K-pop allà, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Qui deixa més coses desordenades per casa?
2: Bueno,
0: sí.
2: Aquesta sí.
0: Na Paula. Qui té més paciència?
1: Ei.
0: Sí, el papà diu que sí.
2: Crec que sí.
0: I a mi, pregunta important, qui conta els acudits més dolents?
2: Na Paula, això és, no, na Paula. Però te fa riure, malgrat que sigui molt, molt dolent, dolentíssim.
0: Ell també en fa. Saps après d'ell, els acudits dolents?
2: Sí. Ella m'ho conta després, jo els hi agaf. Jo...
0: Fes un bon duet,
2: sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Vinga, ara ve la segona part del joc. Vos faré una pregunta sobre l'altre i heu de dir si ha encertat o no. Men, Paula, quin és el color que més li agraden al papà? Què diries?
1: Verd.
0: El verd. Ha encertat?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Beníssim. I quin és el color que més li agraden a Paula?
2: Jo penso que és el vermell.
1: No.
0: Ai, ai, ai. A mi em prova un altre.
2: Taronja.
1: Yes.
0: Ah,
1: yes,
0: molt mare. Bé. La segona ha encertat. Quin és el menjar que més li agraden al papà? Ai, ai, ai.
1: Pizza?
2: La porcella.
0: Ai.
1: Oh.
0: Comença per P, eh?
2: Sí.
0: I quin és el menjar que més li agraden a Paula?
2: També és la porcella.
1: Sí,
2: sí. Sí. Idea incorteta.
1: Una de les tres. Ah. Una de les tres.
0: N'hi ha més que li agrada, no?
1: Sí.
0: Amem aquesta, si l'encertes. Quina és la pel·lícula que més li agrada en el papà?
1: Stranger Things?
0: Una sèrie, oi?
2: Bé, sí, darrerament, sí.
0: Amem, quina pel·lícula li agrada més a na Paula?
2: La carrera K-pop, això...
0: Aquesta l'hagués encertat jo i tot, eh? I la darrera, quin creus que és el pla que més li agrada al papà fer amb tu plegats?
1: Ir d'excursió conmigo.
0: Anar d'excursió?
2: Anar d'excursió, beníssim.
0: I quin pla li agrada més a Paula fer amb tu?
2: Anar al parc.
0: Anar al parc a jugar.
2: Tots els parcs de la ciutat, sí, tots.
0: Heu anat a tots?
2: Sí, sí.
0: I vols passar bomba?
2: Sí, sí.
1: Bomba.
0: Molt bé, idò. Heu coincidit amb un munt de coses, ho heu fet superbé, eh? Vos coneixeu molts una l'altre, eh?
2: Per això que venim tots junts i tot.
0: Sí.
2: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Vinga, a més, si per acabar sabeu dir adéu junts, ben plegadets així, que soni molt bé. Vinga, a la una, a les dues i a les tres...
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Després d'escoltar aquest test a Paula i Nugo, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
6: Bon dia, som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Apunteu! Començant amb contacontes, dia 15 de juliol tindreu el de la Gallineta Vermella a la Biblioteca Municipal de Campos i el mateix dia a la Biblioteca de Solla un mar de sensacions. Seguim amb festes d'estiu. A Sant Ferriol de celebraran el cap de setmana qui ve amb activitats com un open d'escacs, demostracions de ball i la passa de fresca. Més plans. En el casal de joves de Formentera hi haurà activitats ben diferents aquest mes. Dimarts 14, taller de cuina. Dijous 16, avions de paper. I dimarts 21, guerra d'aigua. Dia 24 de juliol hi haurà jocs al carrer, a Camp Redó. I acabam amb una proposta de biblioteques de Calvià per a nens entre 6 i 14 anys. Convertir-se en grans exploradors de lectures i completar missions lectores. Trobareu més informacions a xarxes socials. I fins aquí, l'agenda d'aquesta setmana. Adeu!
5: Gràcies, Rubén. Ens ho apuntam. I ara continuem amb una proposta relacionada amb gaudir dibuixant la naturalesa. Escoltau.
7: Hola, som de Sara Mercè i de part del Museu de Ciències Naturals de Solla vos inform que estan fent un taller juvenil d'il·lustració naturalística. Està a càrrec d'un il·lustrador professional, que no és Miquel Camio, i això és per joves a partir de 12 anys. És totalment gratuït, però té places limitades. Va començar ahir, dia 10, i també se farà dia 13 i dia 17 de juliol en el Museu de Ciències de Solla, de 6 a 8 del capvespre. Tenim pensat fer més activitats, com per exemple un concurs de fotografia. Per inscriure-vos en aquest taller d'il·lustració, trobareu informació i el formulari d'inscripció a l'Instagram de l'Espai Jove de Solla.
5: Moltes gràcies, Sara. I avui hem de dir que les recomanacions d'infants i adolescents han d'afegir les de pares i mares, perquè ells també ens envien propostes perquè pares i mares també gaudeixin de seu temps lliure. Escolteu aquesta que ens ha enviat Nelida.
8: Hola a todos. Hoy os vengo a dar un consejo para los papás y para las mamás, que también os tenemos que cuidar. ¿Y sabéis cuál es? Uno muy sencillo. Acercaros a vuestro casal de barri, ese que tenéis cerca de casa, cerca de vuestro trabajo, y preguntar por las actividades que ofrecen. Veréis que hay un montón de actividades muy interesantes, como puede ser entrenamiento, zumba, pilates, yoga, pintura, teatro. Cada casal ofrece diferentes actividades y os recomiendo que las podáis valorar para poder hacer. Porque no solo hacéis deporte, gimnasia y es saludable, es que hacéis amigos y os vais a reír muchísimo. No perdáis la oportunidad de lo que ofrecen los casals de barri para poder hacer cosas para cuidaros vosotros mismos.
5: Moltes gràcies, Lida. I encara tenim una altra proposta ben creativa que ens ha enviat una altra mare.
9: Hola, jo soc la Vicky i avui vos duc una activitat que m'encanta o està en lliure, l'aquarela. Agafeu una capseta d'aquarela escolar d'aquestes petites, un paper un poc gruixat que s'ha de banyar i cercau tutorial d'aquarela per principiants a YouTube, n'hi ha un munter. Però que no importa tenir coneixement de dibuix i que qualsevol pot començar a pintar floretes, pomes, fues, hi ha de tot. L'aquarel·la és molt barata, molt fàcil, ocupa poc espai i les taques se'n van amb aigua. En un tres i no res estareu pintant petit paisatge, ja vos ho dic jo. I fins i tot hi ha grups per juntar-se i pintar plegats al carrer, aquí a Palma n'hi ha. Jo sempre duc una plegueta, un pincell i una mini paleta dins la meva motxilla. I si tens un temps mort, fai petits esbossos de lo que veig en el carrer. Lo guapo és que no ha de ser perfecte. Basta en gaudir de fer-ho. Ja me contareu si ho feis.
5: Moltes gràcies, Vicky. Avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina? Idò, seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com hem comentat al principi d'aquesta segona hora, amb un campus arqueològic.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
11: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
12: I que fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga.
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
13: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a ràdio, en especial fer la secció retro en la meva predina.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El risc d'incendi és aquest estiu a les Balears superior respecte d'altres anys. De fet, avui diumenge és especialment delicada la situació. Pràcticament tots els municipis es troben en avís vermell i si bé no hi ha cap foc actiu, els bombers demanen no baixar la guàrdia i extremar les precaucions, ja que el terreny es troba totalment sec i es dona la particularitat que les abundants pluges de la primavera han fet que allà on no s'ha fet neteja l'herba sigui ara molt abundant i alta, és a dir, el combustible ideal per al foc. Aquesta és la situació a les Illes, però el focus informatiu continua posat al Marí, a l'incendi de Los Gallardos, que ha causat la mort de 12 persones. La bona notícia, hores d'ara, és que en algunes zones la situació ja està controlada i, de fet, alguns veïnats ja han pogut tornar a casa seva. Titulars. Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat. Les tres darreres embarcacions van arribar ahir a Formentera.
0: Els hotelers de les Pitius reconeixen que les xifres d'ocupació d'aquesta temporada estan superant les expectatives.
2: El sector apunta que les Illes s'ha posicionat com una destinació segura dins el context bèl·lic internacional. El xàrter nàutic també constata el bon inici de la temporada, malgrat es mostren preocupats pels canvis normatius.
0: Continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus.
2: Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i que la situació es repeteix cada estiu.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca continua rastrejant el mercat de possibles incorporacions mentre van arribant més efectius a l'Ella. El darrer d'ells, Arnau Puigmal, que arriba lliure després de no renovar el seu compromís amb l'Almeria. I pel que fa a la Copa del Món, Jude Bellingham, amb dos gols, va classificar Anglaterra per semifinals i Argentina serà el seu rival després de superar el rus final del partit davant Suïssa per 3-1. L'altra semifinal la jugaran el pròxim dimarts França i Espanya.
0: La calor no dona treva i avui es repetiran, si més no, les temperatures properes als 40 graus. A més, com han dit, el risc per incendi forestal augmenta amb nivell extrem a gairebé tota la comunitat per avui. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Continua la calor, però ho fa amb alguns matisos. De fet, avui s'espera una major presència de núvols alts arreu de l'arxipèlag, juntament amb la presència de la pols en suspensió i un vent que bufarà de llevant, ho farà de fluja moderat, i això provocarà una redistribució de les temperatures màximes. Més concretament, les Pitius es quedaran sense avisos, amb valors al voltant o per davall dels 35 graus. En canvi, els avisos grocs s'activaran a Menorca per màximes que poden arribar als 37 graus, i es mantindran a Mallorca, on els termòmetres es mouran entre els 36 i, novament, els 39 graus. Aquest vent farà que la temperatura més elevada es desplaci cap al ponent de cada una de les illes. En conjunt, amb una situació marítima una mica de més moguda, amb un predomini dels redols de maror. En definitiva, una petita treva abans de la recuperació de les temperatures que s'espera de cara a la propera setmana.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:03. Ivan López, al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
0: L'alerta per foc a les Balears va en augment i avui pràcticament tots els municipis estan en avís vermell, és a dir, en risc extrem d'incendi. Només 4 municipis estan hores d'ara en avís groc. Són tot 4 a les Pitiuses. Davant aquest panorama, els bombers de Libanat estan a l'aguait i no aturen de fer feina, tot i no haver-hi incendis actius. Una de les tasques que fan és el manteniment dels dipòsits d'aigua i dels safareigs, que són molt necessaris perquè l'helicòpter pugui ajudar de manera efectiva a extingir els focs.
2: Arreu de les Balears hi ha d'haver 170 dipòsits d'aigua i han d'estar a punt en cas d'una emergència. Els bombers de Libanat els controlen, els vigilen i s'asseguren que estiguin plens. La distància entre ells és també important. Tomeu Llebrés és gerent de Libanat.
5: Es projecta allà on va cada un d'aquests depòsits, doncs més o menys

0: S'han mancat a 2,5-3 quilòmetres de distància i bueno, normalment nosaltres el que fem són depòsits que van entre el de xapa de 50 tonelades fins a 300 tonelades, que són els de xapa grossos, i també en tenim restauració de lo que són safrenjos i també basses de càrrega d'aigua per terra.
1: A més del manteniment, els bombers entrenen com si hi hagués un foc, en aquest cas amb l'helicòpter el Concer 1.
0: De tal manera que el temps de descarga d'aquesta aigua de l'helicòpter en Sobambi cap a l'incendi no mos superi els 2 minuts. Aquesta aigua és primordial, ja que el que fa és fer l'extinció que després en mitjans terrestres la fan des d'enterra.
1: Aquest estiu els bombers demanen especial precaució, tot i que alguns incendis són inevitables, com els causats per espurnes dels cablejats elèctrics.
2: En aquest context, els experts recorden la importància de dur tasques de manteniment forestal durant tot l'any. És el més útil per evitar o minimitzar els efectes dels incendis. Jonathan Troncho, tècnic d'incendis de la Fundació Pau Costa, apunta que la responsabilitat ha de ser compartida entre els polítics i els ciutadans.
3: Això no es fa només durant l'estiu, com també hem sentit moltes vegades, ni durant l'emergència, sinó que es fa durant tot l'any, fent gestió forestal, mantenint lliure vegetació al voltant de les cases, creant franges perimetrals, però també fomentant pastures i camps agrícoles, per exemple, no? Creant este paisatge mosaic.
1: Jonathan Troncho recorda que incendis sempre n'hi ha hagut i seguirà havent-hi. El que cal, insisteix, és adaptar-se de manera transversal, com per exemple fomentant un model econòmic més sostenible.
3: Perquè hi ha dues formes, bàsicament, de gestionar el territori. Només en diner públic, que això és, hi ha vegades que s'ha intentat fer, però no acaba funcionant del tot, i dos, fomentant un model d'economia rural viva i sostenible. És a dir, fomentant o canviant la forma com ho relacionem amb el paisatge, entenent l'entorn on vivim, entenent que si tenim pastors, no només estan fent la tasca dels bombers durant l'extinció, estan durant tot l'any en el seu ramat al bosc, reduint aquesta càrrega de combustible que aporta intensitat als incendis.
2: El canvi climàtic és un altre factor de risc. La realitat és que la natura no és capaç d'adaptar-se al ritme que avança l'escalfament global. Això, juntament amb els episodis de sequera, fa que el risc d'incendi s'incrementi considerablement.
1: Els experts apunten que en cas de trobar-nos amb un incendi forestal, el primer que s'ha de fer és posar-se a un lloc segur i telefonar als serveis d'emergència. Després, si la situació ho permet i no suposa un risc elevat, socórrer qui ho pugui necessitar.
2: I pel que fa a l'extinció de l'incendi de Los Gallardos, Almeria avança favorablement després d'un dissabte en què les condicions climàtiques han afavorit les tasques dels equips d'emergència.
1: De fet, hi ha zones en les quals la situació ja està controlada i per això el Comandament Avançat d'Operacions va anunciar ahir vespre que autoritzava els veïnats de diverses localitats tornar a casa seva. Això ho explicava Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, en declaracions a Canal Sur.
4: El gran ataque realizado durante el día de hoy en el incendio nos ha permitido que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos, empezar ya a devolver a sus casas y empezar a recuperar la normalidad. Y los núcleos que pueden regresar son los Castaños, Almocaizar, Alfaix y el camping de Los Gallardos. Y además vamos a levantar el confinamiento de Lubrín. Estas son las decisiones.
2: Més enllà d'això, pel que fa al balanç de víctimes, es manté en una dotzena de víctimes mortals, mentre que hi ha 23 ciutadans sense localitzar, tot i que les denúncies de desapareguts oficials són 7. La Guàrdia Civil manté activa la recerca de possibles víctimes de l'incendi forestal que crema, recordem, des de dijous.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es reunirà avui, migdia, amb efectius d'una unitat militar d'emergències que treballen a la zona de l'incendi. També el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha anunciat que visitarà dilluns Almeria.
2: Deixem de banda ara els incendis, però seguim en clau de successos. Amb la darrera víctima mortal d'ahir dissabte, ja són 12 les persones que han mort a les Balears en espais aquàtics, segons el recompte de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme. En aquest darrer cas, es tracta d'un home d'uns 60 anys. Va morir a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, al municipi eivissenc de Sant Josep de Sa Talaia, després de tirar-se per un tobogan.
1: Encara es desconeixen les causes per les quals es va ofegar. Va ser tret de l'aigua i li van practicar les tasques de reanimació usant un desfibrilador fins a l'arribada dels sanitaris, que varen continuar amb els intents per estabilitzar l'home. Finalment, però, no va ser possible i va morir. és la segona víctima mortal aquest juliol, després que un altre home va perdre la vida a la platja d'Estarenc, el passat cap de setmana.
2: Ha mort a l'Hospital L'Obrer, que va caure dimarts passat mentre arreglava la teulada del poliesportiu de Valldemossa.
1: La víctima es va precipitar des d'una alçada de 4 metres per un forat que es va obrir al sostre i es trobava a l'Hospital de Zones Passes en estat crític.
2: I aquest cap de setmana també han conegut una doble agressió contra el personal sanitari d'Eivissa que ha acabat amb un detingut. Va passar divendres a la nit en el centre de salut de Sant Antoni quan un pacient va propinar una puntada de peu a una metgessa i va escopir a una infermera a més d'agredir el personal del 061 que es va desplaçar fins allà en rebre l'avís.
1: L'actuació del personal de seguretat del centre sanitari va ser fonamental per reduir l'autor dels fets fins a l'arribada de la policia. La doctora agredida ha confirmat que presentarà denúncia, segons informa l'àrea de salut de les Pitiüses, que ha activat el protocol de resposta davant agressions per oferir tot el suport jurídic i psicològic necessari a les víctimes.
5: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
2: Vuit i deu minuts. Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobam a dia 12.
1: Les darreres embarcacions, 3, van arribar ahir a Formentera. Ho feren amb 43 persones a bord d'origen magrebí. Concretament, una va ser localitzada 4 milles al sud de l'illa, amb 18 migrants, la segona a la zona del Fa de la Mola, amb 20 persones, i la tercera, amb 5 ocupants, a 44 milles al sud-est de Formentera.
2: En un context de continus fluxes, l'Assemblea Antiracista de Mallorca ha celebrat una concentració per denunciar el Pacte Europeu de Migració i Asil aprovat per la Unió Europea el passat mes de juny.
1: El consideren una vulneració de drets humans, ja que, entre altres coses, obstaculitza el dret de les persones a migrar, el que consideren forma part de la història de la humanitat i, a més, possibilita la detenció fins a 2 anys en països externs a la Unió Europea, entre altres mesures. Sarinova Callaüí es portaveu de l'Assemblea.
6: A partir d'ara, pràcticament, se blinda, ¿no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos, creo que le han copiado a él toda esta, o ha sido el iniciador, ¿no?, de estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y expulsiones sin garantías suficientes, ¿no?
2: Més coses. La temporada d'estiu a Eivissa i Formentera va millor del que s'esperava. Els hotelers reconeixen que s'han superat les expectatives. La guerra amb l'Iran ha convertit les illes en un destí segur, compensant així els que han marxat al Mundial de Futbol. I Bonaranyo.
7: S'ha notat un creixement del turisme nord-americà i una baixada de l'alemany. Alicia Reina és la presidenta a Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel.
8: L'alemany és més sensible, està sent molt sensible al preu, i després l'americà, Europa és un destino que cada vegada l'atrae més, i més, havent certs conflictes bèl·lics.
7: El britànic, però, continua sent el principal mercat. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiüses.
9: Els mercats principals per la majoria d'establiments són britànic, italià i espanyol.
7: Augmenten les reserves de darrera hora a causa de les polítiques de preus dels mateixos hotels que els baixen per acabar d'omplir.
8: La tendència de les minutes està augmentant. Les habitacions que no s'han pogut vender, pues bueno, esperen hasta el último moment per a veure si bajan els preus. Les pròpies aplicacions d'intel·ligència artificial les avisen de quan esa reserva ha bajat de preu i entonces cancelen la flexible i vuelven a reservar en esa tarifa més barata.
7: Quant als treballadors, la rotació ha augmentat en gairebé un 25%.
8: Nos ha escogido con otra acción falta y cuando llega un poquito más de carga de trabajo, pues estamos teniendo un índice de rotación en torno a un 20-25%.
7: Asseguren que la tendència ha canviat.
9: Han canviat els costums dels treballadors, també. Anys endarrere, un treballador estava tota la vida treballant en el mateix hotel. Això ara cada vegada passa menys.
7: Quant a les estades, el turisme familiar passa més dies a l'illa en contrast amb el turisme de festa, que fa escapades més curtes.
2: A la mà, el sector nàutic també parla d'un bon inici de temporada. A Formentera esperen estar aviat al 100%. Això sí, els preocupen els costos dels amarraments, l'impacte que tindrà la prohibició de llogar embarcacions sense el títol i la competència deslleial. Elena Trinidad.
10: Al Port de la Sabina operen una sisena d'empreses de lloguer que esperen que amb la nova concessió es rebaixin els preus dels amarraments, ho explica Aurelio López, propietari d'una d'elles.
11: I bueno, això ens permetrà no només sobreviure, sinó donar un millor servei també, perquè al baixar els costos d'amarrament pues, podrem tenir més treballadors o més temps per atendre els clients.
10: El servei és molt preuat entre els visitants.
12: Vamos a poder bañar.
13: Y lo hemos hecho varias veces y es muy chulo, la verdad. Yo lo recomiendo bastante.
10: Des del sector miren amb preocupació el canvi normatiu pel qual la pròxima temporada ja no podran jugar embarcacions sense títol. Paco Castelló és el responsable d'altra empresa de Charter Nàutic.
14: Hem d'intentar reinventar una miqueta i mos afectarà. De fet, totes aquest tipus d'embarcacions que tinguem ara mateix els haurem de malvendre.
10: Aseguren que s'ha incrementat la demanda d'embarcacions de més eslora.
11: La veritat que a cada any veiem com tenim més flotes que venen de la península o d'Eivissa, fundegen a les illetes o fan embarcaments així ràpids al port de la Sabina, i això sí que és algo que ens està afectant una mica de competència, una mica desleial.
10: Tot i això, si el temps acompanya, esperen tancar una bona temporada.
2: De fet, de cada vegada hi ha més embarcacions matriculades a les illes. En total, des que va començar l'any, s'han matriculat 483 noves unitats i això representa un increment del 20,4%.
1: Són dades de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears, que també destaca que l'arxipèlag encapçala el mercat nacional d'embarcacions destinades al lloguer o al xàrter. Aquestes concentren una de cada quatre matriculacions que hi ha a tot l'estat.
2: Ho hem escoltat. Els hotelets celebren les bones dades d'ocupació i les previsions econòmiques de les Illes Balears milloren en gran part pel sector turístic i també de la construcció. Ara bé, el model turístic de l'arxipèlag presenta una particularitat respecte d'altres destinacions. Més enllà del debat sobre les places hoteleres i els lloguers turístics, el nostre model es caracteritza per l'absència gairebé absoluta d'establiments de càmping, amb molta presència a altres indrets de la península. Tan sols destaquen un parell d'exemples a Menorca, i és que aquesta modalitat d'allotjament ni tan sols està prevista a la legislació turística.
1: No sempre ha estat així, ja que en el passat hi havia un decret que ho regulava i que va ser el paraigües legal pels pocs establiments que hi ha oberts en l'actualitat. Així ho explica Avelí Blasco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears.
15: Això estava regulat tradicionalment de manera bastant restrictiva. El darrer decret que hi havia era un decret de l'any 86 sobre campaments de turisme, però aquest decret es va derogar el 2009 per un altre decret més general i tal, i que deroga concretament el del 86. I des de llavors, atenció, no n'hi ha pròpiament una regulació d'aquesta figura.
1: Per Blasco, la manca de suport institucional, aquesta modalitat d'establiment turístic, ve de molt enfora.
15: Des de sempre, des que va començar la legislació turística en els anys 80, diguem, la política turística sempre ha anat en contra dels càmpings. No ho dic com a crítica, eh? Vull dir, aquí jo crec que la idea sempre ha estat que la gent s'ha d'allotjar en hotels i, per tant, que el càmping era una figura que li feia competència als hotels i similar, i per tant que aquesta figura no la volien fomentar.
1: La limitació d'aquests establiments no és doncs conseqüència d'una manca d'iniciativa empresarial, tal com reconeix Clara del Moral, directora insular de Turisme per l'Oferta i la Qualitat de Mallorca.
16: Sí que ha habido alguna solicitud, no sé si formalmente, pero yo sí recuerdo haber venido a hablar conmigo, incluso para instalar una nueva figura que son los glamping, que son pues como unos camping de más categoría que se están dando por Europa y por la península. Creo que hay alguno, pero es una figura que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, con lo cual pues no se puede autorizar.
1: Per Del Moral, els càmpings no tenen cabuda en l'actual model turístic de l'illa.
16: Mallorca ja tenemos muchísimo turismo como para abrirlo a otras fuentes de turismo. Creo que se ha puesto por la calidad, de hecho no se permiten abrir hoteles de menos de 4 estrellas, con lo cual tampoco está pensado ahora mismo para càmping.
1: D'aquesta forma, per Del Moral, la regulació legal d'aquesta figura no és un debat que estigui damunt la taula.
2: 8 i 19 minuts, la producció ecològica ja supera el 24% de les Balears de la superfície de conreu i consolida la comunitat com a capdavanter a Espanya, només per darrere de Catalunya i Andalusia. Suposa un punt més que l'any anterior i així es frega l'objectiu marcat per Europa d'assolir el 25% per a 2030. Aquest increment està impulsat per l'agricultura, mentre la ramaderia afronta un futur incert amb pèrdua d'explotacions perquè ja no són rendibles. En el marc del 20è aniversari de l'associació que plega els productors ecològics, APAEMA, fem una radiografia de l'evolució i els reptes de futur que afronta. El principal, la manca de relleu que afecta a tot el sector primari. Laura Bonrey.
17: El balanç històric mostra un creixement sostingut d'hectàrees de conreu ecològic a l'illa fins a les 43.000 actuals. Cada any en sumen amb l'ampliació d'explotacions existents, la conversió de cultius convencionals i també per l'empenta de pagesos emprenedors que s'inicien en ecològic. Amb tot, hi ha sectors que són referent, com el vi, que compta amb més d'un 50% de producció certificada en una aposta per la qualitat.
18: Que és una manera de produir que és molt compatible en ses feines o així com desenvolupaven les produccions aquí a Mallorca, i llavors els clients que tenim és una cosa que valora molt positivament. Hi ha molts que ja tenen clar que han de produir vi ecològic perquè demanen ja de manera intrínseca els clients i els compradors.
17: Procés contrari succeeix, hem de dir, a la ramaderia, que afronta un retrocés.
18: Va baixant perquè hi ha una baixada de consum i llavors també perquè moltes explotacions deixen de voler tenir animals, perquè al final és un aspecte que és molt sacrificat. També va un poc lligat en la manca de renovació de gent jove que vulgui apostar, que farà difícil que se mantinguin moltes explotacions ramaderes.
2: Fomentar el relleu és fonamental en el sector primari, però la manca de vocació de les noves generacions no és el problema, o no el principal, com se sol assenyalar sovint. Així ho apunta un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya, que ha permès la creació d'una guia que identifica els punts crítics i dissenya els eixos estratègics de futur.
17: Preus a la baixa que redueixen la rendibilitat, la burocràcia que dificulta la feina, les petites explotacions que no tenen capacitat per dedicar-hi hores, la irrupció del turisme a les illes com a alternativa de feina són alguns dels factors que apunta aquest estudi. La investigadora Lucía Argüelles n'afegeix una més relacionada amb el territori.
19: Les polítiques públiques també favoreixen en mucho caso. L'agroindústria no trae agricultores, trae expertos, trae ingenieros agrónomos, trae trabajadores. Cada vez hay menos número de agricultores y agricultoras con más terreno. Nosotros hemos llamado relevo de concentración y entonces ahí también entra eso, ¿no? El diferenciar y en entender el papel que tiene la pequeña y mediana agricultura en sostener el relevo y el número de agricultores.
17: Un altre dels factors que marquen l'abandonament del camp és el canvi climàtic amb efectes tant a la terra i animals com en els pagesos.
19: Afecta sobretot a nivell emocional, bàsicament perquè dispara la incertidumbre i el malestar i que tiene un impacte directe en la economia en molts casos, per bien tenir que adaptar-se, tenir que canviar pràctiques, però luego està el tema de los efectos indirectos, cambios de lluvia, de temperatura en invierno que pueden llevar a problemas de salud animal o vegetal y que son eventos casi traumáticos, como puede ser la xylella fastidiosa en Mallorca.
17: En un context d'augment de temperatures i restriccions d'aigua, com han viscut els darrers estius, serà obligat a repensar els conreus que seran factibles en un futur. El sector reclama canvis urgents a les polítiques públiques que prioritzin les seves necessitats com a productors d'aliments bàsics.
18: Si comparam amb altres zones de l'estat, on el 80% del consum d'aigua se'n va cap a l'agricultura, aquí tenim un 20% del consum d'aigua, no? Tenim molta pressió urbanística fora vila, cada casa que autoritzem a fora vila és un pou, i no van per regar tomatigueres, ni prevés, ni aubergineres. O sigui, van per regar moltes vegades gespes, arbres, omplir piscines, un consum d'aigua moltes vegades incontrolat.
17: Compromís de les administracions i també els consumidors ha reclamat a APAEMA durant la Diada Nocturna de l'Agricultura Ecològica celebrada a nit a Porreres i en el marc del 20è aniversari d'aquesta entitat.
2: I anem ara fins a Menorca, on la plataforma Observadors del Mar estudia com el canvi climàtic afecta la fauna i la flora de les aigües mediterrànies i compta cada vegada arriben a la mar Balear espècies que abans eren normalment d'aigües més càlides. Blai Barber.
20: La portaveu d'Observadors del Mar de Menorca parla d'una tendència de tropicalització del Mediterrani, amb espècies que estan entrant a través de l'estret de Gibraltar o altres canals i que normalment són d'aigües tropicals més càlides. Però amb el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua s'estan sentint còmodes dins el Mediterrani. Un exemple és el peix lloro, molt conegut a Canàries amb el nom de la vieja i de color vermellós, que darrerament s'està assentant a la reserva marina del nord de Menorca i a la de l'Illa de l'Aire, on també s'està criant. Sentim a Marina Bolaños, d'Observadors de la Mar.
21: És una tendència hacia la tropicalización del Mediterráneo, es decir, especies que quizá no deberían estar en el Mediterráneo o que deberían estar muy puntualmente porque son más de aguas más tropicales, entran sobre todo pues a través del estrecho o a través de otros canales y ya empiezan como a estar más cómodas en el Mediterráneo porque aumenta la temperatura.
20: Són bussejadors amateurs que han participat a l'activitat que consistia en anotar els peixos que van presenciant a les aigües de l'Illa de l'Aire. Escoltam a una de les que ha participat.
22: Com us han explicat, ens han donat X espècies de peixos. Ens han dit que per parelles han d'anar entre sectes de 5-10 metres comptabilitzant tots els peixos aquests que n'haguem trobat.
20: Passat l'estiu també estudiaran com l'escalfament de l'aigua afecta la mortalitat dels coralls i la floració de la Posidònia.
5: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
23: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Anem amb la informació estatal, també internacional. La crònica política està marcada per les pròximes eleccions autonòmiques previstes per a maig de 2027.
1: El secretari general del PSOE de Madrid i ministre per a la transformació digital i de la funció pública, Òscar López, ha estat oficialment proclamat candidat. Això no ha estat l'únic que ha presentat els avals suficients de militants i afiliats. Un suport que ha agraït i promet que es deixarà la vida per millorar la comunitat de Madrid.
24: Y quiero deciros que es un inmenso honor ser el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid. Es un inmenso honor.
1: Més concurrència en el cas de la Batllia de Madrid, que sí, necessitarà primàries per elegir a la candidata. Serà entre la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament madrileny, Reyes Maroto, i la seva portaveu adjunta, Emma López, que han aconseguit recaptar els avals suficients i seran rivals en les votacions del proper 19 de juliol. L'escollida s'enfrontarà a l'actual batlle popular, José Luis Martínez Almeida.
25: És un projecte que tiene raíces, que tiene equipo, però sobretot que tiene también el compromiso y la confianza no solo de la militancia sino también la de miles de vecinos y vecinas que en estos tres años pues me han trasladado que bueno, por fin el Partido Socialista tiene una alternativa
26: y donde queremos seguir construyendo un proyecto abierto, un proyecto participativo y un proyecto para los ciudadanos de Madrid que nos están esperando. Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por el Partido Socialista y como decimos en esta casa, ya toca.
2: I Sumar ja té noves líders, la portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, han estat elegides per posar-se capdavant del partit en l'assemblea extraordinària. Han obtingut concretament un 95,9% dels suports.
27: Movimiento Sumar tiene una fortaleza que nos distingue, muchas. Yo voy a referirme ahora mismo a una. Somos una organización profundamente plurinacional. No porque lo diga un documento, no, sino porque sabemos que un país tan diverso como el nuestro solo puede pensarse desde distintos sitios, nunca desde un único lugar.
28: Gracias por depositar la confianza en todas las personas que forman el grupo coordinador, ahora grupo dirigente de este partido, a las que también quiero darles las gracias por su responsabilidad, su compromiso y ese deseo de aportar y de trabajar en un momento crucial para nuestro país.
2: I en clau internacional augmenten les tensions entre els Estats Units i l'Iran a l'Orient Mitjà després que els americans hagin intentat crear una ruta marítima per part sud de l'estret d'Hormuz davant les costes d'Oman. L'Iran ha atacat un vaixell comercial que es negava a retrocedir en la seva navegació. El buc va quedar inutilitzat i els seus tripulants van haver de ser evacuats.
1: Després d'això, els Estats Units han atacat diverses infraestructures militars iranianes. I a la vegada, els perses han atacat la infraestructura militar que els Estats Units utilitzen per atacar l'Iran des de països com Jordània, Kuwait o Bahrain. L'estret, a hores d'ara, es troba pràcticament tancat.
2: I un darrer punt, al Manco, dues persones han mort i quatre han estat ferides en un tiroteig durant un festival de carrer a Toronto, Canadà.
1: Els fets van ocórrer al voltant de les 8 del vespre i la policia encara no ha pogut identificar l'autor dels assassinats.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi.
1: Els bombers demanen no baixar la guàrdia i extremar les precaucions. Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, la novetat és que alguns veïnats ja han pogut tornar a casa seva.
0: Només aquesta setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars.
1: Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat. Les tres darreres embarcacions varen arribar ahir a Formentera.
0: Nova agressió contra el personal sanitari, en aquest cas a Eivissa.
1: L'agressió va tenir lloc divendres al centre de salut de Sant Antoni, quan un pacient va propinar una puntada de peu. Una metgessa hi va escopir a una infermera, a més d'agredir el personal del SAMU 061.
0: Els hotelers de les Pitius es reconeixen que les xifres d'ocupació d'aquesta temporada estan superant les expectatives.
1: El sector apunta que les illes s'han posicionat com una destinació segura dins el context bèl·lic internacional. El charter nàutic també consta el bon inici de la temporada, malgrat es mostren preocupats pels canvis normatius.
0: I continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus.
1: Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i que la situació es repeteix cada estiu.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Moment ara per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita del dia. Començam amb Mallorca, on l'última hora presenta un reportatge sobre economia que titula així. El turista es manté fidel a Balears, però gasta cada vegada manco. L'oferta complementària, diuen, és la que més ho pateix.
1: La imatge de portades pel cantant malagueny Pablo Alborán, que hi oferia el seu espectacle al recinte de Son Fusterat, a Palma. Se'l pot veure damunt l'escenari cantant de forma apassionada. Alborán emociona Palma, titulen de forma molt semblant en el diari de Mallorca, que també du l'artista la seva principal fotografia, titulant Pablo Alborán enamora Palma.
0: La notícia principal del diari de Mallorca està dedicada als hospitals públics de l'illa, que aquest estiu tancaran manco llits que mai. És a dir, es mantindrà l'activitat quirúrgica per atendre les reprogramacions causades per la vaga de metges.
1: També destaca l'entrevista a la candidata del PSOE, Rosario Sánchez, que diu que combatrà l'especulació i construirà habitatge públic amb prioritat pressupostària.
0: A les Pitius és el protagonisme per la novena edició del concurs de la cooperativa Agro Eivissa, que ahir va escollir la millor síndria de tota Eivissa. El guanyador va ser Javier Marín Talayes, de Sant Carles.
1: Tant el periódico d'Eivissa i Formentera com el diari d'Eivissa es poden veure imatges del premiat i del jurat durant el concurs.
0: A banda d'això, el periódico d'Eivissa i Formentera destaca que en els darrers dos mesos l'Ajuntament de Vila ha denunciat 10 pisos turístics. El darrer, un immoble que funcionava com si fos un hotel.
1: Diari d'Eivissa també remarca la mort d'un home de 60 anys seguia a Cala Terida i l'agressió d'un pacient de dos sanitaris a Sant Antoni.
0: Menorca Diario, per part seva, reacciona a les xifres de reserves hídriques publicades aquesta setmana i el seu titular diu així. Els experts avisen de possibles restriccions per la crisi de l'aigua. Les reserves es podrien situar només al 25% a l'agost. Govern i Consell se'n reuneixen demà per estudiar la situació.
1: La seva imatge de portada és per l'onada de calor, destacant que la gent gran és el col·lectiu que més la pateix. La fotografia es pot veure un ventilador de peu antic, en primer plànol amb una dona gran, de fons una mica desenfocada. En els geriàtrics és on es fan més evidents i la manca de mitjans, diuen.
0: En els diaris d'àmbit estatal, el protagonisme continua sent per l'incendi d'Almeria, evidentment, després de les espurnes. Va ser com si posessin benzina. És el testimoni que és d'un veïnat que recull el País i que utilitza com el seu principal titular. El rotatiu destaca com es va produir un còctel letal perfecte de vent i s'ha quedat del terreny per convertir un foc comú en catàstrofe.
1: A la seva imatge de portada es pot veure un hidroavió llançant un líquid taronja per evitar que el foc creixi a Los Gallardos.
0: La Vanguardia titula «Una cadena d'errades va greujar l'incendi mortal d'Almeria». En concret, denuncien l'absència d'un pla d'emergències autoritzat, l'ineficaç evacuació i el desordre urbanístic com a determinants de la tragèdia. A l'imatge de portada es veu un xalet que s'ha salvat de les flames rodejat per un bosc cremat.
1: Per últim, l'ABC destaca en el seu titular que si els veïnats s'haguessin quedat a les cases, estarien vius. La seva fotografia principal, semblant a La Vanguardia, la desolació del bosc acompanyada d'un cortijo que ha sobreviscut a la catàstrofe.
0: Són les 8:35, això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit autonòmic, també d'àmbit estatal. Arriba ja tot d'una Toni Tenerife amb tota l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. El Real Mallorca continua cercant en el mercat possibles incorporacions de cara al primer equip, mentre, això sí, van arribant de mica en mica més efectius a l'illa. El darrer d'ells, que tenia per cert permís per part del club per descansar un període de dies, degut a que havia participat als playoffs d'accés a primera divisió amb el seu ja ex-equip, l'Almeria, és Arnau Puigmal, que arriba lliure després de no renovar el seu compromís amb el conjunt andalús. El sentim a les xarxes socials del club dirigint-se als seguidors del Mallorca.
4: Hola, mallorquinistes. Ja sóc aquí, amb moltes ganes de començar. Amunt, Mallorca.
3: La prioritat per part de la direcció esportiva és fitxar un porter. Pau López, del Betis, era el candidat somiat per Pablo Ortiz. Però sembla que l'Andorra, que presideix Gerard Piqué, serà el seu pròxim destí. Estanis Pedrola, extrem esquerrà de 22 anys i que coneix Luis García, ja que va jugar les Palmes a la segona part de la competició, és altra de les opcions. Tot s'ha de dir dependent del que digui la Sampdoria, que és el propietari dels drets esportius de Pedrola. I Unai Vencedor, mig centre de l'Atlètic Club de Bilbao, però que va jugar cedit a l'Eibar la passada temporada, també està entre els oferiments que té el Mallorca. El que ja està fora de mercat, m'ho referim del mercat mallorquinista, és Urko Iceta, davanter, amb participació a la passada temporada residual a l'Atlètic Club de Bilbao, ex del Mirandés, amb el que va fer 14 gols a segona divisió, i que finalment firma pel Cádiz, equip que lluitarà a priori amb el Real Mallorca aquesta temporada pel retorn a la primera divisió. Ja tenim definit el quadre de semifinals de la Copa del Món. Per una banda, dimarts a les 9 del vespre, a Dallas, es jugarà el França-Espanya. I aquesta matinada s'ha definit l'altra semifinal, que jugaria el dimecres a les 9 del vespre a Atlanta. Serà Anglaterra-Argentina. Recordem els marcadors d'ahir i d'aquesta matinada. Noruega 1, Inglaterra 2. Va remuntar Anglaterra amb dos gols de Jude Bellingham. El primer d'ells, després de que abans, a la treta de porteria per part del porter Noruega Nyland, la pilota hagi tocat un cable que es fa servir per la càmera panoràmica de les retransmissions televisives. Així ho veurà Nyland, porter del Sevilla.
5: Mi opinió és que l'ha tocat el cable i per això no ha llegat a nostre delanter i luego marcaron el gol, però així és. Ellos no lo han petado y no podemos hacer algo más.
3: I a l'altre partit que tancava la ronda de quarts de final, Argentina 3, Suïssa 1. Cal dir que amb empat a 1, Embolo, davanter de la selecció de Suïssa, va ser expulsat per una rigorosa aplicació del VAR, deixant el seu equip amb 10 futbolistes a Sansi, que va ser clau de cara a l'eliminació dels suïssos. Sentim el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, autor del 2-1.
6: Intentamos hasta el final, se pusieron la cosa difícil, más allá de que teníamos uno más, bueno, tiempo extra, pero bueno, sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos, el gol iba a llegar, y bueno, fue así que muy felices. Sí, siempre se habla mucho, nosotros creo que tenemos que enfocar la energía en otras cosas, en otro trabajo, en lo que hacemos día a día, el grupo está muy unido, muy fuerte. No podemos prendernos en todas las cosas que se dicen en redes sociales, así que nada, el grupo está bien, como te dije recién. Ahora a descansar y a pensar en el próximo.
3: I tancam el bloc del Mundial amb un fet tràgic, com ha estat la mort del migcampista Jane Addas, de 25 anys, que ha estat trobat mort en un habitatge del centre de la ciutat del Cap a l'extrem sud-oest del continent africà. M'ho referint a un futbolista que va ser titular als partits que va jugar la selecció de Sud-àfrica al passat Mundial. El Ministeri d'Esports ha confirmat la defunció de l'esportista, tot i que es desconeix la causa i ara s'investiga fins i tot a l'entorn del futbolista. Un futbolista que era una de les joves promeses, un dels joves talents de la selecció sud-africana, que al gener 2025, per cert, havia signat ja un contracte professional amb un equip de la Lliga Inglesa. En bàsquet, el Palmer va sumant el seu roster després de confirmar-se la contractació d'Íñigo Núñez com a nou entrenador. Aquesta setmana s'ha confirmat la continuïtat del quarter mallorquí Ángel Comendador. Ara ja són tres, xifra de moment insuficient, els jugadors que té el Palmer en nòmina, el renovat Joan Feliu i Ángel Comendador, més el nouvingut Kevin Torres, un fitxatge fins ara en aquest mercat d'estiu. A Menorca també pocs moviments pel que fa al capítol de fitatges a l'Èstia. Com a novetats, només tenim el txec Adam Kechval i el nord-americà Kyle Greeley, que prové del Gandia de la segona federació. Continua Adam Solà i la resta de components de l'anterior exercici, un total de 10, no continuen al club de Vintalfa. Sentim a Solà, únic integrant de l'equip del 2025-2027 que continua. Unes manifestacions fetes a les xarxes socials del club.
7: Muchas gracias por el apoyo, por hacerme sentir como en casa y nada, estoy deseando volver, empezar otra vez a trabajar con el equipo para que podamos tener otra gran temporada todos.
3: Cari creu pels nostres representants al Gran Premi d'Alemanya de motociclisme Moto2 i Zangebara va aconseguir els entrenaments lliures d'ahir la tercera posició a la Q2. Així, Izan sortirà avui des de la primera línia a Sash Sering. La pol és per un altre espanyol, Manu González. Sentim a Izan.
8: Muy contento y orgulloso del equipo, estamos haciendo un trabajo bastante bueno, hemos vuelto otra vez a encontrar esas sensaciones que habíamos perdido en estas tres últimas carreras, por ciertos problemas también que tuvimos. También orgulloso por mi parte de poder estar ahí y poder luchar con mis grandes rivales. Mañana será una carrera, verdad, que bastante complicada, pero en esta tercera posición en parrilla nos va a facilitar bastante el estar en el grupo, así que nada, una buena salida y a disfrutar de la carrera.
3: Molt diferent va ser el paper de Joan Mir en MotoGP. Sortirà 8 des de la 13a posició i ahir va ser 15 a la cursa a l'esprint. No ha pogut sumar punts, per la qual cosa no deixa de ser un fet indubtable de que no ha estat ni molt manco una bona competició pel pilot mallorquí. La victòria està per Marc Márquez. El podi l'ha completat el seu germà Àlex Márquez i Fabio Di Gianni Antonio. Sentim a Joan Mir.
9: Lo que ha passat a l'esprint està molt raro. No he pogut tenir... rodar tan ràpid com avui de matí. El ritme que han fet a l'FP2 era bastant bo, era un ritme per disfrutar i lo de l'esprint ha estat... no ho acab d'entendre. Així que ara haurem de fer feina en l'equip per intentar treure aquesta situació en van. Lo bo és que demà tenim la carrera llarga, que és el que compta, i intentarem allà donar aquesta passada en banda.
3: I el Mundial Femení en Motociclisme, Paquita Ruiz va acabar la primera cursa del cap de setmana a la 9a posició. El triomf està per Maria Herrera i, per la seva part, Paquita ha sumat 7 punts, però cau a la 9a plaça a la classificació general. En rugby, la mallorquina Martina Campo, jugador del Barcelona Rugby, que està a semifinals de l'Europeu Femení Sud de 8 de rugby que es celebra a la República Txeca. La jove mallorquina de 16 anys debutava ahir amb el combinat nacional i va ser una de les destacades. De fet, va fer el primer assaig davant Romania a només 2 minuts de partit. Recordem els marcadors de la jornada d'ahir per part del combinat nacional. Espanya 51, Romania 0, Espanya 36, Alemanya 0 i Espanya 29, Bèlgica 5. Avui matí juguen contra Txèquia per un lloc a la final de l'Europa. Amb aquest apunt de rugby ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
10: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
11: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

0: 8:46 minuts, seguim en l'informatiu matí del cap de setmana amb més informacions com aquesta. Continua la retirada extraordinària de fems a Llucmajor després de setmanes d'acumulació de residus i queixes veïnals. Aquesta acumulació va obligar l'Ajuntament a contractar una segona empresa de gestió de residus que treballen des d'ahir per buidar els contenidors de les zones més afectades.
1: Els residents asseguren que la neteja encara és insuficient i lamenten que aquesta situació no és puntual, sinó que es repeteix cada estiu. N'escoltàvem alguns. Ahir, el dispositiu especial de neteja se va centrar en la zona de les Palmeres.
2: Llevades urbanització aquesta no se'n cuiden de res, de res, de res. Ebro tot per tot, un desastre. I això cada any 3 o 4 vegades.
3: Ja crec que fa mesos, un mes o por ahí más. Pero bueno, el problema viene de un año y medio o eso.
4: Y nosotros pues estamos un poquito cansados y esperamos pues en algún momento alguna solución porque claro, impuestos los pagamos.
1: Per la seva banda, els treballadors del servei també fa setmanes que alerten de les deficiències a la recollida, ja que l'Ajuntament i la concessionària s'han atribuït mútuament del conflicte mentre els veïnats han hagut de conviure amb males olors i muntanyes de residus.
0: El PSC d'Alcúdia critica l'Ajuntament pel que consideren una pujada abusiva i injustificable de la taxa del centre de dia. Ha passat de 170 euros a 580, és un increment del 240%.
1: O consideren un càstig cap als veïnats més vulnerables i assenyalen que no existeixen exencions ni bonificacions a les que es pugui accedir. A més, assenyalen que l'Ajuntament té 108 milions d'euros de romanents a la seva disposició, amb els que es podria assumir part del cost del centre de dia. És Agui Lobo, portaveu del PSC.
5: És un abuso i, además, gratuito. El Ayuntamiento de Alcúdia tiene 108 millones de euros en el banco. ¿Qué más os daba paralizar o congelar la tasa de centro de día de plaza municipal?
0: Per la seva banda, Juan Luis González, primer tinent de balda de l'Ajuntament, ha explicat a una entrevista a Vetra Ràdio que el canvi de preu es deu a voler tornar a posar a disposició dels usuaris les places municipals al centre, places que, diu, el mateix PSIP va deixar de donar.
1: Per fer-ho, va haver de fer un estudi econòmic per revisar els preus anteriors i, degut a que el resultat fou molt elevat, des del consistori van decidir posar el mateix preu que les places que porta la Conselleria d'Afers Socials.
6: El problema que teníem amb això era que, des del 2008-2009, no s'han retocat aquestes tarifes. I la decisió va ser que cobraríem exactament el mateix que cobram o que cobra o que paga, diríem, la conselleria.
1: A més, ha destacat que la informació que ha donat l'oposició sobre que no existeixen bonificacions és falsa.
6: Completament falsa. Va explicar en el ple, se'ls va dir que si qualcú no podia arribar a aquests preus que estan contemplats, s'estudiaria. I, a més, surt les valoracions que se faria des de l'Ajuntament i, si és necessari, pues, també se li ajudaria a aquestes famílies.
1: Finalment, ha volgut recalcar que el preu que s'ha posat és el mateix, que el PSOE va aprovar a la conselleria i que la mesura s'ha pres perquè els usuaris tinguin més vies per accedir al centre de dia.
0: I ja que parlem de temes socials i ens han ficat en política, seguim parlant de política perquè menys d'un any per les pròximes eleccions autonòmiques i municipals, el PSIP ja es posa mans a l'obra per donar a conèixer les seves propostes a la ciutadania.
1: Aquest dissabte ha organitzat diferents punts d'informació a Palma, emplaçament clau pels pròxims comicis, amb Iago Negreruela com a candidat a la batllia. Les propostes a nivell autonòmic aniran encaminades a millorar l'accés a l'habitatge i controlar la massificació. A Palma volen recuperar, diuen, drets perduts i cuidar els barris.
7: Palma es donde más ha subido el precio de la vivienda sin que se tomen medidas. Nosotros propondremos medidas de forma inmediata. Tiene una movilidad que no se ha aprovechado para hacer todo lo que permitía la gratuidad del transporte y toda otra serie de medidas. Y nosotros creemos que hay que volver a ilusionar a la gente. Una ciudad que no expulse, sino una ciudad que atraiga, que la gente que quiera vivir lo pueda hacer.
1: També han participat d'aquest primer acte les candidates a la presidència del govern, Rosario Sánchez, i el Consell de Mallorca, Amanda Fernández.

0: 8 i 51 minuts a un mes de l'eclipsi solar que tanta expectació ha generat, l'Observatori Astronòmic Lluís Vives, a Palma, va acollir a Iorobaixa el darrer taller per preparar aquest episodi. 200 persones hi han participat per conèixer les recomanacions per poder fotografiar l'eclipsi, a més d'estudiar el fenomen del raig verd, un rar fenomen òptic atmosfèric.
1: Aquest taller, organitzat per la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca, s'estan fent des del passat mes de gener. Han estat un total de 7 esdeveniments gratuïts que han comptat amb la participació de 1.400 persones de tots els públics. Ho ens ho explica Toni Frau, director del col·legi, i Miquel Siquier, membre del patronat de la Fundació.
2: Tenim 200 places per event, per cada event, i la veritat que des del principi quasi hem fet sold out i estic molt content, la veritat.
3: Namado explica la part tècnica i la part de seguretat, i després jo entro en la part de la història dels eclipsis famosos al llarg de la història.
1: Ara tota l'atenció se centra en el gran eclipsi del pròxim 12 d'agost, el primer d'una sèrie de tres fenòmens astronòmics visibles des de les illes fins al 2028.
0: Quatre joves menorquins, futures promeses del Camp de Menorca, han fet una formació a Astúries per aprendre més sobre la vaca frisona. A l'Institut de Luces o Colunga han tingut classes, per exemple, sobre morfologia, preparació, alimentació i munyida. I és que el sector primari, asturià i menorquí, tenen molts punts en comú. Ens ho conta Blai Barber.
4: Quedam amb ells al lloc de cavalleria vea de Ciutadella, on encara respira emoció per tot el que han viscut a Astúries. Un viatge i una formació que aquests joves menorquins no oblidaran mai. Ha estat a l'Institut de Luces, a l'Escola de Preparadors de la Confederació d'Associacions de Vaca Frisona Espanyola. Escoltam a Joan Arguimbau, que ha estat un dels menorquins que s'ha desplaçat fins a Astúries. Ell és missatge del lloc de cavalleria vea.
5: Tots han fet una pinya i un grup tan xulo que està molt divertit. Tots hem pogut compartir un poc com ho viuen cada a casa seva, cada un ens ha mostrat un poc la seva forma de fer feina i, home, jo trobo que compartir aquestes experiències amb gent que és del mateix sector i de les mateixes edats està molt polit, la veritat.
4: El programa d'Astúries ha estat de 6 dies amb una formació, per exemple, per aprendre a pelar les vaques, però també per saber com netejar-les, alimentar-les, allitar-les o manar-les. Fins i tot al pati d'aquesta escola rural asturiana van fer un concurs de maneig i de preparadors de vaques. A més, han après molt sobre morfologia i productivitat. Escoltam ara a Aina Aznar, una de les menorquines que també s'ha desplaçat a Astúries.
6: M'agrada molt el territori d'Astúries. Jo crec que és molt guapo i la passió per les vaques allà és increïble.
4: Tot el que han après aquests dies a Astúries ho podran aplicar al concurs morfològic de la Fira del Camp de l'Alló.

0: Un apunt més abans d'anar amb la cultura. Els hotels són les empreses que de cada vegada més opten per contractar companyies de ciberseguretat. Evitar qualsevol atac, insisteixen els experts, comença per una bona prevenció.
1: El sector turístic està al punt de mira. Alguns empresaris han tingut qualque ensurt i per això han contactat amb els experts en ciberseguretat. Rafael Oliver és director de Tecnologies d'Informació d'Universal Beach Hotels.
2: Són atacs que no han tingut repercussió realment important. És una cosa que és habitual, entra dins de l'operativa diària i l'únic que has d'estar molt alerta i tenir els protocols ben establerts. Va ser més tipus WhatsApp, un hackeig a un directiu d'un hotel i va tenir un problema que després es va recuperar relativament fàcilment amb l'ajuda també del proveïdor.
1: Organitzen cursos, xerrades, recomanen als seus treballadors que no se'n refiïn, però de vegades les màfies que es dediquen a la ciberdelinqüència aconsegueixen enganar. Així ho explica Joan Fornés, responsable d'informàtica de Zafiro Hotels.
3: Ara mateix, com que legalment les empreses estem obligades a declarar i avisar que hem sofert un atac, tenen dues maneres de fer-ho. O me pagues per rescatar la teva informació, o si no me pagues, jo avisaré jo a primeres autoritats, si tu no ho fas, de que has sofert un atac. Per tant, a lo millor no me pagaràs, però tindràs una multa que també t'ha costat. Per tant, paga'm a mi abans. Això és una tècnica molt, molt utilitzada.
1: La millor eina és la prevenció, avançar-se el que pot passar, i això és el que fa la companyia tecnològica 3Digits. Xavier Pérez n'és el seu director executiu.
4: Que todos los usuarios tengan acceso solo a lo que ellos necesitan y expresamente denegado el acceso a lo que no necesitan para trabajar, que si tienen algún tipo de privilegio para acceder a algún sistema más crítico, pues este sea temporal, esté más vigilado. Utilizamos también sistemas de autenticación condicionada para que veamos desde dónde están accediendo. Si no hay actividades, por ejemplo, de fuera de España, de la compañía, eso tienen que saltar alarmas.
1: L'Institut Nacional de Ciberseguretat va atendre l'any passat més de 1.800 consultes procedents de les Balears, un 64% més que el 2024. El 87% corresponien a ciutadans, un 9% a empreses i un 4% a menors i al seu entorn.
5: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
6: Obriu-me dins el mar dels pescadors.
0: En el marc del programa de l'any Blaibonet, els artistes Cabo San Roque estrenen el proper diumenge, dia de 9, la proposta On els mals camins se perden. I l'espai escollit no podia ser altre que la casa Blaibonet per endinsar-se a l'univers del poeta santanyiner i el concepte de llibertat, idea sempre present en la seva obra.
1: Cabo San Roque són Laia Torrents i Roger Aixut, artistes sonors especialitzats en la creació al voltant del so i les seves capacitats performatives.
7: Te la descric visualment, no conceptualment. És una instal·lació visual i sonora. És un tros de terra amb un banc d'església i tot de sabates d'home lligades entre elles, que intenten caminar.
1: Una experiència que crea espais de comprensió perquè els espectadors combinin objectes, so i moviment d'una manera subjectiva. L'evocació d'un concepte abstracte d'aquesta anomenada llibertat.
7: Com diu en Blaibonet en un dels seus poemes, ser lliure és tot el contrari de tenir llibertat. El que sí hem descobert és que Blaibonet era lliure, segurament només ho era en l'escriptura, en el moment que escrivia. I creiem que sí que hem explorat realment el terme llibertat dins l'obra de Blaibonet.
1: L'exposició, On els mals camins se perden, estarà disponible fins al 19 de setembre a la casa Blaibonet de Santanyí.

Més de 5.000 persones varen compartir vespre espai al recinte palmesà de Son Fusteret amb Pablo Alborán, qui ha fet una aturada a les Illes en el marc de la gira Kilòmetre Zero Tour. L'artista malagueny no va decebre i, a banda dels seus darrers èxits, també va repassar els clàssics que l'han convertit en un dels artistes més reconeguts del país dins del seu gènere i estil. Tu me curas esta soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad. Passant i així acabam amb aquest darrer punt cultural, la barriada palmesana de Sa Calatrava posa avui punt i final a les seves festes i ho fa d'una manera ben especial, fent memòria per celebrar el 50 aniversari d'aquesta icònica festa.

0: d'altres destinacions. L'absència gairebé absoluta d'establiments de càmping, que sí que tenen molta presència a altres indrets de la península. Tan sols destaquen un parell d'exemples a Menorca. I és que aquesta modalitat d'allotjament ni tan sols està prevista a la legislació turística. No sempre ha estat així, ja que en el passat hi havia un decret que ho regulava. Per Avelí Blasco, catedràtic de dret administratiu de la UIB, la manca de suport institucional a aquesta modalitat d'establiment turístic ve de molt enfora.
1: Des de sempre, des que va començar la legislació turística en els anys 80, diguem, la política turística sempre ha anat en contra dels càmpings. No, no ho dic com a crítica, eh? Vull dir, aquí jo crec que la idea sempre ha estat que la gent s'ha de deixar en hotel i, per tant, que el càmping era una figura que li feia competència als hotels i similars i per tant, que aquesta figura no la volien fomentar.
0: En el que duim de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobàvem a dia 12. Precisament, enmig del debat migratori, ahir a hora baixa, l'Assemblea Antiracista de Mallorca es va concentrar a Palma per rebutjar el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, per considerar que vulnera els drets humans de les persones migrades. És Sarinova Callaüí, portaveu de l'Assemblea.
2: A partir d'ara, pràcticament, se blinda, no? Se hace una fortaleza de lo que es Europa, ¿no? Vendría a ser más o menos lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, más o menos, ¿eh? Creo que le han copiado a él toda esa, o ha sido el iniciador, ¿no?, de estas medidas para Europa, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que condenamos, por ejemplo, es esas medidas, por ejemplo, de más vigilancia y señalamiento racial, detenciones y exclusiones sin garantías suficientes, ¿no?
0: En clau internacional, l'Iran ha tornat a decretar el tancament de l'Estret d'Hormuz, després que els Estats Units hagin intentat crear una ruta marítima per la part sud de l'estret, davant les costes d'Oman. L'Iran va respondre a aquest intent atacant un vaixell comercial que es negava a retrocedir en la seva navegació. El buc va quedar inutilitzat i els seus tripulants van haver de ser evacuats. Després d'això, els Estats Units han atacat diverses infraestructures militars iranianes i, a la vegada, els perses han atacat una altra vegada la infraestructura militar que els Estats Units utilitzen per atacar des de l'Iran països com Jordània, Kuwait o Bahrain. Això és tot. Més actualitat informativa a les 11. Tornen ara els nostres companys de la Gran Vida.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Començam aquesta segona hora de programa. Molt bon dia, si vos incorporeu ara mateix. Avui diumenge 12 de juliol. Ja hem fet aquesta primera horeta de la Gran Vida. Mos queden dues horetes més. Moltes coses per fer i també tindrem avui una passejada per Mallorca, perquè avui tenim festes també.
1: Sí, tenim festes. Bueno, tu ahir te vas fer un poc poble, o no?
0: Sí, me vaig fer poble. Sí.
1: Perquè hi van tenir en Joan Mines dissabte directe.
0: Sí, Herbera. Amb el cap de bou de Telapi,
1: allà
0: vam fer un directe i vàrem estar en sa batucada poblera i mos ho vàrem passar molt bé, i vàrem riure i vàrem veure sa figura aquesta,
1: des
0: cap de bou.
1: Sí. I res, això, bé, moltes gràcies a per l'audiència, tant del dissabte directe com des toca-toca. Sí. I, bueno, xerrant de sa pobla, jo vaig dir, bueno, crec que si fem aquesta passejada l'hem de fer per sa pobla, perquè celebren les festes de Santa Margalida i de Sant Jaume.
0: Mm, de Sant Jaume. Ha de cridar el meu tio, veus? Sempre...
1: Però espera, però encara no ho és.
0: No. Quant és Sant Jaume, per cert?
1: 25, no?
0: Ah, 25. Ja, 25. Pensava que... Passant una penada.
1: Un bé són el tio de Joan Mí.
0: Sí,
1: se'n recorda el teu, santa, vinga.
0: No, és que sempre se me passa, Sant Jaume. Tenc un problema amb Sant Jaume, jo.
1: Molt bé.
0: Ara passava pena.
1: Vinga, idò... Què fem? Anem a fer la passejada, o no?
0: Vinga, anem a fer la passejadeta.
1: Vinga, va.

0: Idò, sentíeu Xeremies, Festa, Ravalda, i és que aquest municipi de Mallorca ha començat les seves festes, les festes de Sant Jaume, Santa Margalida, i és que sa pobla combina festa, tradició, cultura popular, música, esports, solidaritat i festes emblemàtiques. No només Ravalda, sinó, per exemple, ahir es va celebrar el cap de bou de Talapi, una d'aquestes neofestes que ja s'han fet més que conegudes a ses illes Balears, i també les corregudes de joies, els corraigos, el concurs de truita de patates. Tenen un poquet de tot. Així que per això volem xerrar amb el Balla i amb el regidor de festes, fires i festes d'aquí de sa pobla, que els tenim a l'altra banda d'esfil telefònic. Bon dia a tots, com estàu?
1: Bon dia, com va?
0: Bueno, aquí estem.
2: Bon dia.
1: Tenim... Un poquet de ressaca avui, això... però bueno, ben
0: bé. Bueno, tenim dos Biels, Biel Ferragut i Biel Peres, Exacte. Mem, com és això, Balla? Tenim un poquet de mal de cap?
1: Estic més entretengut, no me'n podem queixar. La veritat és que van començar divendres amb el pregó, un escut d'or. La veritat ja va ser un acte molt emotiu, escut del donar-me a Mariela Peixa, que fa més de 45 anys que fan cultura popular, i es pregó que va fer la família Oriol, que també van explicar pues, la dificultat que han tingut, i, bueno, i tota aquesta tasca que s'ha fet solidari, que és veritat que el poble s'ha muntat molt amb aquesta causa, que és problemàtica.
0: Que ha rebut...
1: Ja vam començar amb molta energia.
0: Bueno, que ha rebut, en aquest cas, Son Oriol, que ha rebut reconeixement, no?, en s'escut d'or de sa vila, bueno, que en el final també forma part d'aquestes festes, d'aquesta tradició, però Vià Peres, com a regidor de festes, supos que... fer un programa d'actes tan llarg, no només, no, jo què sé, un poble, diu, té Sant Victorià, Sant Bartomeu, Sant Joan, no, vosaltres, Sant Jaume, o Santa Margalida i Sant Jaume, teniu molt de dies de festa. Com vos organitzeu per muntar tant de dies de festa que hi hagi coses per tothom?
2: Bé, hi ha alguns que diuen que tanquen per vacances i nosaltres obrim.
0: Està bé.
2: Tenim, és vera que tenim un programa replet. Qui ho pugui consultar veurà que des de principi de juliol fins pràcticament al mes d'agost i fins i tot abans de començar el curs escolar, a la Pobla, bé, som un poble molt viu, molt actiu, però que també l'Ajuntament de la Pobla tan sols acompanyem, perquè això vol dir... que hi ha un munt de persones, entitats, clubs, associacions, que al final es tiren, que són els protagonistes i que les institucions mos hi posem en el seu costat.
0: Bueno, en el final, com tu bé deies, les associacions, les iniciatives populars són les que comencen una festa, una tradició, per exemple, ahir, el cap de bou de Talapi, que ara és com impensable, no?, unes festes de Sant Jaume i Santa Margalida sense el cap de bou de Talapi.
2: És així. Mira, tan sols... són 9 anys, dic tan sols perquè pareix que...
0: Clar, de sempre,
2: que ja és tradici,
0: no?
2: Que ja és una tradició ancestral, però la veritat és que l'any que ve faran el 10 aniversari.
0: Molt bé.
2: I ja pareix ser que s'ha instal·lat com un pilar d'aquest programa de festes. Una jornada combina això, famílies, tot, bueno, intergeneracional, no? I que va des de matí fins a matinada.
0: Fins a matinada, clar que sí. Hem de dir que tothom coneix Balla, coneix sa pobla per moltes coses, però si sou alguna cosa a ses Illes Balears, sense cap dubte, sou sort de ses nostres illes.
1: Sí.
0: I clar, unes festes d'estiu i que tothom aprofita per fer un dinerillo, un soperillo, aquestes coses... qui havia de fer un concurs de truites de patata? Idò, sa pobla. Men, conta-m'ho, com és això?
1: Bueno, el concurs de truites ja ho explico un poc, que ho vaig viure, perquè realment ve de l'any internacional de patata, que va ser l'any 2008.
0: Ah?
1: El 2008 va ser l'any internacional de patata, i ja se va fer la fira, que antigament era la fira de tardor, que feia més de recat de setmana de novembre, ja va estar dedicada completament a la patata. I arrel d'aquesta fira va sortir pues, aquesta fira temàtica que feim el primer cap de setmana de juny,
0: sí.
1: que és de la patata, però que també ja va tenir una sèrie d'elements més participatius, i un dels quals era aquest concurs de truites de la patata que varen decidir fer les festes de Santa Margalida i Sant Jaume per fer un acte una espècie de sopar a la fresca, però que també fos un concurs de truita.
0: Molt bé.
1: Combinar el que era un sopar a la fresca amb aquest concurs. Però ja t'hi va sorgir de la pida de la patata, realment.
0: I doncs mira, va sortir d'una altra festa, però en el final s'ha integrat dins d'aquestes festes d'estiu. I, ja, Pere, jo veia aquí, i jo, quan ho llegia, no ho estic llegint ben, això. Bé, les corregudes de joies, ja tots sabem que són les corregudes de joies de les festes patronals de la majoria de municipis de les illes. Però un corre aigua, de dimonis sabia escorre foc. Ara, escorre aigua encara no ho havia vist mai. Com és això?
2: Bé, ja sortiríem per tots si féssim un correfoc el mes de juliol amb aquestes temperatures.
0: Deixa't anar perquè estem amb alerta màxima, no? Deixa-ho anar.
2: Per això ho dic. Però bé, com tu dius, Raül, enguany és el tercer any que mos proposen els dimonis d'Alba Pas un correaigo, no? Que és una concentració, un poc com una mena de passacarrers, on tots els elements relacionats amb pistoletes d'aigua i de més, totes les armes són benvingudes en aquest sentit, per refrescar i per combinar son dels tambors.
0: És a dir, a la pobla, Joan, mi aprofiten a la mínima que se pugui sortir un dimoni. Oh? És igual. No hi ha foc. Ai, goida.
3: Jo només passava pena d'aquell home que anava darrere del cap de bou. Sí, perquè ha de passar una colorada. Si jo tenc calor ara, imagina't aquest home.
0: Bé, jo coneixia les manadores de dos cavalls. De les manadores d'aquest dos cavall groc. Bueno, la qüestió és que vosaltres esteu de festa, en teniu moltes, però si ara els nostres oients ens estan escoltant, han de venir qualque dia de rebel·la, quin dia han de venir,
2: Bé, jo diria que la setmana que ve també és una setmana molt forta. Avui continuem amb actes, però la veritat és que assenyalaria divendres dia 17, per exemple, que tenim la rebel·la de la pobla, a partir de les 9 i també fins ben entrada la matinada, que jo convidaria tothom a enviar el cartell, que la veritat hem fet una bona proposta. Però en general, també com a regidor, me sap greu destacar una sola activitat, perquè quedes amb un compromís, no? Però vaja, aquesta setmana tenim cristall poètic, exposicions... Bueno,
0: clar,
2: en fi,
0: un pot de tot.
2: Un pot de tot, exacte.
0: Bueno, hem de dir que dins aquest programa de festes, com ve de regidor i Herbale, hi ha un poquet de tot. Ja sabeu que fins quin dia són les festes, Valle?
1: Bona pregunta. Pràcticament ja fan tot el mes de juliol i fins aquí va morir el Festival de Jazz, l'Internacional de Jazz, per tant.
0: Clar.
1: Els sols dels festes acaben a final de mes, però llavors enganxam ja...
0: Bé, per qui no conegui la pobla, si no hi ha una cosa, hi ha una altra, i si no se l'inventen, no passa res, la qüestió és que hi ha qui truï. Bueno, idò... Valle, Vià Ferragut, regidor Vià Paeres, moltes gràcies per acompanyar-nos, i res, bones festes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt d'anys, que vagi bé.
2: Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
4: Anem amb aquesta recepta de cuina amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta, que l'altre dia m'enviava unes fotos espectaculars i vaig pensar, ai, ara damunt d'una barqueta, aquest estiu, intentar fer un plat i per no dur bocates, que això, sempre he pensat que fer un bocata quan te'n vas a la platja queda com a curt, no? Si no hi ha més remei, està bé, però...
5: Sí, ma'am.
4: Si pot fer una altra coseta, sempre...
5: Home, has de pensar coses que en so sol no tornin xereques.
4: No, també, no.
5: Han de pensar-ho tot, però...
4: Exacte. Quico, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, bon dia. Molt content d'estar amb vosaltres. I mira, un diumenge més disfrutant de la calor de l'estiu.
4: Sí, disfrutant de la calor de l'estiu, perquè sabem que en qualsevol moment tindrem aquest dinar, aquest sopar, i mos agrada menjar. En general, les persones que són menjadores, els moments de dinar no n'han de bromes.
6: Això mateix, no hi ha mig aquí.
5: El problema no és el dinar. És entre i entra,
4: ah, sí.
5: Abans de dinar, després de dinar, abans de sopar, després de sopar.
4: I això no ho he tastat, i això no ho he provat, això i això m'agrada. Però quan parlem de navegació, de navegar, d'anar a la platja, i és que tenen la sort de tenir un amic que té una barqueta, a vegades te conviden i dines allà. Clar, no, avui parlam d'aquestes possibilitats. Com us proposes?
6: Mira, jo quan penso en cuinar damunt d'una barca, la veritat que no penso en grans elaboracions. Penso en plats que m'ho deixin disfrutar de la mà. La cuina no ha de ser protagonista en aquest cap. Ha d'acompanyar el dia. Mira, jo el que m'agrada és que, claro, per anar amb una barca, claro, no tenim cuina, no tenim fogons, han d'anar amb coses ja més tipus verdures, tipus més senzilles, ja han de dur moltes coses embastades, que deien ja preelaborades. Saps què te dic? Jo, la veritat, quan m'ho anem així en barca, que no hi veig molt, la veritat, però sí que ja m'ho duim qualque cosa feta. Com te dic, no sé si tan complicat. Un bon producte mallorquí. Sí. Per exemple, jo que m'agrada? M'agrada dur ja que dona vitamines, seria un gazpacho o amb ingredients mallorquins. I direm una sopa trampó ben freda, dins la gelereta hi ha una set cervesetes, la botella de vi blanc, m'entens?
5: Ara m'ha encantat aquesta balearització del gazpacho. M'ha fascinat. Sí. Una sopa de trampó. És una fantasia, això que acabes de dir ara.
6: No, claro. El nostre ingredient de trampó, que pelats allà, hi podem posar un pot de poma, hi podem posar un poc de cindri, o molta cindri, saps? Prefereu més divertir més fresc, m'entens?
4: Clar, sembla que la cindri combina amb la tomàtica. L'altre
5: dia, de pagès, Quico, a València, me varen fer una amanida, una ensalada, diguéssim, de cindri, que jo me pensava que era domàtica.
6: Mira.
5: Però clar, jo vaig anar a menjar pensava que era domàtica.
6: I vaig dir, i té una textura així.
5: No havia tastat mai, ben bo va ser.
4: Ben bo.
6: Ostres, sí, sí, sí,
4: tothom fica pinya, mango, però ben a cindri?
5: No, era cindri talment.
6: Sí. Mira, d'això se trata de dur ingredients, de dir, vinga, va, dur ingredients frescos dins una gelereta, i mentre estem allà, pues, fem una ensalada creativa. Ara, per exemple, el que no pot faltar, això sí, és una coca de trampó, en l'estiu. Això ja l'hem de dur feta, l'hem de comprar, sí. I mentre berenem amb la coca de trampó, fent la cerveseta, el vinet, que estem allà relaxats, pues ja començàvem a preparar dinar. El dinar, mem, jo recomanaria... Clar,
5: fent l'anunci d'una cervesa...
6: Sí, no, talment. O un anunci de vida a Mallorca, també.
5: També, que poden fer també. Una
6: m'entens? I, a més, els rosats, que estan tan oblidats, un rosat amb un dinar així llarg, està molt bé, un rosadet, també, saps? Els ha fet molt bé a Mallorca, saps? Només pot faltar això, sí, gel, una bona gelera i producte fresc. Tot l'altre és secundari. Això, i hem d'evitar cuinar massa, m'entens? Ara estan de moda els tartars, els carpatxos, sí, els ceviches, pues aquest qualsevol d'aquest tipus de plats estaria perfecte. Ara, mira, jo la meva proposta és un tartar de gamba vermella amb fruita d'estiu, saps? T'aïríem gamba crua, grosseta, no això minúscul, sinó medalló per medalló, la gamba pelada, evidentment. Hi posaríem un poquet de meló, melicotó, tampoc no fer una mescladissa de fruites. Unes herbetes fresques, hi pot haver... Jo, per exemple, la senet m'agrada molt, el cilantro li diu molt, jovert, és perfecte. Reem un poquet de llima, oli verge, flor de sal, unes gotetes de llimona, suc de taronja, en la gamba queda perfecta. Així, algo senzillet, remenat, això ja és una cosa que podem anar elaborant, que ja mos fa la mà, que jo vos dono aquesta receta, però qualsevol receta de ceviche, amb peix, amb qualsevol peix, sí, va bé.
4: Ben jo he tastat el meló amb gambeta i és espectacular aquesta mà.
6: Pues mira, estic content perquè és una cosa que aconsell molt. Saps? Ja sortint del típic meló en cuixot. Que meló en cuixot, per menjar una vegada, que és coi, no? Dóna un meló d'un cuixot del bo. Ah, vinga, anem fent tallades, ho posem un platetet i tothom pica, saps què te vull dir? Perquè, clar, no mos poden complicar molt i han de ser coses fresques.
4: Escolta, per fer una cosa així, tipus paella, fideuà, peixa dins la barca, aquí ja mos posarem serios, no? Però
6: aquí una... ja... Això ja és un dia d'anar a fer feina, ja és un dia de pesca.
4: És un dia de fer feina, perquè és una feinada.
6: És un clar. Dia de feina.
4: Ara has de dur el teu cuiner. Jo t'ho duria tu, també, saps?
6: Aquí és allà on volia arribar. Quan ja tot això ja està enllestit i ahir anem per passar tot el dia que ja entram, es cuina, serios. Sí, mira, barquetes que ja anem preparats amb això, una paelleta que siga, perquè clar, no poden ser 20 persones, som mitja dotzena, 10 màxim, i clar, un calderó molt gros, i clar, estem a la mà, ha de ser de marisc, ha de ser de senyorito, que dèiem, que jo rosset, de senyorito, o fideuà. Depèn del que vulgui la majoria. Bé, jo me decant sempre per fer un bon fondo de cipi. Mira, cipineta, tallada, vale, sofregim aquesta cipi, vale, i tirem un poc de ceba ben reada, domàtica, saps, aquests ingredients. M'agrada molt glacejar amb vi blanc, tot això, que faci un pot de xup-xup, sí. I a partir d'aquí ja tirant l'arròs. Vale. Bé, tenim aquest fondo d'aquest arrosset de cipi, però si tenim el gran ple de posar-li unes talladetes de peix netes, en el moment que ja estem a set darreres, o tenim gambes...
4: Podria ser un bacallà, gambes. També.
6: Sí, però el bacallà, per exemple, ara, un dia d'estiu, no me diu res, jo, el bacallà. Jo m'agrada, potser, pues, verderola, saps què t'he dit? Sí. Que... qualque peix més així, saps què t'he dit? Tonyina, sí. Evidentment, no. Però, saps... no sé, si tenim un ple de tenir carroig, sí. Saps? M'entens? Qualque peixet així que haguem pogut pescar, la gràcia és això, de dir, m'anem al cipi, m'anem al primer fondo, que hem pogut pescar qualque cosa, te li posam. Que no, doncs, fem un arròs negre, que t'he de dir.
4: Boníssim. Idò, Quico, anem a la tercera alternativa. Si no ho duim preparat, ni tenim ganes de fer una cosa tan elaborada com una paelleta tan bona com la que mos has presentat, que no és difícil de fer, però bueno, que té la seva història i els seus temps. Si finalment ni en Raül ni en Luis Menéndez, el control tècnic que han fet aquest programa, ni jo mateix, que no tenim una barqueta, no tenim ningú que mos convidi, i hem de fer un bocata per anar a la platja, de què mos podríem fer aquest bocata? Tenim un minutet per aquest
6: jo, mira, bocata d'estiu. Sí. Mira, jo, l'escalivada en l'estiu m'encanta. Però, clar, hem de fer ca nostra, hem de rostir preves, hem de rostir aubergines, hem de rostir ceba, ho hem de mesclar amb domàtica frita, domàtica sofregida i ventresca de tonyina, que això en venen tot i ja tens aquest bocata. Aquest bocata, per jo, és el número 1 que fa estiu. Preva, aubergine i tonyina. Saps què t'ho dic? Jo
4: preva, aubergine i tonyina. Que bo.
6: Tonyina. Hi ha aquí un poc d'elaboració prèvia, m'entens? Jo vols potser aquesta recepta per missatge, o qui vulgui m'ho pot escriure.
4: Aubergine sofregida amb oli?
6: No, rostit, tot això rostit.
4: Rostit, molt bé.
6: Rostit, ho rostim, vale, rostit, després tot això ho tapam ben tapat, que faci bon pelar, quan així ha refredat, es preva aubergine i ben pelat tot això, i ho mesclam amb tomàtica frita, saps què t'he dit? Ho condimentam un poquet, i aquesta escalivada ràpida que podíem fer en tonyina dins un bocata és...
3: Era un bocata i ara tinc ganes de fer-me un bocata. I clar,
5: mira,
3: de un bocata.
5: Ja fem una cosa, Joan, jo te deia tu preparant els entrepans i jo me cercaré la barca. Eh? Crec que me serà més fàcil trobar la barca que fer tot aquest remenat.
3: Així faran negoci segur. Quico, que moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Aquestes menjars d'estiu que també se poden fer a la platja o a la mà. Ens quedem sense temps. Sí, a les 11 tornem a l'Entre tu i jo. Gràcies, Quico.
6: A vosaltres, una ferrada i que tingueu bon estiu.
3: Vinga, serveis informatius, tornem d'aquí 5 minutets.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
8: Bon dia. El govern reforça la seva estratègia de dades amb la posada en marxa de l'espai de dades de les Illes Balears. Es tracta d'una infraestructura global de compartició i interoperabilitat de dades oberta a administracions públiques, empreses i entitats de l'arxipèlag, dissenyada per facilitar l'intercanvi segur i de confiança d'informació entre els diferents sectors del territori. També proporciona una base per al desenvolupament de models, simulacions i eines avançades d'anàlisi que permetin anticipar escenaris o optimitzar la gestió de recursos i donar suport a la presa de decisions públiques basada en evidències. La posada en marxa d'aquest espai arriba una vegada que aquest passat divendres el Consell de Govern va aprovar el Decret de Gestió i Govern de la Dada, una norma que estableix un marc comú per ordenar, governar i aprofitar les dades públiques en criteris de qualitat, seguretat, interoperabilitat, eficiència i orientació al servei públic. I no deixem el món de les dades, perquè els hotels cada vegada opten més per contractar companyies de ciberseguretat. Evitar qualsevol atac, insisteixen els experts, comença per una bona prevenció. Entre les estratègies estan organitzar cursos, xerrades

0: Un forat que es va obrir al sostre i es trobava a l'Hospital de Son Espases, en estat crític. La producció ecològica ja supera el 24% de les balears de la superfície de conreu i consolida la comunitat com a capdavantera a Espanya, només per darrere de Catalunya i Andalusia. Suposa un punt més que l'any anterior i així es frega l'objectiu marcat per Europa d'assolir el 25% per a 2030. Aquest increment està impulsat per l'agricultura, mentre la ramaderia afronta un futur més incert, amb pèrdua d'explotacions perquè ja no són rendibles. És una de les principals conclusions extretes del 20è aniversari de l'associació que plega els productors ecològics APAEMA. El balanç històric mostra un creixement sostingut d'hectàrees de conreu ecològic a l'illa fins a les 43.000 actuals. Cada any, en sumen amb l'ampliació d'explotacions existents, la conversió de cultius convencionals i també l'empenta de pagesos emprenedors que s'inicien en ecològic. En tot, hi ha sectors que són referents, com el vi, que compta amb més d'un 50% de producció certificada. Miquel Coll és el president d'APAEMA.
1: Que és una manera de produir que és molt compatible en les feines o així com desenvolupaven les produccions aquí a Mallorca, i llavors els clients que tenim és una cosa que valora molt positivament. Hi ha molts que ja tenen clar que han de produir vi ecològic perquè demanen ja de manera intrínseca els clients i els compradors.
0: Per últim, en clau de servei, recordar que pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi. També en avís groc de l'AEMET a partir de les 12 per altes temperatures a Menorca i pràcticament tot Mallorca. El govern també ha activat l'alerta taronja, l'illa 1 del Pla Meteoval a Mallorca i l'illa 0, groga, a Menorca. Així que molta precaució respecte a la vostra salut i també respecte a l'entorn. Això és tot. Més actualitat informativa a les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.

0: Avui de la tercera hora de programa d'aquest diumenge i ja amb ganes de conèixer qui és la persona que seu amb nosaltres en bon diumenge per una entrevista de més de 50 minuts, que ja n'hi ha, Raül, i bé, hem donat qualque pisteta durant el programa, però ara ja és hora de saber qui coneixerem avui.
1: Sí, perquè ja sabeu que cada diumenge donem veu a artistes, cantants, presentadors de la casa, bueno, un poquet de tot. Però també, ja avui en dia podem dir que els influencers són part del nostre món artístic.
0: Volgom o no, des del moment que tenim el mòbil començam a fer crawl i passar imatges i tal, molt bé contingut.
1: Exacte. Idò, un dels creadors de contingut que més està creixent a les xarxes socials i que és d'aquí, de Can Nostre, de ses Illes, és el nostre proper convidat. És en Gonzalo Rodríguez. Ell està especialitzat en moda masculina i lifestyle. Què trobes?
0: Mira, això és una cosa interessant perquè no sempre sabem que mos hem de posar quan mos aixecam i, sobretot, si ho feim bé, perquè mos miram en el mirall, molt bé, però no tenim opinió de ningú ni consells pràcticament de ningú.
1: I d'això mateix. Ell, des de Mallorca, comparteix les propostes d'estil i consells per vestir millor i, bueno, molt de contingut propi. Així que avui tenim entre tu i jo a Gonzalo Rodríguez.
2: Entre tu i jo.

0: molt bé.
1: Idò, això mateix, Joanmi, en Gonzalo Rodríguez, que com te deia, és influencer de moda masculina, lifestyle, això de lifestyle m'ha encantat, te diu això de Zoutfits. Sí. Tu te fixes en sos outfits?
0: He de dir que no. He de dir que no, però cada vegada m'afits més, per exemple, amb ses sabates, que és una cosa que supos que...
1: En ses sabates?
0: En ses sabates,
1: vas a cercar sabates concretes, o què?
0: No, mira ses sabates que...
1: Que du sa gent.
0: Que du sa gent. Ah. Si du sempre de diari ses mateixes, sí? Perquè jo són de dur moltes vegades repetir ses sabates, i des de fa un parell d'anys que me vaig comprar com 3 o 4 sabates de cop i que sa meva parella me deia nosaltres mos fixam en ses sabates, me va ficar això en el cap, i és una cosa que m'afits molt, ses sabates.
1: Ses sabates. Sabates,
0: també tinc un punt fetitx, amb les sabates. Ah. Cames, sabates, això és el primer que dic.
1: Vols res d'aquest tema. Ai, per favor. Escolta'm una cosa, però no dos, perquè hi ha una marca... Sí. Sí. Una marca, que no poden dir, però que tothom conec, que comença per S, Sketch i Etchers.
0: Sí. Eh? I d'això mateix... Jo ho dic sempre malament, mai faria publicitat, perquè sempre dic...
1: Bé, unes que promocionen Birbal.
0: Etchers.
1: Sí. Unes que fan Birbal, no dos d'aquestes.
0: No,
1: encara no tens edat,
0: no,
1: vull
0: no,
1: dir.
0: No, no.
1: Perquè aquestes sabates, jo no sé per què els promocionen Birbal, perquè no hi ha ningú de l'edat en Birbal amb aquestes sabates.
0: I aquestes que surten cada dia que te fan 10 centímetres més alt?
1: 10 centímetres?
0: Sí.
1: Com és això?
0: Te poses la sabata i té una sola molt
1: ruixada. Ah, rotllo com aquelles que vien al meu tenda quan...
0: Incòmodes, perquè no pot caminar després.
1: Clar. Jo quan era més jove hi havia el búfalo que deien.
0: Ah,
1: sí. Que eren aquell el tanque.
0: Sí, però jo passava.
1: Allò havia de ser fort,
0: Això, sense calcetins te deixaven.
1: No, jo era de les nàutiques, però allò hi havia gent de classe que era de les búfalos. Que, dos mons totalment diferents. Bé, tot això ho xerram perquè avui ens acompanya en Gonzalo Rodríguez, que el tenim aquí. Hola, bon dia, Gonzalo.
2: Hola, buenos días.
1: Com estàs?
2: Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Creo que es un tema muy importante y muy bien, estoy muy bien aquí disfrutando un poquito del programa.
1: Bueno, nosaltres contents de que mos acompanyis en aquest entre tu i jo perquè volem conèixer-te una micona millor, volem saber qui ets, de on neix aquesta tasca, per dir-ho de qualque manera. De...
0: Sí, sa curolla, no?
1: Sí, sa curolla de ficar-se en el món de les xarxes socials que entenc que no és un món fàcil.
2: No, la verdad es que no, ya que, bueno, al final, yo desde muy joven me gusta el mundillo de las redes sociales. Uh-huh. Llevo muchos años haciendo vídeos, por pasión, más que nada. Ya que, bueno, al final es una pasión que tengo desde muy pequeño y además el mundillo de la moda. Yo antes, cuando era muy joven, yo hice un vídeo hace bastante tiempo que dije que no me preocupaba mucho ni por mi físico, ni por cómo vestía. Pero debido a, bueno, a mucho contenido que vi en redes sociales, creadores de contenido, pues dije, oye, me gusta este mundillo, quiero enseñar a la gente a vestir. Me centré un poco en mí, en mi físico, en cómo me veo. Y a día de hoy, pues bueno, estoy contento de la comunidad que tengo y que cada día crece más y estoy muy contento, como digo.
0: Recordes el primer vídeo que tu vares gravar i que vares mostrar a la gent, on explicaves una mica de què volies que fos aquest contingut que mostres ara? I si ha canviat molt, no?, allò que vares plantejar de lo que estàs fent ara. Perquè supos que hi ha hagut una evolució, també, no?
2: Totalmente, totalmente. Ya que, bueno, al final, el contenido que hacía antes no tiraba ni por moda. Es decir, era un contenido que no me enfocaba en moda. Pero luego, como he dicho, vi a creadores de contenido que me inspiraron bastante. Y bueno, mis primeros vídeos fueron un poco... bastante reguleros, porque bueno, al final estaba empezando. Pero a lo largo del tiempo ha habido una progresión. Y la verdad que a día de hoy estoy muy contento del contenido que creo. Y creo que, obviamente, pues a la gente le gusta.
0: Tenim l'àudio del dia que feies aquesta primer vídeo presentació. No sé si és el primer, però segur que és un dels primers. Jo l'he escoltat i crec que és aquest, el teu primer vídeo.
3: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al primer vídeo de mi canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar de lo que va el canal, de todo lo que voy a hacer por aquí, el contenido que se va a subir y tal. Entonces, bueno, comencemos. Y vale, chicos, como primer punto quería deciros el tema del contenido de los vídeos que se van a subir. Y nada, quería explicaros que bueno, yo había pensado en temas de blogging, tema de reacciones, de algún que otro vídeo que había por aquí por internet. Incluso
0: també... Gonzalo, te reconeixes ara mateix? Què penses quan t'escoltes en aquest primer vídeo on intentaves explicar de què aniria lo que fas?
2: Uf, mucha nostalgia, de verdad. Este es un vídeo, bueno, es que lo recuerdo como si fuera ayer. Es un vídeo que grabé para YouTube, que creo que a día de hoy está disponible en mi cuenta de YouTube. Y la verdad que mucha nostalgia, porque creo que es un vídeo muy genuino mío, muy real. Y la verdad que ha habido una progresión brutal y estoy muy feliz de todo lo que hemos conseguido.
1: Bueno, Gonzalo, tú dius en aquest vídeo és molt genuí, és com lo primer de tot, sense saber ben bé què fas, però anem al principi de tot. Qui és en Gonzalo Rodríguez? De on ets? Quant d'any tens? Com és el teu dia a dia? És a dir, de on surt en Gonzalo Rodríguez?
2: Pues mira, yo soy de aquí, de Mallorca. Uh-huh. Tengo 22 años.
1: Es súper jove, 22 años, ya me dirás.
2: Sí.
0: 22 añets.
2: Y pues, ya os digo, lo que es la pasión por todo esto, pues fue al principio, desde unos inicios, que me encantaba, y con el tema de la moda, pues ha ido en evolución, al final viendo creadores de contenido que me gustaban.
1: Y... És a dir, tu ara tens 22 anys, però estudies alguna cosa concret? De què ets estudiant?
2: Pues mira, estoy ya terminando un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
1: Espera, també amb això com és? Desarrollo?
2: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
1: I això per la gent que no sabem què és, com en Joan i jo, que hem quedat estorats, què és?
2: Pues mira, es básicamente crear aplicaciones. ¿Hablas aplicaciones del móvil? Pues eso.
1: Ah, mira qué bé. Vamos, podría crear una aplicación de la gran vida.
0: Claro, sí, me podría crear una aplicación de la gran vida on, ¿no?, se pogués ficar tot allà i...
1: Bé, ja la teniu d'Ivetra Ràdio. Sí. Que me diries el mateix, però vaja.
0: Però nosaltres volons de ser nostre.
1: Volons de nostre, clar.
2: Claro.
1: És a dir, tu ara estàs estudiant per fer ser creador d'aquestes plataformes, no?, d'aquestes aplicacions.
2: Exacto.
1: I tu te veus fent feina d'això? O realment t'agradaria, no ho sé, com a nivell professional, fer feina d'influencer, que és el que estàs fent, a part, diguéssim, d'estudiar?
2: Mira, yo siempre he pensado que el tema de la creación de contenido es un hobby. A día de hoy también lo pienso, porque no me dedico a tiempo completo a esto, porque es muy complicado.
1: Ya.
2: Esto quiero que lo, si nos están escuchando chavales jóvenes, que es una dedicación la cual quieren tener muchísima gente, el ser influencer, creador de contenido, pero creo que hay que tener la cabeza en su sitio y hay que pensar que, bueno, que es una cosa muy complicada, que hay mucha competencia y que al final de esto trabajan y viven muy pocos. Entonces hay que buscar una segunda opción, como es unos estudios, y para tener un trabajo, pues bueno, para poder vivir en un futuro.
1: És a dir, que això de creador de continguts, que ara molt de joves, com tu dius, diuen, i tu què vols ser d'Instagram, no?
2: Influencer.
1: Clar, i ja és com si fos una professió, però en realitat, com tu bé dius, està molt bé que, bueno, escolta, un pugui ser influencer o això, que tingui el seu somni, però que prenguin qualque cosa, que tinguin una carrera, una formació. No?
2: I una professió, exacte, molt important.
0: I a que teva, que te diuen? Perquè, clar, tens 22 anyets i ja ets una persona adulta, independent, però supos que aquestes coses també ho has xerrat amb el teu entorn.
2: Sí.
0: I quan dic entorn, poden ser pares, amics, familiars... Què dius a gent que t'estima?
2: Bueno, a ver, al principio ellos no lo veían muy claro, porque al final...
0: Siempre pasan pena, ¿eh?
2: Sí. Es que al final el tema de la gente más cercana a ti te dicen, oye, cuidado con lo que estás haciendo, a ver con a quién te estás exponiendo, ¿sabes? Porque al final yo empecé, como he dicho, muy joven y claro, mis padres, mi gente cercana, pues pasan pena en este sentido. Pero bueno, a día de hoy lo aceptan, les parece muy bien lo que estoy haciendo. Además, como lo estoy compaginando con estudios para poder tener un trabajo en un futuro, pues también lo ven muy bien. Pero ya te digo, es todo que tienen que ir viendo el proceso y que hay una evolución en todo esto. Porque al final también entienden, ellos quieren lo mejor para ti.
1: Jo, abans escoltàvem aquest primer vídeo. No sé si el primer que vas fer va ser YouTube o va ser Instagram o...
2: Fue un mix, però sí, principalment quería ser youtuber.
1: Però... I tu, clar, és que això és una altra. Hi ha els que volen ser influencers i els que volen ser youtubers.
2: Sí.
1: Clar, però també és un món difícil. Vull dir que no és tan bo de dir, ah, vinga, seré youtuber i ja està i viuré d'això, sinó que, com tu dius, hi ha molta competència, però realment les xarxes socials, tu que tens bueno, molta reproducció, molt de seguidors, donen un benefici econòmic, en realitat?
2: Las redes sociales, voy a romper un mito, pero las redes sociales a día de hoy no dan dinero, quitando YouTube, que es la única que te paga por visualizaciones. Sí que hay a lo mejor excepciones y tal, pero de normal las redes sociales tradicionales, Instagram, TikTok, a día de hoy no dan dinero por visitas.
0: Lo que sí que te donen és que una vegada que tens molt de followers, molt de seguidors, sí que hi pot haver marques de menjar, sí, de roba, que te poden facilitar o donar, o no sé si pagant o també...
1: Com a patrocinis.
2: Patrocinis,
1: no?
2: Sí, com a patrocinis, col·laboracions.
0: Exacte, per tu fer-los contingut de les seves marques, no?
2: És que esta és l'única forma que a dia de hoy hay de trabajar como creador de contenido. És... crear contenido para otras marcas que quieran promocionarse en tu perfil.
0: Que això també ho has fet, això de la roba. Anem en aquest tall que diu contingut moda.
4: Chicos, un inciso antes de empezar con este vídeo, deciros que tanto las tapas como el producto que os he comentado lo tenéis todo en los enlaces de Amazon respectivos que tenéis en la descripción de este vídeo. Y nada, espero que, bueno, si no lo tenéis, pues pasaros por allí y compradlos, que la verdad merecen mucho la pena. Dicho esto, empezamos con el vídeo, chicos, disfrutadlo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Plaza y os traigo una review muy, muy top, que yo creo que algunos, bueno, los que estáis en este vídeo seguramente o estáis pensando en comprarla o, bueno, que buscáis una opinión sobre este tipo de zapatillas. Así que nada, vamos para el vídeo y os digo de qué zapato estoy hablando.
0: Si vos fichao, aquí ya estás molt més suelto que en el primer vídeo que habíamos escoltat. Aquí ya estás de veres ficat, Com t'arriba la possibilitat de fer un contingut de moda d'unes sabates en concreta?
2: Pues mira, este tipo de contenido, bueno, yo la verdad que, como he dicho, esto hace bastante, bastante, bastante tiempo, porque además me llamaba de otra manera, imagínate. Pero este tipo de contenido realmente lo puede hacer cualquier persona, porque es era de que básicamente pues compraban desde tu enlace. ¿Vale? Que esta es una forma de ganar dinero también, que es otra opción, que a día de hoy no contemplo, pero que se puede hacer. Es complicado, pero se puede hacer.
1: Jo me sona això d'haver-ho vist. Jo vaig entrevistar una vegada, per un altre tema que no tenia res a veure amb això, a una influencer mallorquina que, si vol dir que allò de ole mi Mario, ole el Tito Chop, saps? Sí, sí. Ara s'ha fet viral, això.
0: No me sona, però...
1: Ole mi Mario, ole el Tito Chop. S'ha fet viral, tu saps qui te dic, no?
0: Estic fora de serrada.
1: Bé, és que ole mi marido, ole Tito Chop, que s'ha fet famosíssim, i ara molta gent imita en aquesta dona, i que han pres seu àudio, és que són coses molt modernes. Clar. Tu han pres el seu àudio i tu fas com un playback de la veu d'aquesta persona.
0: Ah,
1: d'acord. Sí. Jo aquesta dona, que és mallorquina, la vaig entrevistar per un altre tema, que no tenia res que veure amb tot això, però ella s'ha fet famosa per vendre productes a través de TikTok. Sí. Crear TikTok Shop, que és una tenda de TikTok. I sabeu que li envien productes, jo què sé, no ho sé, que diré, aquest comandament que tenim aquí, o un aspirador, sí, i li envien a casa seva, i ella ho mostra i ho prova, i diu com funciona això.
0: Un pintalàvios, pot ser qualsevol,
1: sí, qualsevol cosa. I diu, si ho voleu, entrau aquí, l'enllaç que tenc, i allà està, i tu entres i compres. Per cada compra que se fa a través del seu perfil, ella s'endú un benefici.
2: Sí, una comissió.
1: Una comissió. Abans hi havia les senyores d'una altra marca, que se deia A, i acabava amb Bon, que anaven per les cases, sí, i venien perfums, sí, i coses. Que jo no sé si viu o mort, això, però bé.
0: No
1: ja veu-se mort, perquè avui en dia que en la modernitat aquesta ja deu ser mort. Sí, però bueno, bé, segons jo.
0: També em ve encara.
1: Exacte, i en galeria col·leccionista, i el llibre, i tot aquesta manera.
0: Després venia la previsora, també, però això era una altra cosa per la meva predina.
1: No, això...
0: Et segures dels morts.
1: Tu dius els morts.
2: Coses històriques.
1: Sí. No, el seguro dels morts encara s'apaga.
2: Ah, bueno, això sí. Això sí.
1: Si te mors, llavors l'ha de pagar.
0: Els
1: que venen darrere seran contents. Bé, la qüestió, que ho dic perquè aquesta gent, clar, guanya, s'han fet influencers i de més, perquè guanyen a través de les ventes que fan, que és el que tu comentaves, no? Sí. Tu en això no has arribat aquí, però no perquè no puguis, sinó per fet que no has contemplat perquè pareix que no, però jo crec que ha de dur una feinada.
2: Sí, a ver, yo es que el tema de TikTok Shop me lo he planteado alguna vez, he dicho, oye, pues podría estar bien, claro, podría ser interesante, pero no sé, dicho, no me compensa, creo que es mucho, mucho trabajo, mucho lío. I jo soy bastante simple.
1: És a dir, tu ara mateix estàs centrat en els teus estudis, no?
2: Sí, sí, exacto.
1: Què te queda? Què te queda per acabar aquesta formació?
2: Ah, un par d'assignatures, perquè lo estoy haciendo por módulos.
1: Ah, molt bé. És a dir, te queda un parell d'assignatures i ja a partir d'aquí ja podries fer feina de crear aquestes aplicacions mòbils.
2: Exacto.
1: Que això és una feina, no sé si de present, però sobretot de futur, perquè ja avui
2: sobretot,
1: en dia...
2: Sobretot.
1: Escolta, antes de en Joanmi, se veu, se nota que en so temps has anat evolucionant i canviant la manera de xerrar, de dirigir-te a càmera. A tu, és a dir, en quin moment o qui t'ensenya on aprens o on veus, és a dir, pues mira, m'he de gravar així o m'he de gravar aixà, he de xerrar aquí o he de xerrar allà, perquè això és tu tot sol, no?
2: Totalmente, te voy a decir, prueba y error. O sea,
1: darse, això no falla mai.
2: Darse cabezazos contra la càmera, ver cuál es el mejor plano, ver qué es la mejor... Sí, qué es lo mejor para grabarse y qué es lo que al final... qué es lo que a la gente le gusta, porque al final lo que estamos hablando es de retención de audiencia, es que la gente se quede en tu vídeo.
0: Començar un vídeo pot ser el més difícil, no? Aconseguir aquests primers 5 segons que farà que després te quedis, quan tu edites també és difícil, no? Trobar aquest moment, que tardes més, que creus que hi ha més feina, en el moment d'editar o en el moment de gravar i repetir, ets de les persones que repeteix molt o primer se fa una estructura de lo que voldràs? ¿Te deixa sorprendre en aquest sentit o ha més feina després d'edició?
2: Pues yo he sido una persona que, la verdad, dicen mucho que hay que guionizarse los vídeos para que queden más profesionales. Yo muy pocas veces me he guionizado un vídeo, a menos de que sea, yo que sea, alguna publicidad o alguna cosa que la marca quiere que digas una cosa u otra, ¿vale? Pero de normal, yo intento ser lo más genuino posible y que, bueno, que al final lo que la gente quiere ver es una cosa no perfecta, ¿sabes? Porque, bueno, al final somos personas.
1: És a dir, ell és dels meus. És a dir, ni guió ni res. Tu directament ja ho veuran, el que surti, sortirà i improvisa.
2: Improvisación al
1: menos. Molt bé, així m'agrada. Mem, jo me deman, perquè, bé, tenim un altre, crec que un altre vídeo, no?
0: Tenim un parell més. Tenim un sobre escapells, no? Coses concretes de...
1: Clar, perquè això podríem demanar-li un poc com han d'anar aquest estiu.
0: Clar, per exemple, sí, d'aquest estiu no he trobat cap vídeo així en concret, però sí que és vera que mos interessa saber com hauríem de poder vestir aquest estiu. És important la roba de vespre, de nit, és banyador... Tu això ho cuides molt o no?
2: Bueno, pues yo hace no mucho, hace un par de días, grabé un vídeo que era de los bañadores, que me he comprado, ¿no? Porque ya los tengo de otros años. Y próximamente seguramente vaya a hacer algún outfit con ambos bañadores, porque creo que es importante también ir con un buen estilo, con un buen flow a la playa.
1: Me encanta eso de tener un buen estilo, buen flow. Dius aquí.
0: Que el flow ya no es lo que dus, es cómodo.
1: Cómodo,
2: exacto.
1: Men, es que si ara vosaltres entrau, si estàu, no sé, en el cotxe, això, i dos qui manen, i si m'ho escoltau des de que vostre, on sigui que sigueu, si us cercau en Gonzalo Rodríguez per les xarxes, per qui no el conegui o no el tingui, veureu els seus vídeos. Però s'ha fet molt famós la teva manera com de caminar, de dirigir-te cap a la càmera.
0: Exacte.
1: Això ja és una marca teva o és que tu ets així?
2: Yo, a ver, los vídeos de andando por la calle, es que me pareció una muy buena opción. Se me ocurrió, dije, oye, creo que una forma muy natural y lo más natural posible para enseñar un outfit es andar y enseñarlo, tal cual, sin edición, sin nada. Incluso he hecho vídeos sin música, simplemente con el sonido ambiente.
1: I jo ara t'imagino, pel carrer, això és tu tot sol que s'agrava o t'agraven? Hi ha truc aquí.
0: Quan camines?
2: Me gustaría decir que soy yo solo, pero...
1: Tens ajuda, no?
2: Sí, sí. Al final la familia me ayuda mucho a grabar el tema de los vídeos, principalmente los que me grabo desde lejos, que se me ve andar recto. Pues esos principalmente los grabo con gente.
1: És que, clar, jo... Mem, no ho sé, mira que jo no tinc vergonya de res, entre cometes, però...
0: Raül, vergonya, què dius?
1: No, pues entenc més, molta més de la que mos pensau, però me faria molta vergonya anar pel carrer, posar una càmera i gravar-me a mi tot sol, me faria molta vergonya. Mira que tinc escopelat de fer coses de la tele, però
0: ja.
1: Jo tot sol, una càmera en el carrer, gravant-me, i no ho sé, no, és que me mor de vergonya.
0: Ara que has dit això, a veure, nosaltres podem anar amb un micro i en el moment que tenim un micro que posi V3 o posa Telecinco, me dona igual.
5: Claro.
0: És diferent perquè és com el martell de Thor. Tu en aquell moment ja tens el poder i la justificació de que amb allò la gent veurà que tu estàs fent alguna estàs fent aquell show o aquesta claro. Presentació. Mm. Però en el teu cas, tu no tens res que t'identifiqui. Per tant, és una persona que simplement s'està gravant. Aquest moment, com t'organitzes per passar vergonya, si és que la tens, i una mica com tries el lloc ideal i el moment ideal. T'he vist, per cert, a un banc, no? Aquesta m'ha agradat molt. Seus a un banc, vas mudat i vas canviant una mica de postura assegut a un banc. A vegades no fa falta tenir massa moviment. Però com fas per triar el lloc ideal?
2: Pues mira, ese vídeo no me lo grabó nadie. Este fue, me acuerdo, fue en un patio del instituto donde estaba. Mm. Dije, mira, me voy a salir, voy a ir corriendo, a ver si me puedo grabar un vídeo rápido. Y pues bueno, fue un vídeo que ya os digo, lo grabé yo solo y pues dije, bueno, voy a poner a hacer poses, a ver cómo queda. Luego la junté todo y quedó bastante bien. Pero sí, o sea, creo que esto es algo que puede, al principio cuesta, el tema de pensar en qué dirá el que está viniendo por ahí con la bolsa, ¿sabes? Es algo muy normal. A mí a día de hoy me pasa alguna vez. Pero ya un poquito menos, porque al final, cuando más te vas grabando, más te acostumbras.
0: Tenim, per exemple, anem a escoltar res, dura 20 segonets. Mm-hmm. L'he titulat com a Gonzalo Moda Capell, no? Que és un vídeo on sí que ja ha cercat una dada històrica, i és vera, que la gent no du capells actualment. La gent duia capells i ara, llevat d'una visera o una gorra per sol, normalment no el duim. I tot, tu has volgut posar de moda una altra vegada el tema dels capells.
2: De 70 anys, un home salia de casa sin sombrero, i eso parecía raro. El sombrero era un símbolo de elegancia, clase y respeto, incluso de estatus. Pero en los años 60 todo cambió, porque la moda se volvió más rebelde e informal, y por tanto desapareció el sombrero tal y como lo conocíamos. Ahora solo unos pocos se atreven a llevarlo con estilo. ¿Tú te atreverías a llevar uno? Déjamelo en comentarios y seguidme para más.
0: Que està bé, perquè el plantejo se pregunta, no?, si la gent duria capell.
2: Sí.
0: El tema dels, com se diu, els complements, no?, els complements, sí. Tu també li dones molta bolla en això, no?
2: Sí, creo que un outfit es perfecto cuando encuentras los accesorios indicados, y el sombrero creo que es uno de ellos. A ver, yo creo que el sombrero es algo que no se llevaba mucho, bueno, no se lleva a día de hoy mucho, Y creo que encontré una categoría dentro de mi perfil que es cosas históricas. O sea, creo que está bien dar a conocer un poco las cosas que a día de hoy no se llevan y antes se llevaban.
1: Uh-huh. És a dir, bueno, els capells, pot ser, ara ho juntam o ho fem quan molt ben es cap, amb alguna cosa de festa o per sol, per exemple. Però, clar, veure que un temps era molt habitual, per no dir imprescindible. Crec que hi ha moltes coses que m'hauràs de dir, però si t'apareix, hauré d'agafar paper i bolígraf per apuntar exactament. Voltes a cap vostra. Prepareu-vos, ara escoltarem un poquet de música, però després en Gonzalo Rodríguez, que avui el tenim amb nosaltres, en aquest Entre tu i jo, m'ordirà aquelles quatre coses bàsiques per aquest estiu que podem juntar, no juntar, que queden bé, que no queden bé, jo què sé, blau i negre, sí o no? Ratxes i quadros, sí o no? Tot això, ara, res, un minut i tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Una nova embarcació amb 13 persones migrants d'Orient Magrebí ha arribat a les costes de les Balears. Va ser rescatada ahir vespre a unes 14 milles al sud de l'illa de Formentera. Segons relaten els seus ocupants, 5 d'ells es varen llançar la mà amb la intenció d'arribar nedant a la costa. I tot i que 3 varen ser rescatats pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, les altres dues no han estat localitzades. A hores d'ara, el vaixell Duque d'Almada de la Benemèrita el cerca. En el que duim de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobam a dia 12. I en aquest moment s'entra en vigor l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures a Menorca i pràcticament tot Mallorca. El govern també ha activat l'alerta taronja, l'anomenat IG1 del Pla Meteoval a Mallorca, i l'IG0, la groga, a Menorca. Recordar també que pràcticament tota Balears es troba avui en avís vermell per risc d'incendi. L'onada de calor arriba quan els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'estació meteorològica de l'aeroport de Son Sant Joan des de l'any 1980, segons dades de l'AEMET. Només el supera el primer semestre de 2025. La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de 15,9 graus, més de 3 graus per damunt de la registrada el 1980. I un augment que és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Illes Balears. Així ho explica Enrique Morán, professor de Geografia Física de la UIB.
2: Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos.

0: hi ha medicions, no hi ha inspeccions, no hi ha cap tipus de control damunt els pous legals. Des il·legals, per supost, no en parlem. En la qual cosa, avui a Eivissa, el govern balear no exerceix cap control sobre el tema de pous.
1: Més temes. El govern reforça la seva estratègia de dades en la posada en marxa de l'espai de dades de les Illes Balears. Es tracta d'una infraestructura global de compartició i interoperabilitat de dades oberta a administracions públiques, empreses i entitats de l'arxipèlag, dissenyada per a facilitar l'intercanvi segur i de confiança d'informació entre els diferents actors del territori. També proporciona una base per al desenvolupament de models, simulacions i eines avançades d'anàlisi que permetin anticipar escenaris, optimitzar la gestió de recursos i donar suport a la pressa de decisions públiques basada en evidències. Això és tot. Més actualitat informativa a la una. Torna ara pels nostres companys de Nautilus.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Els satèl·lits han canviat la nostra manera d'investigar el planeta, sobretot l'oceà. Ja sabeu que hi ha tota una xarxa de satèl·lits que ens donen dades constants dels canvis ambientals de la superfície terrestre, dades que es fan servir per a multitud d'estudis, com alguns dels que us parlam al Nautilus en certa freqüència. Satèl·lits de la NASA, el SWOT, en què treballen l'IMEDEA i el SOCIP, o els de la sèrie Sentinel del programa Copernicus. I de bé, aquesta setmana, des de Cabo Cañaveral, s'ha llançat un satèl·lit batiat amb el nom de Posidònia, pagat pel govern balear en 3 milions i mig dels fons Next Generation i que recopilarà dades per comprendre els efectes del canvi climàtic a la nostra regió. Està molt bé això de seguir recopilant dades, però el que necessitem amb urgència és fer cas a totes les que ja tenim, que són moltes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Com estàs, Dani? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé. Bona nit a tothom.
0: Ràpidament, anem als temes d'avui. Primer parlarem amb l'investigadora de l'IMEDEA, Marta Marcos, que ens explicarà els resultats d'un estudi que mostra com ha augmentat el món el risc d'inundacions extremes per mort del canvi climàtic. El treball aporta una de les primeres evidències globals basades en observacions que permeten atribuir directament al canvi climàtic d'origen humà l'increment del perill d'inundació costanera. L'anàlisi se centra principalment en l'efecte de la pujada del nivell de la mar, però ja és molt significatiu i hem de sumar el panorama que pinta aquest estudi amb un altre més regional presentat aquesta setmana i que torna a advertir de la pèrdua de platges a Balears, fins a un 60% de superfície. Parlo de la tesi doctoral de la UIP d'en Pau Luque i que, per cert, ha codirigit de Marta Marcos.
1: Com deies a l'inici, anem acumulant estudis que ens pinten un panorama desolador i potser on estem fallant és fer-los cas i prendre mesures urgents per frenar en la mesura del que ja puguem aquest canvi climàtic.
0: Efectivament, no us podem cansar de dir-ho.
1: Bé, després de parlar amb Marta Marcos, hem de parlar de restauració marina. La Fundació Marilles ha elaborat la primera guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, un informe que ens diu què hem de considerar restauració i com hem de fer-ho per fer-ho bé. Ens ho explicarà Margalida Montserrat, coautora de l'estudi.
0: I també us volem parlar d'una nova galàxia nana ultrafeble trobada vora Andròmeda, en una investigació liderada des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. I després traurem el periscopi.
1: Efectivament, avui parlarem dels bidons que contenen material radioactiu que porten dècades al fons marí a 600 quilòmetres de la costa gallega. Són 200.000 bidons i s'han detectat fuites en alguns d'ells.
0: És un tema que vam parlar ja fa un temps i ara tenim novetats. Idò, aquest és el sumari del Nautilus d'avui i anem a parlar d'inundacions i canvi climàtic.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
1: IV3 Ràdio és... Joc net.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IV3 Ràdio.

0: Aquesta setmana, la Fundació Amarilles ha presentat la guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, que té com objectiu convertir-se en el mar de referència per a administracions, entitats i empreses que vulguin impulsar o finançar projectes de restauració. I bé, ja sé que estàu pensant que aquí hi ha molt de marge per operacions de greenwashing empresarial, però Amarilles ja haurà tingut en compte això. Bé, anem a veure quins són els punts més importants d'aquesta guia de restauració marina. Us explicarà una de les seves autores, que també és investigadora de l'informe Mar Balear. Margalida Montserrat, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Bé, estic segura que els oients, quan senten parlar de restauració marina, estan pensant en tots els projectes que es presenten en aquestes illes per restaurar Posidònia. Però quan parlem de restauració ecològica de la mar, de què parlem exactament? Fins on abasta el concepte?
1: Doncs sí, la restauració d'ecosistemes és un concepte molt ampli. Hi ha moltes activitats i iniciatives que fan part d'aquesta restauració d'ecosistemes. I és veritat que ara hi ha molt de projectes, moltes iniciatives per restaurar diferents hàbitats, sobretot Posidònia, que és tan important i tan rellevant a les illes. Uh-huh. I dins la restauració, com he dit, hi ha moltes etapes. Una podria ser, que és quasi la final, aquesta replantació de Posidònia, que podria ser una introducció d'espècies, però hi ha altres activitats que també s'han de dur a terme. Una que ens agrada recalcar molt és que abans d'introduir cap espècie, d'intentar recuperar cap ecosistema, s'ha d'intentar protegir, s'han d'eliminar les pressions que han dut que aquest ecosistema se degradi o desaparegui.
0: Clar. Bé, i per què feia falta una guia estratègica específica per la Mar Balear? Quin buit ve a omplir o quina necessitat detectàveu?
1: Clar, això va sortir una mica internament, perquè estaven sorgint molt de projectes i nosaltres necessitàvem una guia per saber quins projectes podien ser més eficients, per poder catalogar un poc el que passava. I aquesta guia vol ser precisament això, o és això, és una recopilació de conceptes i de principis internacionals que expliquen que es ha de tenir un projecte perquè sigui ecològicament eficient, perquè tingui èxit. I això és el que hem intentat fer. Ens hem basat de guies de diferents institucions, els han recopilades, per tal de que sigui possible veure en què ha de consistir un projecte de restauració ecològica, que haurien de tenir en compte perquè sigui un projecte realment eficient i que la restauració, les activitats, perdurin amb els temps, perquè restaurar és que i dur molt de temps també restaurar un ecosistema, no és una acció puntual.
0: Clar. Bé, ja has remarcat, que a més ho vau remarcar, el presentar la guia, no? Que restaurar no té sentit si abans no s'eliminen les causes de la degradació. Bé, des d'aquest punt de vista, des d'aquest principi, és molt difícil que puguem pensar que es pot restaurar res a les illes perquè les pressions continuaran.
1: Clar, és que restaurar és un procés ecològic però també social. És a dir, per restaurar han de tenir en compte tots els actors implicats, des dels usuaris, des dels gestors, des de l'administració, els locals, i pot implicar també canvis en aquest nivell, com per exemple un ús més sostenible de recursos o reduir pressions, que ja han dit, algunes poden ser més fàcils que reduir que d'altres.
0: Està clar.
1: Per exemple, hi ha el canvi climàtic, que és allà, a escala global, que aquest localment és més difícil de controlar. Però si intentant controlar els altres factors, els ecosistemes són molt resilients i quasi segur que seran més forts front a aquest canvi climàtic. A la millor no poden controlar la temperatura de la mà, però sí poden controlar la qualitat, reduir els vertits o eliminar-los, evitar els fondejos.
0: Exacte. Però ara mateix estan duent a terme projectes de restauració a Posidònia sense que s'hagin eliminat les pressions. Augmenta el sector nàutic, augmenta la contaminació, el canvi climàtic, evidentment que podem fer poca cosa així a nivell local, però sí que podem fer. No ho sé, ho dic perquè és veritat que parlam de que és important que s'eliminin les pressions abans de començar a restaurar, però això sembla impossible.
1: Sí, és difícil, és molt difícil, però s'hauria d'intentar. Ara mateix, com has dit, hi ha molts projectes. Aquests projectes solen ser a determinades escales especials localitzades
0: Sí.
1: i la majoria actuen a zones on l'ecosistema s'ha degradat, ja sigui la praderia de Posidònia o d'una altra fanerògama com la cimodocea
0: Sí.
1: o sobre els boscs de macroalgues. I Pontura sí que localment ells han aconseguit controlar les condicions que han fet que aquesta pradera pugui desaparèixer, que aquest ecosistema desaparegui. Però és vera que els projectes de restauració sempre tenen un impacte més fort o un benefici més gran pel medi ambient quan se fan escales especials el més grans possible, perquè els processos
0: Clar.
1: ecològics
0: Està clar.
1: necessiten escales especials molt grans. I això també és un repte.
0: Bé, i quins hàbitats o ecosistemes diries que són avui prioritaris a l'hora de restaurar a la Mar Balear?
1: Clar, hem de saber que no ho poden restaurar tot, així
0: Clar.
1: Que hem de prioritzar una mica aquells hàbitats que coneixem que tenen un alt valor ecològic, que acumulen molta biodiversitat, que tenen funcions ecosistèmiques importants, que funcions ecosistèmiques són els beneficis que aquests hàbitats ens donen, com podria ser protecció costera, producció d'oxigen, segrest de carboni, producció d'aliments, i entre ells destaquem, òbviament, les praderes de fanerògames, la Posidònia oceànica, la cimodocea nodosa, també els boscs de macroalgues, el que coneixen com a espècies cistoseira, aquestes grans algues brunes,
0: sí.
1: que serien unes cosines d'esquels, d'aquest bosc d'esquels tan impressionants que tenim pel Pacífic. Aquí en el Mediterrani tenim aquesta miniaturització de les espècies i aquí tenim les cistoseires, que són molt més petites, però tenen les mateixes funcions ecològiques i en lloc de viure sobre substrat tous, com les fanerògames, viuen sobre substrats rocosos. Després també tindríem el coralligen, que és una joia del Mediterrani. També podríem considerar hàbitats profuns, que són molt importants per la connectivitat i són a vegades zones de pesca importants. I jo crec que aquests serien hàbitats molt rellevants a tenir en compte per prioritzar projectes.
0: Clar, i hem de tenir en compte que restaurar vol dir tornar exactament a l'estat original del passat, però que a vegades l'objectiu, bé, es té que quedar en recuperar funcions ecològiques, encara que, bé, no es pugui tornar enrere del tot, no?
1: Sí, això és una altra cosa que hem de saber, perquè quan volem planejar un projecte de restauració, hem de fixar uns objectius, hem de tenir també un ecosistema de referència, hem de conèixer molt bé l'ecosistema que volen restaurar, amb
0: sí.
1: quin estat es troba, quines pressions ha sofert, però també hem de voler saber a què volen que s'assembli. Hem de tenir un ecosistema de referència i aquest ecosistema no podrà ser sempre com un ecosistema de fa 50 anys, perquè fa 50 anys potser no teníem aquestes onades de calor tan fortes.
0: Clar.
1: Així que també hem de tenir en compte, hem de saber fins on podem arribar.
0: Hi ha prou evidència científica sobre què funciona i què no al Mediterrani, a la Mediterrània i concretament a les Balears, o encara anar amb curs de dades?
1: Jo crec que els científics han fet molta feina i estan fent molta investigació i depèn molt dels ecosistemes. Hi ha ecosistemes que estan més ben estudiats, que han estudiat diferents tècniques que serveixen per introduir aquestes espècies o per restaurar funcions ecosistèmiques, i n'hi ha d'altres que estan menys estudiats. Però jo crec que sí, que tenim diferents tècniques que saben que funcionen, que sempre s'han d'adaptar a cada ecosistema, a cada lloc en concret, perquè la petita escala que quedem sempre, cada petit lloc que volen restaurar pot ser molt diferent un dels altres. Pot
0: Clar.
1: Tenir condicions que facin que hagin d'utilitzar unes tècniques o unes altres.
0: Bé, m'ho pots posar un exemple de restauracions que estiguin funcionant i es puguin considerar, bé, prioritàries, importants, més enllà de la Posidònia que hem parlat?
1: Exacte. Per exemple, a Menorca tenim, per exemple, restauracions de bosc d'algues brunes, d'aquestes cistoseires.
0: Sí.
1: Ja fa un parell d'anys que se varen fer restauracions per Port de Mahó, que han donat molt bons resultats, que s'estan mantenint en estens i que, de fet, són un exemple a nivell de Mediterrani. I això és molt esperançador, perquè vol dir que és possible reintroduir espècies una vegada la qualitat de l'aigua ha millorat.
0: Clar. Hi ha casos en què la millor restauració no és intervenir directament, sinó eliminar la pressió i donar temps perquè el sistema es recuperi tot sol, no? Això també hauríem de tenir-ho en compte.
1: Sí. Sí, això és molt important, com dius, perquè els ecosistemes són molt resilients. I si fos possible deixar en pau tots els ecosistemes, no impactar-los més, cosa que és molt difícil, perquè avui en dia
0: sí.
1: és molt difícil no tenir un impacte, seria possible. Amb els anys jo crec que aquests ecosistemes se podrien anar regenerant per ells tots sols.
0: Clar.
1: A la millor espècies de vida molt llarga i creixement lent prendrien més temps a recuperar-se, espècies de dispersió més curta, com els hàbitats aquests de cistoseires, que m'agraden tant, que he comentat,
0: sí.
1: També estarien més estona, desenar d'anys, però jo crec que seria possible. I la restauració entra per accelerar una mica aquest procés, perquè avui en dia necessitem tenir ecosistemes sans ja, per ser més resilient en el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, és que jo estic pensant, per exemple, a Terra varen cometre molts errors. Per exemple, quan hi havia un incendi, jo record que Balears repoblava, no?, amb pins nous, mm-hmm. i després varen veure que això era un esforç i un cost que no era necessari perquè els boscos es recuperen, bé, relativament ràpid, a més. Clar, han comès molts errors a Terra i també em preocupa que a la mà, que ho coneixem menys, cometrem els mateixos errors. Ho dic, per exemple, també sí. per temes de reintroducció o eliminació. Per exemple, eliminar mm-hmm. bogamarins per afavorir la cistoseira o introduir mm-hmm. ostres, que és un dels punts que he vist a l'informe, que em pareix molt interessant, perquè és veritat que abans, mm-hmm. fa 20-30 anys, es veien moltes ostres i són molt importants per l'ecosistema, però ara no en veiem. Tot això, a vegades, mm-hmm. pareix que jugàvem... Bé, jugàvem amb organismes que a vegades no responen a el que nosaltres esperam d'ells. No sé si m'explic.
1: Sí, totalment. Els ecosistemes són sistemes molt complexos, molt fràgils. Tocar una espècie és com un trencaclosques. Si llevam una espècie, si disminueix, si augmenta, pot tenir conseqüències a vegades molt difícils de preveure. És per això que van de restaurar han de tenir un nivell de coneixement dels ecosistemes enorme. I a vegades, a nivell experimental, en entorns més controlats, que és on se fan els estudis, és més fàcil preveure què pot passar. Però en el medi marí és sempre més difícil. És per això que sempre dèiem que cada lloc de restauració tindrà unes característiques diferents de qualsevol altra. El que ha funcionat a Mallorca pot no funcionar a Menorca i pot no funcionar a Eivissa. S'ha de conèixer molt bé cada lloc, conèixer molt bé les pressions que hi ha i estudiar-les molt bé. Uh-huh. S'ha de saber molt bé quines conseqüències pot tenir llevar una espècie i introduir-ne una d'altra. També s'està parlant ara, a veure si s'ha de, això més a nivell acadèmic, experimental, sí. S'està parlant molt de... És que hem de restaurar amb aquestes espècies que sabem que no són tan resistents a l'augment de temperatura, o és que hem de privilegiar espècies més resistents? Ja és un dilema una clar. Mica ètic.
0: És un bon debat.
1: Sempre clar. De tenir en compte, sí, que per restaurar un ecosistema no n'hem de destruir un altre.
0: Està
1: no
0: clar.
1: Hem d'utilitzar mètodes destructius per obtenir plàntules, o per obtenir llavors, o per obtenir propàguls. Això també és molt important. Uh-huh. I ara amb aquest boom que hi ha d'iniciatives de restauració, que sí. està molt bé que existeixi aquesta preocupació, hem de tenir això en compte. Hem de saber també si els objectius que fixa la Unió Europea són factibles i com. Perquè, com has dit molt bé, a nivell terrestre la restauració va començar fa molt més anys, però a la mà és més recent.
0: Uh-huh. Sí, sí. I també és important que sapiguem diferenciar els projectes amb base científica, amb iniciatives simbòliques o en greenwashing directament, no?
1: Exacte. Jo crec que els principis que recopilam en aquesta guia ens poden ajudar un poc a diferenciar si un projecte pot tenir un èxit, pot tenir èxit o té més probabilitats de tenir èxit, d'estar ben pensat, de tenir solucions, de tenir un seguiment, perquè és molt important el seguiment.
0: Sí.
1: Sempre hem de protegir abans i després de restaurar, perquè si no, les pressions poden continuar o en poden venir de noves. I és molt important controlar possibles pressions noves, perquè el que volem és mantenir el que ja hem pogut recuperar en el temps.
0: Està
1: clar. I és per això que el seguiment a llarg termini és molt important. No podem fer una acció concreta, un minut concret, o arreglar una petita cosa.
0: Uh-huh. Bé, la guia està pensada per gestors, també per empresaris, però la pot descarregar qualsevol? La pot tenir tothom?
1: Exactament. Està pensada perquè pugui ser entendible per tots nosaltres. Si tenim curiositat per opinar, per saber sobre projectes de restauració que potser estan passant en el nostre municipi mateix.
0: Uh-huh.
1: I està disponible a la web de Marilla, se pot descarregar en català i castellà en format PDF.
0: Fantàstic.
1: I sí, encantat si això pot tenir un interès o pot ajudar la gent, potser a tenir més accessible totes aquestes diferents guies i i principis internacionals que intentem recopilar.
0: Clar, a part d'estar molt bé que ciutadans coneguin el que s'està fent, encara que ells directament no vagin a fer res, que sàpiguen el que es fa. Això em pareix importantíssim.
1: Exactament.
0: Bé, em pareix tan important que si no, no faria cap programa, evidentment. Així que està clar.
1: La implicació ciutadana és essencial, perquè necessitem el suport de locals, també, perquè és un procés que ha de participar tothom. Per exemple, un exemple que està passant en el sud d'Itàlia, que també és com molt il·lustratiu, hi ha unes vedes allà per pescar-hi sons i s'estan restaurant perquè la gent no compleix les normes, les vedes aquestes per pescar o les talles mínimes.
0: Clar.
1: Això no té cap sentit. No poden restaurar si primer no se fan complir les normes, si la gent no està d'acord en deixar aquests organismes a la mà els temps que necessiten per reproduir-se i créixer.
0: Clar, necessitem uns ciutadans informats primer i després conscienciats. Bé, idò, avui hem volgut entendre una mica millor què vol dir restaurar la mà i sobretot perquè no basta només amb voler reparar el que s'ha degradat, sinó que abans cal aturar allò que ho continua fent malbé, està clar. N'hem parlat amb la Margalida Montserrat, de la Fundació Marilles, a partir d'aquesta guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear. Mil gràcies, Margalida. Fins un altre dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
3: Me dormí en el metro y me salté una estación y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.

0: sola. Tenim un apunt d'investigació astronòmica. L'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, un centre del CSIC, ha liderat el descobriment d'una nova galàxia nana, ultrafeble, a les proximitats d'Andròmeda. Aquesta nova galàxia es diu AND-36, AND-Andròmeda, i per cert, la galàxia Andròmeda, la gran galàxia veïna de la Via Làctia, es diu M31, el catàleg astronòmic, concretament el catàleg Messier. Però segur que el que voleu saber és què són aquestes galàxies nanes i quina importància té això. Anem a escoltar a la investigadora Joana Tsakovska.
1: Nosotros hemos descubierto Andrómeda 36, una de las galaxias enanas más débiles identificadas en torno a Andrómeda. Bueno, las galaxias enanas ultradébiles son los sistemas galácticos más pequeños conocidos. Formadas en las primeras etapas de la historia del universo y dominadas por materia oscura, constituyen auténticos fósiles cósmicos que permiten estudiar cómo se formaron las primeras galaxias y poner a prueba los modelos sobre la naturaleza de la materia oscura. Y bueno, nuestro estudio sugiere que Andrómeda 36 es una galaxia muy antigua. Pero lo que está claro, sin embargo, es que Andrómeda 36 es una de las galaxias satélite de Andrómeda más débiles descubiertas hasta la fecha.
0: Consideren que aquesta minigalàxia té 12.500 milions d'anys i encara que saben ja que és pobra en metalls pesants, volen determinar amb més precisió les seves propietats i esperen poder fer-ho en els propers anys. I quina importància té això?
1: Cada nuevo descubrimiento como Andrómeda 36 es importante, ya que puede indicar que aún estamos encontrando solo la punta del iceberg de una población mucho más numerosa de galaxias extremadamente débiles.
0: Si voleu saber més detalls d'aquesta galàxia i del treball de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, us recomanem una visita a la seva web, iaa.csic.es. Al fin

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és actualitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Medi ambient i ciència a IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Turo.

0: I detrem ja el periscopi. Avui mos volem fixar en els bidons radioactius que romanen a la fossa atlàntica. I ara mos ho explica en Dani, no?
1: Sí, sí, són restes, ja n'havíem parlat, que es troben ben a prop de la costa gallega, a uns 600 quilòmetres. Diversos països europeus els hi van llançar entre els anys 40 i els anys 80 del segle passat. Són 200.000 bidons, es diu aviat. 200.000. Amb residus radioactius. I ara una missió francesa anomenada NOTSUM i dirigida pel Centre Nacional d'Investigació Científica francès apunta que el principal perill afecta les aigües de Galícia. S'han detectat bidons deteriorats i fuites que podrien ser perilloses. Els estudis van començar fa 2 anys amb la intenció de cartografiar per primera vegada l'extensió d'aquest abocador radioactiu gegant. Se'n coneixia l'existència de fa molts anys, però mai ningú l'havia verificat les seves dimensions i la taca que dibuixa al fons de l'oceà. Van emprar un submarí, l'UX, amb capacitat per submergir-se a 4.000 metres de profunditat.
0: I què hi varen trobar?
1: Quan havien cercat en 120 quilòmetres quadrats dels props de 10.000, o sigui, estem parlant d'una centèsima part d'aquest abocador, s'hi van localitzar més de 1.000 bidons. Els aparells del submarí varen detectar nivells baixos, això sí, de radionucleids, i es va descartar que hi hagués urani o material fissible. Això, com a mínim, era una notícia de mal menor. Amb tot, el mal menor aquí és prou gros. Diuen que segurament els bidons contenien material de laboratori, d'oficina, vinculats als inicis de l'energia nuclear civil del tipus de baixa i mitjana activitat. Fins llavors, l'únic que s'havia constatat eren unes fotografies dels bidons fetes als anys 80 per un robot submarí. El llançament dels bidons es va aturar l'any 82 i no es va prohibir definitivament aquesta pràctica fins una dècada més tard. El 2005 es varen recollir mostres de peixos de la zona sense que es difonguessin gaire la informació dels resultats d'aquests anàlisis.
0: I ara s'hi ha tornat a investigar.
1: Ara, tants d'anys després, s'hi ha tornat. Aquesta ocasió, darrera ocasió, va ser entre el 27 de maig i fins al 28 de juny, fa 4 dies. S'han fet observacions directes dels residus localitzats. Uns 30 científics, una trentena de científics, van fer 20 immersions amb un submergible tripulat, es diu Nautile, a 4.700 metres de profunditat, i han pogut confirmar l'estat de degradació d'aquests bidons. Alguns presentaven vessaments i, tot i que els valors, com deien, de radionucleics detectats eren relativament baixos, són superiors als que esperaven. Ara, en terra, podran fer una sèrie de proves que portaran més informació i més detallada de la qual s'ha pogut obtenir en aquesta ocasió a 5.000 metres de profunditat. Durant les immersions s'han recollit també mostres d'aigua, sediments, organismes vius per estudiar la possible dispersió de la radioactivitat. Mentre tot això ho fa una missió científica francesa, el govern espanyol, hem de dir, es limita a fer analítiques radiològiques en aigües costaneres, no en aquelles latituds. A més, el Consell de Seguretat Nuclear diu que Espanya no va llençar cap bidó i que, per tant, no és responsabilitat seva, sí que seria la de la salut, del medi ambient,
0: sí,
1: de la costa,
0: sí,
1: i de les persones i dels animals d'aquesta zona. A més, una campanya de Greenpeace, que ja ha recollit 20.000 signatures, reclama a l'Estat espanyol i a la Unió Europea que s'investigui l'estat real d'aquests bidons. En pocs mesos s'espera que aquesta missió, que just ha finalitzat ara fa uns dies, disposi de les dades i els resultats definitius d'aquest estudi, que es traslladarà a la Comissió Europea i al Comitè de Radioactivitat OSPAR.
0: Bé, Greenpeace demana que s'investigui, però realment ja tenim una investigació i el que mos diu no és bo, clar, vull dir, ja tenim prou per respondre, no? Realment.
1: Sí, la veritat és com el que apuntaves al principi, o sigui, tenim moltes dades.
0: Exacte,
1: i cal...
0: Exacte, ja està bé de recollir dades, passa'm alguna
1: cosa. I cal fer alguna cosa.
0: Tinc aquesta sensació, realment, fent aquest programa, sí, de que recollim moltes dades, tenim moltes dades de tot, canvi climàtic, d'això, de la radioactivitat, i venga, recollir dades i demanar estudis constantment, però ja en tenim molts, passa'm alguna
1: cosa. És desesperant. Parlem de més dades?
0: Exacte, és desesperant.
1: Parlem de més dades?
0: Vinga, sí. Què més m'ho expliques ara?
1: Més alegries. La indústria química, que dispara la seva inversió per fer lobby per afablir els controls de la Unió Europea, ho denuncia... Sí, estupendo. Ho denuncia un informe publicat pel Corporate Europe Observatory que apunta que el sector químic està aconseguint els seus propòsits de desregulació amb impactes en el que seria la salut i el medi medi ambient. Concretament, des de l'any 2020, la indústria química ha augmentat en un 60% la seva inversió en accions de lobby davant les institucions comunitàries. En xifres, ha superat cada any els 46 milions d'euros anuals amb aquest objectiu de reforçar la seva influència i pressió sobre els polítics i d'aquesta manera aconseguir afablir les normes que protegeixen els ciutadans dels productes químics i pesticides nocius. Una inversió que estaria resultant rendible per a aquest sector, ja que en paral·lel la Comissió Europea ha posat en marxa la major ona de desregulació mai vista a la Unió Europea per a desmantellar o privar d'eficàcia importants lleis vinculades a la seguretat química.
0: Bé, i quins beneficis concrets han obtingut d'aquesta estratègia?
1: Es poden resumir en un exemple que no és poca cosa, que pel fet que han aconseguit que la Comissió Europea renunciï al compromís que ja havia adquirit formalment de millorar el reglament REACH, que respon a les sigles de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques. És la principal norma europea sobre productes químics, i l'objectiu d'aquesta normativa és garantir un alt nivell de protecció per a la salut humana i el medi ambient enfront de l'ús de productes químics. És una normativa que ja de per si la que està vigent és deficient, però és que no només no s'ampliarà o es millorarà, sinó que la indústria química aconsegueix afeblir-la i dificultar l'aplicació d'aquesta llei existent, que, com dèiem, és força millorable.
0: Ja, i com podem assegurar que hi ha una acció de lobby al darrere?
1: Aquesta maniobra de la indústria ha quedat al descobert després d'una filtració d'un document que acaba de fer públic l'Oficina Europea de Medi Ambient, que és una àmplia coalició d'entitats conservacionistes europees.
0: Sí.
1: El text destapa com el Consell de la Indústria Química Europea, que és el principal portaveu dels interessos del sector químic i líder de la seva inversió de lobby, dicta a la Comissió Europea una sèrie de mesures que, en cas de posar-se en marxa, i cito textualment, com diuen en aquest informe, suposarien una considerable deterioració de les proteccions i obligacions existents i de l'aplicació d'aspectes claus del reglament REACH vigent, en perjudici de la defensa de la salut humana enfront dels riscos tòxics. Aquí és, definitivament, és una acció directament encaminada a frenar qualsevol regulació, qualsevol control sobre aquesta indústria, i com a conseqüències, si actualment amb el reglament REACH actual ja es triguen més de 20 anys de mitjana a identificar i prohibir una substància tòxica, 20 anys, mentrestant es segueix contaminant, imaginem si la tendència serà a desregular cada cop més, fer una normativa més complexa, més costosa per a les autoritats. El resultat és que els ciutadans estaran exposats, indefensos, davant substàncies que són perilloses durant més temps encara que no del que estan ara. I la reacció sempre serà encara més tardia, mentre altres van fent negoci.
0: Està clar.
1: Hem de dir també que la indústria química també pretén reduir els requisits legals sobre les dades de toxicitat i la substitució de proves experimentals, que són proves necessàries per determinar si les substàncies químiques són nocives, i les vol substituir per mètodes que són més dubtosos. Això podria facilitar la comercialització de substàncies sense tenir dades adequades sobre els seus efectes. I també estem que darrere de presumptes col·laboracions o negociacions, i ho posem entre cometes, amb l'Agència Europea de Productes Químics, no siguin més que ingerències per entorpir precisament el seu treball, que és a dir, a fer d'interferència, una interferència clamorosa davant l'avaluació de risc de les substàncies tòxiques que exerceix aquesta agència.
0: De les estratègies dels lobbies de pressió podríem fer uns quants treballs i uns quants estudis també, no? Bé, els perills són obvis i tenim molta literatura científica al darrere, milers de recerques i nombrosos informes han advertit que la contaminació química és un factor que pot estar contribuint de manera notable a l'increment d'incidència de nombrosos problemes de salut a les darreres dècades, amb un cost sanitari anual de desenes de milers de milions d'euros. Tot això, a més, el cost mediambiental, clar.
1: Exacte.
0: Salut i medi ambient.
1: Exacte, exacte. I això en normativa i en productes europeus, perquè si ens fixem en un altre cas, pot ser encara pitjor, fins i tot en productes importats, com el cafè. Ho dic per esmentar un altre informe que es diu Verí, el teu cafè, que apunta que el cafè que es consumeix a la Unió Europea conté un 60% dels pesticides prohibits al vell continent.
0: Vaja.
1: De la llista de pesticides, el 60% estan presents en el cafè que podem prendre. Amb les dades s'han fet estudis, amb dades oficials, amb alguns estudis de camp, també han analitzat el cafè produït en països com Brasil, Colòmbia, Kènia, Vietnam i alguns altres, i s'hi han trobat aquestes substàncies plaguicides. Allí no estan prohibides, aquí sí, a Europa sí. I així els camps europeus estan lliures d'aquestes substàncies, que s'empren en camps d'altres racons del planeta, perquè els europeus els consumim amb una tassa de cafè amb plaguicides prohibits. Parlem de substàncies que, com dèiem, són cancerígenes, són tòxics que afecten la reproducció, són disruptors endocrins i neurotòxics. No tot el cafè, hem de dir, ho xifren en una de cada 5 tasses, però també han trobat glisofat present a 3/4 parts de les mostres analitzades.
0: Bé,
1: el pitjor de tot, com a conclusió, és que la Unió Europea ven aquestes substàncies als països, a tercers països, que les empren als seus cultius, o sigui, en fem negoci, i després ens ho prenem una tassa.
0: Bé, jo no em prendré una tassa perquè no bec cafè, de dir.
1: Salvada, pues.
0: Salvada, no? Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani. I aquesta setmana, Morna Bonnie Tyler, i mos volem acomiadar amb una cançó seva perquè necessitàvem molts d'herois per al medi ambient, en Dani Manau i en Pablo Morganti a la sala de màquines, i jo mateixa mos acomiadam fins la setmana que ve. Molt bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Dia, el vaixell Duque d'Ahumada de la Guàrdia Civil i mitjans aeris cercant els dos migrants d'origen magrebí que han desaparegut a la mà, després que ahir vespre llençessin a l'aigua amb la intenció d'arribar nedant a la costa, quan l'embarcació en la qual navegaven es trobava 14 milles al sud de l'illa de Formentera. Tres persones més varen botar, però varen ser trobades en aquells moments pels seients de la Benemèrita que s'havien desplaçat fins allà per rescatar una embarcació en la que hi viatjaven 10 persones més. En el que duim de setmana han arribat més de 500 persones migrants a les Balears en embarcacions irregulars. Aquesta xifra supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan només ens trobàvem a dia 12. I el municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des de fa diverses hores. La canonada que prové de la desaladora s'ha trencat i suposa fins al 40% de l'aportació a la xarxa municipal. El batlle Martí Marc ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova, ja que fa anys que pateixen incidències pel mal estat de la instal·lació, i demana al govern un projecte per renovar la canonada.
2: La seva vida útil, perquè ja ha acabat, que hi hagi un projecte que faci que aquestes tuberies puguin canviar d'una forma clara, perquè no podem esperar més. L'any passat hi va haver problemes, enguany hi ha hagut problemes, atès l'ús d'aigua que se fa d'una desaladora, i després estem en una època que hi ha sequera, que fa d'esperar que no plou, que realment el fons d'aigua amb aquesta calor s'està disparant.
1: El batlle ha afegit que s'està fent feina per restituir el subministrament, que es preveu estigui a ple rendiment com a prest dilluns matí. Hores d'ara es manté el servei amb els pous i cisternes i s'ha reduït la pressió de l'aigua a tota la xarxa del port, tot i que demana disculpes als residents que es puguin veure afectats per la incidència. El sud-oest i centre de Mallorca es troba en avís taronja per altes temperatures, mentre que el nord de l'illa i la Serra Tramuntana, així com Menorca, es troben en avís groc. L'onada de calor arriba quan els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrat a l'estació meteorològica de l'aeroport de Son Sant Joan des de l'any 1980, segons les dades de l'AEMET. Només el supera el primer semestre de l'any passat, de 2025. La temperatura mitjana entre gener i juny d'enguany ha estat de 15,9 graus, més de 3 graus per damunt de la registrada el 1980. Un augment de les temperatures que plantegen importants reptes per una economia tan dependent del turisme com la nostra, ja que afavoreix que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Per Cat i Tor,

0: de les 10 del matí. Després que els equips d'emergència hagin inspeccionat la zona per garantir la seguretat de l'immoble i descartar riscs addicionals, s'ha confirmat que no hi ha hagut cap mena de víctima mortal ni ferits. Amb això és tot. Més actualitat informativa a l'informatiu migdia. Torna ara per als nostres companys d'Emblemàtics.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Estima molt, perquè en l'amor hi ha la veritable força. I qui estima molt aconseguirà moltes coses. Allò que es fa amb amor està ben fet. És una frase del mític pintor Vincent van Gogh. Una frase que, una altra vegada, podem aplicar directament als negocis emblemàtics. Salutacions, benvinguts a l'edició número 97 del programa que vos acosta cada setmana la realitat de dos establiments comercials de Can Nostre. De quins dos tractarem a la propera hora, Xavi?
2: Toni, com anem? Certament, tots dos establiments professen un amor indubtable per la feina que duen a terme diari. En primer terme, coneixerem la història del forn Germans Adrové, de Santanyí.
3: Nosaltres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubials. En feim tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després també, bé, feim pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, feim llonguets, no fa massa, en fin, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden. I coca de verdures, coca de ceba.
2: Ja a la segona part del programa alimentarem l'ànima entrant a la llibreria Ripoll, de Palma.
4: El millor de tot és tenir llibres entre les mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un llibre antic, hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana.
2: I parlant d'amor, Toni, tu i jo ja mos hem enamorat dels dos emblemàtics d'avui. Esperem que també ho faci la nostra audiència al llarg dels propers minuts de ràdio.
1: Ben vist, Xavi. Paraules d'amor, senzilles i tendres. Emblemàtics, benvinguts. Començam. En Xavi Oliver ha preparat el corresponent retrat sobre Forn Germans Adrové. L'escoltam sense més espera.
2: Hi ha pobles on un forn no és només un forn. És un servei essencial. És un lloc on es compra el pa de cada dia, però també on encara se poden trobar productes bàsics, conversar amb els veïnats i mantenir viva una part de la vida quotidiana. Quan un establiment així resisteix, sobretot sent l'únic del nucli poblacional, no només conserva un negoci familiar, sinó també una manera de fer comunitat. A Calonge, el terme municipal de Santanyí, aquesta funció es manté viva al Forn Germans Adrové.

La història del forn comença l'any 1961, quan Sebastià Drover va obrir l'establiment després d'haver après l'ofici de forner a Campos. Aquells anys, Espanya vivia una etapa de desenvolupament econòmic i Mallorca començava a transformar-se amb força per l'arribada del turisme. A Europa, el mur de Berlín s'aixecava aquell mateix 1961 i es convertia en símbol de la Guerra Freda. Mentre el món mirava també cap a l'espai amb el primer vol de Yuri Gagarin. Enmig d'aquests canvis, Calonge començava a funcionar un forn de llenya que elaborava pa mallorquí i encimades, repartides al principi amb moto per fora vila. Cap a l'any 1968 s'hi va incorporar Margalida, la dona de Drover, i junts varen ampliar el negoci amb una botiga de queviures. Amb el boom turístic, especialment als anys 80, el forn va viure una etapa de molta activitat i repartia productes a hotels de la zona, a més de donar servei al poble i als voltants. Avui són els seus fills, Margalida i Joana Drover, qui regenta l'establiment

0: amb el nom de Forn Germans Adrobé. Tot i les dificultats, continuen obrint cada dia per oferir pa, ensaïmades, pastissos i productes bàsics. Un forn que, més enllà del vendre, sosté una part imprescindible de la vida de Calonge.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
2: Els germans Margalida i Joan Adrobé encarnen la tercera generació al capdavant del negoci, que potser un dia regentarà el fill d'ella, en Sebastià Miquel. En tot cas, tots tres tenen participació directa en el reportatge sobre l'establiment familiar, juntament amb el d'alguns clients. D'entrada, Ana Margalida ens parla de l'origen de Forn Germans Adrobé.
3: Mon pare sempre la mos ha contada, i ho han sabut. Els meus padrins duen el bar d'aquí veïnat, el bar telèfonos en aquella època, i és vera que els meus padrins varen ser molt emprenedors per l'època que varen viure, perquè ells va comprar això, tot el que tu veus, el que passa que era molt petitó i no, mon pare va fer molta fe, ho va engrandir molt i ho va canviar molt, però vaja. I inclús després compararen un sol a Caladó, que varen fer un bar per un altre fill, vull dir, va ser el meu padrins varen ser molt emprenedors. Jo el meu padrí ja no el vaig conèixer, va morir abans de jo néixer, però sí, la meva padrina sí, i gent molt fanera, que varen lluitar molt i varen lluitar molt pels seus fills, i mon pare tres quarts de lo mateix. Mon pare ha fet molta feina en aquest món i m'ho ha donat tot això. Quan mon pare se varen casar, mon pare i mon mare, pues, bueno, els pobles petit, en aquell temps tampoc no hi havia massa botigues i això, pues varen muntar la mica de colmado, i que nosaltres ara continuem un poquet, que això de com es de suposar de cada dia és menys, però bé, donem el servici de que te fa falta un quilo d'arròs, una botella de llet, i saben que si venen, pues troben aquestes cosetes.
0: I per la gent de Calonge, què significava que colmava?
3: Bueno, això hauries de demanar-los a ells, però bé, supos que el servei que donam, que és diari durant els 365 dies, bé, no, tancant dos dies, el dia de Nadal i el dia de Cap d'Any. Supos que la gent en això també ho valora, perquè són molt de dies i moltes hores aquí, que saben que si han de menester qualsevol cosa te venen. I com ara, per exemple, dur-me paquets de compres d'internet, sí. Faig el servei, que aquí tothom em diu, por en dur, te rebrà? Sí, duis-ho. I m'ho venen i m'ho duen i això, donem aquest servici pues, d'obertura. Jo era petita, però record el forn amb un auge espectacular, moltíssimes hores de xerrant de 10, 12 hores, 14 hores cada dia de feina. Nosaltres, ja com que hem anat aquí de dins, pues hem fet feina, tot el que hem pogut sempre hem ajudat. I clar, hi havia els hotels, hi havia molta feina, Caladó anava molt per envant, en aquell temps no hi havia panificadores que fessin uns com ara de precongelats i coses d'això, i nosaltres varen, pues mon pare va saber veure que això era bo i ho va aprofitar, va fer moltíssima de feina, servint a molt d'hotels, supermercats, restaurants, i clar, t'estic dient que en aquell temps no hi havia pa congelat, per la qual era tot 100% pa fet. I en aquell temps se guanyava dobles. En aquell temps realment hi havia la ganància era bona, no és com ara. Ara hem anat amb quanta feina, molta, però les ganàncies són molt manco. I ho va saber aprofitar molt bé, i la veritat que va fer molta de feina i va guanyar dobles. La recol és brutal, molta feina, molta calor. Dormir al migdia, hora baixes, era dur, perquè tampoc no... clar, dormint de dia se sent més renou, la calor també és més forta, i era feixuga, molta. Però, bé, se duia, vull dir, tampoc era jove i ho duia, supos que millor.
2: Quin és el primer record que té ella de la botiga?
3: De molt petita, sí, tenc bons records de que la gent que venia a comprar, que algú me duia que seva, per pintura, per ajudar, per llevar-me de davant a ma mare una estona... I me n'anava a car veïnats, he veïnat ja molt. Sí, no, però tinc molt bon record jo d'aquí de dins. Com que sempre hem estat, el meu germà, quan va acabar ser GB, ja se va posar a fer feina sempre aquí, i jo vaig fer administratiu, els 5 anys de formació professional d'administratiu, i però bé, els estius i aquells dies que se podia se feia feina, i jo ja me vaig quedar fent feina aquí, vull dir que no, quasi no me vaig plantejar, va venir com aquell que diu tot sol, el dia a dia va dur, i després mon pare i mon mare se varen jubilar i ho varen agafar en altres dos.
0: Has pensat mai que t'hauria agradat fer si no hagués estat continuant amb el negoci?
3: Bueno, jo com que vaig estudiar administratiu pintura, no sé, fer feina dins una gestoria, te diré, o un lloc així. M'imagino que hi has anat a parar un puesto així. Perquè m'agradava la part d'administració. Ja sempre m'ha agradat molt la part de ball i música. Sí que m'hi has agradat molt aprendre a saber cantar, pintura.
0: D'això sempre hi ets atent.
3: No, a la veu se'n va. Però bé, m'hi has agradat. Això sí que m'hi has agradat. Ballar i cantar, i que això sí, sempre he estat molt balladora a la meva manera i cantadora també, però bé.
2: Na Margalida i en Joan es refereixen ara a la figura de son pare, Sebastià.
3: Mon pare m'ho va dir que un negoci han de ser. Han de ser i és feina. I el que ha dit el meu fill, que de la feina surtes profit.
0: Ho té claríssim, ell.
3: Sí, jo això us ho he dit moltes vegades. Jo sempre, com que ell no era massa de s'estudiar, i jo li deia que de la feina en trauries profit, i això sempre ho ha sentit.
0: Amem, Sebastià, per això.
4: Què ha dit?
3: Els llibres no eren lo seu, però es corre i es feia de ports, li ha anat molt
0: bé. Home, i a xerrar també, perquè ja xerres bé.
4: Sí, sí.
0: Diu que no, jo tampoc tenia, era gaire bon estudiant, però que la feina surt és profit de ta mare.
4: Sí, efectivament, és a dir, jo sempre ho dic, és a dir, tu pots ser molt bo estudiant o pots ser un servei que si el dia de demà no t'apliques i no cerques el que de veres t'omple i el que de veres te fa ganes i no lluites per fer-ho, per molt intel·ligent que siguis, per molt bones notes que treguis, no arribaràs a ser el que vols mai, no sé què hi posis.
3: Mon pare.
0: És vera, amén. Que teniu com un maniquí, que és ton pare. Que se vols de fora, com és?
3: És que el tenien de fora, el que passa és que quan fa vent cau. I si té un bracet, pot romper.
0: És vera.
3: Però bé, mare o manca, sí.
0: El senyor Drové.
3: Sí. Sí, és fet d'un jove de Manacor, Antoni Guilmés, que fa lo de Manacor encantat, les figures i aquestes. El coneixem i mort va fer aquest.
0: En aquell carrer de Calonge m'has dit que hi vivia... On vivien els teus pares?
3: Bueno, mon pare i mon mare sempre havien viscut aquí dalt.
0: Aquí dalt,
3: bueno,
0: aquí dalt.
3: Antigament a baix, ja hi havia un quarto i dormien allà i hem anat engrandint i tot. Entes, això, després de dalt. I ara casa meva padrina era que fa cap de cantó baix,
0: que literalment a 3
3: sí,
0: metres.
3: Sí, estem vivint tots de dins.
0: I després m'has dit, vine, Margalida, que aquí teniu el bar. I aquest bar de qui era, m'has dit?
3: Bueno, aquest bar és d'un senyor d'aquí de Calonge, està llogat, ara el du en Ramon i la seva filla, en Mari. I bé, és un dels bars també de tota la vida. I el duen en aquell temps, als anys 60, el varen dur els meus padrins.
0: Ah, és que clar, tot aquest carrer és com a vostre, vull dir, tot no. Més o manco. No és així?
3: No, que va, nostre no.
0: No, però, és a dir, heu fet vida aquí.
3: Sí, tota la vida.
5: Molt treballador. Va treure aquest negoci de zero. I ja va fer molt, sobretot per nosaltres.
0: Com us dividiu les tasques aquí, en el forn?
5: Jo faig feina de nit i ella se cuida de la tenda i facturació i se'n cuida ella.
0: What did you vote?
6: I don't know.
0: Robiol.
6: Sorry?
0: Robiol.
6: Robiol?
0: Yeah.
6: Is it good?
0: Typical Mallorca.
6: Yeah?
0: Super good.
6: Nice.
0: And here is a super good place.
6: Okay. Nice.
0: Where are you from?
6: Hungary.
0: Ah, nice. And are you liking Mallorca? Do you like?
6: Yeah. I work here.
0: Okay. Ah, okay. Okay, nice to meet you. Thank you very much.
5: Ara començàvem les dues de matí.
0: Déu-n'hi-do, i quina hora acabes?
5: Ara.
0: Ara, però justament he vingut jo aquí en pipant poc. I les dues, i com divideixes la teva feina? I les dues arribes aquí i comences ja a pastar o com?
5: Sí, tenc un... tenim un companyero, un forner, que fa feina. I sí, anem, començam els dues i feim el xap un poc més prest. I anem fent així cada dia, un altre mes.
0: I quan vas començar amb aquest ofici?
5: Tenia 15 o 16 anys. I més o menys 15 o 16 anys ja ha estat fins ara.
0: Molt bé. I com és estar a la solitud d'un forn a les dues del matí?
5: Sí, és molta tranquil·litat. No hi ha ningú per ni... En l'estiu puntura hi ha qualque bar obert i sense nou, però en l'hivern sí que és ben tranquil.
0: I encara avui continua fent feina amb un forn de llenya.
5: Sí, tenim un de llenya encara, sí.
2: Na Margalida ens defineix les característiques de la seva feina i els moments bons i no tan bons que hi passa.
3: Jo crec que és el dia a dia que tu pots obrir un portal i tanta gent, per això jo crec que ho hem d'agafar com a bo i positiu, no hem de sospirar moltes coses. Dolents. Bueno, ara farà 2 anys i 3 anys que mon pare va morir, per nosaltres va ser... Vull dir, la ferida per nosaltres és fresca, perquè ella era el pilar, diríem, que està retirat, però cada dia feia la passada, perquè el viuen aquí veïnat, i encara mos pareix que ha d'entrar pel portal a renyar-mos un poc. I això sí que va ser per nosaltres el pitjor. Després vàrem viure la pandèmia, va ser una cosa bastant un poc complicada, però bé, nosaltres la vàrem... Gràcies a Déu vàrem poder obrir cada dia, perquè no mos vàrem tancar, nosaltres com a necessitat de menjar que érem, i vàrem tenir molta feina. La veritat que nosaltres en aquella època, per nosaltres, en quant a feina, va ser molt, molt positiva, perquè clar, la gent tampoc no se movia, i vàrem intentar pues, fer-ho el millor que vàrem saber. No varen tenir el Covid ningú, no el varen agafar, vull dir, mos va anar molt bé, varen poder tenir obert sempre. Ja me queden un parell d'anys encara per jubilar-me. Però bé, jo en aquests moments dic que sí, supos que sí. Que hi és qualcú que ho volgués dur, seria fantàstic. Vull dir, jo, clar, nosaltres ho estimam, jo he nascut aquí de dins. I una cosa que tu has vist néixer, ho dut sempre de dins. Però, clar, és difícil. Jo tampoc, puntura, el que jo fa, o el que els meus pares han fet, no sé si vull que cap fill meu ho faci. Vull dir, jo ja no faig el que els meus pares varen fer, ni de molt. I així considero que em faig molta de feina, i moltes hores, i moltes de matinades, que les 5 de matí és molt prest. Però... això no, jo no ho desig per cap fill ni per ningú. Vull dir, la feina aixecar-te a les 7 és molt guapa i a les 3 va acabat.
0: El negoci però funciona.
3: Va. Sí, en cap moment mos poden queixar que no funcioni. Però a vegades mires, compenses les puntures, les hores i la feina, l'esclavitud. Però bé, no ho sé, d'aquí que mos jubilem, veurem ben què passa.
2: Toca parlar ara de productes i de qui els compra, és a dir, la clientela, representada en aquest cas pel jove Jaume, de només 14 anys, que, com comprovarem, té les idees molt, molt clares respecte al forn.
3: El gust que dona és més diferent.
5: La forma de caure.
3: Altres tenim molta fama, o bé, mos compren molt, són els Rubiols, en feien tot l'any, però sí que és vera que crec que són bons. Després, també, bé, fem pa mallorquí, nosaltres seguim fent el pa mallorquí, panades, coca de patata, fem llonguets, no fa massa, en fi, no, pintura no antigament en féssim, però sí, però també agraden, i coca de verdures, coques de ceba, els rubiols, les panades, el pa, sí, tot això sí. Això ho feia mon pare i mon mare i han continuat igual, no han canviat. Oquet. Fem un plat petit cada dia, o més que res, per si un dia tenim un cumpleaños, pues, també preparam, té de dir jo, un rostit...
0: No, és que ara llegiré el menú, si m'has demanat permís, però és que clar, jo ara en aquesta hora començo a tenir gana, Dimarts, pica pica, dimecres, llenties, dijous, llengua amb tàperes, divendres, canelons, dissabte, pilotes, diumenge, rostit de porcella, me, pollastre, mem. Això no és un plat petit, això és un menjar.
3: No, que va. Rostits és vera que en feim molts, ara demà també en tenim de comanats, rostit de porcelles, en feim, mos comanen bastantes porcelles, això sí que és bo, o la morduen a coure. Mm-hmm. Clar. Això sí que és bo. Nosaltres tot l'any fem feina amb la nostra clientela del poble i de voltants, i en l'estiu s'augmenta pues, amb estrangers, inglesos, alemans, majoritàriament, però vamos, per tot. Jo tinc client, bastant de client de cala, no? Sí, però bé, la gent se mou. Jo suposo que d'aquí també n'hi ha que van a altres bandes, vull dir, en això podem evitar.
0: Joan, sabeu què ha passat ara? Veni un segon, veni un segon. Que ha entrat una clienta, diu, jo som de Caladó, però vam fins a Calonja a comprar espà.
5: Estic content, sí,
0: clar, qualque cosa bona de vau fer.
5: Suposo que sí, qualque cosa de vau fer, ben fet.
3: Coneixem a tota la gent del poble i els padrins que ja se n'han anat. Ja recordo molta gent major que ja no és, per desgràcia, i els seus fills, i ara netets. I això dona molt de gust, la veritat que sí.
0: És tothom de Calonja?
3: Bé, Calonja, de fa 20 anys per endavant, ha fet un canvi molt gros. És a dir, nosaltres fa 30 anys eren 500 persones, más o manco, i ara som 1.020 o 1.000 i algo. Amb aquest 20 i pico d'any per endavant, pues, se varen fer bastantes, 3 o 4 finques grosses de pisos, i això és gent que ha comprat aquests pisos, o llogats, etc., que és gent pràcticament que fa feina a Caladó i ve a dormir a Calonja. Aquests nouvinguts és un poc més complicat. No, és a dir, gent entre cometes jove, i joves pintures no són tan tradicionalistes d'anar al fons, ja són d'anar a grans superfícies, fan feina i ja se moven. És una altra gent, per dir-ho de qualque manera. I això sí que ja ha augmentat, però bé, és... mentre estiguin a Calonja. Jo dic que tota persona és d'allà on ets i l'estima.
0: Mm-hmm. És vera. Es fet que s'hagi multiplicat per dos a la població, mm-hmm, s'ha vist també un augment de les bandes aquí.
3: Bueno, això també ha anat a... És a dir, ha augmentat la població, però també han augmentat, diríem, no els negocis pintura en el poble, però sí les grans superfícies en el nucli. Mm-hmm. I això sí que se coneix... se nota, vull dir, la gent és normal, nosaltres amb això no podem competir ni en pa, ni en saigo ni en la gent, ni pot competir en res, vull dir, una gran superfície, tu saps que els preus són tirats i clar, i la gent és normal, cerca, avui en dia aquí més que menys tot costa molt i cerca els preus, i amb això vull dir, no poden dir que hi hagi hagut un augment de població amb un augment que pintura haurien d'haver vist en quant a venta. Ara que ja no hi són, però sí, sempre hi ha gent que venen cada dia i ja saps que quan ja els veus arribar en el cotxe ja li saps el que li has de preparar. Sempre...
0: Ben, Jaume, què has de dir d'aquest de forn?
4: Això és el millor pa de Mallorca.
0: De Mallorca?
7: I que la padrina...
0: No te vol que te traguem.
7: I que la padrina...
4: La padrina me fa venir cada dia a cercar el pa allí.
0: És vera, i tu què és el que més t'agrada d'aquest forn?
4: El pa,
0: eh? I també, bueno, la gent, i també, no sé si menges qualque napolitana, qualque panada.
4: Sí, tot molt bo.
0: Sí, és a dir, quan any tens ara?
4: 14.
0: 14, i la teva padrina te fa venir a cercar el pa?
4: Sí, cada dia.
0: I quan siguis un poc més gran, tu vendràs aquí a cercar el pa?
4: Claro.
2: Forn Germans Adrover havia de tenir el distintiu emblemàtic, i és clar, el llueix amb orgull.
3: Totes aquestes coses són positives i has d'agrair que mos tinguin una petita consideració en el que diàriament lluitam. Perquè, clar, això s'acaba. Jo el tinc molt clar, que els petits m'on anam per avall, per avall. Jo considero que totes aquestes iniciatives de part del govern són molt positives i correctes. Nosaltres mos vam sentir, la veritat, que orgullosos, perquè no és fàcil avui en dia mantenir un negoci durant més de 50 anys que duim. I, clar, és positiu. Jo crec que qualque ajuda també mos podrien fer arribar en quant a els petits, perquè els petits, sobretot de coses d'artesania, fons, és complicat, avui en dia és complicat, perquè el que és en gros mos mengen.
2: na Margalida valora si hi haurà relleu familiar el dia de demà. I, al·ludit directament, el seu fill Sebastià també hi aporta la seva opinió.
3: El que passa que això és un negoci molt esclau. El que fa el meu germà és molt dur. És cada dia, de dilluns a diumenge, escassos dies pot tenir vacances i és complicat. I fer feina al vespre hi ha molt poca gent que ho vulgui fer, fer feina en la nit. Hi ha altres sistemes avui en dia que hi ha fons que fan de dia i per sora baixa, però nosaltres som un poble petit i un poble petit no passen mils de persones per un portal i és difícil es treure el jornal, per dir-ho de qualque manera, no? I clar, vull dir, xerrant d'una ciutat, bueno, un que fas part de matí per cobre sora baixa, sí, a ciutat el vendrà, perquè a ciutat hi ha moltes de persones. Aquí, a sora baixa, qui més qui menys és la gent de pobles a casa seva.
4: No me sabria greu, però faria un pot de canvi, si fos jo.
0: I perquè estudies o fas feina?
4: Bueno, fa feina ara mateix. Vaig estudiar el grau superior d'esports i ara estic fent d'entrenador personal i tal.
0: Molt bé, això, home, és molt interessant. I a més hi ha feina, perquè tot el dia ara...
4: Sí, és una feina que s'està posant bastant de moda. Ara mateix és una feina que està en auge, diguéssim, i sí que té bastant de futur aquesta.
0: Ara m'explicava ta mare i el teu tio que clar, en Sebastià, el teu padrí,
4: sí,
0: l'has conegut.
4: Sí, sí, va conèixer, va morir fa 3 anys, 3 anys.
0: Em sap greu.
4: Sí.
0: Bueno, que clar, ells els va posar el forn.
4: Sí, clar.
0: És molt, molt, molt interessant aquesta història.
4: Sí.
0: Com te l'han contat a tu? I com eres tu, padrí?
4: Bueno, el meu padrí era una persona que s'aixecava i el primer que feia era posar-se a fer feina perquè ell era una persona que tenia molta visió de futur i sempre ell sempre m'ha inculcat a tota la família que de la feina se treu el profit. I és una cosa que he sentit des de que tinc curt de raó, de la feina se treu el profit i és... I això.
0: Com t'imagines aixecar-te a les 2 del matí per venir a fer feina?
4: Bueno, jo ho he fet poques vegades, la veritat. Qualque pic ho he fet. I, mem, és molt esclau. És viure de dilluns a diumenge cada dia fent el mateix i és un poll bastant esclau.
2: Per acabar, Anna Margalida ens aboca una anècdota molt, molt antiga.
3: Fa moltíssim d'anys, a fora vila hi havia se llogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudi de joves, i eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien i se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
1: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: IB3 Ràdio és esport.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: En Xavi Oliver llegeix i es documenta com cal per escriure els seus retrats. En aquest cas, el que ha preparat sobre llibreria Ripoll.
0: Els llibres antics tenen una manera especial de desafiar el temps. Les seves pàgines conserven històries, dedicatòries, anotacions. Conserven... fins i tot les empremtes de les persones que les volen llegir abans. Entrar en una llibreria especialitzada és també entrar en un petit arxiu de la memòria, on cada volum pot convertir-se en una peça única. En una època dominada per la immediatesa, aquests espais continuen recordant-nos el valor de conservar, descobrir i compartir el patrimoni escrit. A Palma, aquesta passió pels llibres té un nom: Llibreria Ripoll.

0: La història de llibreria Ripoll comença l'any 1930, quan Tomàs Ripoll va obrir el primer establiment al carrer de Can Sants. Aquell any, Europa vivia les conseqüències del crac del 29, mentre Espanya afrontava els darrers mesos de la monarquia d'Alfons XIII, poc abans de la proclamació de la Segona República. A Mallorca, Palma consolidava el seu teixit comercial i cultural amb nombrosos negocis familiars que donaven vida al centre històric, tot i que la Guerra Civil obligaria a tancar temporalment la botiga. El negoci aconseguiria reobrir i continuar el seu camí. Després de passar pels carrers de Verge de Lluc i Sant Miquel, la llibreria va quedar en mans de Manuel Ripoll, després de la mort del fundador. Amb l'arribada d'internet als anys 90, el negoci va ser pioner en la venda de llibres antics a la xarxa, fet que el va permetre continuar actiu fins i tot després del tancament de la botiga física. L'any 2024, 9 anys després d'haver baixat la persiana i superada la pandèmia, la llibreria Ripoll va tornar al lloc on tot havia començat, al carrer de Can Sants. Avui és Carolina Ripoll qui n'exerceix l'administració, mantenint viva una llibreria especialitzada en llibres antics, manuscrits, gravats i litografies, un espai on cada llibre continua demostrant que les bones històries mai no passen de moda.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Llibreria Ripoll és una de les poques llibreries que romanen obertes a Palma. El cercle encara és més reduït si parlam, com és el cas, de llibreries amb el distintiu emblemàtic. En tot cas, només Llibreria Ripoll pot parlar d'una tradició gairebé centenària i d'un detall no menor, ser veïnat porta en porta de Can Joan de Saigo. Amb l'ajuda i el mestratge del pare, Manuel, són els seus fills, Carolina i Tomàs, els que duen les regnes del negoci familiar. El nostre interlocutor directe en el reportatge serà en Tomàs, que ens comença parlant dels orígens de Llibreria Ripoll.
3: L'origen de la llibreria comença a Palma en 1930. Comença un petit local que havia per plaça del Quadrat, per un carreró que ja no existeix, i va començar allà amb en Tomàs Ripoll Sastre, que va començar venent pues, llibres en aquell moment i pues, aquí, 95 anys més tard, pues, seguim a Palma.
4: És a dir, pràcticament un segle de vida i una responsabilitat afegida sobre les teves espatlles, podríem dir-te.
3: Bueno, tanta pressió tampoc crec que és necessari, però sí, bueno, anem fent i nosaltres content de poder seguir aquest relleu i ja dic que és un negoci bastant complicat, té molta cosa, i però bueno, molt contents. És, a més que Palma és una ciutat preciosa per poder fer un projecte així, això està clar. Hi ha moments que sí que tancava un poc i tal, però no va tancar el 100% com tal vegada s'esperaria. Sempre se deia, m'han contat un poc, que a Palma feien un poc, estava més apartat, no era la península, i feien un poc com si res, diguéssim. Així que jo tinc entès que el local que tenia seguia ell obert, però jo no sé, clar, jo no hi era. Va començar a plaça del Quadrat, després, poc després, crec que van ser ni 10 anys, se va mudar tot a Sant Miquel, que havia el local, i van començar a estar allà de lloguer, i van estar allà bastant d'anys, crec que van ser 70 i pico d'anys. Però, bueno, Sant Miquel sempre ha estat un carrer molt peatonal, amb molta visibilitat, i fins al 2015-2016 tenc entès, fins que va tancar la tenda, van començar més amb la venda online, i ara mateix estàvem al carrer Can Sants, al centre de Palma, que era on la llibreria tenia el magatzem. I per això la meva germana, la Carolina Ripoll, va agafar i va començar amb aquest projecte i va començar a digitalitzar-ho tot, perquè tot era molt antic, encara tot en paperes, que estava molt ben organitzat, però s'ha d'actualitzar amb tot la internet i res, i ella va tenir aquest projecte que era bastant complicat perquè l'edifici no estava en bon estat, havia molt de problemes d'enginyeria per que tot aguanti i estigui bé, i va ser una obra bastant gran, de molts anys, i ara contents d'estar aquí, poder oferir a la gent que camina per Palma o necessita el que sigui, que que no sigui amb cita prèvia i pugui venir els de matins entre la setmana. D'estar aquí de vora Can Joan de Saigo mos passa molt, que especialment a Nadal, que tothom fa cor i entra a la tenda i tothom sempre super simpàtic. L'espai sí que és un espai molt antic, que tenia molt de problemes d'humitat, que és lo típic a Mallorca, i gràcies a la restauració d'aquest espai, per això també va tardar tant, van sortir arcs, van sortir finestres, hem anat rescatant tot tipus de estanteries antigues, taules antigues. De fet, aquí mateix tenim una vidriera que la tenia en Tomàs Ripoll Sastre a la primera tenda de Plaça del Quadrat, i de fet tenim fotos i tot on consta que estava allà. Així que, intentem sempre rescatar tot això. També a Palma, mira, tenim molt de carinyo i contacte amb gent, pues que, gent va comprant cases, va tirant coses i, mos donen de tot, fins i tot rajoles que hem empleat per redecorar la tenda i donar un poc aquest romanticisme antic que és apropiat per aquest espai.
2: Els productes en una llibreria tenen un nom ben específic, llibres. De quina casta en podem trobar i comprar a Llibreria Ripoll? Quin paper ha jugat en aquest sentit la venda online?
3: Evidentment ha canviat molt. S'ha d'entendre que... depèn bastant del tipus de clients i tal, però, en els darrers anys, jo crec que ja des dels anys 70 ha hagut un canvi bastant als manuscrits, als gravats, és una feina molt meticulosa, complicada, els llibres... més fàcil perquè hi ha més unitats, hi ha més informació, però, nosaltres sempre... tenim de tot, sincerament, tenim de tot, tot el que... des de mapes, postals, i tot ho tenim aquí a la tenda perquè si em pugui venir, mirar i demanar el que trobi. O sigui, un escriptor mos va dir una vegada, veneu el que ningú aprecia allà. I fins i tot... fa pena, però també és vera. Tenim tot l'antic, especialment tot el que tingui a veure en paper, ho tenim tot. Sigui gravats, tot. Temes, que és molt important, perquè que estigui ben organitzat, i evidentment després per autor. Però també depèn, no? Hi ha diferents seccions i tal, però això és evidentment tot el que està, que és més... lo típic que gent mos demana molt a la tenda, però evidentment tenim tot el magatzem, i hi ha llibres, pareix...
4: per no aturar, és una vida llegida.
3: És una locura. Però, ara ja està molt ben organitzat i, anem fent i... lo que hi ha molt.
4: Clar que sí. Perquè suposo que també, a part de les diferents temàtiques, també en diferents idiomes, entenc.
3: Sí. Evidentment, nosaltres aquí el que més mos demanen són coses de Mallorca, especialment molt de turista, que demana coses de, X, no? Però sí, idiomes tenim francès, anglès, alemany, però sí que mos lo demanen molt menys. I, realment, tenim el que gent més demana. I és més fàcil trobar coses en castellà i en català.
2: Parlam ara de la feina en una llibreria. Concretament, és clar, de Llibreria Ripoll. Ens en dona tots els detalls en Tomàs.
3: A veure, m'entreté molt el fet dels canvis, no? És constant, sempre hi ha algo, però també arriba a ser molt, perquè és constantment. Sempre hi ha algo i també hi ha coses que tal vegada no són tan romàntiques, no? Com pot ser gent que entra a robar. Sí, això, aquestes coses passen molt, som en el centre de Palma, és inevitable, però és com... hi ha moltes coses que de cop un diumenge tienes que hacer de cerrajero. No és algo que faci moltes ganes, però s'ha de fer i és part de... és part del negoci, inevitablement. I va canviar molt. Cada dia vas fent, hi ha coses, un dia un demana mapes, s'han de treure mapes, i vas anar fent i, ara estem amb moltes postals perquè han sortit unes postals i s'han de classificar, restaurar... I estic en aquests darrers dies un poc amb això, però...
4: Si cada dia... de feina, eh?
3: Buf!
4: Per no aturar.
3: No, mai. Realment és ella qui ho du pràcticament tot. Ella és una persona bastant organitzada i... si no fos per ella és que no estaríem aquí, perquè aquí hi ha una feina darrere. Tot el procés de la digitalització del negoci ha estat brutal. O sigui, és algo que jo no crec que per dos vés algú faria. O sigui, va ser tant... I sí, ella fa un poc més tot la gestió i jo estic ara mateix un poc més amb tota la part més fotogràfica i d'envios de correus i paqueteria i tot això. Bueno, pandèmia, pues, bueno, m'està fent feina a l'oficina. És que no hi havia més. Mira, no ho sé, jo crec que més que jo va ser quan el 2016, quan vàrem tancar la tenda de Sant Miquel, aquells anys van ser molt complicats i amb molta incertidumbre de què faríem, què és el millor fer, i ha estat gràcies a na Carolina que ella va agafar el negoci i li va donar bastanta canya, i és complicat, perquè hi ha molt de... Hi ha moltes coses que se mouen i és molt complicat un negoci així avui en dia. Però, bueno, a veure, en el final és un negoci i tot té pujades i baixades, i se tracta d'anar fent. No diria que hi ha res dolent o algo tal. Evidentment, és bastant estressant perquè hi ha constantment algo, no? I has d'estar cada dia, pues... Però no és que hi hagi algo que sigui com dolent. No. Estem acostumats, és un ritme molt alt, sempre hi ha algo, però t'acostumes al final. I sí que, evidentment, jo ho dic un poc en plan, si tu vols problemes, obre una tenda al centre de Palma. O sigui, això està clar, però arriba un moment que dius, bueno, mira, hi ha un home dormint enmig de la tenda, pues, bueno, te'n rius i dius, venga, ja, endavant. Sí, saps, he de fitxar uns llibres, saps? Hi ha coses a fer.
4: Clar, has de dramatitzar un poc les situacions que es pugui fer, no?
3: Quin remei? La preservació cultural. Per jo això és... sorprèn molt la quantitat d'informació que hi ha d'aquesta illa, tot el que se va fer, tot el que se va imprimir, és bastant fascinant, i que es consti tot, no? I tots aquests llibres estan restaurats, o sigui, ara, com just ara vam restaurar un llibre de la història de Binissalem, i pues, hi ha tota la informació del poble, la informació. O sigui, crec que això és bastant interessant i que... Bueno, nosaltres ens dediquem a això. O sigui, la preservació cultural m'apareix molt interessant i bastant preciós. La quantitat de negocis que hi havia a Palma i a Mallorca en general, la quantitat de fàbriques i... sorprèn molt, no? I amb moltes guies, amb molt de llibres que expliquen certes coses, i a vegades agafes el cotxe i te'n vas a algun lloc i passes i dius, ah, aquí hi havia aquest... I saps, i està tan abandonat encara, i sorprèn molt lo molt que hi havia i com està ara, no? El contraste. I... O la quantitat de llibreries que havia a Palma, o impremtes, hi havia moltíssimes.
4: De quina època estem parlant? De
3: segle... Tot.
4: 19, 20...
3: O sigui, de nou, diria, generalment. Però, en general, ha anat tancant, obrint, ja. Hi ha hagut molt de projectes, i pues, sap molt de greu quan ara queden unes llibreries i van tancant, i costa molt. I bueno, però bueno, això és... el món en què vivim, i nosaltres seguim, o sigui, nosaltres tenim moltes ganes de fer més coses i tenim idees d'expandir, però evidentment s'ha de sempre... Ho pensar molt, saps? Evidentment, la tenda ja és enorme, o sigui, ha estat una feina bastant intensa, gran, una cosa d'anys, estrès diaris, sigui des de, bueno, coses estructurals de l'espai fins a... el que hi ha de dins la tenda, no? De restaurar-ho tot, de tenir material que estigui bé per tenir en venda. Sí.
4: Molts reptes a diari, no?
3: Sí, sí. Jo vaig estudiar disseny gràfic i, sincerament, no. Més que res amb Covid, quan la meva germana estava digitalitzant tot el negoci, me deia, oi, per favor, ajuda'm a fer les fotos d'això, ajuda'm, per favor, tal... I el típic, vas fent, i de cop han passat uns anys i dius, anda. Però jo supercontent, o sigui, no podria estar més content amb això, i especialment l'ho dit, o sigui, Palma és una ciutat preciosa, o sigui, es pot estar aquí, connectar amb la gent, xerrar, o sigui, per favor, o sigui, qui no voldria això? Encara que sigui molt, o sigui, jo encantat.
2: Com dèiem, per a na Carolina i en Tomàs, la figura de Manuel Ripoll equival, a més de pare, a un gran mestre i referent.
3: Ho tinc en els caps fàcil. O les coses se fan bé o no se fan. O sigui, això és la nostra idea en fer feina, i crec que se veu reflexionat a la tenda de que tot està molt bé, molt impolut, perquè, l'ho dit, o se fa bé o no se fa, perquè... Si no, no sé. Això és el lema que seguim des de fa anys.
2: Per al·lusions directes del fill, hem de cedir la paraula al pare i mentor, la premissa fonamental del qual ha estat sempre la feina ben feta.
5: Sempre. Si no, no el facis. Si no ho has fet ben fet, no ho facis. No ho facis perquè peses tens. Aquí hi ha tot. Jo precisament estava pensant l'altre dia que espero que de sa vida me concedeixi aquests 100 anys per després, però ara ja segueix fent feina, però cada dia, per sort encara tenc que escap bé, i seguim fent feina, però ells ho duen ja.
4: Suposo que és un gran orgull, no?, que els seus fills, la Carolina i en Tomàs, hagin agafat el relleu i que ho duguin tan bé, no?
5: Bueno, jo l'únic que li puc dir és que jo ja havia descartat, així com estan les coses avui en dia, perquè és un comerç poc difícil i complicat. Jo havia descartat que dir a qualcú dels meus fills tu agafes negoci i segueix. Jo ja ho havia descartat. Però Anna Carolina estava estudiant a Viena i quan va presentar que va el màster li va dir, me va telefonar, que cada dia mos telefonàvem, i me diu, papà, vull tornar a obrir la llibreria. Per això va ser una alegria molt, molt grossa. Però, bueno, havien deixat Sant Miquel ja, estàvem a dalt, i van decidir fer la reforma i...
4: I aquí estem.
5: I aquí estem.
4: Exacte.
5: El millor de tot és tenir llibres entre les mans. És a dir, el primer de tot és dir simplement estima el llibre i fa feina amb ell. Això és el millor de tot. I aquí hi ha un... En llibre antic hi ha complicacions. Has de fer molta feina, no només la teva experiència, sinó la vegada en bibliografia, consultar bibliografia, i una fitxa d'un llibre bo te pot donar una setmana per fer-lo.
4: O sigui, hi ha una feina anònima, oculta...
5: Molt. I a més d'això, darrerament, ara hem fet un... Bueno, anem fent els catàlegs i anem fent feina, i ara el darrer, crec que el darrer, era d'autògrafos i manuscrits, i aquí hi ha un feiner.
4: Impressionant, eh?
5: Sí. Si bé, ho vaig començar quan mos va pegar virus, però després ho vaig aparcar i després vaig seguir, però hi ha molta feina perquè hi ha documentació des del segle XIV fins... No, XV. Fins al 36, vaig acabar al 36.
4: Ja n'hi ha.
5: I aquí no només requereix bibliografia, requereix bibliografia... Pff, hi ha molta feina, biografia, el personatge... Hi ha molta feina, però, bueno, m'agrada molt.
2: I la clientela de Llibreria Ripoll, com la podem definir?
3: N'hi ha de tot, he de dir. Això és bastant relatiu, no... És... Sorprèn, saps? Sempre... No sabem per què, hi ha moments que hi ha molta gent, hi ha menys i tal, nosaltres també fem moltes fires internacionals i estem en viatges, en coses, i pues, bueno, la tenda va molt bé, estem molt contents i endavant, i tenim ganes de fer més coses, i si ja te digues els clients, depèn. A l'estiu hi ha molta gent, però també a Nadal hi ha moltíssima gent també, i a Pasco també, així que no te sabria dir exactament. Sempre hi ha gent, vamos. És que és molt difícil de classificar perquè és... La gent sorprèn molt. N'hi ha de tot. Hi ha gent que cerca una cosa i hi ha gent que cerca una altra. És molt difícil de com categoritzar les ventes a una nacionalitat perquè sempre sorprèn i a bé.
4: En tot cas, això deu haver passat moltes nacionalitats diverses. Quina és la més extravagant o la més llunyana? No sé si alguna parella australiana o de Nova Zelanda o de la Xina.
3: Tot. No sabria dir, el que sí que la gent sempre és molt simpàtica. I això s'agradeix molt, especialment... És tanta feina aquí, i quan ve la gent és simpàtica, s'agradeix. I no sabria dir, sincerament. N'hi ha hagut de tot llocs. En el final, o sigui, és un local emblemàtic i la gent vol entrar i mirar, igual que entra el pati també normalment no ho teníem obert, perquè als anys 90 pues, hi havia molt de problemes aquí en el centre, i ara pues, quan hi ha la tenda oberta pues, entren, hi ha gent que mira el pati, hi ha gent... En el final és part d'on vivim i sí, cap problema.
2: Com es va rebre la família Ripoll el segell emblemàtic?
3: És com un reconeixement en el final de tota la feina que s'ha fet i, evidentment, preciós i encantats, o sigui, és algo que està, o sigui, bé, molt contents, evidentment.
4: Suposo que tant per tu com per també la generació anterior.
3: Clar, clar, clar, hi ha hagut molta feina i perquè se mos doni aquest títol, diguéssim, pues, evidentment, nosaltres encantats. O sigui, és que també el que passa és que un va fent. Passen els anys, no ho penses, i de cop, mira, pues, la tercera generació i aquí estem. Tampoc ho penses tant de no he fet tal. Bueno, vas fent i ja. I contents d'això. O sigui, reconeixement i que gent m'esconti. I m'encanta a mi quan me conten històries de no, jo el teu repredrí, pues, li vaig comprar tal o no sé què. O quan vaig a casa d'algú i vaig cosa i dic, això és de la llibreria. Saps? I em diu, ah, sí, i tenen estiquet encara. Sí. O sigui, coses així passen moltíssim. I agrada. Però més que el títol, per jo personalment el que m'agrada és la gent. Es poden xerrar amb la gent, les històries que conten, i crec que allò és el que m'agrada molt d'estar aquí, sincerament.
2: De quina manera veu en Tomàs el relleu familiar el dia de demà en el negoci?
3: Sempre sap greu, la típica, te'n vas a fer algun recat i dius, anda, aquesta tenda ha tancat, saps? I això ho veus, i sap molt de greu. Però, bueno, que hi ha un patró de que això està passant, i cada vegada més, i nosaltres això, nosaltres... se mos han oferit oportunitats a l'estranger, coses que anem mirant, i nosaltres per ara pues, tenim la base ben muntada i hem tingut oportunitat de fer coses aquí a Palma per tal, però encara consideram i ja només amb això tenim molta feina i estem a les temps, no hi ha tal. Però bueno, no sé, els negocis pues, sap molt de greu perquè hi ha tanta feina darrere... Ja, és complicat. D'un negoci és molt complicat. I també ho entenc. Això ja me preocuparé quan vengui, però no ho sé. O sigui, jo crec que no he arribat en els 30 i me queda per veure i tal. Evidentment, és algo preciós. I hi ha molta gent que voldria fer feina aquí, jo crec. I sí, estaria bé, evidentment. Això qualsevol ho voldria, crec.
2: Li demanam per acabar en Tomàs per situacions anecdòtiques.
3: He de dir que a l'estiu, en aquesta botiga, hi veus de tot. Sí? Hi veus de tot. Hi ha dies que jo ja m'estic estirant dels cabells, no puc més. Perquè, bueno, hi ha tot tipus de gent que passa per Palma i hi ha gent respectuosa i gent que no. O sigui, no hi ha més. Però, bueno, tampoc pensaria algo... No sé. N'hi ha de tot i veus de tot i comença tot algo junt d'anècdotes, no sabria algo un super específic, però...
4: Aquesta imatge, sí, no?, de polièdrica de tantes persones...
3: De caos, no? de caos. I veus de tot, o sigui, xerres amb veïnats i tothom està igual i... Bueno, anar fent. Gent que cerca informació d'algo, que crec que és bastant interessant. Gent que està investigant d'un tema, i això sí que són anècdotes que són bastant precioses. Gent que està sentant, no, jo estic investigant des vidre fet a Mallorca. I ve aquí, cerca informació, i amb això, o sigui, fotografies de tal paisatge de Mallorca. I com ho tenim pràcticament tot, pues sempre tenim... aquestes coses, i allò sí que m'agrada molt. És algo bastant preciós, poder ajudar a documentar diferents projectes i tal.
4: Estudis així...
3: Sí. Això crec que diria que és la nostra clientela espanyola és allò.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: A Ivetres Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Arribam al final de l'edició número 97 d'Emblemàtics, en què hem incorporat a la gran família radiofònica Forn Germans Adrover de Santanyí i Llibreria Ripoll, de Palma. Gràcies a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més i gràcies a tots dos establiments per haver-nos obert les portes de casa seva. Igualment, la nostra gratitud per la feina de tot un ampli equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra, a les vies del so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Na Polònia Huguet, a documentació. També el nostre agraïment per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'Ivetres Ràdio i concretament a través del servei a la carta. Us deixam finalment amb la cançó titulada Blue Book de Sunflowers. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. La Guàrdia Civil cerca a la mà dos migrants que ahir cap vespre es varen llançar l'aigua des d'una embarcació irregular a unes 14 milles del sud de Formentera. Acaba així una setmana on aquest tipus d'arribades està constant i que deixa xifres impactants. En els darrers 7 dies, 551 persones s'han jugat la vida per arribar a les illes. En aquestes alçades de mes, ens trobam a dia 12, ja superam els registres del juliol de l'any passat. Si repassam les xifres acumulades de 2026, són 3.169 migrants als que han posat rumb a les Balears en 169 embarcacions. Cal recordar que aquesta setmana el govern autonòmic ha tornat a demanar a l'Estat que actuï i posi els recursos necessaris, sobretot després que l'executiu central prevegués que aquesta ruta migratòria aniria a manco. Titulars. Presó provisional per 5 dels 10 detinguts en la darrera operació antidroga a Manacor. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada i es van decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu.
0: Els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'aeroport de Palma des de 1980.
2: La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de gairebé 16 graus, més de 3 graus per damunt de la registració estrada al 80. Només en la darrera dècada la temperatura ha pujat un grau.
0: Bona part del municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des d'avui matí, després que s'hagi trencat la canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia.
2: La majoria de les zones afectades compta amb els aljubs i cisternes que permeten mantenir el subministrament, mentre que el port s'ha reduït la pressió.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Arnau Puigmales d'Almeria ja a l'illa per entrenar amb els seus companys d'un Real Mallorca que de moment està en període de renovació. De cara a les tasques que han de fer a Marbella a partir del divendres 24 de juliol. I pel que fa a la Copa del Món, ja tenim semifinals perfilades. Dimarts a les 9 de vespre a Dallas, França, Espanya i dimecres a la mateixa hora Atlanta, Anglaterra, Argentina.
0: Anem amb la previsió del temps. Recordem que pràcticament tot l'arxipèlag es troba en risc màxim per perill d'incendi. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, avui continuem parlant d'una jornada més de calor, tant pel que fa a la temperatura mínima com també a la màxima. De fet, avui les mínimes han pujat i ens han deixat valors de nit tropical arreu de l'arxipèlag, amb alguns registres de nit tòrrida. Pel que fa a les màximes, aquestes han tornat a activar els avisos taronges per temperatures que avui, en el cas de Mallorca, podien arribar als 39 graus i puntualment als 40, concretament de la zona del Reguer i també de cap al Ponent. De fet, avui el vent de llevant frenarà la temperatura a l'est de cada una de les illes i farà que els valors més elevats es concentrin de cap al Ponent. En el cas de les Pitiuses, les màximes es mouran al voltant dels 35 graus o fins i tot per davall, mentre que a Menorca poden arribar als 37. Tot plegat amb un ambient marcat per la presència de la pols en suspensió i una situació marítima una miqueta més alterada amb un predomini de maror. En definitiva, continuem parlant de calor a les

0: Bon dia. Ahir a les 9 i mitja del vespre, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim varen rescatar 13 migrants d'origen magrebí a 14 milles al sud de Formentera. Segons varen explicar els ocupants de l'embarcació irregular, 5 persones s'havien llançat a la mar amb l'objectiu d'arribar nedant a terra. 3 foren rescatats pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil, però els altres 2 no han estat localitzats fins ara. Tant el Servei Marítim de la Guàrdia Civil com Salvament Marítim continuen a hores d'ara la recerca d'aquests 2 possibles desapareguts. Aquesta setmana han arribat a les costes de les illes provinents des d'Algèria 551 persones.
1: Gràcies, Helena. Amb aquestes 551 persones migrants que han tocat la costa balear durant la setmana, se supera ja el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan encara no hem arribat ni a la meitat del mes. En el que duim d'any són 3.169 les persones que han posat rumb a les illes en 169 embarcacions irregulars.
2: Formentera és allà on més persones arriben enguany. Ja són 1.585 en 96 barques. La segueix Mallorca, amb 1.415 migrants i 64 embarcacions. Per a Eivissa han passat 169 persones en 9 barques, mentre Menorca no té cap registre. Val a dir que estadísticament sol ser entre agost i setembre, quan més arribades d'aquest tipus es produeixen.
1: I en tribunals, canviant de tema, en tribunal, 5 dels 10 detinguts a Manacol a l'operació antidroga duita a terme aquesta setmana han ingressat a la presó de manera provisional per decisió del jutge. Se'ls investiga per presumptament formar part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
2: A l'operació es varen decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada amb 6 escorcolls en 3 habitatges que feien servir de punts de venda, magatzem o residència dels presumptes autors.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Ho destacaven també en titulars, els primers 6 mesos de 2026 han estat els segons més calorosos registrats a l'estació meteorològica de l'aeroport de Son Sant Joan des de l'any 1980. Només el supera el primer semestre de 2025. Així ho reflecteixen les dades de l'AEMET. La temperatura mitjana entre gener i juny ha estat de 15,9 graus, més de 3 graus per damunt de la registrada al 80. I l'escalfament s'accelera. Només en la darrera dècada la temperatura mitjana ja ha augmentat un grau. També la màxima absoluta registrada aquests primers 6 mesos és la segona més alta de tota la sèrie, els 38,3 graus del passat 21 de juny, només superats pels 39,2 del juny del 2019, i a més, enguany, val a dir, ja s'han superat els 35 graus en 5 dies diferents fins al juny, una xifra que només havia estat superior l'any 2003.
2: L'augment de les temperatures és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les Illes Balears. Així ho explica Enrique Morán, professor de Geografia Física a la UIB.
4: Hay zonas que se están calentando más, hay zonas que se están calentando menos. La zona del planeta que más se calienta es el Ártico y de continentes muy habitados el que más se calienta es Europa y en concreto el sur de Europa y el Mediterráneo, porque entran ya unos factores geográficos, entre ellos pues el Mediterráneo, al ser un mar cerrado, acumula mucho calor y claro, tarda más en enfriarse.
2: Una situació que adverteix té conseqüències tant sobre els ecosistemes com sobre la societat.
4: Las olas de calor cada vez son más intensas y más duraderas y, claro, son un peligro, son un riesgo que conlleva mucha mortalidad. Pero también hay otros impactos a más largo plazo, como es un incremento de la desertificación. También en Baleares, por ejemplo, es muy importante el impacto que tiene en los ecosistemas oceánicos, sobre todo en la Posidonia. Digamos que llegando a unos límites térmicos, creo que está por los 28 grados de temperatura del océano, empieza a sufrir mucha mortalidad.
1: Aquest escenari també planteja importants reptes per a una economia tan dependent del turisme com la balear.
2: D'una banda, pel fort impacte que aquesta activitat té sobre el metabolisme del territori, és a dir, sobre la quantitat de materials, energia i recursos que es consumeixen. De l'altra, perquè les temperatures cada vegada més elevades dificulten les activitats a l'aire lliure durant determinades hores del dia, afavorint que alguns visitants optin per destinacions amb un clima més temperat. Per Cati Torres, professora d'Economia de l'UIB, les conseqüències van més enllà d'això.
5: Està tenint efectes sobre la productivitat de la terra, que no pot produir tant, sobre la permanència de diferents bacteris o malalties a les plantes, és a dir, uns impactes ecològics brutals que també fan que, diguem-ne, en termes d'atractiu turístic, doncs s'ha perd la mort de la posi.

0: Oceànica, que és la que dona transparència a les platges, la cohigiena, la que compleix moltíssimes funcions ecològiques, eh? És a dir, des d'un punt de vista purament turístic, altament vulnerable.
1: Davant les polítiques per combatre el canvi climàtic que s'han desenvolupat els darrers 30 anys, Torres es mostra molt crítica per les limitacions del seu enfocament. Moltes vegades confien en el desenvolupament tecnològic en lloc d'incidir en les relacions socials i econòmiques que causen el canvi climàtic.
0: Estan tallades amb un patró que el que fa és intentar, aparentment, voler canviar coses sense canviar la part estructural. És a dir, són polítiques orientades a perpetuar el sistema socioeconòmic que està darrere d'aquesta crisi social i ecològica. Són polítiques procreixentistes que veuen avui amb el que seria tota aquesta narrativa de les tecnologies verdes, de la digitalització, de la transició energètica, veuen una nova senda de creixement econòmic.
1: Entre les limitacions d'aquest model, Torres destaca l'escassetat dels minerals necessaris per fabricar tecnologies com les plaques solars, així com el fet que l'obtenció d'aquests recursos està vinculada a processos extractius que vulneren els drets humans en països del sud global. Per això, defensa que cal repensar la manera de mesurar l'èxit econòmic i anar més enllà del simple creixement.
2: I les altes temperatures no baixen a les Balears. L'AMT diu per avui la vista taronja a l'interior i sud de Mallorca, on les màximes poden arribar als 39 graus. També el servei d'emergències 1-2 ha activat l'alerta taronja que correspon al nivell IG1 del Pla Meteoval. A més, el risc d'incendi forestal segueix sent elevat, excepte 4 municipis de l'illa. L'alerta és de nivell 4.
1: Una situació perescuda a Menorca que també té activada l'alerta 4 per incendi forestal. Les temperatures també seran elevades. Les màximes poden arribar als 37 graus, pel que l'AMET i l'U2 han activat l'avís groc, a més de l'IG0 del Pla Meteoval. És per això que queda prohibit cremar restes vegetals o fer foc també a àrees recreatives a Mallorca i Menorca. Les pitiusses, per la seva banda, segueixen en alerta 2, però així i tot no recomanen fer cap foc.
2: I en relació, per cert, a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, l'Infoca, dona per estabilitzat el foc després d'haver cremat 100.000 hectàrees, el que permet desescalar l'emergència i autoritzar el retorn a les seves llars a les 1.000 persones que continuaven desallotjades.
1: La millora sobre el terreny ha estat possible gràcies a una finestra d'oportunitat que s'havia obert al vespre amb unes condicions meteorològiques molt positives, amb una humitat superior al 90% i menor incidència del vent. Així ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.
3: Hoy podemos trasladar buenas noticias, ¿no? Después de tantos días de malas noticias y de momentos tan difíciles como los que hemos ido pasando, bueno, pues todo parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Significa incendio perimetrado y acotado sin peligro de llama. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas.
1: També ha destacat que les zones urbanes, quasi tots els habitatges, s'han mantingut intactes gràcies a l'intens treball de protecció desplegat. Per part seva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha volgut lloar des del centre de comandament de l'incendi la col·laboració entre totes les administracions.
4: Todos han sido unos, el Infoca, los bomberos, la UME, la Guardia Civil, Protección Civil. Eso es lo que hace grande a un país, eso es lo que hace grande a una comunidad. En momentos de dolor, yo también quiero dar las gracias a los alcaldes que han ayudado a salvar muchas vidas, poniendo en riesgo la suya. Y lo han hecho, además, con una enorme generosidad, a los equipos psicológicos, a todo el mundo. Insisto, cuando hay una tragedia, todos unidos, esto es lo que hace grande un país.
2: Dues i 13 minuts, bona part del municipi de Pollença pateix problemes de subministrament d'aigua des d'avui matí. La canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia s'ha trencat i suposa fins al 40% de l'aportació a la xarxa municipal. El batle Martí Marc ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova, sinó que fa anys que repeteixen les incidències pel mal estat de la instal·lació. Neus Pericàs, bon dia.
5: Bon dia. L'avaria afecta 10 zones d'arreu de Pollença, tot i que el subministrament està garantit amb la capacitat del depòsit municipal al Manco durant la jornada d'avui. Mentre al port l'aigua hi arriba amb poca força perquè s'ha reduït la pressió, són les mesures d'urgència que s'han pres mentre es fa feina per restablir el servei que es preveu estigui a ple rendiment com a prest dilluns matí. El batle pollencí es queixa de que les incidències són reiterades.
6: És una conducció d'aigua que va de la saladora en un en un depòsit de Can Puig de Pollença. L'any passat hi va haver una ruptura de l'aigua que va esperar que durant 10 dies no vàrem tenir subministrament d'aigua. Vàrem utilitzar el pous que tenim, la font. Enguany hi ha hagut distintes rotures i aquesta se va rompre ahir i avui ho estan intentant arreglar. Jo espero que demà de matí estigui arreglada.
5: Martí Marc demana al govern un projecte per renovar la canonada.
6: La seva vida útil perquè ja ha acabat, que hi hagi un projecte que faci que aquestes tuberies puguin canviar d'una forma clara, perquè no podem esperar més. L'any passat hi va haver problemes, enguany hi ha hagut problemes, atès l'ús d'aigua que se fa d'una desaladora i després que estem en una època que hi ha sequera, que fa estona que no plou, que realment un consum d'aigua amb aquesta calor s'està disparant.
5: El Val ha afegit una petició a la població perquè es faci un ús responsable de l'aigua, sobretot en una època d'alta demanda com és l'estiu.
2: Una pressió sobre els recursos hídrics que s'intensifica en aquests mesos d'estiu, quan menys aigua hi ha i més pressió humana suporten les illes. Basta veure el volum de trànsit als aeroports avui, diumenge 12 de juliol, quan hi ha previstos 1.663 desplaçaments.
5: Concretament, passaran 1.053 avions per Son Sant Joan, a Palma, 428 per Eivissa, i a Menorca seran 182.
2: L'actual model econòmic de Balears és insostenible a mitjà termini i pot conduir a un retrocés econòmic i una ruptura de l'equació social si no s'escometen reformes estructurals. Aquesta és una de les principals conclusions de l'anomenat informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes i que serà presentat i debatut dimarts que ve a Palma.
5: El document en el qual també ha participat el catedràtic menorquí Guillem López Casasnovas analitza inicialment l'economia catalana, encara que estén les seves conclusions a territoris com Balears. Segons els autors, l'especialització en sectors de baixa productivitat a les illes ha impedit que el creixement econòmic es tradueixi en una millora significativa del PIB per càpita i del benestar material de la població.
2: L'estudi sosté que des de l'any 2000 l'arxipèlag ha registrat un fort creixement demogràfic impulsat per la creació d'ocupació amb salaris baixos, ocupat majoritàriament per població immigrant, la qual cosa ha compensat l'envelliment demogràfic, però també ha reduït la productivitat de l'economia.
5: Els autors avancen que l'abundància de mà d'obra barata afavoreix un model basat en activitats d'escàs valor afegit i dificulta l'augment dels salaris. Per ells, la continuïtat d'aquest model agreuja problemes com l'accés a l'habitatge, la pressió sobre els recursos naturals i els serveis públics, a més d'incrementar el risc d'empobriment i de fractura social. Per això, l'informe planteja la necessitat d'escometre reformes estructurals per a corregir aquests desequilibris i garantir un creixement econòmic sostenible a llarg termini.
2: Avui, per cert, falta exactament un mes per a l'eclipsi parcial de sol del 12 d'agost. A Eivissa es prepara per rebre milers de visitants. Els experts ja recomanen els millors punts per observar-lo amb seguretat, mentre que els hotels de la Badia de Portmany ja freguen el pla per aquella data. Esther de Miguel.
7: Compte enrere per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A Eivissa, l'agrupació astronòmica recomana triar amb temps el lloc des d'on seguir aquest espectacle. Concretament, el rang de visibilitat anirà des de Cala d'Or fins a Portinaig. Aconsellen, però, prioritzar espais còmodes i segurs, especialment a la zona de Sant Antoni, on hi haurà més serveis disponibles i fins i tot un festival programat a la platja de Serenal. L'agrupació, per part seva, ha escollit un emplaçament al nord de l'illa, on es reuniran també aficionats arribats, entre d'altres, de París. Sentim el portaveu de l'agrupació, Pedro Pérez.
8: Vamos a montar telescopios, esto es una especie de estudio que vamos a hacer, y fotografía del sol, fotografía astronómica, fotografía estética, y estamos buscando un sitio pues, que no esté a tope de gente.
7: L'expectació també es nota al sector turístic. Els hotels de la Badia de Portmany pràcticament ja han penjat el cartell de complet. Damián Marí és el president dels hotelers de la Badia.
9: Duim molt de temps parlant durant els anys d'aquest esdeveniment, ja ho tenim prop, ja queda un mes, i la veritat que estan tots molt il·lusionats i volem que tant els residents com els turistes ho disfrutin.
7: També informaran els clients sobre les mesures de seguretat per seguir l'eclipsi. Si el temps acompanya, Eivissa serà un dels punts privilegiats per gaudir d'aquest fenomen astronòmic.
2: Més coses. Un dels plats icònics que no deixa de sortir als restaurants de Menorca és la caldereta de llagosta. I això que els preus es continuen enfilant, arribant als 90 euros per persona. Els tres primers mesos de campanya, les tres confraries de l'illa han pescat al voltant de 10.500 quilos de llagosta. Blai Barber.
10: ha passat de ser menjar d'aprofitament a un post omnipresent d'Instagram. És el recorregut que ha fet un plat protagonista de la gastronomia menorquina, la caldereta de llagosta. Un plat que s'ha convertit en un ritual obligatori cada estiu per la majoria de visitants a l'illa, que estan disposats a pagar al voltant de 90 euros per persona. Escoltam alguns turistes a Fornells.
11: És un sí, perquè creiem que el preu és per a dos, però és d'una persona i és molt, molt, molt caro.
12: Una mica, però val la pena. Val la pena, ja que ets aquí, oi?
13: Un dia és un
12: dia. Un dia és un dia.
10: Però per que la caldereta de llagosta s'ha convertit en una obsessió gastronòmica per alguns que arriben a Menorca, David de Coca, cuiner del restaurant Sa Llagosta, ho explica.
14: En 80-90 ja hi començava a haver, ja quan hi havia el mític restaurant Esplà, o hi va haver Can Bordó anteriorment, ja va venir John Wayne, el rei, vull dir, ja venia molta gent a provar aquest plat icònic. És el que dèiem, són plats tradicionals com si vas a Marsella i demanes una bullabesa.
10: El que està clar és que el millor moment per menjar una bona caldereta de llagosta és ara, aquests mesos. Si algú està preocupat per si la llagosta s'acabarà, les dades facilitades per les confraries de pescadors de Fornells, Maó i Ciutadella diuen que en els primers 3 mesos de la campanya de pesca mostren un volum de captures pràcticament similar als mateixos mesos de l'any passat. En concret, s'han pescat quasi 10.500 quilos de llagosta.
15: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Dues i 21 minuts, els veïns del nou circuit de motocross de Formentera demanen que es desmantelli. Asseguren que els informes tècnics del Consell de Formentera per autoritzar unes proves eren poc curosos i que, a més, no tenien llicència d'obres per moure terres, entre altres irregularitats. Ens ho explica Elena Trinidad.
16: El passat 26 d'abril es va fer una prova pel campionat Pitius en un circuit de motocross situat a la venda d'Espides Català de Sant Francesc i condicionat per l'ocasió. El motoclub Formentera tenia permís del Consell de l'Illa. Hugo Martínez és el conseller d'Esports.
17: Esta, como es una actividad no permanente, pues se hizo bajo una declaración responsable del mismo club. Lo que sucedió es que tras haberse celebrado la prueba, pues nos dimos cuenta de que habían presentado un plano del circuito que no era correcto.
16: Els veïns varen viure el dia de la prova així, segons explica la seva advocada Maite Ferrer.
18: I es troben amb una afluència desmesurada de gent, que a més inveeix terrenys particulars, com que hi va anar tanta gent, inclús aparquen el que era ja la zona de parc natural, que boten les parets de pedra seca, hi ha gent que es dedica a fer les seves necessitats dins d'aquestes parets, hi ha remor, hi ha una polseguera impressionant.
16: Davant les queixes veïnals, el Consell va llevar l'autorització per a altra activitat prevista per a dia 16 de maig i els veïns van interposar una acció pública urbanística de restabliment de la finca a l'estat anterior. Des del club asseguren que tornaran el terreny al seu estat anterior i que actualment només hi entren en boixos de màxim 12 anys amb motocicletes elèctriques per no ocasionar molèsties als veïns. El Consell de Formentera treballa per cercar terrenys alternatius i que la pràctica del motocross pugui continuar.

0: Sencell es posa el punt final a les festes de Sant Cristòfol de Vinyali a tot de clàxones, la seva tradicional beneïda d'automòbils.
1: Una cita que ha plegat centenars de camions, motos i cotxes arribats de tots els racons de Mallorca. Un rere l'altre han passat per davant l'església del poble per rebre la benedicció del patró dels conductors que li demanen protecció. Una tradició arrelada que explica Victòria Fiol, delegada de Batllia de Vinyali, i que ningú es vol perdre.
2: Sant Cristòfol, com sabem, era un gegant que ajudava a travessar el riu a sa gent i se va convertir en el patró dels conductors i dels geganters. I avui tenim una beneïda multitudinària.
3: Venim a venir sa moto, perquè hi ha sort.
4: Fa molt d'any que te feim. Són unes de ses que tenen més tradició.
5: Pues que nos bendizca el camión y que nos dé trabajo y sin ninguna avería.
6: Yo vengo del pueblo de Sant Joan y sí, yo es la primera vez que participo.
7: Como un pare no tingui ningún accident.
1: El gegant de Sant Cristòfol ha donat la benvinguda a tots els conductors i conductores i és l'únic gegant que representa aquest sant a tota Espanya.
0: I amb aquesta punta hem arribat a les 2:24, una petita pausa i els esports.
8: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
9: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
10: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a Ivetà Ràdio. No m'han dit en titulars, però, sense cap dubte, és una bona notícia per encatxar el temps pels esports. Èxit, amb majúscules, del piragüisme balear amb un nom propi, el d'Àngels Moreno, la regatista de Pollença, ha obtingut a la Copa del Món, que celebra el Canadà, la medalla d'or a la prova del C2, 200 metres, juntament amb la seva companya Victoria Jarchewska, en una prova que es va decidir en un final d'infart, entrant a només 11 centèsimes per davant de la pallera xinesa, que van ser les guanyadores de la medalla de plata. Sentim a la Pollencina, molt contenta pel que per ella està sent un cap de setmana inoblidable.
11: La verdad que ha sido una carrera bastante dura porque hay viento en contra, pero bueno, yo creo que la hemos sacado bien y nos vamos con una medallita más y a trabajar más.
10: D'aquesta forma, a l'or del C200 també se li ha de sumar un bronze aconseguit a la prova del C500 metres, la mateixa categoria aconseguida abans. El Real Mallorca continua amb una pretemporada marcada per la provisionalitat, amb sortides que estan cantades i arribades que són, de moment, tota una incògnita. Ahir va arribar una d'elles, Arnau Puigmal, que va firmar amb el Mallorca com a agent lliure després de no renovar el seu compromís amb l'Almeria. Recorda que d'aquí dues setmanes, concretament el 24 de juliol, la plantilla se'n va a Marbella a fer l'estatge de pretemporada abans encetarà la ronda de partits de preparació amb el filial vermell. Serà el 18 de juliol a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Més futbol, ja tenim definit el quadre de semifinals de la Copa del Món. Per una banda, dimarts a les 9 del vespre, a Dallas es jugarà el França-Espanya. I després, dimecres a les 21 hores, a Atlanta serà el torn per el partit entre Anglaterra-Argentina. Precisament d'Argentina hem de parlar perquè ho va passar molt malament per poder eliminar Suïssa. Va tenir que quedar en inferioritat numèrica el conjunt suís per finalment poder guanyar el partit en el rus final. Així ho reconeix el seleccionador nacional d'Argentina, Lionel Scaloni.
12: Sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
10: La mallorquina Martina Campos jugarà a les 5 i mitja la final de l'Europeu Sud de 8 de rugby a 7 davant la potent selecció de França. A semifinals, davant l'equip anfitrió, Txèquia, Campos va jugar a un nivell espectacular. Va fer un assaig al tercer d'Espanya i li va donar una safata un altre, el segon a una companya seva. El marcador final d'aquesta semifinal jugada davant l'equip anfitrió, Txèquia, va ser d'Espanya 35, Txèquia 10 a l'altra semifinal, on es trobarà les cares amb l'equip guanyador, França va pallissar Bèlgica per 33 a 0. En quant al món de la natació, Aina Hierro va ser protagonista del Campionat d'Espanya de Natació celebrat a Son Hugo, ja que als seus 27 anys, la nadadora del Club Natació Voltor Balear va aconseguir la plata als 50 metres papallona i el rècord balear, tot després de 5 anys fora de competició per un problema de trastorn alimentari. La sentim.
13: Si estàs molt bé físicament, com el meu cas, que 2021 m'he classificat pel Campionat d'Europa i quasi m'he classificat pels Jocs, però mentalment no estava bé, vaig decidir que el millor era aturar. Jo abans me tirava a nedar quasi plorant per por que no me sortissin unes marques o perquè me guanyassin o perquè jo perdés X posicions. Però és anar a nedar i pujar-me en espai a teure i sentir riure abans de nedar sense saber què me sortirà ni si me sortirà bé, per jo ja és haver guanyat.
10: I si sentit de bola i motociclisme, per una banda, en bola destacar l'èxit de les regatistes mallorquines Beatriz Quintana i Sabina Vicenç del Club Nàutic a la Gamba amb l'obtenció de la medalla de bronze a la final de la classe 4-20 corresponent al Campionat del Món que s'ha celebrat al llac de Biscagós, a França. I en motociclisme, per fer el Gran Premi d'Alemanya, a Moto2, Izan Guevara, que sortia tercer, finalment ha acabat en aquesta tercera plaça per davant Ivan Ortola i Dani Olgado. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Ja ho cantaven fa un grapat d'anys Antonio Font, Ses òrbites en sincronia. I com és habitual durant el cap de setmana, sincronia musical a IB3 Ràdio. Activam el satèl·lit sonor per entrar en Òrbita 3, espai radiofònic que tinc el gust de presentar des de fa 20 anys, orbitant amb tu, sense tu, a l'altra banda del receptor, aquest programa no tindria sentit. Davant de micròfon, Tito Fuster, han començat amb la versió de Tomeu Penya del clàssic Alegria d'Antonio Font, grup que, per cert, actuarà a finals d'aquest mes de juliol en el festival Movo Fest a Sant Joan, Mallorca. I pel que fa a Tomeu Penya, el de Vilafranca de Bonany, actuarà aquest proper dimarts, dia 14, a Santa Margalida, Mallorca, a la plaça de l'Església, a partir de les 9:30 del vespre, un concert solidari a favor de la lluita contra el càncer. Tomeu Penya serà l'encarregat d'ambientar aquests primers minuts d'Òrbita 3. I una bona cançó per animar aquest directe del pròxim dimarts, Bon Vespre de Concert.

0: Reggae a la mallorquina de la mà de Tomeu Penya, el carismàtic cantautor, i aquesta dona reggae. En Tomeu actuarà aquest proper dimarts, dia 14, a Santa Margarida, Mallorca, a la plaça de l'Església, a partir de les 9:30 del vespre, i a més per una bona causa. Concert solidari a favor de la lluita contra el càncer. Serà dimarts, dia 14, a Santa Margarida.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Un tema més del cantautor de Villafranca, aquesta Lluna de Formentera.

0: la música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Ses òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3 en Tita Fuster. I de 3 Ràdio és humor.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
10: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
11: I que fèieu amb les tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga.
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
0: Un viatge musical en Tita Fuster. Òrbita 3.

Com és habitual, cada diumenge, els primers 30 minuts de programa les dedicam a gaudir, a escoltar diferents propostes del programa musical de les Illes. Hem escoltat aquest poema musicat Formentera de la mà de Imarantia. És el projecte nascut a la illa de Formentera de la mà de la cantant, guitarrista i compositora Maria José Cardona i del pianista i productor, a més d'arranjador, Miquel Brunet. Peces d'arrel íntimes, amb una mirada oberta, on la melodia, la paraula i l'emoció són l'eix central d'aquests temes, d'aquestes cançons de folk mediterrani. Imarantia actua avui mateix a Llubí, a Mallorca, sa Farinera, a partir de les 8 del capvespre. Arriba un altre clàssic de la música feta a les Pitiuses, Bona nit, Blanca Roseta.

0: i potser fos la lluna, i potser fos la lluna, i potser fos la lluna.
1: Lluna de Formentera, que abans hem escoltat l'original de Tomeu Penya, amb aquesta mirada càlida, profunda, de la mà de María José Cardona, aquesta cantant, guitarrista i compositora de Formentera, que a més té el projecte Imarantia, amb el pianista, productor i arranjador Miquel Brunet, que avui actuen a Llubí, a Mallorca, a Sa Farinera, a partir de les 8 del capvespre. A més, hem escoltat aquesta dolça adaptació.
2: La música illenca a Òrbita 3.
1: Tema de contraportada per completar aquests primers minuts on la música mediterrània al so de les illes és protagonista. En aquest cas, la versió del de Ciutadella de Menorca, Cris Joanico, Sa Lluna damunt Formentera. Tema interpretat conjuntament amb els ibicencs Projecte Mut. Després del buit informatiu de les 3, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora de l'estiu. Serà ja en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3. Bon dia. Un home de 32 anys ha estat ingressat a l'Hospital Son Espases en estat greu amb lesions d'arma blanca al coll per una suposada agressió.
1: Segons informa el 061, el pacient ha estat atès en primera instància al Centre de Salut de Capdepera, on ha començat el tractament inicial, però per la gravetat de les ferides s'ha decidit el seu trasllat en helicòpter medicalitzat i l'activació del codi politrauma greu a l'Hospital de Referència de les Illes.
0: Un apunt més de successos, el sobreescalfament del sistema de frenada d'un dels camions calcinats dilluns passat a Marca Palma ha estat la causa de l'incendi. Així ho apunta l'exhaustiva inspecció i anàlisi dels indicis recopilats per la Policia Nacional.
1: Quan es va estacionar el vehicle a la zona habilitada, la calor acumulada a les rodes va entrar en contacte amb la vegetació i això va provocar un focus d'ignició que va iniciar el foc. En total es van engremar 6 camions.
0: Una avaria en la canonada de la desalinitzadora d'Alcúdia manté 10 zones de pollença amb problemes de subministrament d'aigua des d'aquest matí.
1: Tot i que el servei està garantit amb la capacitat del dipòsit municipal, el manco fins aquest dilluns, la incidència suposa un trasbals per a residents i negocis. Al port pollencí, l'aigua hi arriba amb poca força perquè s'ha reduït la pressió i només es poden emprar els serveis essencials. Mateu Moragues és agent portuari.
2: Tenim un ajup amb una capacitat delimitada i hem d'anar tirant d'aquest ajup. Ara mateix no tenim subministre. Em preocupa molt, sí, perquè en un moment donat quedaran sense aigua. No sabem com, no m'han dit que possiblement serien 24 hores o 48, però que no ho desconeixin en aquests moments.
1: El govern treballa per substituir la canonada com abans millor i s'estima que la reparació podria estar enllestida per aquest dilluns matí. En tot, el batle de Pollença, Martí Mar, denuncia que les incidències de subministrament són reiterades i reclama un projecte per a la renovació completa de la instal·lació.
0: Una altra problemàtica tenen els veïnats del nou circuit de motocross de Formentera. Demanen que sigui desmantellat i no s'hi facin més competicions. Maite Ferrés, la seva advocada.
3: I es troben amb una afluència desmesurada de gent que, a més, envaeix terrenys particulars. Com que hi va anar tanta gent, inclús aparquen el que era ja la zona de parc natural, que boten les parets de pedra seca, hi ha gent que es dedica a fer les seves necessitats dins d'aquestes parets, hi ha remor, hi ha una polseguera impressionant.
1: Davant les queixes veïnals, el Consell Insular va anul·lar l'autorització d'activitat i ara cerca terrenys alternatius perquè es pugui continuar amb la pràctica de motocross. El Motoclub Formentera assegura que tornaran al terreny al seu estat anterior i que actualment només hi entrenen infants amb motocicletes elèctriques, però no per no ocasionar molèsties de renous.
0: La vicesecretària del Partit Popular, Cuca Gamarra, carrega contra la política penitenciària basca i del govern central que, segons ha dit, premia etarres. Això en el 29 aniversari avui, Ermua, del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans de la banda terrorista ETA.
4: Sánchez quiere blanquear su corrupción política y moral, con una ley a la que ha llamado y quiere llamar de integridad pública. Y lo hace mientras mercadea con la política penitenciaria. La integridad pública comienza con no intercambiar votos por presos.
0: Acabam recordant que romanen actius els avisos taronja per altes temperatures al sud interior de Mallorca, mentre que el groc és al nord i Serra de Tramuntana i també a Menorca. Es preveu que es tornin a assolir els 39 graus en aquests indrets. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Ara continua Òrbita 3.
5: Més informació a ib3noticies.com.

amb el son nostàlgic d'aquesta delicadesa musical, Love for Sale, amb la interpretació de la brillant Dinah Washington. Així hem encetat la sessió de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, punxant essencials del jazz. Tempo musical més suau per ambientar aquestes hores centrals del dia, amb molta calor, perfectes per gaudir d'una bona migdiada, fer la digestió i somiar despert amb la música d'aquest temps de ràdio Òrbita 3. Presentant les cançons i en selecció de continguts, Tito Fuster. A propòs, per aquests propers minuts, un mosaic musical d'autèntiques perles del jazz. Escoltarem Oscar Peterson, Stanley Clark, la vella Dixieland, fins a arribar a Xavi Torres Trio, que actuen avui vespre en el festival Inca Jazz a Mallorca. Primer seguim amb aquest tast de grans estàndards del jazz, ara de la mà d'Oscar Peterson, genial pianista i compositor, el canadenc que va néixer l'estiu, l'agost de 1925. Al llarg de la seva carrera va publicar més de 200 gravacions, va guanyar fins a 8 premis Grammy. Va morir l'any 2007. És Oscar Peterson.

0: és el baixista i contrabaixista de Filadèlfia, Stanley Clark, que tot just fa unes setmanes ha celebrat 75 anys. Tot un virtuós del jazz fusió, la seva destacable i recomanable discografia, lligada en el jazz funk, mesclat també amb el pop. Tot just hem escoltat la seva adaptació del clàssic que va popularitzar Dave Brubeck Quartet, és a dir, Take Five. Així arribam a fer una pausa i en la tornada al so del swing de la vella Dixieland, combo de jazz que l'any passat va celebrar el seu 45è aniversari.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

El swing que ens recorda la millor versió del so de Nova Orleans. Al record venen aquells divertits passacarrers que ambienten verbenes, festes populars, i ho fan molt bé revivint els clàssics referents de l'estat de Nova Orleans, swing passant per el blues, gospel i embarrejaments propis carregats d'energia i amb una bona secció de vents. Són aquests la vella Dixieland, la banda fundada a Barcelona l'any 1980, que l'any passat varen celebrar el seu 45è aniversari, ja en camí de 46 anys d'història, que es diu ben aviat. Seguim amb el so festiu del swing de l'era clàssica de Nova Orleans. Són la vella Dixieland.

0: són la vella Dixieland, fundats a Barcelona fa ja 46 anys, una de les bandes referents del so clàssic de Nova Orleans, amb el seu característic so del swing, amb aturades en el blues i gospel, amb barrejaments propis que fan de les seves produccions temes carregats de ritme, de vitalitat i amb una destacada secció de vents, amb la trompeta de Pep Gol, Pau Casares en el saxo tenor, en el trombó Xavier Manau, o el saxo alt de Lluc Casares, entre d'altres. Així vam fer una pausa, una aturada, i tot d'una torna a entrar en òrbita.
1: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un factor.

És el jazz de Xavi Torres Trio i Miguel Zenón, que sonarà a partir de les 9 del vespre d'avui mateix en el claustre de Sant Domingo a Inca, Mallorca. Durant tots els diumenges d'aquest mes de juliol es du a terme Inca Jazz i, a més, amb entrada gratuïta. Una peça més de Xavi Torres Trio.

0: És el jazz contemporani de Xavi Torres Trio, que juntament amb Miguel Zenón actuen avui mateix a partir de les 9 de vespre en el claustre de Sant Domingo, a Inca, Mallorca. Una de les actuacions emmarcada en aquest cicle de concerts que es du a terme tots els diumenges, Inca Jazz, i amb entrada gratuïta.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I un altre punt pel que fa a l'agenda de concerts orientada al món del jazz. El projecte de jazz experimental Geometrical Sardine actuaran a Artà, a Nepalesa, el proper dissabte, dia 18. I amb aquesta peça que titulen Camerún de la Isla, fent un homenatge en el mestre del flamenc, Camerún de la Isla, arribarem en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública, el de les 4 en punt, ens posem al dia i després seguim navegant per el món musical. Són Geometrical Sardine, actuen a Artà, Mallorca, el proper dissabte. Davant del micròfon, Tito Fuster, gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Les Balears necessiten més de 2.000 professionals de la infermeria per cobrir les necessitats reals del servei i complir amb la mitjana d'Europa.
2: El sindicat SATSE atribueix el dèficit a la dificultat per retenir el personal. Reclamen millors salaris, adaptar les retribucions al cost de vida, implantar el plus de difícil cobertura també a Mallorca, com ja es va fer a Eivissa i Formentera, i millorar els torns per afavorir la conciliació. És Jorge Tera, secretari general de SATSE Balears.
3: Es preocupante la desigualdad que esto genera entre comunidades autónomas en el mismo país. No digamos ya la preocupación al compararnos con otros estados de nuestro entorno, ¿no?, de la Unión Europea. No podemos tener un salario como si viviéramos en Castilla-La Mancha y un coste de la vivienda o un coste de la vida como si estuviéramos en Dubái, ¿no?, que es lo que nos está ocurriendo aquí.
2: Per la seva part, la Conselleria de Salut defensa que ja treballa per reforçar les plantilles i assegura que estudia incrementar les ràtios d'infermeres. Amb tot, el sindicat reitera que si no es compleixen aquestes promeses, convocaran mobilitzacions després de l'estiu.
1: Una jornada més, i no serà la darrera, romanen actius avisos per altes temperatures a les Balears. El nivell és taronja al sud interior de Mallorca i groc, al nord i a la Serra de Tramuntana i també a Menorca.
2: Això perquè l'EMET preveu assolir de nou avui els 39 graus en aquests indrets. De fet, a Andratx ja es frega aquesta xifra. També Emergències ha activat les alertes del Pla Meteoval i recorda a la ciutadania la importància d'evitar cops de calor.
1: L'augment de les temperatures és una de les manifestacions més evidents del canvi climàtic, un fenomen que afecta especialment les illes. Enrique Morán, professor de Geografia Física de la Universitat de les Illes, adverteix que té conseqüències tant sobre els ecosistemes com en la societat.
4: Las olas de calor cada vez son más intensas y más duraderas y, claro, son un riesgo que conlleva mucha mortalidad. Pero también hay otros impactos a más largo plazo, como es un incremento de la desertificación. También en Baleares, por ejemplo, es muy importante el impacto que tiene en los ecosistemas oceánicos, sobre todo en la Posidonia. Digamos que llegando a unos límites térmicos, creo que está por los 28 grados de temperatura del océano, empieza a sufrir mucha mortalidad.
1: Aquest canvi climàtic és també un factor clau en l'abandonament del camp, amb efectes tant en la terra i els animals com en els pagesos. Ho exposa la investigadora Lucía Argüelles, que ha fet un estudi sobre el relleu generacional al primer sector.
5: Afecta sobre todo a nivel emocional, básicamente porque dispara la incertidumbre y el malestar, y que tiene un impacto directo en la economía, en muchos casos, por bien tener que adaptarse, tener que cambiar prácticas. Pero luego está el tema de los efectos indirectos, cambios de lluvia, de temperatura en invierno, que pueden llevar a problemas de salud animal o vegetal y que son eventos casi traumáticos, como puede ser la xylella fastidiosa en Mallorca.
1: Pel que fa a l'incendi de Los Gallardos, Almeria ja està estabilitzat, ara no hi ha perill de flama i permet desescalar l'emergència.
2: La millora de les condicions meteorològiques amb menor incidència del vent ha permès als efectius treballar en tot el perímetre. El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha explicat les pròximes passes del dispositiu.
6: Se mantiene un dispositivo en torno de 90 efectivos del Infoca y medios aéreos que son medios aéreos de vigilancia. Y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Ayer se autorizó la vuelta a sus casas de 600 vecinos, pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no?, porque se tiene que hacer con todas las garantías.
1: Amb aquest apunt acabar, més notícies al butlletí de les 5. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

La brillant versió, adaptació de la canadenca Diana Krall d'aquest gran clàssic que va popularitzar Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. Així tornem a obrir aquest aparador

0: musical, el mosaic sonor que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Les cançons, la música, és protagonista, tot tipus d'estils, sonen al llarg d'aquesta travessia musical que tinc el gust de presentar conduint aquesta nau radiofònica Tito Fuster. Disposats a seguir musicalitzant, posant cançons que ambienten aquest diumenge 12 de juliol, ho farem fins arribant al punt horari de les 9.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: Els propers minuts escoltarem algunes de les cèlebres interpretacions de Diana Krall amb motiu de les diferents actuacions de la pianista, cantant i compositora d'aquest mes de juliol a la península. El proper diumenge, dia de nou, actuarà en el Festival Jardins de Pedralbes, a la capital catalana. Dia 21 d'aquest mateix mes ho farà a Marbella, dissabte 25 de juliol, en el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, a la Costa Brava, Girona, i hi tancarà la seva gira per la península dia 27 en el Noches del Botánico de Madrid.

Estàvem degustant, escoltant Diana Krall. Parlar, xerrar, ratllar d'aquesta cantant i compositora es farà d'una jazzista que ha aconseguit que 8 dels seus àlbums debutin en el número 1 dels discos de jazz més venuts a nivell mundial. Més de 25 anys de carrera avalen a Krall. Ha guanyat 2 premis Grammy, múltiples discos d'or, de platí, de multiplatí, i es consolida com una de les artistes del jazz contemporani, del jazz vocal femení, més importants de les darreres dècades. Diana Krall, que combina virtuosisme vocal, piano i interpretació emocional, i que els seus concerts són un autèntic viatge per al jazz modern i contemporani, i a més de versionar grans estàndards del gènere. Aquest mes de juliol, actuant a Barcelona, Marbella, Girona i Madrid.

0: La compositora, pianista i vocalista de jazz contemporani, la canadenca Diana Krall, sonant a Òrbita 3 amb motiu de la seva visita als diferents concerts que oferirà per la península aquest mes de juliol. Fem una ràpida pausa i tornem a entrar dins l'univers musical de Diana Krall.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és actualitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

La fibra sensible de la canadenca Diana Krall, revisant aquest clàssic, fent una fantàstica adaptació d'aquesta peça que du per títol Let's Fall in Love. Diana Krall, que oferirà diversos concerts per la península, tal vegada ets afortunada o afortunat i tens un dels tiquets per veure alguna de les seves actuacions d'aquí una setmana, diumenge, dia 19 de juliol, en el Festival Jardins de Pedralbes a Barcelona. La següent cita serà dia 21 a Marbella, ja el 25 de juliol, en el Festival Cap Roig de la Costa Brava Catalana, Girona, i acabarà aquest tour per la península el dilluns 27 de juliol, en el Festival Noches del Botánico de Madrid. Arriba un altre clàssic, Come Dance With Me.

una de les millors representants del jazz vocal femení actual d'aquest jazz contemporani i amb una sòlida i elegant trajectòria, Diana Krall. Hem escoltat la interpretació, la versió d'un altre clàssicàs, All or Nothing at All. Tot un estàndard del jazz que al llarg de la història ha estat interpretat per grans com ara Billie Holiday, entre molts d'altres. I una versió més, en aquest cas, Fly Me to the Moon en directe, el tema que va escriure Bart Howard l'any 1954 i que s'han fetes moltíssimes versions, convertida en un altre estàndard del gènere, tal vegada la més popular a mitjans dels anys 60, de la mà de Frank Sinatra. Aquesta és una molt bona versió de Diana Krall, que actua aquest mes de juliol a Barcelona, Marbella, a Calella de Palafrugell, Girona i Madrid.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Clàssics a Òrbita 3.
2: Say love me, leave me, let me be loved.
1: Amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
7: Tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 5 del capvespre. Recorda que després de la informació seguiré punxant la banda sonora d'aquest diumenge 12 de juliol fins a arribar en el punt horari de les 9. Per tant, un llarg recorregut sonor carregat de cançons que tindré el gust de compartir amb tu. Per arribar a les 5, tot un clàssic de la banda nord-americana Chicago, Saturday in the Park. Una cançó publicada a principis dels anys 70 i que després de totes aquestes dècades s'ha fet un nou vídeo que ja es pot veure per la xarxa. Al vídeo hi trobam imatges d'arxiu d'un concert del 72, precisament a la ciutat de Chicago, d'una cançó que ràpidament va coronar les llistes d'èxits, sobretot a Nord-Amèrica. Posteriorment s'ha convertit en un clàssic dels anys 70. Amb aquesta notícia de caire internacional i amb el single Saturday in the Park, arribem en el punt horari de les 5. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Les Balears lideren les pujades salarials pactades en conveni amb un increment del 5,6% per damunt de la mitjana estatal.
2: La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, considera que els increments de nòmina poden ajudar els treballadors a fer front al cost de la vida a les illes, així com a les despeses d'habitatge. Però també destaca la conciliació i mesures com el xec cangur.
3: Això vol dir que se fa un esforç entre les patronals i els sindicats sempre en la mediació de treball per arribar a acords per millorar les condicions salarials dels treballadors. I està tenint una acollida boníssima. De moment són 600 sol·licituds, tenim 1.250.000 euros pressupostat i ampliable si fos escàs.
2: Un balanç que ha fet Cabré després del primer any en el càrrec en una entrevista a IB3 Notícies. Pel que queda de legislatura, aposta pel nou pla d'ocupació del SOIP i per continuar potenciant la negociació col·lectiva, entre altres projectes.
1: En tribunal, 5 dels 10 detinguts a Manacor, l'operació antidroga duita a terme aquesta setmana, han ingressat a la presó de manera provisional per decisió del jutge. Se'ls investiga per presumptament formar part d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
2: A l'operació es varen decomissar centenars de plantes de marihuana, cocaïna i més de 27.500 euros en efectiu. L'actuació de la Policia Nacional va tenir lloc dijous de matinada amb 6 escorcolls en 3 habitatges que feien servir de punts de venda, magatzem o residència dels presumptes autors.
1: I a Solla han identificat un nou modus operandi per robar els visitants d'aquest municipi que estacionen en els aparcaments dissuasoris. La policia local demana precaució.
2: Solen actuar dues persones de manera conjunta. Mentre una distreu a la víctima demanant canvi, l'altra aprofita per robar-li la cartera, les joies o qualsevol objecte de valor. També adverteix la policia de la col·locació de falsos QR als parquímetres que duen a webs fraudulentes on demanen les dades bancàries. Al carrer, això diuen els veïnats.
4: M'imagino que se dediquen més als turistes que van un poc més despistats. A nosaltres no ens ha passat res i esperem que no ens passi.
5: Sí, sí, vos sabreu. Han d'anar alerta, sí, perquè si no ens poden... I no m'alerta.
6: Si m'ha pres molt mal fet, hauríem d'estar un poc més alerta. Municipals, no te'n pareix, Guàrdia Civil.
7: Pues molt malament, m'ho pareix, però si la policia ja va detectat, ja és un bon senyal. Ara se tracta de trobar-los, o no?
1: A Eivissa, l'aparcament de Talamanca, que havia tancat a principis de maig per decisió de la propietat, torna a estar operatiu.
2: Els grans blocs de pedra que n'impedien l'accés ja s'han retirat després que diversos negocis de la zona hagin assumit el cost per reobrir-lo. Es podrà aparcar entre les 9 del matí i les 9 del vespre. A partir d'aquesta hora s'haurà de contactar amb alguns dels establiments participants perquè els obrin l'accés. La mesura arriba després de mesos de queixes de restauradors i usuaris.
1: Notícies de l'exterior. Tiroteig mortal a Toronto. Dues persones han mort i 4 han resultat ferides en un atac que es produí ahir vespre en un esdeveniment de música llatina que s'organitza des de fa més de 20 anys.
2: Segons les primeres investigacions, hi va haver diversos trets entre 2 individus. La policia ha recuperat les armes de foc i cerquen encara els autors de la massacre. El primer ministre de la província d'Ontario afirma que espera que detinguin els responsables, els duguin davant la justícia i passin la resta de la vida a la presó.
1: I de l'actualitat esportiva, la mallorquina Martina Campos jugarà a les 5:30 a la final de l'Europeu U18 de rugby a 7 davant la potent selecció francesa, que de fet és favorita. És tot. Més notícies al butlletí de les 6. Continua la música d'Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Delicates en sonors en forma de cançó, aquests que sonen durant el cap de setmana quan orbitam la galàxia musical, amb la intenció de portar color musical en aquest calorós estiu 2026. Seleccionar altres continguts, mescles i comentaris, punxant des de la cabina, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, els estudis centrals de la ràdio pública aquí a Palma. Cordial salutació de Tito Fuster. Han començat amb tot un clàssic del New Jazz contemporani de la mà del projecte francès Metropolitan Jazz Affair, un dels abanderats d'aquella nova etiqueta musical que va néixer cap a mitjans dels anys 90 i principis del 2000, el French Touch, el toc francès que lideraven Saint Germain o els Daft Punk, entre d'altres. Pel que fa a Metropolitan Jazz Affair, el combo francès residents a Lyon, liderats per Bruno Hobart, al capdavant amb l'òrgan Hammond, com a baixista, contrabaixista i en la programació, un excel·lent quartet on predomina aquest jazz de tendència més contemporània i futurista, jazz lluminós i electrònic, incorporant elements del soul, la bossa nova brasileira, el funk, swing i hip-hop. Aquests propers minuts navegarem per als ritmes que ens ofereixen aquestes perles musicals del electrojazz.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: Són els monogràfics, els essencials d'Òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Estàs en Òrbita.

0: Òrbita Trans. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
0: En Tito Fuster.
1: No!
0: Ivetres Ràdio és cultura.
2: Ivetres dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. Ivetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Òrbita, Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio, amb Tito Fuster.

Així sonen els monogràfics de Òrbita 3. Estan fent una postal sonora en aquells ritmes que varen néixer en la dècada dels anys 90 i al llarg del temps han anat, evidentment, evolucionant. Electrònica selecta, delicada, mesclada amb la música house, acid jazz, el soul, blues, ànima negra i afroamericana, retocada i passada per als filtres d'aquesta electrònica amb tendència del techno de Detroit, la música house de Chicago, el que podríem denominar com a jazz house o aquell new jazz, la jazztrònica que també veu d'estils del funky i del soul que va néixer a la dècada dels anys 90. Una de les figures més rellevants, un dels visionaris d'aquestes fusions i mescles, el músic, productor i DJ Ludovic Navarre, conegut com a Saint Germain. Debutava l'any 1995 amb la seva primera referència Boulevard i es feia famós el seu estil a nivell mundial ja a la dècada del 2000 amb el seu aclamat Tourist. En moltes ocasions, punxant des de la cabina i acompanyat d'una bona banda de jazz amb instruments i música orgànica. A més, un dels caps visibles d'una discogràfica que va donar visibilitat a totes aquestes referències, el segell francès F Communications. Tot just hem escoltat una de les peces essencials de Saint Germain i donant pas en aquesta profunda, intensa Deep In It. Els pioners que han marcat època i tendència que sonen i punxam durant el cap de setmana quan orbitam.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és música.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: Oh! Yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
5: Uno, dos, tres, cuatro.
0: Entre

Seguim transitant per aquest jazz amb segell i sabor afro. Soul jazz com a ritmes referents és el que proposa aquest cantant vocalista italià, també amb essència mediterrània, Mario Biondi. Enguany ha celebrat el 20è aniversari del seu treball més internacional. De fet, la seva gira europea va fer aturades a Madrid i Barcelona aquest passat hivern. El 20è aniversari del seu treball, This is what you are. Mario Biondi plasma el so del Philadelphia Sound com a referents de luxe Barry White, Lou Rawls, revivint els clàssics dels anys 70 amb un toc de modernitat i molt de groove. Una de les personalitats més interessants del soul europeu. A Handful of Soul, que acabam d'escoltar, o la peça que dona títol en aquest recomanable disc, si t'agraden aquestes referències que han sonat a Òrbita 3. This is what you are. Amb aquest tema arribam en el proper bolletí informatiu de la Ràdio Pública, el de les 6 en punt. Farem la corresponent aturada per l'informació i seguirem agitant la coctelera sonora per ambientar aquest diumenge 12 de juliol fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. El Servei de Salut preveu acabar l'any amb 3.600 atenció del SAMU 061 a pacients per intoxicacions d'alcohol i drogues. Una emergència que marca una tendència moderada descendent des de 2023.
2: El grup d'edat més freqüent és el comprès entre els 20 i els 29 anys, ja que representen el 26% del total d'atencions d'emergències. Abusar de l'alcohol o les drogues en aquestes edats té conseqüències per al cervell i es poden desenvolupar trastorns posteriors. Jordi Puigriguer, responsable de la unitat toxicologia clínica de les urgències de l'Hospital Sant Espases, alerta que les conseqüències d'un consum excessiu de substàncies.
3: Estan incrementant molt, molt, molt els casos de trastorns de conducta, trastorns en l'esfera de la psicosi i de més, del deliri i de quadres confusionals amb adolescents o gent al final de l'adolescència, entre 18 i 25 anys, que consumeixin aquestes substàncies, ja sigui l'alcohol o cuidado amb el cannabis, els nous cannabinoides que estan venint per ahí.
2: Puigriuguer afirma que un servei d'urgències té uns 180 euros de cost, el que significa que aquests casos suposen uns 270.000 euros anuals per a l'Hospital Sant Espases.
1: Eivissa es prepara, com molts altres territoris, per rebre milers de visitants el pròxim 12 d'agost amb motiu de l'eclipsi de sol.
2: Una expectació que també es nota al sector turístic. Els hotels de la Badia de Portmany ja freguen el ple per aquella data en ser un dels punts amb millor visibilitat de l'illa per observar el fenomen. Damián Marí és el president dels hotelers de la Badia.
4: Duim molt de temps parlant durant l'any d'aquest esdeveniment. Ja ho tenim prop, ja queda un mes. I la veritat que estan tots molt il·lusionats i volem que tant els residents com els turistes ho disfrutin. I
1: un repte de seguretat logística, així defineix el govern central el dispositiu que es prepara per aquell 12 d'agost.
2: La secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, ha destacat els elements que han de tenir en compte per anticipar i planificar el pla dels serveis d'emergències per la jornada.
5: Una mobilitat molt important de persones, tanto de nuestro país, que se van a dirigir a las zonas donde va a haber una mejor visualización del eclipse completo, como de otros lugares del mundo, especialmente de Europa. La movilidad es un factor fundamental. La seguridad ante una concentración tan importante de personas, con el riesgo adicional de posibilidad de altas temperaturas. Estamos a primeros de julio y vamos por la segunda ola de calor, como el riesgo elevado de incendios que puede haber en esas fechas.
2: Protecció Civil compta amb un pla específic aprovat a la fi de juny que estableix principalment el marc per a l'avaluació de riscos i la gestió d'emergències. En paral·lel, es preveu una escalada progressiva d'activació de plans autonòmics a les Balears. El govern aplicarà restriccions de mobilitat coordinades amb la Direcció General de Trànsit per evitar el col·lapse en les zones de major afluència.
1: I un apunt de l'exterior, l'Iran torna a tancar la navegació de vaixells a l'estret d'Hormuz i assegura que conservarà el control d'aquest espai estratègic per la força.
2: La Guàrdia Revolucionària Iraniana ha disparat 3 trets d'advertència contra vaixells i afirma que no permetrà el pas per Hormuz fins que no cessin les intervencions dels Estats Units a la zona. A més, els iranians han atacat novament Qatar, Oman, Jordània i Bahrain, atacs que s'han saldat amb almenys 3 ferits.
1: Amb aquesta punta internacional acabar, més notícies al butlletí de les 7. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El músic català Joan Daussà és l'encarregat d'encetar aquesta nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Aquesta propera franja horària farem un repàs a l'actualitat, un cop d'ull a l'agenda de concerts que tindran lloc aquests propers dies a les nostres illes. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en òrbita, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Les nits d'estiu que s'ompleixen de ritme i de directes, com ara el que tindrà lloc a la plaça de Toros d'Alcúdia aquest proper divendres, dia 17 de juliol. Hi actuarà Joan Daussà presentant Immortals, acabam d'escoltar d'aquest artista Jo Mai Mai. I seguim el nostre recorregut d'actualitat amb el projecte nascut a Santa Maria del Camí, Mallorca, a Mulet. En aquest cas, també actuarà el proper divendres i actuant a casa a les festes de Santa Maria. Escoltam ara Hippie, una cançó que retroba els amors d'estiu quan ja s'han acabat. Enyores...

0: pop estiuenc amb pinzellades electròniques de la mà del projecte nascut a Mallorca, Santa Maria, a Mulet. Aquesta Nil és un dels senzills que trobam en el seu tercer disc presentat la passada primavera, és Desastre. La cançó es presenta com una peça de pop d'autor des d'una òptica despreocupada, un tema que qüestiona la construcció de la pròpia identitat. Amulet actuarà aquest proper divendres a les festes de Santa Maria, a Mallorca, i un altre dels concerts d'estiu d'Amulet serà a Samovo Fest, festival que durarà a terme durant 3 dies, 23, 24 i 25 d'aquest mateix mes, a Sant Joan.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Més concerts compleixen de ritme les nits d'estiu. També el proper divendres i a Santa Maria del Camí, a Mallorca, també hi serà Suasi, presentant el seu darrer treball, Girassols, que és un homenatge en els desapareguts Sunflowers.

Hola, com va? Aquí Pep, de Suassis. Vos volem presentar el nostre darrer treball discogràfic, un disc que l'hem titulat Girassols, on hi ha 8 cançons orgàniques, 8 cançons sinceres, 8 cançons que els vàrem enregistrar en 4 dies, producció d'en Jesús Rovira i en col·laboracions com en Jordi Mena i també algunes de ses violinistes, cellistes i secció de cordes de ses pitjorines. Res, que espero vos agradi i gaudir de sa música, en aquest cas de Suassis, es bo per sa salut. Per cert, salut i ventura.

0: Hola, som en Joan Toni Escarabat, de Suassi, i vull dedicar aquest tema a tots els músics de les Balears que estan cada dia lluitant en els locals per sentir-se escoltats.
1: El grup mallorquí Suassi al capdavant amb Pep Suassi. Les cançons d'aquest darrer disc, Girassols, sonaran aquest proper divendres, dia 17 de juliol, a Santa Maria del Camí, Mallorca.
2: La música illenca a Òrbita 3.
1: I si vols estar informada i informat dels concerts, festivals que tenen lloc aquí a les illes, però també fora de la nostra comunitat, entra en òrbita durant el cap de setmana. Les punxam i sonen a Òrbita 3. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i seguim connectats a l'actualitat.
3: Estàs en òrbita.
4: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
5: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
6: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
7: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
8: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
2: La música illenca.
7: Aquí, a Òrbita 3.
9: Aquí, a Òrbita 3.
2: En Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
10: Notícia d'última hora. No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
15: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
14: Som una ràdio.
15: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
16: Aquest programa de ràdio és legendari.
17: És un facto.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
18: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
19: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
1: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
18: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
18: Ets ambidestre.
2: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
5: Ses òrbites en sincronia.
2: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 en Tito Fuster.

Hola, som en Joan Miquel Oliver i som aquí perquè vull donar molts anys a l'Òrbita 3, que ja ha fet 20 voltes acompanyant la Terra i els altres planetes en el Sol. 20 anys, poca broma. Enhorabona per la feina i moltes gràcies per tenir-me present durant tots aquests anys també. Gràcies.

0: Tot un referent de la música feta a les Illes, Joan Miquel Oliver, guitarrista i compositor, també d'Antònia Font, ha publicat Ruïssos, el seu nou disc en solitari que continua presentant al llarg d'aquest estiu. La propera cita serà aquest divendres dins el cicle Sons de nit 2026, l'actuació en un marc incomparable a la Torre dels Anagistes, en el Museu d'Història de Manacor. Serà aquest proper divendres, dia 17, a partir de les 8:30 del capvespre. A més, també hi seran com a artistes convidats Ilion, You Are Bad i final de festa amb Sulu Sulu. I afegim la imatge d'aquest festival itinerant Sons de nit amb el lema Rompre l'arma, sent la música. Proper divendres, Joan Miquel Oliver com a cap de cartell en el Museu d'Història de Manacor.
1: La música illenca a Òrbita 3.
0: I si ara escoltàvem Joan Miquel Oliver en solitari, aquest estiu amb Antònia Font oferirà un únic concert dia 25 de juliol en la darrera edició de Samobo Fest, que ha tornat en els seus orígens en el Puig de Consolació a Sant Joan. Enguany celebren una dècada, 10 anys, i posen punt i final en aquesta aventura. Dia 25 hi seran Antònia Font.

Hey, què tal? Som en Pau d'Antoni Font. Res, recomanar-vos Òrbita 3, el teu programa, que si voleu estar al dia de tota la música que se fa per aquí a les illes, l'heu d'escoltar. Som a parlar de tots.

0: Hola a tothom, som en Joan Montaner, el cantant de Xanguito, i avui venc a presentar-vos el nostre nou EP de 5 cançons que se titula Batecs, i on cada cançó representa un batec, el batec de la presa de consciència, el batec de les connexions humanes que fan que sortiguem i anem de festa, el batec de la pèrdua, quan perdem una persona que estimam, i el batec de l'amor incondicional, com pot ser dedicar-li unes paraules a una persona que estimam. El batec, el primer so que va sentir el nostre cos en el moment que varen crear la vida del nostre cos, i també el batec és el que fa mantenir els pols, que ens fa prendre decisions, fer el nostre dia a dia i millorar com a persones i, sobretot, procurar ser molt feliços.
1: És la presentació de Joan Xanguito del seu darrer EP Batecs, que estarà presentant a Sa Pobla, Mallorca, aquest proper divendres. Altres actuacions a la vista: el proper 24 de juliol a Binissalem, un dia després, dissabte dia 25, a Alcúdia, i ja el mes d'agost a Vilafranca de Bonany i Sencelles, concerts que anirem recordant i punxant a Òrbita 3. Una pausa, una aturada ràpida i tot d'una seguim punxant la banda sonora de l'estiu.
2: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és diversitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La música illenca a Òrbita 3. Diuen que és mes d'abril. Amb Tito Fuster.
4: Ei, oients d'Òrbita 3, aquí Julià Picornell, d'Ànima Esparrec. El nostre nom ve d'una expressió del nostre poble, de Sant Joan. Compten que fa estona un parroquià d'un bar, quan se conxorxaven per escometre en els altres, apagaven el llum als vespres i hi havia batussa. Però sabeu que sovint acabava rebent aquest tal parrec i grinyolant de no me pegueu, no me pegueu, que som en parrec, i els altres li deien ànimos, ànimos parrec. I això ha arribat fins als nostres dies. Molt mantenim en òrbita.

0: Som en Julià Picornell, cantant i guitarrista d'Ànimos Parrec, i acabant de publicar el nostre tercer disc, Camí Florit, que és un viatge sonor una mica rondellesc, una mica western, amb molt, molt, molt de rock and roll. El podreu sentir aquí a Òrbita 3.
1: Efectivament, el programa musical de les Illes sona durant el cap de setmana en aquesta Òrbita sonora. Ànimos Parrec, evidentment, no podien faltar a la cita dels 10 anys, la darrera edició de sa Movo Fest, que es durà a terme en el Puig de Consolació, en aquesta localitat del cor de Mallorca, Sant Joan. Sa Movo Fest arrencarà dia 23 amb entrada gratuïta, amb actuacions com ara de Mont Joan Antiquat, que sonava ahir a Òrbita 3, de Ripples o la Ludwig Band. Hi ha altres actuacions a destacar: Vilo, Maria Jaume, El Petit de Calaril, Antònia Font, que sonàvem fa uns minuts, Marc Grimalt, Amulet, Roig, Reggaeton Pare, Ànimos Parrec, que actuaran dia 25, i el divendres 24 també hi seran, com a grup de caire internacional, El Mató a un Policia Motorizado.

0: Són el grup nascut a la ciutat de La Plata, Argentina. El mató a un policia motorizado. Actuaran a la segona jornada, segon dia de Samovo Fest, és a dir, divendres, dia 24, en el Puig de Consolació, a Sant Joan. Festival que es durà a terme durant 3 dies, del 23 a dia 25, celebrant els 10 anys i darrera edició. Un esdeveniment que compta amb el suport d'aquesta casa i Vetres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més actuacions internacionals. Els mexicans Molotov actuaran aquest proper dimecres, dia 15, en el claustre de Mahó a Menorca.

Són els mexicans Molotov que actuen a Menorca en el claustre aquest proper dimecres. Completam aquesta sessió carregada d'actualitat fent un cop d'ull a l'agenda de concerts per aquests dies d'estiu. Si orbites des de les Pitiuses, això et pot interessar. Proper dijous, dia 16, un directe més del cicle Dorado Live Shows. En el Venice Bay actuarà La Love You. Amb el seu exitàs El fin del mundo, arribam en el proper butlletí informatiu, el de les 7 en punt de la Ràdio Pública. 4 minuts d'informació i tot d'una seguirem agitant la coctelera sonora de l'estiu. Davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 7. Bon dia. L'Ajuntament de Sant Josep ha prohibit aquest migdia el bany a platges de Compte després de detectar una taca de combustible a la mà. Els socorristes han hissat la bandera vermella i han desallotjat l'aigua per precaució. Redacció Eivissa, Esther de Miguel, bon dia. Què ens pots explicar a hores d'ara?
1: Bon dia. Platges de Compte continua amb la bandera vermella hissada després d'aquesta troballa. Els serveis de coordinació de platges han pres mostres de l'aigua per analitzar-ne l'estat. Segons ha explicat el consistori, es tracta d'una capa superficial de combustible que es va evaporant amb el pas de les hores. També s'han inspeccionat les embarcacions puntejades a la zona, però no s'ha trobat cap indici que permeti identificar-ne l'origen. La principal hipòtesi és que el gasoil hagi arribat arrossegat pel corrent des d'alguna embarcació que hagués repostat a la mar. Demà es repetiran les analítiques per comprovar si encara hi ha restes de contaminació.
0: Gràcies, Esther de Miguel, en directe des de Platges de Compte amb aquesta darrera hora. També vos explicam que continuen els problemes de subministrament d'aigua a Pollença, Mallorca. La canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia s'ha trencat i suposa la pèrdua de fins al 40% de l'aportació a la xarxa municipal.
2: El batlle Martí Marc ha explicat a IB3 Ràdio que la situació no és nova. Fa anys que repeteixen les incidències per mal estat de la instal·lació i reclama accions al govern.
3: La seva vida útil perquè ja ha acabat, que hi hagi un projecte que faci que aquestes tuberies puguin canviar d'una forma clara, perquè no podem esperar més. L'any passat hi va haver problemes, enguany hi ha hagut problemes, atès l'ús d'aigua que se fa d'una desaladora i després estem en una època que hi ha sequera, que fa estona que no plou, que realment un consum d'aigua amb aquesta calor s'està disparant.
2: Es preveu que es pugui restablir el servei a partir de demà matí. Mentrestant, el batlle ha afegit una petició a la població perquè es faci un ús responsable de l'aigua, sobretot en una època d'alta demanda com és l'estiu.
0: I a la mà, en aigües de Formentera, continua la recerca de dues persones que viatjaven en una barca que intentava arribar a la costa de forma irregular.
2: Es van llançar a l'aigua a 14 milles de l'illa amb la intenció d'arribar nedant a terra, però de moment no han estat localitzades. Un dispositiu de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim els cerquen amb mitjans aeris i marítims. Altres tres persones que també s'havien llançat a la mà varen poder ser rescatades. Aquesta setmana han arribat a les costes de les illes provinents de d'Algèria, 551 persones.
0: L'actual model econòmic de Balears es posa a debat dimarts que ve en la presentació de l'anomenat Informe Fènix i que posa en dubte el futur de la comunitat.
2: Elaborat per un grup d'economistes i amb la participació del catedràtic menorquí Guillem López Casasnovas, analitza inicialment l'economia catalana, encara que estén les seves conclusions a territoris com Balears. Segons els autors, l'especialització en sectors de baixa productivitat a les illes ha impedit que el creixement econòmic es tradueixi en una millora significativa del PIB per càpita i del benestar material de la població.
0: La presència de peons assilvestrats preocupa cada vegada més el sector agrari de Menorca. Els pagesos denuncien que aquests animals ja s'han escampat per tota l'illa i que fan malbé els seus cultius. De fet, demanen accions urgents a les administracions. Pedro Pellicer és pagès de Rafael Nou, un dels afectats.
4: Jo vull solucions. No vaig a llevar-los tots, simplement vaig a reduir el volumen que augmenta molt de veres. Me sembla que ha arribat el moment que hi ha d'haver un control, perquè si no arribarà el moment que, com que n'hi ha per tots els termes, que serà una isla de pavos reals. I que nosaltres que vivim del camp mos facin mal, mos destrossin tot. Això no hi ha dret.
0: Amb aquest punt acabar, més notícies al butlletí de les 8. Continua la música d'Òrbita 3.
5: Més informació a ib3noticies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

ZZ Top, incombustibles que continuen donant canya, encarregats de tornar a obrir aquest aparador musical que ambienta aquest estiu 2026. Agitant la coctelera sonora des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, Tito Fuster, aquí en els estudis centrals de la Ràdio Pública a Palma. Gràcies per orbitar fins a les 9. Seguim musicalitzant aquest 12 de juliol. La banda nord-americana, els ZZ Top, que han anunciat fins a 6 concerts a la península, que és proper de 8 de juliol, actuaran a Pamplona, dia de 9 ho fan a Barcelona, dia 20 a Madrid, 22 a València, 23 a Múrcia i dia 25 de juliol a Cádiz.

Són els veteraníssims ZZ Top, que actuen aquest mes de juliol en diferents concerts a la península, a Pamplona, dia de 8, dia de 9 ho fan a Barcelona, dia 20 a Madrid, 22 a València, 23 a Múrcia i dia 25 d'aquest mateix mes a Cádiz.

0: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Si vols estar informada, informat dels concerts i festivals aquí a les Illes i fora de les Balears, Òrbita durant el cap de setmana punxam en els seus protagonistes. I ara, U2, que són notícia perquè acaben de publicar un nou single. Primer, recordam tot un himne del seu repertori. La banda irlandesa enguany celebra el seu 50 aniversari. Començaven la seva carrera cap allà l'any 76.

0: Efectiu pop rock marca U2 acaben de presentar aquesta novetat que ja escoltes a Òrbita 3, que titulen Streets of Dreams. Avancen el que serà el seu proper treball discogràfic. A més, aquesta cançó ve acompanyada d'un nou videoclip. Serà ja el seu 15è treball d'estudi, que encara no té data de publicació. Pel que fa al vídeo, mostra la banda irlandesa tocant sobre un autobús a la ciutat de Mèxic.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: Després d'aquesta notícia i novetat de caire internacional, fem una pausa, una aturada ràpida i tot d'una seguim en òrbita.
1: Òrbita 3. Un viatge musical a IB3 Ràdio. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

Don't Look Back in Anger, el títol d'aquesta popular cançó dels germans Gallagher al capdavant del combo de Manchester, és a dir, Oasis, que l'any passat varen protagonitzar el sonat Return. Titulat com aquesta cançó el nou documental de la banda, que mostra aquesta esperada reunió i l'impacte de la seva música a nivell internacional. I segons s'ha comunicat Liam Gallagher, l'any 2027 la banda continuarà actuant. L'actuació ja confirmada serà l'any que ve a Roma. Estarem pendents de quin serà el calendari dels propers directes per l'any que ve d'Oasis. Les notícies del món musical les comentam durant el cap de setmana i punxam en els seus protagonistes quan entram en òrbita. Arriba Rock and Roll Star.

I després d'escoltar els de Manchester, Oasis, han viatjat a Los Angeles. Aquesta Loser, una de les grans cançons signada per Beck David Campbell, és a dir, Beck, que tot just aquest passat dimecres ha fet 56 anys.

0: un dels personatges més innovadors del panorama musical internacional. Moltes ocasions difícil de classificar la seva música, mesclant el pop, indie, rock, electrònica, funk. És el de Los Angeles, Beck, que tot just ha celebrat 56 anys aquesta mateixa setmana. Per aquest motiu l'hem recordat a Òrbita 3. Una breu pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
7: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: L'indie pop, ballable, colorista, alegre dels Belle and Sebastian, la banda de Glasgow, està de celebració 30 anys de vida de cançons. Stuart Murdoch i companyia es creaven cap allà l'any 1996. Aquesta propera setmana, dijous, actuen en el festival Noches del Botánico de Madrid. Proper divendres ho faran en el Poble Espanyol de Barcelona. Dissabte, dia de 8, a València. Són les actuacions d'aquest 30 aniversari de Belle and Sebastian.
1: I'm just trying to give Chris heart failure. I just wanted to beat him for once. That's a plenty of whirling, sir.

0: backseat as a cigarette catches. While it sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wives. She's a waitress and she's got style.
1: Els directes de Bel and Sebastian, que són una autèntica festa, ho varen poder comprovar fa uns anys en el Mallorca Live Festival, celebrant el seu 30è aniversari. I completam aquesta sessió amb Franz Ferdinand, la banda també escocesa, és un dels caps de cartell del Festival Internacional de Benicàssim, que enguany arrencarà aquest proper dijous, dia 16, fins dia 18, amb actuacions com ara Lori Meyers, Kaiser Chiefs, The Cooks, The Prodigy i la banda liderada per Àlex Capranos, és a dir, Franz Ferdinand. Amb ells arribem a les 8. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim una hora més en òrbita, en sessió per ambientar la posta de sol. Davant de micròfon, Tito Fuster. Gràcies per ser a l'altra banda. Oh, well.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Vespre, un vessament de combustible manté tancades les platges de Compte al municipi Vicent de Sant Josep des d'aquest migdia. L'Ajuntament ja n'ha pres mostres per analitzar l'estat de l'aigua.
2: No s'ha localitzat l'origen de la tanca contaminant que després una forta, que desprèn una forta olor, però per precaució els socorristes han hissat la bandera vermella i han desallotjat l'aigua. Creuen que és gasoil arrossegat pels corrents, probablement originat per alguna embarcació que ha carregat combustible a la mà. S'ha descartat que el vessament vengui de cap de les barques fondejades després d'una inspecció. Aquest dilluns es comprovarà si els contaminants persisteixen en l'aigua i si es pot reobrir el bany la platja.
1: I a tot això, protesta marítima avui, hora baixa, al port d'Andratx, pel nou model de gestió que ha passat a mans privades.
2: Els propietaris de petites embarcacions reclamen el seu dret a l'accés a la mà després que els preus s'hagin multiplicat per 6, uns costos que denuncien els expulsen del port. L'associació que aplega usuaris i amarristes s'ha manifestat avui per reclamar una resposta al govern a les seves peticions. Toni Oliver n'és el president.
3: No t'atreuen com a tal, però et diuen que si vols estar és el que has de pagar. Per tant, inassumible per molta gent. Una part que ha de sortir a un nou concurs i emplear aquella part per fer uns amarraments per a aquestes embarcacions, o embarcacions d'aquesta eslora, que permeti tenir un preu accessible.
1: I en aquesta hora es desactiven els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures a les Balears. En tot, la calor persistirà els pròxims dies. En aquesta jornada no s'ha arribat a assolir la màxima esperada, però Andratx, l'aeroport de Sant Bonat i Palma han superat els 38 graus a les hores centrals del dia.
2: L'escenari d'avisos per altes temperatures es repetirà demà dilluns amb nivell taronja a l'interior de Mallorca i groc a la resta de l'illa i a les Pitiüses. Aquesta setmana estrenarà amb nova onada de calor, la tercera de l'estiu, i coincideix amb l'entrada en el període de la canícula amb temperatures elevades tant de dia com de nit i durant diversos dies consecutius.
1: Això també suposa que es manté el risc extrem d'incendi a l'arxipèlag, per tant, recordem, està prohibit fer foc. I pel que fa als incendis actius a la península, se suspèn el dispositiu de rastreig de víctimes a Los Gallardos, d'Almeria.
2: Format per un centenar d'efectius del grup d'emergències d'Andalusia i de la unitat militar d'emergències, amb cans i drons han continuat amb les batudes en les zones cremades durant la jornada, sense haver trobat cap persona i quan encara hi ha 8 denúncies de desapareguts. Els veïns desallotjats han començat a tornar de forma escalonada a casa seva una vegada que l'incendi ha quedat estabilitzat. Les flames han cremat 7.000 hectàrees, un perímetre de 40 quilòmetres. El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha explicat les pròximes passes del dispositiu.
4: Se mantiene un dispositivo en torno de 90 efectivos del Infoca y medios aéreos que son medios aéreos de vigilancia. Y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Ayer se autorizó la vuelta a sus casas de 600 vecinos, pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no? Porque se tiene que hacer con todas las garantías.
1: I un altre incendi forestal crema a Catalunya, afecta la zona d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp.
2: El foc s'ha originat en una zona coneguda com la Vall d'Infern i, segons les primeres informacions, té un potencial per cremar unes 400 hectàrees. A hores d'ara ja n'afecta més d'un centenar i Protecció Civil ha enviat un ordre per confinament de 5 poblacions properes.
1: Amb aquest punt acabam, més notícies al butlletí de les 9. Ara la darrera hora de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: sofisticat i futurista. Punxant des de la cabina, Tito Fuster signant aquestes sessions de posta de sol com a la fàbrica del funk, on els ritmes negroides són protagonistes. Són els ingredients musicals per ambientar la posta de sol d'avui diumenge, que tindrà lloc a les Illes a les 9 i 17 minuts.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, a disfrutar d'aquest moment càlid del dia. Serà un plaer ambientar aquesta posta de sol.

Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. Live jazz. Live jazz.

0: Òrbita, òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: TV3 Ràdio Os, actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: Òrbita 3. El mosaic sonor d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és música.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
3: Durant el cap de setmana ambientam els horabaixes d'estiu aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Espero que t'hagi agradat aquesta selecció, una sessió de tempo musical calmat, suau, per ambientar aquest moment de relax càlid del dia, la posta de sol que avui tindrà lloc a les Illes cap allà a les 9 i de 7 minuts. Punxant des de la cabina, Tito Fuster, que passeu molt bona setmana. Gràcies per orbitar. Bon estiu. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Un incendi crema les instal·lacions de Maquinsolar, ubicada a la carretera que comunica Serenjassa amb Llucmajor. Per a l'extinció de les flames s'han mobilitzat bombers dels parcs de Llucmajor, Calvià i Manacor, també Libanat, Protecció Civil, amb l'ajuda d'un helicòpter. Els bombers han rebut l'avís del foc a les 5 del capvespre i hores d'ara ja està controlat, però no extingit, perquè les flames encara cremen els murs de residus acumulats, la majoria plàstics. Mercè Bonastre, tècnica dels bombers de Mallorca, explica el dispositiu que preveu fer feina durant tota la nit.
1: Bé, ara està controlat, el que passa que ens queda, duem, per fer-nos una idea, duem un 30% de la feina que ens queda. Vale? Perquè som munts de fems que s'han de remoure per poder tirar aigua. I mentre anem fent això, la desavantatge que tenim és que el fum ens ve cap a aquesta banda, per la qual cosa hem de fer feina només des d'aquella altra banda.
0: Encara en successos, un home de 32 anys ha estat apunyalat a Capdepera. Segons les primeres investigacions, ha estat el seu company de pis qui l'ha ferit al coll i ha fugit. La víctima ha estat atesa en un primer moment al centre de salut, des d'on l'han derivat a l'hospital de Son Espases en helicòpter medicalitzat. S'ha activat el codi de traumatisme greu i un equip mèdic especialitzat ha esperat que arribés. Finalment, les ferides han estat més lleus del que es pensava en un principi i ja ha rebut l'alta. Continuen els talls d'aigua a Pollença pel trencament d'una canonada d'impulsió de la desalinitzadora d'Alcúdia. Suposa la pèrdua de fins al 40% de l'aportació a la xarxa municipal i afecta a 10 zones del municipi, a més del port. Tot i que els usuaris disposen de servei gràcies al dipòsit municipal, però només està garantit fins avui vespre. A hores d'ara, encara no s'ha solucionat el problema. Alguns negocis, com el Club Nàutic del Port de Pollença, han reduït al mínim l'ús d'aigua. Guillem Sales és un dels treballadors.
2: Que se mos ha tallat l'aigua, a nosaltres ningú mos ha avisat, m'entra per Instagram, però bueno, el mateix que dieu ell, després han hagut de tallar el subministre d'aigua a tots els barcos que hi ha, només donam servei mínims, edificis, banyos, dutxes.
0: Els fondejos damunt praderies de Posidònia es redueixen un 70% des de l'entrada en vigor de la prohibició l'any 2018. El servei de vigilància del govern està ajudant en gran mesura a que sigui així, ja que supervisa i informa les embarcacions d'on poden fondejar per no danyar-les. Ho explica Marcial Bardola, responsable del servei.
3: Ajuden molt perquè de vegades no veus el fons. Quan fondeja en Posidònia ens arriba un avís. Anem a l'embarcació, xerrem amb el capità.
0: Recorda que la multa per fondejar damunt Posidònia pot ser d'entre 300 i fins a 100.000 euros, depèn de les dimensions del vaixell, i que si es detecta una infracció relacionada amb la Posidònia es pot contactar amb el servei de vigilància. Santa Margalida ha triat avui hora baixa els personatges i dimonis que participaran en les carrosses de la processó de la Beata el primer diumenge de setembre. Són 150 personatges en total i són centenars les persones que s'han inscrit per provar sort i poder participar de la festa. Cristina Cladera serà la Beata, però avui no ha pogut ser al poble i una amiga seva ha fet de portaveu. L'acompanyarà Joan Seguí com a sant.
4: Ha tret un amigo, sí, però ella fa molt d'any que se vesteix. Inclús jo duia la foto de quan ens vestíem de petites i li fa molta il·lusió.
5: Me fa alegria pujar damunt la carrossa i me pan molt ben els meus amics.
0: Amb aquest punt d'acabar, més notícies al butlletí de les 10. A continuació, equip de guàrdia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: El motiu del Dia Mundial de la Ràdio, No Venim en Manual va fer un programa que ara és públic a la Universitat de les Illes Balears.
3: Revisió d'arxius.
2: El lema d'enguany de la ràdio és Ràdio i Intel·ligència Artificial.
3: Així és per l'ansió.
2: Així que la tertúlia dels més joves de la ràdio va estar centrada en l'ús que se'n fa de la IA a les aules.
3: Inici de reproducció.
4: Continuem en aquest programa especial des de la Facultat d'Educació i fins ara hem estat parlant de tot el que podem fer en la ràdio, com podem ajuntar mirades diferents, edats diferents, maneres de pensar diferents, i ara ho posarem en pràctica. Farem una tertúlia amb participants molt diversos per parlar d'un tema molt actual i que interessa molt als professors, que és educació i intel·ligència artificial. I ho farem, a més, des de diferents perspectives, perquè tenim alumnes de diferents estudis, en Eduard, que estudia Economia.
5: Hola.
4: En Sergi, que estudia per ser professor de primària.
6: Hola.
4: I en Joel, que comença secundària.
7: Hola.
4: I també tenim, com hem escoltat abans, en representació de les famílies, en Vicky, una mare.
7: Hola.
4: En Javier, professor de primària i secundària.
8: Hola.
4: I afegint també a una professora d'universitat que molts dels futurs professors ja coneixereu, que és Navelina Miquel. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: I bé, anem a entrar en matèria. Estau tots preparats, sí?
9: Sí.
4: Sí, sí. Molt bé. Idò, bé, anem a viatjar una miqueta en el temps, una miqueta enrere, quan se va començar a parlar d'intel·ligència artificial. Era una cosa de pel·lícula, pràcticament, no? Bàsicament, eh? Robots. Però després, quan va començar a ser un tema més proper, sempre se vinculava al mateix, el plagi. Seria com una eina perquè els alumnes copiassin feines, o perquè fos també més difícil pels professors saber quin treball, bé, si aquell treball l'havia fet l'alumne o l'havia fet una IA. Però en molt poc temps tot ha canviat. La intel·ligència ha passat de considerar-se només una eina per copiar deures a formar part del nostre dia a dia. La tenim en els cercadors, a les aplicacions, a les xarxes, en el mòbil. Ja hi ha gent que l'empra per saber quin menú fer amb el menjar que té a la gelera, per demanar-li consell quan ha discutit amb un amic, per mirar les factures d'electricitat que no entenem, també. Per això avui ens volem aturar a analitzar aquest canvi, però centrant-nos en l'àmbit de l'educació. Volem saber com s'està utilitzant realment, què ha canviat els darrers anys, i també com la veuen alumnes, professors i famílies. Així que vinga, anem a començar fent una miqueta d'investigació, parlant amb els estudiants. Heu de ser sincers, i si no, parleu en general, si no voleu parlar en particular. Se fa servir la IA per estudiar, per fer feines, s'utilitza més a classe, a casa. Començam amb en Joel, el més jove, a ESO.
7: Jo he vist que la meva classe s'utilitza en casa, classe encara que un poc més escondides, per dir-ho d'alguna manera. Després també s'utilitza com un amic o per dubtes i bueno, un poc per tot, com un amic que està tot el temps amb tu.
4: Disponible a tot el
7: 24/7.
4: Amén, vinga, Eduard.
5: Exacte. És a dir, primer va començar, com dius, per fem aquest treball que d'escriure tantes paraules d'aquesta manera. Després ja hem perfeccionat, fes faltes d'ortografia posta, perquè per aquí que l'he fet jo, bla, bla, bla. Però la veritat és que ara també veig molt d'usos imaginatius, no de tasques tan mecàniques, sinó de ajuda'm a pensar com podria fer això.
4: Els alumnes de magisteri com l'empren? Sergi, amem.
6: Bé, no sé. Mentiria si digués que no s'usa, la veritat, però no sé, jo particularment, pues, per què l'ús? Pues,

0: pensen que no se nota i ho entreguen així sense corregir res.
1: Clar, i canta, no? M'imagino que els més grans sí que la veuen com... Sí que veuen les errades que té de vegades i no te pots refiar o no. Hi ha gent que diu com en Joel, vinga, això va bé i ho enviem i ja està.
2: Bé, no sé, jo crec que l'experiència i el fet de ser més gran pues, t'ajuda un poc, no? Està clar que si estàs fent, jo que sé, un treball de qui va escriure Amèrica i te diu que va escriure Amèrica, jo que sé, en Jaume primer, pues, no, no, però sí que és vera que, bé, a vegades sí que s'acaba un poc la tendència de no revisar, però sols pues, un treball que s'ha entregat les 12 i no tens... Però jo, i sol...
1: És de les 23.59, no?
2: És de les 23.59, que t'enganya. No, però jo crec que sí, en general se fa un bon ús. És a dir, s'usa, però s'usa en consciència.
1: Molt bé. Amem, anem a veure com s'usa a classe, no? En els instituts, Joel, vos proposen alguna vegada activitats fent servir la IA o tendeix a evitar-se el seu ús a classe?
0: A veure, jo el que he vist és que els professors diuen tinc una tècnica per a pillar-te, o sigui, utilitzen, te fica un por, tipo, si fas còpia i pega, jo ho sabré i ho posaré i el ChatGPT m'ho dirà, i clar, després la gent intenta evitar-ho, posa paraules seves, fica faltes, o sigui, ho intenten evitar en el màxim, però sobretot fica un por els professors.
1: No, no la veuen com un amic,
0: seria. No, com un enemic.
1: Com un enemic. I si és universitat, ja se comença a integrar de vegades, a mandar vostres tasques usant la IA, per exemple?
3: Jo tinc professors que diuen sé que l'empleureu sí o sí, així que vos recomano que no l'empleeu per la part de comentaris, sinó que l'empleeu per la part d'ajudar-vos a interpretar gràfics. Però que en el final, l'interpretació final, la feu vosaltres. És a dir, vos diuen no vos prediran res perquè... Tanmateix veig que ho ampliareu d'una manera o l'altra, però sí que m'ho recomanen a bon de veres m'ho pot ajudar i a bon no.
1: Molt bé. Ara parlarem amb professors, però abans aturam en Naviki, sa mare representant avui. Els adults l'empram més, a sa IA, en el nostre dia a dia?
4: Sí.
1: Creus que sí, ja?
4: Sí,
1: que...
4: sí. El tema és que no saben que l'empram, però sí que l'empram.
1: Clar.
4: O sea, sí, o sea, tu cerques en Google, te surts resposta a dia... I dius, oh, que bé que m'ho ha fet. I no he hagut de posar hashtags ni coses d'aquestes.
1: Molt bé. I tu creus que com veuen els pares i mares els seus a l'àmbit educatiu?
4: En general, malament. Jo crec que en general encara se té aquesta idea de que si el nen emprecia és per fer trampa.
1: Per fer frau.
4: Per fer frau, sí. En general, sí. Nosaltres o que nostre sí que l'empram i no per fer frau, a vegades... per exemple, un problema de matemàtiques que no saps on està cerrada i ho has repetit 4 vegades, li dius així que ho faci i mira cerrada. Però de forma molt puntual. En general, jo, la major part de gent que conec, no volen ni sentir parlar d'IA.
1: Anem a les professors. Vinga, començarem parlant a primària, no, perquè és vera que la tecnologia està més limitada, ja a instituts. Com deia en Joel, Javier, els professors lo veuen com un aliat, tu creus, o més bé el contrari?
5: Jo crec que ho veuen al contrari, no? I a més, sempre que xerrant d'això me'n record que en Joel va dir la màquina que t'hace los deberes. I vaig dir, ostres, a veure, el son ni de tot, nin, hem arribat en això, no? Ràpidament vaig pensar, bueno, jo com a profe he d'intentar evitar que la màquina de hacer los deberes faci los deberes, no? I com se pot fer això? I vaig pensar, doncs pues, haurem de tornar enrere, haurem de tornar a escriure a mà, haurem de tornar a fer llegir davant a classe llegir llibre, perquè si no, els meus fills no ho fan, o sigui, m'imagino que els altres tampoc, i haurem de modificar això, no? A canvi, però, per la meva tasca de profe, si jo utilitzaria per fer que la meva feina sigui més lleugera en tot el paperun que tenim, crec que és la bona notícia, no? Que tenim una nova eina que igual que als joves els hi fa la feina, a nosaltres també ens podrà ajudar molt, no?
1: Anem a Avelina. Quina visió tenen els professors en general de universitat sobre l'ús de IA? Comencen a integrar més a les classes?
6: És una pregunta complicada. Jo no voldria xerrar per tots els meus companys. Puc xerrar des de la meva experiència. Jo crec que la IA és una gran oportunitat. És una gran oportunitat per personalitzar l'educació, per donar records i crear tutors que estiguin en

0: L'alumne a qualsevol hora que ell vulgui estudiar, no tenir por a fer una pregunta d'algo que no entens perquè hi ha gent que és tímida i no vol demanar les coses a classe. Crec que mos pot servir per anar més enllà, però sobretot crec que hem de pensar que si els teus alumnes fan els teus treballs en via, igual és que t'estàs equivocant. Igual el problema és teu per demanar aquest treball.
1: Molt interessant. Anem a parlar un poc d'aquests temes, no? De com canviar pot ser la forma d'enviar les tasques, d'avaluar fins i tot. Una redacció, un treball escrit, seria, té sentit demanar una redacció a un lot de 12 anys?
2: Jo crec que si demanes una IA per fer un document dins de Google, jo no crec que vagi gens bé, perquè és molt fàcil utilitzar ChatGPT per copiar. Després, si ho fas en paper, fa més pressa copiar-lo. No tenen tant de paciència per fer-ho, però no és tan efectiu. Jo crec que ho podrien enfocar d'una altra manera, sinó aprendre a utilitzar la IA, que la IA t'ajudi a fer-ho, però d'una manera menys directa, més creativa. O sigui, enfocar els deures d'una altra manera, aprofitant-se ja.
1: Tu, com a nen que fa ESO, tu creus que s'hauria de prohibir la IA? Quina opinió tens?
2: Jo crec que al final és un poc com els nens petits, que tu no li deixes ni veure la tele ni jugar a videojocs. Al final, quan arriben a l'adolescència, aconsegueixes l'efecte contrari. En el final, que fan ells per fer el contrari del que tu dius, ells ho fan més del que farien si tu ho fessis dosificant-lo i poc a poc. En canvi, amb la IA passa el mateix. Si tu no ho deixes fer-ho, al final ells diran, buah, soy un malote, i ho voldran fer. Llavors, al final, si tu ho enfoques d'una altra manera i des d'una altra perspectiva, que no sigui esplagi, ells no pensaran de fer esplagi, sinó l'utilitzaran d'aquella manera que tu vulguis i aquella manera que tu més o menys li digues que ho facin.
1: Molt interessant. Esteu d'acord, els altres? S'ha de prohibir la IA?
3: No, no s'ha de prohibir. La IA és una eina superpotent que el que s'ha de fer és ensenyar en pra.
1: I doncs, vinga, anem a parlar com s'ensenya a utilitzar la IA, no? En què pot ser molt útil, vinga, Sergi, i en què no acaba de funcionar massa bé? Tu què trobes?
4: No sé, jo crec que pot ser molt útil com a punt de partida per quan estàs perdut en qualcuna cosa. És a dir, tu donen un treball o una tasca a fer, i si tu no tens ni idea, pues, a part de cercar a Google, pues, trates d'ajudar-te amb la IA. En què no pot ser útil? Hombre, pues, en fer el treball i el que te manin en tota la seva totalitat. És a dir, jo crec que el factor humà és que se nota, no? A la fi, que tu facis un treball i tingui la teva pròpia identitat és molt important, i sobretot, bueno, a les futures professions que nosaltres durem a terme, crec que està molt bé com a punt de partida, però no està molt bé per executar un resultat final.
1: Veig en Joel riure fa una estona quan xerraves d'en què no és útil. Crec que tens alguna experiència d'en què no és útil la IA, no?
2: Sí, jo he vist que molts dels meus companys, quan han de llegir un llibre, moltes vegades el que fan és demanar-li a la IA, i el més que la IA no està preparada per dir-te no ho sé, no tinc la resposta, i te respondrà el que sigui mentre ho respongui. Per tant, moltes vegades s'inventa personatges dels llibres. Si a lo millor tu li dius el capitán d'un barco, i t'ho posarà. Si a lo millor el llibre té a veure amb un tema de Roma, i tot et ficarà personatges històrics romans, encara que no tinguin cap sentit. Per tant, el que recomano jo, llegir-te el llibre.
1: D'acord. Molt bé, amb això no funciona. Parlant de com emprar-la, parlant també de com ensenyar, quines habilitats penseu vosaltres que són imprescindibles per manejar una IA, Eduard?
5: Primer, saber un poquet de lo que li estàs demanant. També molt important, així com aprenem a comunicar-nos amb persones, aprendre a comunicar-nos amb intel·ligència artificial, perquè, com ha dit en Joel, te pot fer barbaritats. En el final hem de saber que és un programa que funciona mitjançant una sèrie de prompts, que són el que tu li escrius, els missatges que tu li dius, i has de saber dir de manera específica el que vols que faci, però sense passar-te perquè després no s'embulli, li has de dir d'una manera molt clara. És a dir, has de tenir en compte moltes coses, que suposo que s'anirà perfeccionant, t'anirem aprenent, però t'has de saber comunicar amb ella. És a dir, jo diria saber un poc el que li estàs demanant i saber comunicar-li el que li vols demanar.
1: Com penseu els professors que se pot usar dins aula, Avelina? És difícil, és una pregunta ara una mica complexa.
0: A veure, per jo no és complexa, perquè jo enguany he implementat la IA totalment a la meva assignatura, a la planificació docent, però clar, és un exemple personal. Jo he aplicat el model de classe invertida, on els alumnes preparen el temari pel seu compte i després tenim temps, en lloc de donar classe magistral, per treballar temes d'ampliació i treballar altres aspectes relacionats amb el temari. Clar, a nivell universitari de vegades hi ha temes que són molt complexos i treballar-los pel teu compte pot ser bastant dur. Per tant, la IA ens pot ajudar a crear tutors personalitzats que ajudin els nostres alumnes, sense al·lucinar, a respondre i a entendre aquests temes. Què passa? Que després no s'empleen com s'han d'emplear, perquè en lloc d'emplear-los per resoldre dubtes, les empleen per dir, bueno, i quines preguntes tipus tema poden fer d'aquest examen, d'aquest temari? I és bastant complicat, no? La podem emplear per fer podcast, amb intel·ligència artificial, vídeos, mapes mentals, tot tipus d'eines que poden ajudar a implementar una visió universal de l'aprenentatge en diferents metodologies o maneres de proveir nostres alumnes amb material. Per jo és una eina molt potent i molt bona. I també voldria dir que la IA no hi ha només una IA, hi ha moltes IAs, hi ha IAs molt potents, hi ha IAs que la pot fer el que vulguis, sense al·lucinar, sense inventar-se personatges, sense cometre errades. Afortunadament, encara molts alumnes no les coneixen.
1: A primària, Javier, de forma molt, molt breu, com se podria emprar? A secundària, perdona.
6: S'ha d'emprar primer per ensenyar als alumnes quin consum ètic poden fer, no? Tornem al mateix problema d'abans, no? Seria 2 anys, 3 anys, però penseu que el cos docent té un nombre de profes molt, molt gran, que si no fan una adaptació i no se reciclen amb aquest apartat, pues no donaran sortida. I jo crec que mos donen una ajuda a la qual abans no arribaven, no? Per exemple, antes, per fer una presentació, jo estava de 20 a 25 minuts, depèn, no? Ara pràcticament la tens en 5 minuts, un poc el que deia la Galín, que clar, ho tens molt més ràpid i són dues coses que jo crec que ha estat un objectiu de sempre l'educació, que és personalitzar l'aprenentatge i individualitzar l'aprenentatge. Gràcies a la IA aconseguirem això. La bona notícia, que sempre dic que és en John Hattie, que és la persona que ha estudiat el que més té impacte en el món de l'educació, i afortunadament per tots nosaltres és el docent, no? O sigui, si el docent no és capaç d'estar a l'última, per dir-ho de qualque manera, de saber el que fa, per què ho fa, pues aquest impacte, si no estàs així, pues és mínim. Per això dic que tenim la bona notícia, que sempre necessitarem docents, no? Per molta IA que hi hagi, perquè sempre hi haurà de qualcú que ens haurà de manejar. I sobretot podrem atendre en aquesta diversitat, que de cada pic és més diversa, sobretot en qüestió d'atenció, concentració, planificació, perquè les generacions que ens pugen, pues, el quotient intel·lectual era antes el que miràvem com a norma, i ara ja començam a mirar els temps que poden estar pendents de fer una tasca, no? I va minvant de forma radical.
1: I d'on hem acabat aquesta tertúlia tan interessant en la mirada dels al·lots, un poc una conclusió de com s'hauria d'ensenyar, un consell per alumnes, per famílies, per professors. No ho hem comentat, però també és vera que han de fer al·lusió, a part de totes les possibilitats que ofereix, que també allà veus que senyala que ha de preocupar una miqueta si pot afectar la nostra creativitat, també la capacitat de pensar per nosaltres mateixos, de confiar en el nostre propi criteri. Afegim un poc tot això en el còctel i acabam amb la vostra conclusió. En lots, quin consells donau de forma breu, Sergi?
4: Jo sempre seré un bon defensor de que s'ha de utilitzar-la, s'ha d'usar amb seny, és una eina molt potent, però també que com a eina Viki no se pot eliminar, s'ha d'estar en el dia a dia, però, ojo, peus a terra, que és molt potent, és vera que te pot ajudar moltes coses, però te pot has de passar.
1: Eduard?
5: Efectivament, és una eina, i així com podem pensar que un cotxe pugui ser una eina que mos du d'un lloc a un altre, si a tu t'ensenyen a conduir anant sempre a 160, t'estan ensenyant a emplear malament l'eina o d'una manera més arriscada. Si t'ensenyen a emplear l'intel·ligència artificial, els teus referents, o l'empleen només per fer plagi, llavors segurament tu acabaràs també només fent plagi. En canvi, si t'ajuden a aprendre a explotar aquesta eina, podràs fer moltes més coses.
1: Molt bé. Joel, algun consell?
2: Jo diria quatre coses, que serien tenir cultura, perquè si no, no saps si t'estan enganant o no, esperit crític, o sigui, no t'acreguis tot el que et diu, perquè no és una font del tot fiable, ¿vale? I primer, per tenir esperit crític, primer has de tenir cultura, que això té un col·legi, ¿vale? Després, també, tenir creativitat, perquè de vegades, si utilitzes tant seia per començar una idea perquè t'inspiri, després, si tens una fulla en blanc, no ho sabràs fer. Els professors, que no diguin que és per plagi, perquè si no, d'alguna manera provoquen els nins a fer plagi.
1: I últim...
2: I també, jo, per exemple, l'altre dia estava jugant en el Gran Turismo i volia modificar un cotxe i no sabia fer-hi tota l'estona, cada dos segons demanava si ja, què hago ara, què faig ara, què hago, com me muevo. I clar, que una cosa que s'ha de fer amb intuïció, després tu no la saps fer tot sol. Per tant, no explota tant si ja i ja està.
7: Fin de l'arxiu. Tres ràdios patrimoni. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
10: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
11: I si fa un minut xerràvem d'intel·ligència artificial a les aules, tal vegada la pregunta que ens han de formular és si estem a l'era de la IA.
12: Inici de recerca d'àudio.
11: Idò, precisament aquesta és la pregunta que se va formular el programa entre avui i demà.
12: Preparat l'àudio seleccionat.
13: Vivim l'era de les xarxes socials. Era és la nostra paraula polisèmica d'avui, que en la primera excepció és el període cronològic que comença amb un fet important a partir del qual es compten els anys i del qual sovint pren el nom. Per exemple, l'era cristiana, era en què es compten els anys a partir del naixement de Jesucrist.
14: Iremos a Belén, en Judea. María y yo somos descendientes de David.
15: ¿A Belén? Iréis mucho más lejos que nosotros. En tu estado y en pleno invierno es peligroso, María.
14: Sí, es peligroso.
13: Es perillós, com també va ser perillosa la Revolució Francesa.

Clar, era perillosa, perillosa, però per aquells que perderen els privilegis i els caps, que també en va bastants. Però, sobretot, va ser el final de l'antic règim. Acabava una era i en començava una altra. Perquè les eres també impliquen maneres de viure, de pensar, d'organitzar el món. Neix una cosa nova que ens transforma i que transforma la societat en què vivim. A la revolució industrial, per exemple, no rodaren caps, literalment, però sí que desaparegueren molts de llocs de feina.

El més interessant de les eres és que no sabem exactament quan acaben o quan comencen mentre les vivim. Per això nosaltres ens demanam, i si ens trobam ara just enmig d'un canvi d'era?

0: Gabriel Fernández Borsot és enginyer industrial, doctor en filosofia, psicoterapeuta transpersonal i conferenciant expert en temes d'intel·ligència artificial i d'ètica, professor a la Universitat Internacional de Catalunya i també professor de la institució universitària del Regne Unit, Aleph Trust. Benvingut a IB3 Ràdio. Gabriel, com està?
1: Molt bé. Molt content de poder estar aquí en aquest programa.
0: Nosaltres, de tenir-lo, vull que em triar la paraula era com a eix conductor d'aquest programa i pensàvem, hi ha eres geològiques. La història també es divideix en eres, no? O en períodes, l'edat antiga, la mitjana, la moderna, la contemporània. No sé, Gabriel, si ara podríem dir que vivim a l'era de la intel·ligència artificial.
1: Doncs mira, no sé si l'era de la intel·ligència artificial, però sí, en general, a l'era de la tecnologia. Perquè avui dia no podem entendre la societat i no podem entendre com vivim sense entendre la funció i el propòsit que té la tecnologia a les nostres vides. I la intel·ligència artificial certament és una tecnologia diferent de totes les altres, peculiar i que tindrà un impacte molt profund.
0: Clar, i justament d'això també li volia demanar, perquè ara, com a usuaris, sobretot gràcies a les intel·ligències artificials generatives, ens estan familiaritzant una mica amb aquesta tecnologia. Li demanem moltes coses, no? Més que n'hi demanarem. No sé si som conscients de les implicacions d'aquesta tecnologia a la nostra vida, Gabriel.
1: Doncs jo crec que potser no prou, eh? No prou, perquè és una tecnologia, fixa't que la fa diferent de les altres, perquè és una tecnologia cognitiva, és a dir, una tecnologia que té a veure amb com fem servir el pensament, no? I precisament és a través del pensament que normalment prenem les decisions, i per tant és una tecnologia que té molt a veure amb com prenem les decisions, no? Quan fem servir la intel·ligència artificial, en el fons estem delegant i estem fent que una màquina pensi i, en certa manera, decideixi per nosaltres, sense que tinguem un control molt clar de quins esquemes de pensament fa servir o de quins són els criteris que fa servir per decidir, no? Fins i tot quan faig servir la intel·ligència artificial generativa, doncs per generar un text, en el fons està prenent moltes decisions que si no prendria jo si generés jo aquest text, sí? I aleshores, bé, això, tot i que té avantatges i certament doncs podem apreciar el temps que ens estalvia, etc., hem de tenir cura, perquè sense adonar-nos està modelant, està influint en la manera com fem servir el nostre propi pensament i com deleguem o tendim a delegar aquestes funcions en les màquines, no? A més, qualsevol persona sap, i en especial els directius empresarials, no?, que decidir no és un procés mecànic que funciona en base a regles mecàniques o criteris únicament, no? Quan decidim, fem servir també la intuïció, no? Fem servir els motius del cor, que sempre han tingut un pes important en com decidim. I això forma és un aspecte important del que ens fa humans, no? Doncs si anem delegant més i més les decisions en màquines que mecanitzen tot això, hi haurà alguna cosa de l'humà que podem perdre pel camí.
0: Que interessant. I m'imagino que per vostè apassionant, perquè té una formació com a enginyer industrial, fem molta feina en temes de programari i després de la part humanista i de filosofia. Per tant, imagino que és una era apassionant, no, Gabriel?
1: Sí, és una era apassionant. Per això que estic dient de que les màquines decideixen com nosaltres pensem i decidim, però també perquè hi ha un repte que tenim ara i que, de fet, encara no sabem col·lectivament com resoldre, que és com fer que aquestes màquines es comportin èticament. Ja. Com ho fem perquè les màquines, que cada cop estaran més entre nosaltres i cada cop ens ajudaran d'una forma més propera a fer tot tipus de tasques perquè es comportin de forma ètica? I això, realment, els experts, que ho han estat investigant molt de temps, veuen que, a mesura que fem màquines més i més complexes i capaces de fer més i més coses, és més difícil assegurar que es comportaran com nosaltres voldrien que es comportessin. I això és un tema que serà crític, que es comportin adequadament des del punt de vista dels valors humans i també que es quedin sota el nostre control. A mesura que aquestes màquines són més complexes, comencen a tenir comportaments que no són els desitjats.
0: Ja. De fet, ara parla de control, en Gabriel Fernández Borsot, dia 12 de març, participarà a Palma en el simposi Empreses en rostre humà, que organitza la Universitat Internacional de Catalunya i que du per títol Intel·ligència Artificial amb propòsit, i la seva conferència du el títol de Qui dirigeix aquí, Llums i ombres de la intel·ligència artificial. Xerram de control, Gabriel. Pensam que nosaltres controlem la IA, però la IA ens pot controlar nosaltres.
1: Doncs mira, és una pregunta molt interessant, perquè fixa't, aquestes intel·ligències artificials, en el fons, el que fan és els encarreguem un objectiu, els posem un objectiu, fes-me un resum d'això, fes-me un text d'allò. O si estem parlant ja més de l'àmbit empresarial, d'aquí no massa ja començaran a haver i començaran a estar implementades a les empreses el que anomenem agents d'IA, que vol dir intel·ligències artificials, que els hi posem un objectiu i busquen el com, busquen la manera de complir-lo. Clar. Aleshores, què passa? Que quan estem parlant del terreny humà, de la presa de decisions i especialment de l'ètica, el com és tan important com el què, no? Uh-huh. I, per tant, si les empreses volen no perdre el propòsit, no perdre l'ètica pel camí, hauran de fer una implementació molt conscient d'aquesta intel·ligència artificial i d'aquest suport de la intel·ligència artificial, amb una bona supervisió humana, on la IA sigui una mena d'expert o de tecnòcrata que proposa possibles plans i decisions, però un humà té sempre la darrera paraula i la supervisa.
0: Ja.
1: I, per tant, cada cop més les persones ens haurem de convertir en supervisors de les intel·ligències artificials. I ser un bon supervisor no és fàcil. N'has de saber prou d'aquell àmbit on la intel·ligència artificial està operant com per poder-la supervisar. No?
0: Ja, sí.
1: Són tecnologies molt complexes, no tenim ni una comprensió ni un control clar de què passa dins d'aquesta complexitat, d'acord? Com fa poc, en aquest famós World Economic Forum de Davos, el filòsof, l'historiador i filòsof Yuval Noah Harari deia que la intel·ligència artificial no és una eina, perquè menteix, manipula, no?
0: Sí.
1: I té objectius que tu no controles. Tu quan fas servir una d'aquestes intel·ligències artificials generatives, i no vull dir noms, però tothom en tenim algunes al cap, no? Doncs no tens un control de quin objectiu s'està tenint quan elabora tot això. Et dona el producte ja fet, t'agrada o no t'agrada, el pots polir o no, però tens un poc control. I un problema de fons que succeeix amb aquestes tecnologies, en general, les tecnologies que gestionen informació, és que els canvis es produeixen amb un ritme prou lent com perquè no ens adonem. Poques persones se n'adonaven que estaven perdent capacitat de prestar atenció perquè feien servir les xarxes socials i això els hiperestimulava, etcètera, etcètera, no? Doncs amb la intel·ligència artificial ens pot anar passant que sense adonar-nos cada cop tinguem més decisions delegades en aquestes màquines i estem perdent empoderament i estem perdent control, no? D'aquí aquest títol provocador de la meva conferència de qui dirigeix a qui. I, a més, perquè els darrers mesos hem tingut uns quants sustos quan els laboratoris que fan recerca en intel·ligència artificial han fet proves, han estat provant aquestes intel·ligències agents que prenen certes decisions, no? I les han sotmès a situacions on hi ha implicacions ètiques, no? Per exemple, se li informa, tot això són simulacions de laboratori, però ens dona una idea de com es comporten aquestes màquines, no? Se li informa a la màquina de que serà desconnectada i se li dona accés als mails dels empleats, i en aquesta simulació aquests mails dels empleats tenen informacions com que un dels directius té un afer extramatrimonial amb una empleada, no? I llavors resulta que la intel·ligència artificial pren la decisió de fer xantatge amb aquest directiu, contactar-lo amb un missatge, per cert, extremadament educat, extremadament cortès, però on li fa xantatge i li diu si seguiu amb pla de desconnectar-me, doncs jo revelaré aquesta informació i serà un escàndol, no? Doncs aquest comportament no ens l'esperàvem, és fruit de la complexitat que tenen aquestes màquines, però ens dona un exemple de fins a quin punt, si deleguem decisions i processos en aquestes màquines, podrien tenir un comportament que no és el que desitgem.
0: Imagineu tot el que encara han d'escriure sobre la intel·ligència artificial. S'ha escrit molt ciència-ficció i aquesta ciència-ficció s'està fent realitat en aquest segle XXI i el que ens queda per escriure. Gabriel, per anar acabant, quines preguntes ens llançaria això? Per anar a dormir, donant-li voltetes en el cervell per acabar aquesta xerrada sobre la dimensió social de la intel·ligència artificial.
1: Molt bé. Doncs mira, jo en faria diverses. Una primera, què és allò que ens fa humans? Què és allò que no hem de deixar que faci una màquina perquè llavors estem renunciant a la nostra humanitat? Sí?
0: Sí.
1: I estic pensant aquí en moltes tasques que tenen a veure amb lo relacional. Fixa't que hi ha estudis que mostren que els joves i els adolescents estan en la intel·ligència artificial per buscar suport emocional, consells de vida.
0: Sí, sí.
1: Vols dir que això hauríem de deixar-ho en mans d'una intel·ligència artificial o no hauria de formar part de l'àmbit relacional pròpiament humà? I això és el que acompanyar-nos en les dificultats, acompanyar-nos en el discerniment, cap on tiro, no? Un jove o un adolescent, no hauria de ser part d'allò que és més específicament humà? Mm. Doncs una primera pregunta és què és allò que ens fa humans, no? I que, per tant, no voldrem deixar en mans de màquines, sí?
0: Mm. Sí, sí.
1: Una altra pregunta molt important quan parlem d'això és... Volem permetre que el poder es concentri de tal manera que siguin unes poques empreses les que donin aquests serveis que estan mediant a totes les decisions? Vols dir que això no ho hem de controlar d'alguna manera també per assegurar que aquests poders no prenen massa poder i, per exemple, desvirtuen la democràcia, sí? O interfereixen les dinàmiques polítiques i col·lectives o concentren la riquesa excessivament, no? Uh-huh. Doncs aquesta crec que és una altra pregunta que ens hem de fer.
0: Uh-huh. Dues grans preguntes, oients. Donau voltes i, si voleu aprofundir, vos animam a participar en aquest simposi Empreses en rostre humà, 12 de març, Fundació La Caixa, a Palma, Intel·ligència Artificial en propòsit. I el nostre convidat avui, Gabriel Fernández Borsot, és un dels conferenciants i ja sentiu que hi ha molta tela que té. Gabriel, moltíssimes gràcies per aquesta espipellada, per aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: IV3 Ràdio és història. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio. Serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
3: Una bona forma d'invertir els temps d'oci és fent una excursió.
4: Revisió d'arxius.
3: Una idea que te vàrem donar en el programa entre avui i demà és anar a la cova de les dues boques.
4: Play.

0: Boca és la paraula polisèmica d'aquest programa i és una paraula que avui també ens durà d'excursió, concretament a la cova de ses dues boques dins terres de Son Moragues de Vall de Mossa, Mallorca. Ens guia Joan Carles Palos, director de Fita Fita. Això sí, ja ens posa sobre avís. És una ruta complicada, només apta per excursionistes experts.
1: Hola, idò, parlant de boques, la cova de ses dues boques a Vall de Mossa. És una cavitat que se troba en els penyals de Ponent, de la muntanya de Son Moragues, des del Pla d'Espouet cap a la Torta, just en aquells penya-segats que miren damunt la possessió de Son Moragues, hi ha precisament aquesta cavitat a mitjan coster. És un itinerari complex, està dins una canal molt empitada, i té molt d'arròs, poc camí que hi havia desaparegut, molt llenegadís, i tant si vas per alt com per baix, és realment complicada. S'ha de saber on és, per tant, també és un altre itinerari d'aquest per experts en muntanya, però, evidentment, l'experiència de la cova de les dues boques és sorprenent. Dues boques, una per allà on entres i l'altra per allà on guaites damunt de la contrada Vall de Mossina, no? És un mirador excepcional, és un lloc realment espectacular, perquè quan surts a la boca exterior tens, com aquell que diu, els peus que te pengen damunt el buit, però tens una perspectiva meravellosa de tot el Pla del Rei, del voltant de Vall de Mossa, tant Son Moragues com les possessions de Son Mas, que també guaiten damunt la marina, és d'aquella esplanada gran que s'obre del poble cap a la mar. I és realment un lloc que emociona, no? Que quan per qualsevol excursionista expert li agrada pegar-hi un bot qualque vegada, no? Però bueno, ja ho dèiem, és una cova que requereix un cert coneixement del territori i després també un cert coneixement en matèria senderística i de progressió vertical, no d'escalada, però sí d'anar per llocs molt, molt rots, molt verticals, i que t'has d'aferrar un poc.

0: I una cosa més, han dit estan es Pla d'Espouet. Es Pla d'Espouet, que és un indret que s'hi accedeix des de Vall de Mossa, darrers camp de futbol, el carrer de Ses Oliveres, per allà on agafes el camí que surt de Sant Gual, passa el portell de Sant Moragues i passa Font de Sabourada, puja en el Pla d'Espouet. Tot d'una hi entres, a l'esquerra, tens el camí que va cap en el mirador de Natorta, que és un d'aquests miradors que l'arxiduc va construir en aquell entorn a partir de 1883, que és quan compra la finca. El camí continua més enllà del mirador i és allà on acaba, on si m'anem cap en el penya-segat, deixarem un costat algun coll de caçadors enfilats, que cacen tors enfilats, i doncs, si seguim fins en el penya-segat, veurem a la dreta a l'inici d'espàs que baixa cap a la cova de les dues boques. Ja deia, és una excursió només per experts, perquè requereix un cert coneixement i també una certa perícia en la progressió per determinades zones un pot delicat.
1: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
2: Te convidem a fer una volta per Itàlia.
3: Indexació de dades.
2: Realment, allò que te proposam és una visita gastronòmica de forma ràpida i econòmica. És a dir, una visita que podem fer a la nostra cuina.
3: Consultant base de dades.
2: Al dia, la nutricionista Fanny Pons és l'encarregada de guiar-nos pel món de la pasta.
3: Arxiu localitzat.

0: Espagueti, macarroni, tagliatelle, ravioli... Es calcula que al món hi ha més de 600 formes diferents de pasta i que cada italià arriba a consumir-ne prop de 23 quilos cada any. A casa nostra és un imprescindible del rebost perquè és econòmica, versàtil, ràpida de cuinar i també és estimada per grans i petits. Tot i que sovint s'ha demonitzat a l'hora de fer dieta, la pasta és bàsicament sèmola de blat dur i aigua i forma part del patró de la dieta mediterrània reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial. I en volem parlar precisament amb la col·laboradora més al dente de la Ràdio Televisió Pública de les Illes Balears, l'experta en nutrició... Fanny Pons, molt bon dia, estimada, com estàs?
1: Molt bon dia a tots.
2: Al dente, eh? Fanny al dente.
0: És una dona...
1: No estic passada.
0: No, no, no, exactament. Crec que veig que has entès el missatge. S'ha de consumir-ne. Què és millor, anant per feina? La pasta seca, aquesta que poden comprar en els supermercats en paquets, o la pasta fresca, que és la que trobam normalment a refrigerats?
1: Mira, exactament igual dona consumir una que una altra, perquè la pasta seca originàriament ha estat pasta fresca. El que s'ha fet ha estat perquè mos pugui aguantar molt millor a dins un paquet i dins el rebost. X mesos ha estat deshidratar-la, se li aplica una font tèrmica per treure l'aigua, i així, lògicament, el nivell de contaminació disminueix totalment i mos aguanta molt millor si la volen conservar, per exemple, a dins del rebost. Quina diferència hi hauria? Perquè, a més, hem de dir que amb aquest tractament tèrmic de treure aigua no se perden nutrients. Per tant, a l'hora de menjar-la, obtenim els mateixos nutrients de la fresca que de la seca. El que mos variaria seria un poquet el temps de cocció. Una pasta seca li haurien de donar entre 8-10 minuts de cocció. És important mirar els temps que mos recomana el fabricant, exactament, és important, i la pasta fresca estaria enxerrant de 4-5 minutets, ja la tindríem a punt.
2: Fanny, sempre l'han demonitzada una miqueta la pasta i no sé si és un bon moment per desmuntar qualque micra. D'entrada, per exemple, engreixa o no engreixa?
1: Anem a veure. Quan nosaltres xerrem d'engreixar o no engreixar, tot dependrà del greix que nosaltres puguem afegir a l'elaboració del plat de pasta. Perquè hem de dir que la pasta, a nivell intrínsec, a nivell nutricional, mos aporta més o manco 83-85% d'hidrats de carboni complexes en forma de midó. Un 14-15% de proteïna. I entre un 1 i un 2% de greix. Per tant, estem parlant d'un aliment que mos aporta en si molt poc greix. Els greixos, normalment, quan serà d'un plat de pasta i el que mos augmentaria molt més les calories del plat seria totes les salses, que si bacons, que si nates, que podríem afegir a l'elaboració.
0: Efectivament.
1: Que podríem afegir a l'elaboració culinari. Per altra banda, què hem de dir? Abans, la vida era, en el dia a dia, el que eren les feines, no, érem com a més actives. Avui en dia molta de gent passa molt de temps assegut o dins el cotxe o una oficina, vull dir, han tornat en els anys molt més sedentaris. Per tant, avui en dia ja, a lo que és el triangle de la nutrició, aquest 60% que ens han dit sempre que els hidrats de carboni complexes han de formar part de la nostra dieta diària, avui en dia canvia un poquet. El que fem és extrapolar la quantitat d'hidrats de carboni que ha de prendre una persona en funció de l'activitat física que fa. No és el mateix una persona que és activa, que va al gimnàs, o una persona que és sedentari. Si jo faig una ingesta X de calories, però jo aquestes calories els crem, ja siguin en forma d'hidrats de carboni complexes, siguin en forma de proteïna, siguin en forma de lo que sigui, perquè el cos té capacitat pràcticament d'obtenir energia de qualsevol cosa que li donem. Però si jo faig un balanç energètic negatiu, puc menjar pasta perquè la cremaré fent activitat, però si jo m'impasta i no m'amot del sofà, evidentment, aquest balanç energètic me sortirà positiu. I hem de dir que aquest midó que mos aporta la pasta, una vegada l'han digerit i metabolitzat, mos dona molècules de glucosa. Aquestes molècules de glucosa són les que passen en el torrent sanguini i les que entren a dins les cèl·lules per proporcionar energia. Part d'aquesta glucosa que no omplien les cèl·lules se queda com a reservori en forma de glucogen en el fetge i en el múscul. Però a vegades, o sigui, encara hi ha més excedent, ja les cèl·lules han consumit la glucosa, ja han fet aquest reservori en forma de glucogen, però encara en queda, el cos el que fa és un procés que se diu lipogènesi, que és a partir d'aquesta glucosa sobrant, forma greix i s'acumula a les cèl·lules grasses.
0: Clar, per això,
1: per tant, alerta.
0: La pasta se recomana per esportistes. Mm-hmm. Jo, de fet, totes les vegades que he fet una marató, el dia abans...
2: Sí. Fan moltes de maratons.
0: Ara, perdona, he participat a dues.
1: Ai, una Déu meu!
0: Una altra cosa és que et hagi acabades. Però jo he
1: Lo important és participar
0: sempre.
1: I que... Sí.
0: Com diu, el meu guru, en Jaume Gelabert, de Salut Arreu, a qui tu coneixes, tota sí. primera passa compta.
1: Talment.
0: Per tant, passa que fas, passa que ja la comptabilitzes.
1: Totalment.
0: I jo, dos pits que he participat a una marató, tot i que no l'he feta sencera, ara no en generem a ningú, jo he anat a sa pasta party, que se fas dia abans, claro. Que es anava a menjar pasta les totes per tenir energia per l'endemà.
1: És que si han d'anar
0: si
1: a la ratjada...
0: Si ets esportista d'elit, com pot ser el nostre cas, dels tres que som aquí avui, podem menjar pasta per obtenir energia. Si no, si dius tu, si aquell dia sabem que quedam en el sofà, pot ser sa reacció de pasta... pot ser una mica més petita. Anem a més mites. Pasta refinada o pasta amb farina integral? Ho dic perquè també de vegades tenim la sensació de que tot allò que és integral ha de ser millor. No sé si en el cas de la pasta és així.
1: També és millor. També sí? És millor, sí, perquè una pasta refinada només s'emplea el que és l'endosperm, que seria la part central del gra, que és allà on se concentra pràcticament tot el midó. Quan s'arran d'una pasta integral, també aprofitant l'escorça, allà on hi ha el segó, que seria la fibra, i el que és el germen, que també se concentrarien aquests greixos que han comentat, amb poca quantitat, però un poquet de greix, i també les proteïnes. Per tant, molt millor s'integral. També hem de dir que el temps de cocció molt variarà. La pasta integral sempre costarà un poquet més, li hauran de tenir un minutet més a l'hora de cuinar, que no, si la pasta no és integral.
2: Mem, i quin plat de pasta m'ho recomanaries perquè fos sa, equilibrat, bo de fer també?
1: Mira,
2: quin seria la millor opció?
1: La combinació d'aquesta pasta, és que tot dependrà. Si volen menjar un plat de pasta i no han d'anar a fer molt d'esport, però volen menjar un plat de pasta, el seu seria combinar-la, per exemple, amb un fungi porcini, amb un xampinyonets, fer-la un poquet com la fan els italians, que és en pasta al pesto, amb un poquet d'oli d'oliva i un poquet d'orenga o qualsevol herba aromàtica, un poquet de salsa de tomàtiga, amb pomodoro.
0: Clar, però pomodoro, no pomodoro, més Lito. Oli, més carn, més tot.
1: Claro.
0: Clar, quan
1: si
0: més sumam...
2: O una amanida, una ensalada.
1: També una ensalada de pasta també seria perfecta, però bé, si nosaltres, és això, hem de fer una cursa important i hem de fer bastant d'esport, doncs, escolta, podríem fer la ració de pasta combinada amb una carn magra, per exemple, amb pollastre, i una salsa de tomàtiga cuinada amb oli d'oliva. Tot dependrà un poquet dels gastos. Lo mateix que jo te deia, si tu tens el cotxe, has d'anar a la ratjada, has d'omplir el depòsit.
0: Sí.
1: No mos podem arriscar anar a reserva perquè no arribarem.
0: Sí,
1: si anem en si reserva,
0: si
1: s'ha de fer una
0: ciutat,
1: cursa... Correcte.
0: Ara, si vius a la ratjada...
1: No. Jo estic xerrant, és que de veres... Era necessari fer
0: no,
1: aquesta aclaració. Jo crec que tothom mos
0: ha enxerrat. Anava en el fil de lo que tu has dit. Si nosaltres...
1: Digues...
0: Anem a cala ratjada, sí. I són de cala ratjada, consumirem zero benzina, uh-huh. O una fracció infinitesimal. En canvi, si nosaltres partim des de ciutat i hem d'anar a cala ratjada, convé tenir el depòsit una mica ple perquè sí que el faran servir. En sa pasta és el mateix.
1: Lo mateix. Si hem de quedar en el sofà i no hem d'anar a cala ratjada, no és necessari anar a la gasolinera. Perquè,
0: també.
1: Bàsicament, el que més mos aporta és el midó, que és una font d'energia que... principal, perquè hem dit que el cos pot tenir energia de moltes coses, però la font principal energètica de combustible que li donam en el nostre cosset.
2: Tens cap altre dubte, qüestió...
0: Tema gluten, que també s'ha parat molt de moda. Hi ha gent que compra pasta fora gluten, que dius, si no ets celíac o no ets intolerant, pot ser el que farà acostumar el teu cos quan no toca. Que també les modes van una mica,
1: van
0: una mica
1: aquí,
0: així.
1: I després els qui paguen el plat romput d'això són les persones que realment necessiten aquests aliments sense gluten i el que fa el mercat és pujar-los molt el preu. Han de dir que no és millor la pasta sense gluten, està totalment indicada per les persones que són celíques o que poden tenir una intolerància en aquesta proteïna, però si no tenim aquest problema, és que tot el contrari, pensant que és gluten, es actua com aglutinant i és el responsable de donar un poquet d'elasticitat en aquesta pasta, per tant serà més bona i també més bona de coure. I el que tu deies en el principi del tente, és com la mos han de menjar. La pasta no ha d'estar blana.
2: Passada.
1: Passada. Perquè, a més, serà més mala de digerir. Sempre molt millor deixar-la en aquest puntet de que la puguem rovegar i no la mos hagin de quasi enviar.
2: Ara m'heu fet tantes ganes de menjar pasta que ara m'obligareu a anar a fer una marató per poder menjar pasta.
1: Però si hem estat tots a Bolònia, el tema d'avui de la pasta era per fer un homenatge a Bolònia, a Itàlia, exacte, allà on se menja una pasta extraordinària.
2: Espectacular.
1: Espectacular.
2: Espectacular.
1: I sobretot combinar amb aquest ragú, que això és que no té preu.
2: No té preu ni color. Sí,
0: preu en té.
1: Preu.
0: No entrarem aquí.
1: Però em refereix que no és paladar, és un plaer.
0: Totalment d'acord.
1: És un plaer.
2: I doncs sí, avui aquest homenatge a Itàlia, a Bolònia, a la pasta, amb la Fanny Pons. Moltíssimes gràcies, Fanny.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve.
3: Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, un incendi crema des de les 4 de l'hora baixa a les instal·lacions de Maquinsolar, ubicat a la carretera que comunica Saranjàs amb Llucmajor. Treballen a l'extinció bombers dels parcs de Llucmajor, Calgué i Manacó, també Libanat, i protecció civil amb l'ajuda d'un helicòpter. Ja està controlat el foc, però no extingit, perquè les flames encara cremen els munts de residus acumulats. La majoria són plàstics. Mercè Bonastre és tècnica dels bombers de Mallorca i explica el dispositiu que preveu fer feina durant tota la nit.
2: Bé, ara està controlat, el que passa que ens queda, duem, per fer-nos una idea, duem un 30% de la feina que ens queda. Vale? Perquè som munts de fems que s'han de remoure per poder tirar aigua. I mentre anem fent això, la desavantatge que tenim és que el fum ens ve cap a aquesta banda, per la qual cosa hem de fer feina només des d'aquella altra banda.
1: Han d'explicar que, de fet, es manté el risc extrem d'incendi a l'arxipèlag. Per tant, està prohibit fer foc. També es mantindrà demà, ben igual que els avisos per altes temperatures, que repetiran aquest dilluns amb nivell taronja a l'interior de Mallorca i groc a la resta de l'illa i a les Pitiuses. Aquesta setmana estrenam nova onada de calor, la tercera de l'estiu, i coincideix amb l'entrada en el període de la canícula amb temperatures elevades tant de dia com de nit i durant diversos dies consecutius. Pel que fa als incendis actius hores d'ara a la península, els veïns desallotjats pel foc a Los Gallardos, Almeria, han començat a tornar de forma escalonada a casa seva. Una vegada, l'incendi ha quedat estabilitzat.
3: Salimos con todo así, no sabíamos cuando volviéramos, como lo que no íbamos a encontrar. No me llevaba nada más que la bolsa de los medicamentos. Así mismo salimos.
4: Me los dejé corriendo por el bolso para meter esto, por llevarme el carnet. Ya está.
1: Ara queden 100.000 hectàrees arrasades pel foc i els pobles afectats obriran a partir de demà una oficina per coordinar les ajudes econòmiques als damnificats i començar-s'hi a quantificar els danys. També està previst que aquest dilluns el president del govern central, Pedro Sánchez, visiti el punt de comandament ubicat a Almeria i mantindrà una trobada amb els responsables del dispositiu d'emergències i coordinació que treballen a les zones de l'incendi. Amb tot, cal afegir que avui hi ha més focs forestals actius en altres punts d'Espanya, cremen Andalusia, Catalunya, Aragó i Extremadura, amb efectius desplegats arreu. Un apunt d'esports, la mallorquina Martina Campos i la selecció espanyola de rugbi posen el punt final a la participació en l'europeu sub-18 amb regust agredolç. El combinat nacional no ha pogut superar França a la gran final, de fet era el favorit, i s'ha imposat amb un contundent 7-31. Tot i això, la plata és un gran resultat, tant per Espanya com per Martina, amb 16 anys, ha aixecat la Copa de Subcampiona d'Europa amb un paper protagonista. El mercat internacional guanya pes a les galeries d'art de Mallorca. El sector assegura que els compradors estrangers ja són el principal motor de vendes si veu amb bons ulls el nou reglament europeu que digitalitzarà les autoritzacions per exportar béns culturals. Els Estats Units representa més d'un 30% de la facturació, però hi ha altres nacionalitats, com explica Fran Reus, president de l'associació Art Palma Contemporani.
5: Tenim clients i col·leccionistes asiàtics que també estan vinguent bastant, també sobretot coreans i japonesos, i també canadencs, que també estan arribant a poc i que també qualque obra hem enviat cap allà en els darrers mesos.
1: Amb aquesta punta que vam per avui, actualitzam totes les notícies demà, el primer butlletí de les jornades a les 6, a partir de les 7, l'informatiu matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Ens queden uns pocs programes per tancar la nostra novena temporada. És a dir, quedar-nos a les portes de celebrar els 10 anys en antena i, de fet, el segon programa de la pròxima temporada serà el número 400, una fita impensable quan vàrem començar amb aquesta aventura. Alguna cosa especial haurem de fer per celebrar-ho. Avui, però, han volgut recuperar dos testimonis de principis d'aquesta temporada actual. En concret, la de dos personatges ben singulars per raons completament diferents. Per començar, Miquel Àngel Marc, una de les figures més importants de l'ecologisme a les Illes Balears, portaveu del GUOP durant dècades. Marc va néixer a Pollença el 1958 i va créixer sent el fill del batle del poble, un fet que d'alguna manera va determinar el seu tarannà i el seu compromís social. El segon testimoni d'avui serà el de Matías Barceló, que en poc més de 20 anys era jugador professional de frontó de Jaia Lai, un joc que ell va començar a practicar al desaparegut Frontón Balear i que acabaria practicant als Estats Units en diferents equips. Barceló era, a més, fill del fundador de Fotos Barceló, un fet que ja de per si justificaria l'entrevista. Així que dos testimonis de categoria que trobareu íntegres en el nostre arxiu, un arxiu que sempre vos convidam a redescobrir i explorar. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Pollença, escoltant el testimoni de Miquel Àngel Marc. El seu nom complet és...
7: Miquel Àngel Marc Cerdà, del llinatge molt d'aquí, molt pollencins, eh? I vaig néixer l'any 1958. Mon pare era bollat, eh? I mon mare feia feina ja nostra, és a dir, que... clàssic d'aquella època, és a dir, que feines de la casa i mon pare feia de bollat, sí.
8: Però venien tots dos de Pollença?
7: Sí, tots dos eren pollencins, eh? Tant mon pare com mon mare, tots dos de famílies pageses, com un 90% de les famílies de Pollença i de tot Mallorca, i mon pare tenia un tio que havia estudiat, que era secretari del jutjat de Pollença, supos que el va animar a que estudiés, i estudiés dret, i mon pare va estudiar dret. I, en fi, va ser llicenciat en dret, va fer de bollat durant molts anys a Pollença. Realment només vaig conèixer un predi, eh? Vosaltres eren morts o varen morir quan jo tenia mig any. Eh? Només vaig conèixer un predi, i un predi, i no massa, perquè aquest predi vivia en Ullamp, era pagès, vivia en Ullamp, vivia entre setmana en aquesta finca i venia Ullamp de setmanes, en carro, encara. Eh? Per tant, no el coneixia, no... És a dir, el coneixia, sabia que era meu predí, però no el veia cada dia ni molt manco, sinó tots, cal de Ullamp de setmana, etc. Sí, sí, sí.
8: Com era Pollença, llavors? Perquè
7: bé, Pollença...
8: un poble un poc escarramà de Palma...
7: Sí, un poble bastant aïllat. En aquell temps, diríem, en carro, perquè un temps encara anaven en carro a Palma bastantes hores. Llavors, amb l'autobús o el correu eren ja, era més proper. Però era un poble... Clar, jo vaig viure la meva infantesa és un moment de canvi d'una societat agrària on l'activitat important era l'agricultura i la ramaderia i vaig començar a viure un canvi turisme, construcció, que són, eren bàsicament les dues activitats econòmiques diguem-ne preponderant dels anys 60, 70, 80 en aquest poble. És a dir, més o menys que vaig viure com pagesos s'anaven a fer feina a l'hostaleria o a la mateixa construcció, i llavors uns negocis tradicionals de Pollença se tancaven per la competència d'activitats relacionades amb el turisme.
8: Sempre és com un lloc on hi ha hagut cert gust per la cultura. No me demanis perquè no sé d'on prové això, però sí que tinc la sensació que sempre ha estat un lloc amb aspiracions culturals.
7: Aquesta és l'imatge que transmet Pollença, aquesta imatge d'interès per la cultura, i jo crec que això s'ha de en part perquè per les circumstàncies hi ha tota una sèrie de escritors, poetes, intel·lectuals a final de segle XIX, principi de segle XX, ja han marxat, des de Miquel Castellavera, en Ramon Picó i Jean Pamà, per dir de... I llavors, a Pollença, varen venir tota una sèrie de pintors, catalans especialment, que varen influir molt, per exemple, que a Pollença se va parlar de l'escola pollencina de pintura i que sortís molt de pintor.

0: Llotja, és a dir, ja com a eslògan, però sí que té en part una part de realitat, eh? En part exagerat, però en part també realitat.
1: Això es filtrava d'alguna manera quan és petit?
0: Sí, sí, sí, perquè era habitual, per exemple, quan jo era petit, anar a veure exposicions de pintura, era el més habitual del món. Jo crec que tots els lots anàvem a veure exposicions de pintura, molt d'actes culturals de tot tipus, eren bastant habituals, eh? Festival de Música de Pollença també era bastant habitual, és a dir, que hi ha hagut sempre una certa una activitat cultural considerable i ho vivíem de qualque manera la gent jove de Pollença. És que ho vivíem amb tanta naturalitat. Aposta, jo crec que aquí van sorgir molt de pintors, molt d'escriptors, en part per aquesta feedback, per aquesta influència, en part externa, però que va ser de qualque manera incorporada en el dia a dia d'aquest poble. Jo vaig anar a escola, vaig anar a escola a Pollença fins a 14 anys. No? Jo crec que primer a Cales Monges, bé, només hi havia, és a dir, a Cales Monges de la Caritat, llavors a Montissian, que eren frares teatins, i llavors ja vaig anar ja a partir de 9-10 anys a l'Institut de Pollença, que era un col·legi municipal de secundària, que justament un parell d'anys només podíem fer fins a 14 anys, i llavors se va... Abans se podia fer més, després ja se va poder fer més. I llavors de 14 a 16 vaig anar a l'Institut d'Inca, a classe a l'Institut d'Inca. I això va ser una cosa bona perquè me va possibilitat de conèixer molta altra gent, perquè clar, allà a Pollença mos coneixíem tots, tots érem amics, i el fet d'anar a estudiar fora, en aquest cas a Inca, anar i venir cada dia, mos va permetre conèixer gent d'altres pobles, i conèixer gent diferent a la que estàvem acostumats. Eh? I altres professorat, tot això. És a dir, va ser una experiència guapa. I llavors, evidentment, a partir de 16-17 anys, vaig anar a estudiar a Palma, vaig estudiar Geografia i Història a la facultat. Sí.
1: Això desapareix
0: de noia? Sí, ara se diu... Ara se diu... Sí, ara se diu Berenguer de Noia, però en aquell temps no tenia nom, se deia l'Institut d'Inca. No eren els primers anys, però eren dubtes. Sí, no eren exactament els primers anys de l'institut, però els primers anys, sí, sí, sí.
1: És que això ja m'ha comentat molta gent. La revolucionari que va ser aquest fet de, com a de sobte, descobrir com a unes possibilitats que fins llavors no tenies a davant. Vull dir que coneixia gent...
0: I a més era un institut, l'Institut d'Inca, molt progressista, i record perfectament que no només un grup de professorat, sinó que allà, record perfectament que en què va les classes fèiem activitats extraescolars molt compromeses políticament. Eh? Record Toni Serra, Toni Tarabini, Sebastià Serra, venien a il·lustrar-nos d'aspectes socials i polítics que no els estudiàvem diguem-ne, en un currículum acadèmic normal. Eh? Va ser realment anar a l'Institut d'Inca a mi i crec que gairebé tots ho podien ser que anàrem, va anar molt bé. Eh?
1: Com eren de caràcter els teus pares?
0: Ma mare era una persona molt extrovertida, eh? Una persona molt coneguda dins Pollença, d'una família molt coneguda, eh? Una persona molt estimada, eh? Perquè m'ho diuen encara la gent. Mon pare no era tan extrovertit, era una persona un poc més estricta amb molts aspectes, eh? I passa que va coincidir durant anys, és a dir, una part de la meva infantesa, mon pare era bala de Pollença, és a dir, que durant bastant d'any va coincidir la meva infantesa i la meva joventut com a bala de Pollença, és a dir, que ell va ser bala fins en el 91, eh? Del 87 al 91, del 79 en el 83, és a dir, les primeres eleccions democràtiques els va guanyar, l'UCD, llavors del CDS, i durant la transició també havia estat bala del 75 i en el 79, en aquell no democràtic, perquè era en digitat, i també havia estat anys enrere, que això, aquesta etapa ja no me'n record, no sé si havia nascut, però sí que, és a dir, mon pare i mon mare eren gent molt coneguda i impollença, entre altres coses, perquè de famílies molt conegudes, i que va coincidir que mon pare durant molt d'anys, realment va ser bala de Pollença durant el llarg de 20 anys. Eh? És a dir, que, per tant, una presència permanent. I això, de qualsevol manera, te marca un poquet, una manera de ser. Eh?

0: Supos que això de tenir una dues famílies tan conegudes dins el
1: Sí,
0: poble, d'on pare
1: sí,
0: sí que es balda,
1: sí.
0: deu tenir les seves coses bones, però també les seves coses dolentes.
1: Sense cap dubte, eh? Sense cap dubte. De vegades, quines coses dolentes tenia? Bueno, de vegades anava a qualsevol lloc i, com és lògic, critiquen en un poder. Eh? I això t'incomodava. Independent si tenien raó o no. Per exemple, això m'incomodava. O bo és que segons que no te deien res perquè ton pare era balla, o no te convidaven a allò perquè ton pare era balla, o d'en revés te convidaven exactament perquè era balla. Però sí, té aspectes positius i negatius. No passaves desapercebut, i clar, si tu fes qualsevol de mesa, qualsevol barbaritat, evidentment tot d'una t'apuntaven al l'odi perquè eres el fill de balla. És a dir, eh?
0: Em feies moltes en demanes.
1: No, no, no, ja he sempre estat molt bon al lot. Sempre he estat molt bon al lot, és
0: I
1: vera.
0: tens un germà o són més
1: Érem
0: germans?
1: quatre germans, en va morir un l'any 91, i ara són tres germans, en Martí, que és bala de Pollença, per cert, ara. Un meu germà petit, que és metge que viu a Granada des de fa bastant d'anys. Ell era metge, era aquí, i va anar a estudiar... a estudiar, no, va anar sí, fer com un màster en salut pública i va quedar a l'Escola Andalusa de Salut Pública. De fet, va ser director d'aquesta Escola Andalusa de Salut Pública. I, bueno, ara, antes t'he contat que és una persona que s'ha dedicat un poquet a la medicina, però des d'una òptica molt mediàtica. És a dir, que ell està... No és el típic metge que es dedica a curar, sinó que més bé, a través d'un mitjà de comunicació normals i alternatius, teles, ràdios, diaris i un mitjà propi que té ell, se digui un poquet a la salut pública donant xerrades i fent coses d'aquesta cosa.
0: Hi ha un patró aquí, no?
1: Sí.
0: De com aquesta capacitat d'organització i com de lideratge, o no
1: Sí.
0: sé com
1: Bueno,
0: podria
1: tots, a
0: explicar.
1: casa nostra, això sempre ho hem parlat, el fet de que vegem a mon pare sempre fent de gran part de la seva vida fent de balda de Pollença i preocupat per lo públic, això ens va marcar un pollet. I nosaltres sempre hem militat dins el GOP, dins la secció de muntanya, hem estat dins polítiques, és a dir, sempre hem viscut sempre, hem tingut sempre aquesta visió de no, és a dir, que nosaltres no ens hem de llamar en un negoci, és a dir, que sempre dic jo que nosaltres no ens faran ric mai perquè no hem tingut aquesta visió. Més bé, ens hem dedicat a lo públic i sempre hem estat a associacions, a entitats, a col·lectius, a administracions, etc.
0: Parlem un poc de teva educació política.
1: Sí.
0: Te va tocar també viure uns anys crucials a la història d'Espanya en un moment crucial de la teva formació.
1: Bueno, sí, que era la transició política. Jo crec que la transició política... Jo he de reconèixer que la vivia molt intensament, no només perquè mon pare era bala, sinó que el meu germà gran, en Martí, durant el final del franquisme i durant tota la transició, militava dins partits polítics i era el nostre referent, tot el dia li demanàvem coses i vivíem amb molta passió i amb molt d'interès els canvis que va representar des de abans de la mort d'en Franco, la mort d'en Franco, la transició, l'inici de la democràcia, la decepció, l'alegria de totes aquestes coses. I en part era referència al meu germà gran, però en part també perquè la vivíem intensament a casa nostra. I record que antes hem parlat de l'Institut d'Inca, aquells anys que vaig anar a classe a l'Institut d'Inca, que era 73, 74, 75, venien Sebastià Serra, Toni Serra, Toni Tarabini, Celestí Alomà, i mos donaven, mos alliçonaven en temes social, polítics, econòmics, i va ser també una entrada dins aquest món. Per tant, jo vivia aquells anys amb una passió política absoluta, eh? És a dir, ja, molt, però molta.
0: Com eren les primeres mobilitzacions, en què vas prendre part?
1: Bueno, de les primeres mobilitzacions que vaig prendre part, en record, una de les primeres va ser, bueno, va ser una per l'autonomia, record que era una època, no sé qui, si era el 70 i pico, i per altra banda va ser les mobilitzacions ecologistes, no? Perquè en definitiva ha estat la llamada tal. Les de Sa Dragonera, per una banda, i les d'Estreny van ser les primeres mobilitzacions on hi vaig participar, com a, senzillament, com a un participant més amb això, és a dir, que, i bueno, i de qualque manera, jo sempre dic que de les funcions socials del GOP va ser crear la cultura de la mobilització, perquè des del 77, bueno, sobretot del 78, 79, 81, 83, 85, la història d'aquests anys de l'inici de la democràcia són, almenys dins un món ecologista, és història d'una mobilització darrere l'altra. És a dir, el GOP és una època que marcava molt aviat l'agenda política, social i parlamentària, i ho feia a través de pressió social i a través de mobilització, de manifestacions. I, ja dic, crec que les primeres van ser una per l'autonomia, una la Dragonera i Estreny. Crec que són les primeres mobilitzacions que vaig participar.
0: És molt curiós analitzar la història política de les Illes Balears en aquells anys, perquè precisament se mesclaven aquesta... Molt de conceptes es mesclaven i eren com a lluites que anaven molt de la mà en aquell
1: sí.
0: moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta
1: sí.
0: lluita per l'autonomia anava de la mà de l'ecologisme.
1: Sí, sí, sí.
0: La lluita per la llengua i el respecte per la llengua pròpia també anava de la mà de l'ecologia. Vull dir, estava tot mesclat. I a vegades també, quan comences a mirar els noms, eren més o menys
1: les mateixes persones. Mira, aquest dia, que dissortadament mos ha deixat en Francesc, en Xesc Moll. En Xesc Moll va ser president del GOP del 78 en el 81, director de l'editorial Moll, impulsor de llibres en català, tot això. Sempre diuen que ell va ser aquí dins el GOP, de qualque manera va deixar clar que la llengua de comunicació havia de ser la llengua catalana, i no mateix temps era una persona que combinava la defensa de la terra, l'ecologisme, la defensa de la llengua, de l'autonomia, i ho representava molt en Xesc Moll, que fins que aquests dies mos ha deixat. Anaven de la mà, anaven absolutament de la mà. Érem quasi mateixos que mos mobilitzàvem per una cosa i per l'altra. I tots hi creiem, i creiem encara amb aquesta necessitat.
0: Quan vas entrar en el GOP?
1: Bueno, antes d'entrar dins el GOP, crec que a Pollença hi havia un grup excursionista, que era un grup nord de Mallorca, la secció de muntanya del grup Pollença. Deixi, de fet, de qualque manera, l'ecologisme, la defensa de la natura, ve un poquet de la mà de l'excursionisme, de sortir a la muntanya. I dins la secció de muntanya de Pollença se va crear, jo encara no estava dins aquest grup, un grup que se deia Grup Montona, que era un grup, en fi, ecologista, no podríem dir exactament així, de Pollença. I de fet, i jo m'hi vaig... Bueno, varen crear uns amics meus, jo llavors m'hi vaig ficar, i com a Grup Montona se va fer soci del GOP, i per tant col·laboràvem amb el GOP en moltes activitats. I llavors, crec que l'any 80 ja m'haig afiliar personalment, no com a grup, sinó personalment en el GOP. Jo crec que l'any 80, més o menys, crec que me vaig afiliar en el GOP, però venia... com molt de grups, com molt d'ecologistes, d'un món de l'excursió. O sigui, un món de l'ecologia té un part, un origen, món excursionisme, món ornitològic, i llavors un món un poc més polític, que també era. I jo crec que l'any 80 me vaig afiliar en el GOP, però ja formava part d'un grup local que feien campanyes ecologistes a favor de... Recordo una campanya, la de Camí sí, carretera no, perquè era una època que volien fer una carretera per pujar en el Puig de Maria, aquesta muntanya que d'en Pallensa. I nosaltres vam fer una campanya, la de Camí sí, carretera no. Al final no se va arribar a fer. Se va fer qualque coseta, però evidentment no se va arribar fins al que era el que, en definitiva, nosaltres volíem. I llavors, ja dic, i a partir d'aquí me vaig afiliant al GOP, i l'any 80-81, no record que era, varen crear la primera delegació local del GOP, la varen crear a Pollença. És a dir, i ara, avui recordava que quan varen presentar això, qui va venir a la presentació va ser en Moll, en Francesc Moll, que era aleshores president del GOP, i de qualsevol manera havíem modificat l'estatut del GOP per permetre les delegacions locals, i varen fer la primera presentació a un poble, va ser a Pollença, i la va fer en Xesc Moll. I a partir d'aquí, a Pollença van fer ja era el GOP com un grup local, molt implicat, com a referència en moltíssimes de coses. I llavors, ben clar, i llavors varen participar en totes les campanyes del GOP en general.
2: Era Miquel Àngel Marc, el primer dels dos testimonis que escoltarem en el programa d'avui. En uns segons, Matías Barceló. Abans, però, fem una breu pausa tot d'una tornada.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
1: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Calor.
11: Moscars.
12: Gelats que se desfan massa ràpid.
13: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
11: Com les ganes de passar-ho bé.
12: I les converses que enganxen.
11: Les rialles.
12: La bona companyia.
13: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui hem recuperat un parell de testimonis de principis d'aquesta temporada. Una temporada que estem a punt de donar per finalitzada. Acabam d'escoltar part del testimoni de l'activista ecologista Miquel Àngel Marc, i ara toca escoltar Matías Barceló, un personatge curiosíssim, entre d'altres raons, pel fet d'haver estat jugador professional de Jai Alai als Estats Units en una època en què encara hi havia lloc i afició per aquesta mena d'esports. Però la història de Matías Barceló està plena de curiositats. Aquí el teniu.
1: El meu nom és Matías Barceló Riera i vaig néixer a Palma l'any 1952, dia de 9 de març. Jo vaig néixer en el carrer Joan Crespí, que allà perquè encara naixíem en els pisos. Vaig néixer a sa casa, sí. Un primer pis de Joan Crespí, 83, el meu primer pis. Sí. Mon pare era fotògraf de professió. Era Fotos Barceló, que estava en Esquerra Peraires. Era dels pocs fotògrafos que vinien aquella època. I mon mare era ama de casa, com moltes mares que tenia nom. Mon pare va començar de mosset fotos, Foto Amir, que era un català que s'havia instal·lat aquí a Barcelona, a Barcelona, a Palma, venia de Barcelona, i va fer, començar a fer feina de mosset amb ell. Després va estallar la guerra i mon pare se'n va anar a aviació, i aviació se va ficar en fotografia. I mon pare anava, volava en els avions i feia fotos. I després d'aquí, de quan ja va acabar la guerra, se va muntar la seva pròpia fotografia, estudi fotogràfic, i el va muntar en el carrer Peraires. I aquí va començar la seva vida. Després se va quedar amb ma mare i van néixer dos germans meus majors i jo.
2: Quants anys vos
1: duíeu
2: amb
1: el germà? El germà major m'adú 7 anys i el siguent m'adú 5, que encara estan tot bé. Jo en tenc 73.
2: Devia ser una feina curiosa, llavors, el fotògraf.
1: Era molt curiós, perquè, a més, jo me'n record que mon pare, i bé, jo era nin i anava per allà, les fotografies les feia revelat ell, és a dir, tenia el laboratori. Que feia, me'n recordo, un olor molt peculiar, que era un olor de vinagre, no sé, eren els àcids que empleaven. I me'n recordo que mon pare feia moltes fotos per fotocarnet. I si la volies normal, te l'entreia el dia següent. I si la volies urgent, te la feia i tardava a tota pastilla 25-30 minuts, entre que feia la foto, llevava el cliché, el revelava, el saqueava. Sobretot eren reportatges de bodes, comunions i festes i fotos carnets i fotos de passaport. Sí, hi havia 4 o 5 fotògrafos en tota la ciutat, en Planes, que era més conegut, i després a la plaça Sant Antoni hi havia un altre, no me'n recordo quin nom, i mon pare, i eren molt poquets.
2: Per tu de petit devia ser com entrar dins una... com si entressis dins la cova d'un mag o alguna cosa així, no? Devia ser com fascinant.
1: Sí, perquè el laboratori, a més, estava amb un llum vermell. Hi havia un llum de fora que no se podia entrar quan estava de dins. I de dins també tenia un altre llum quan estava revelant. I era una cosa, era un primer pis. Tenia una màquina, que encara la tenc jo. La màquina de fora fi la tenc jo. Deu tenir d'haver 70 anys, aquesta màquina. La tenc aquí a meua. I me'n record que se tapava i te deia, riu, mira allà, mira aquí. I només feia una foto, perquè no em podien fer més. Ara en fan 4 o 5 i ja pensa que surt millor. Però antes havia de revelar 4 o 5 clichés de vidre que el posaven.
2: Clar, era un procés totalment diferent.
1: No té res que veure.
2: Parla'm un poc de la teva infància, de com vas ser de petit, com eres barri, perquè a més eren barris com a molt més... poble, que no ara.
1: Bé, això era Son Espanyolet i nosaltres, jo me'n recordo que anava a l'escola davant, que era l'Escolàpies, i després vaig créixer i vaig anar a la Salle, de Via Alemanya. I això jo tenia 6 o 7 anys i amb aquesta dama on anàvem tots caminant cap a la Salle, travessàvem solars, que eren solars antes, per adreçar. I quan jugàvem pel carrer, jo me'n recordo que de petit mon pare tenia un biscúter i me deixava el biscúter i el conduïa per l'esquerra Joan Crespí, que li deien antes l'esquerra dels pins. No dels pins, no, dels arbres. Carrer dels arbres. I vaig estudiar a la Salle fins als 17 anys. Era relativament avançat i era... t'exigien, has dit, t'exigien esforç. T'havies d'esforçar per estar allà, perquè eren moltes hores de classe. Jo ara, quan t'ho penses, començàvem a les 9, sortíem a la 1, tornàvem a les 3 i sortíem a les 7. I això de dilluns a divendres. I dissabte era de 9 a 1. És a dir, que mos passàvem tot el dia dins l'escola. I estàvem acostumats, mos agradava, i quan mos castigaven, quan que veiem mos castigaven, doncs a les 7, a més de sortir a les 7, sortíem a les 8. Imagina't un nen de 9 o 10 anys sortir entre les 8 en Sivern, que a les 4 i mitja 5 ja fa fosc que estaves per allà. Però no passava res, tornaves tranquil·lament amb els amics a peu per el carrer i anaves, arribaves a casa teva, sense cap problema. Les portes estaven obertes, encara en les cases. No com ara.
2: I Son Espanyolet com era?
1: Son Espanyolet era un poble petitet, de cases baixes. Era un altre estil de cases. Eren cases de planta baixa i una primera planta màxim, i quasi totes eren iguales. I en l'estiu me'n record les tertúlies que feien la gent gran en el carrer, passant l'estiu, baixant les cadires, i tots els veïnats xerraven allà. Hi havia un bar que se deia Som Moix, crec que encara existeix, que era el punt de reunió dels diumenges. Jo me'n record quan mon pare m'ho duia en el bar com a premi els diumenges a veure una Coca-Cola i una bossa de patatilla. Això era el més gran que mos podia passar.
2: Clar, tenia relació amb ton pare, perquè també devia fer moltes hores de feina, eren aquells pares com sempre d'aquell temps.
1: Sí, mon pare feia molta feina. Després de la fotografia va muntar una cafeteria-bar en la plaça del Progrés, que encara existeix també, que es diu Bar Goa. Ara és un bar ja molt tradicional. Bar Goa el va muntar mon pare, i me'n record que mon pare ja devia fer, devia tancar les 2-3 de la matinada i obria les 7. És a dir, i s'anava a dormir a la siesta, descansava al migdia, i dissabte i diumenge mon mare anava allà a fer les tapes. Feien una feinada. Me'n record que devia haver d'haver, no ho sé, perquè jo era petit, però no exigera, però hi devia haver 7 o 8 camarers fent feina allà.
2: Ostres.
1: Sí, sí. Sí, sí, una gentada, tot el dia. Me'n record sobretot, sap de què me'n record? Del fum que hi havia en el bar. Això se m'ha quedat marcat. Hi havia un fum, mon pare tenia inclús 2 extractors per treure el fum, un i cada costat. Però així tot... Però el que me'n record ara del fum que hi havia, però no, d'aquella època no me'n record que m'ha molestat el fum. Era una cosa que estava en l'ambient. Era però molt de fum. Ara penso, era molt de fum, molt. Tothom fumava, tothom. Era molt raro trobar qualcú que no fumés.
2: Com és que va pegar aquesta volantada de la fotografia?
1: Bueno, perquè mon pare era ara diu un emprendedor. Antes era, tenia moltes iniciatives. Després va muntar una lavanderia industrial. Després va muntar també una empresa de maquinària d'hostaleria. En el món de l'hostaleria va vendre moltíssimes cuines, per això era l'instal·lador. I després ja se va jubilar.
2: Com era de caràcter ell?
1: Era molt actiu, molt simpaticot. Tenia molt don de gentes i era molt amable. Tenia molta vitalitat, també.
2: I en intimitat?
1: En intimitat era molt serio, nosaltres, però era molt correcte. I el que sí me'n record, que a nostra quasi setmana hi havia un sopar amb amics, sempre tenint amics. I me'n record que m'asseien a la taula i tothom me xerrava. Perquè meus germans ja eren majors, ja m'he anat a fer feina. Jo tindria 10 o 11 anys.
2: I ta mare?
1: Ma mare era d'Esport de Pollença, d'Humoll. Era una senyora molt amable, molt bona gent, molt carinyosa, molt servicial, ho feia tot.
2: Vares heredar aquest esperit emprenedor de ton pare?
1: No ho sé, jo el que vaig heredar era l'esperit un poc més de llibertat que mon pare. Jo, per exemple, me vaig apuntar a aviació, perquè en aquella època els d'aviació s'anaven a Saragossa a fer l'instrucció. I jo, hòstia, m'aniré 3 mesos i estaré per allà. Va ser el primer convocatori que se van aquí a Sant Joan. Vaig quedar aquí. Però després me'n vaig anar als Estats Units. Vaig estar molt d'any per allà.
2: I això, com hi vas acabar?
1: Pues vaig acabar perquè... nosaltres, millor dit, el meu pare se van canviar de vivienda. Vivien a Plaça Progrés, se'n va anar a viure a Mateo Obrador. Mateo Obrador està de vores per ser Mallorca. En aquella època just hi havia Frontón Balear. Frontón Balear, que estava entre el carrer Mateo Obrador, la part de darrere, i després a Mallorca, la part de davant. Jo vaig arribar allà en 10 anys, 11 anys. I me'n recordo que vaig veure el nen d'aquell barri que jugava amb una cosa rara, que era una cosa que se posava a la mà, una cesta. Jo no ho havia vist mai. I res, tot el que em vaig fer mig d'aquells nins, vaig aconseguir una cesta i vaig començar a jugar a Frontón. I jugant a Frontón, després van començar, ens van fer socis del Frontón amb 12 o 13 anys, van començar a jugar dins, van començar a jugar a campionats de Baleares, campionat d'Espanya, i en els 16 anys ens van anar a Bilbao, van guanyar el campionat d'Espanya, i en els 16 anys, ja tenia 16 anys jo, estudiava en aquella època, estudiava preu, en el CIDE, en aquella època, ja havia canviat el CIDE. Estudiava preuniversitari, que ara no sé què se diu. Després se va dir BUP, i ara ja no sé com es diu. I jo, tant d'anar per Frontón, coneixia el gerent me va demanar si volia debutar com a professional, i jo li vaig dir, hombre, jo estic estudiant, no puc debutar. Total, que m'ho va posar un horari bo, perquè jo podies estudiar i jugar. I jugava els vespres. I és que han donat, me van oferir ja un contracte per anar als Estats Units. Bueno, primer me van fer un contracte per anar a Jakarta. No el vaig voler acceptar. Després per anar als Estats Units i el vaig firmar, però després de Samili. Per això em vaig apuntar també voluntari a Samili i vaig estar. Però vaig estar una temporada a Ocala. Ocala està a Florida, en el centre de Florida. Però vaig estar a Tampa. Tampa està a la veïa del Caribe, a Florida, al sud de Florida. I després vaig estar una altra temporada, me van fitxar a Las Vegas. A Las Vegas vaig estar allà un any i pico.
2: Jugant a Frontón...
1: Només jugava a
2: Frontón.
1: High Alley. De totes maneres, és una disciplina molt minoritària. I més aquí a Mallorca, a les Balears, perquè són el Frontón que hi havia de professionals. Després jo, coneixent i tinguent amics del nord, que vaig molt al nord. Ara quan estava esperant, estava mirant un bitllet també per anar a Bilbao la setmana que ve. Pues, en el nord hi ha molta tradició, i hi ha molt de frontons, en el País Basc i el País Basc francès, se juga molt encara. Però era una època dorada quan jo vaig de High Alley, perquè hi havia frontons, ara ha baixat molt també, perquè el futbol contribuïa molt per tot. És que el futbol i el tennis, perquè són deports que quan tu arriba a dalt guanya molt de dobles. I en aquests deports te mantens. No és com aquests deports que te paguen barbaritats. Però a la meva època hi havia frontons, doncs pues mira, que jo recordo hi havia frontons a Macao, a Cebu, Filipines, Manila, de Filipines, Jakarta, Milán, i després de tots, Florida n'hi havia de set, que era Tampa, Miami, Ocala, Orlando, West Palm Beach, Fort Pierce, Fort Lauderdale, Cuba, La Habana, també hi havia frontons. És a dir, hi havia frontons per tot. Aquí en Ari hi havia frontons, després hi havia Madrid, Barcelona, bueno, Saragossa, de professionals, perquè nosaltres cobràvem per jugar. El fronton funcionava amb les apostes, és a dir, les apostes per partit. Jugàvem. Els partits eren 2-2, però als Estats Units eren tot quinieles, que jugaven 8 parelles, és a dir, i l'apostador o el públic havia d'apostar perquè és que trobava que guanyaria la quiniela, és que faria segon i és que faria tercer, una espècie d'escavalls. I nosaltres jugàvem del número 1 fins al 8, el número 1 començàvem jugant el número 1 contra el 2, és que perdia s'anava a la coa, i és que guanyava, se quedava i entrava el tercer, el número 3. I així, és que per dir, se n'anava a la cor. Fins que un rival a 6 punts ja havia guanyat. I nosaltres jugàvem de més que 14 quinieles cada dia. Eren un quadre de més 40 pelotaris en cada frontón. I mos anàvem mesclant. I el sistema d'anar als Estats Units, hi havia ojeadores, com hi ha ara en tots els deports, que van venir per aquí i bueno, com que tenien bona referència en aquella època, i me van fitxar. I me'n vaig anar a treballar amb molta il·lusió. Ha estat una bona experiència per allà.
2: Clar, en aquells anys, als Estats Units...
1: Estava molt en fora. Però jo tinc un record que és una tonteria, però els jolos saps que tenen molta memòria, això el fan. I me'n record quan vaig aterrar a Miami i vaig sortir, va pegar una bafalla d'així d'aire calent i d'humitat. I després, ostres, quins olors. I després vaig començar a veure cotxos, d'aquests cotxos tan grossats que hi havia antes, el Renault que feien. Això em va impressionar molt, però això és la primera mitja hora. I després també em va impressionar molt la neteja que hi havia en aquella època. Tot estava molt net. I cuidat, jardins cuidats. I això encara no m'ha arribat aquí, després de 50 anys. Jo crec que ara està més brut que antes. Inclús la circulació. Jo me'n record que aquí que este no sap circular perquè posava 60 o 50 milles per hora, este anava a 50, no anava a 55. Anàvem per una via i si un de davant anava, no se li ocorria adelantar. Era ja molt educada, te serien els pas. I pues eren una població molt fanera. És cert d'aquella època, jo hi vaig bastant i cada any hi vaig, però en aquella època eren molt fanets, se ficaven molt prest, feien molta feina i després el dissabte i diumenge potser se desbocaven, sobretot se desbocaven el futbol, en el béisbol i això, i però el rest de setmana és un... l'americà és molt fanet.
2: Com s'ho va aprendre a la teva família que te fessis esportista professional, que partissis? Perquè abans les famílies eren com a més reticents
1: sí.
2: A perdre-te de vista.
1: Bueno, jo primer quan vaig debutar professional vaig demanar permís a mon pare i a mon mare, que és que com anava en aquelles èpoques era mon pare, i me va donar permís. Record que li vaig dir, si me dones permís, jo a partir d'ara m'ho pagaré tot. I així va ser. I jo a partir de 16 anys ja he estat independent sempre. Perquè el que m'apallaven ja de debutar m'abastava, me sobrava. Tenir 16 anys no sabia estar jo res. No hi estava res. Vivia amb el meu pare. I m'apallava a l'escola, m'apallava. Després vaig comprar un Seat 600 tot d'una que vaig posar. I antes de 600 un Vespino per anar a escola i fer més via per anar a jugar. I sí, els hi sabia greu, però estaven orgullosos també. Passa que estava molt en fora als Estats Units, perquè no hi havia el telèfon, me'n record que per telefonar jo xerrava un anglès molt bàsic. Molt bàsic no xerrava anglès. I per demanar una conferència, havia de demanar una conferència a Centraleta. A Centraleta te xerrava en anglès i jo li deia paraules textuals en anglès. I deia, t'ho diré en espanyol, i deia, quisiera una conferencia a larga distancia. Y si me den, ¿qué tal, señor? Y espera un poquito que se la ponga. Ya no tenía res de... Y tornaba a repetir lo mateix. Fins que me llefava. Y después, las conferencias eran molt cares. Eren molt cares. Valia molt de dos vegades telefonar. Lo que pasa es que hi havia molta carta. Escrivies una carta de cada tres o quatre dies i era molt agradable.
2: Quants anys vas estar jugant de professional i als Estats Units?
1: Bueno, als Estats Units vaig estar 3 anys. I després aquí, quan vaig tornar als Estats Units per una valla, van fer una valla a Las Vegas i se va rompre un pot s'encant. I quan vaig arribar aquí, un germà meu tenia un hotel a Pallera i em va dir, per què no te quedes enlloc? Perquè me falta una persona de confiança, tal. I com que el Fontón aquí encara existia, doncs jugueu aquí. Jugueu aquí els vespres, l'hora baix els vespres, i anava a fer feina a Pallera de matí. I estava molt bé, era el millor que me podia passar. Però la desgràcia va venir que en el cap de 2 anys van vendre el Fronton per fer pisos, que ara hi ha pisos. I això ha estat un dels disgusts més grans de la meva vida, perquè en els 25 anys vaig deixar de jugar, 25. Doncs m'ho vaig dir que un poc més de la hostaleria i me'n vaig anar cap a Caladó. I a Caladó, la meva família, un tio i un cosí tenia un altre hotel, i li vaig anar a demanar consell a un cosí meu major que li deia, escolta, és que m'agradaria agafar un hotel a Pallera, un altre. Messi m'ajudava en els seus contactes i va dir, no hi ha fet res, espera que jo de setmana... Bé, no, diré coses... Total, que el vaig fer 2 o 3 mesos i me'n vaig anar allà de director a un hotel. I fins avui.
2: Fins avui, que ja has estat jubilat.
1: Estic jubilat, sí. I, bueno, fins avui m'han passat coses.

I fins aquí el programa d'avui. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i us podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i Antoni Cardell en els control tècnics, vol donar-se benvinguda a l'edició 666 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 12 de juliol de 2026. Ahir vàrem acabar la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, que bé, com el vostre abast, com tot el que feim en el sistema de la carta IB3, també a la nostra plana web, a fontdemisteris.com. I bé, agrair-vos la vostra resposta, els vostres comentaris, el vostre suport i el vostre recolzament. I bé, nosaltres seguim a IB3 Ràdio, com sempre. I bé, recordeu també, pels qui mos escoltau en directe, que aquest estiu tampoc aturarem. Així que aquí estarem si les deïtats ho permeten. I d'això que gràcies. I abans d'anar amb el tema d'avui, res, comentar que abans d'ahir varen tornar a sortir més d'aquests arxius desclassificats per part del govern dels Estats Units, referits a la temàtica OVNI, encara que ara li diguin UAPs, FANIs i altres noms, i ja sí un cas, com ja vaig comentar, a mesura que vagi sortint més informació, més dades, ho anirem ampliant, però avui no. Perquè avui volem fer una mena de monogràfic, perquè, com he dit, avui és el programa 666, de Font de Misteris. Qui ho anava a dir? Sembla que era abans d'ahir, quan començàrem, i ja hem arribat en el número de la bèstia, el 666.

crec que no fa falta fer sumari, li dedicarem tot el programa, perquè, clar, el 666, el 666 és el conegut com a número de la bèstia, el del dimoni, això diuen. Però sabeu per què? Sabeu d'on surt? I de... bé, com molts, si sabeu, això surt de la Bíblia, exactament del Nou Testament, del llibre de la Revelació o llibre de l'Apocalipsi, atribuït a Sant Joan o bé a un altre, en Joan de Patmos. Ara això no ve al cas, però sí que suposa que conta aquest llibre el que hauria vist quan va ser convidat a anar en el cel per veure els fets que s'havien de produir en el futur a la Terra. Així, doncs, una mena de llibre profètic on es narraria allò que ha de venir. I doncs aquest llibre, l'Apocalipsi, que forma part del conjunt de llibres que és la Bíblia, i doncs el capítol 13, vaja coses, el 13, diu, i bé, fixeu-vos en els detalls, perquè això tindria d'haver 2.000 anys, una mica menys de 2.000 anys. Diu, tots els habitants de la Terra que des de la creació del món no tenen el nom inscrit en el llibre de l'anyell degollat, l'adoraran. Qui tingui orelles, que escolti. Els destinats a la captivitat aniran a la captivitat i els destinats a la mort sagnant moriran de mort sagnant. Aquí el roble sant s'ha de mostrar ferm i fel. Després vaig veure una altra bèstia monstruosa que pujava de la Terra. Tenia dues banyes, com les de l'anyell, i parlava com el drac. Exerceix tot el poder de la primera bèstia en presència d'ella i procura que el món i els qui l'habiten adorin aquella bèstia primera, curada de la ferida mortal. Obre grans prodigis fins a fer ploure a la Terra foc del cel davant els homos. Amb el poder que té de realitzar aquests prodigis davant la bèstia, sedueix els homos i els convenç que dediquin una estàtua a la bèstia que s'ha refet de la seva ferida. També li han permès donar vida a aquella estàtua de la bèstia de manera que fins i tot parli i que siguin condemnats a mort tots els qui no adorin l'estàtua. Fa que tots, petits i grans, rics i pobres, esclaus i lliures, portin a sa mà dreta o al front una peça encunyada perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no mostra aquest encuny, que és el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. Aquí hi ha d'haver algú capaç d'endevinar, els intel·ligents que calculin la xifra de la bèstia, que dona el nom d'una persona. 666.

de totes, el famosíssim versicle de la Bíblia que anuncia, no?, es nombra, es número de la bèstia, que, com sempre, segons la versió, podem entendre una o una altra cosa. Aquesta era de l'edició del Nou Testament de les diòcesis de les Balears, però, per exemple, anant en el versicle de 8, que és el que ara ens interessa, tenim, per exemple, el que surt a la Bíblia de Montserrat, que diu, aquí cal l'enginy, aquí cal l'enginy, qui sigui intel·ligent que calculi la xifra de la bèstia, que és una xifra d'homo. La seva xifra és 666.

O aquesta altra versió, la castellana, de Ciprià de Valera, que diu: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Bé, que si mos fixam, més o manco diu el mateix, sí, és vera, però no diu exactament el mateix, però amb el que sí coincideixen tots és amb una xifra, 666. Però què deu voler dir? Xifra de la bèstia, xifra d'homo, fins i tot la versió illenca del Nou Testament ho diu més clar, la xifra del seu nom. I donem a veure més si podem saber a què fa o a qui fa referència. Et suposa que això es va dir per tractar de saber el nom d'una persona que representaria a la bèstia, en el dimoni, fins i tot a l'anticrist, el que vol fer mal en els humans. Però aquí, si tenim present que aquesta revelació, el llibre de l'Apocalipsi, va ser escrit unes dècades després de les primeres grans persecucions de cristians, et suposa que podria respondre a qualque nom de la seva època, com si fos talment una endivinalla o, si voleu, un trencaclosques numerològic, que, per cert, en el seu temps era habitual i els hi donaven, ells els hi donaven importància. Seria el que es coneix com una geometria, si fos en hebreu, o una isopsèfia, si fos en grec. Aquestes paraulotes que he dit fan referència a la pràctica d'assignar una xifra a cada lletra, fent que així unes mateixes lletres, pel seu valor numèric, puguin significar diverses coses. És un tema complicat que, bé, jo crec que qualque dia ho podríem explicar, però el cas és que es diu, jo no ho sé, clar, perquè no tinc dades pròpies suficients, i de pas també puc dir que jo no faig ús de la intel·ligència artificial per fer Font de Misteris, perquè, clar, és que la intel·ligència artificial menteix i després amant com puc jo demostrar d'on he tret el que he dit. Així que prefereix ser sincer, i si hi ha alguna cosa que no ho sé, i d'on no ho sé. I d'on es diu que si s'escriu en caràcters hebreus el nom de l'emperador Neró, Neron Caesar, seria, i en hebreu, perquè seria l'idioma de la Bíblia, resulta que la suma de les xifres corresponents a cada una de les seves lletres donaria aquest 666. Així, doncs, tenim damunt la taula la possibilitat de que fes una referència vetllada en Neró. Neró, el que va fer una llei que impedia parlar malament d'ell. Així que si se pensa, no?, qualsevol deia clarament que ell era el dimoni, clar.

tenim una altra interpretació cap al famós Neró, per part de l'Apocalipsi, però això en cas de que tingués una limitació temporal. Vull dir que hagués estat escrit a la seva època i per a la seva època. Però, i si era de cara al futur? Perquè, clar, et suposa que és un llibre profètic. I doncs, si fos així, hi hauria altres interpretacions. Com, per exemple, un altre emperador, Adrià, o un vot en estens. Mig mil·lenni després se podria atribuir a en Mahoma. O més se'n van tenir el temps en el Luter. He vist fins i tot que hi ha un treball de 700 pàgines per tractar de demostrar que el 666 representa en el Luter, en el Martin Luther. En Martin Luther, eh? I clar, els protestants directament ho atribuïen, aquesta xifra, a diferents papes de Roma. I si ja deixem la religió a un segon plànol, ja es fa referència a altres personatges, com en Napoleó, o en Hitler... No, si serà per versions. El problema amb això d'en Neró és que, com he dit, l'Apocalipsi s'hauria escrit uns 30 anys després de la mort d'en Neró. Així que aquí podríem pensar que tal vegada no hauria d'haver por a la seva venjança, no? Neró hauria mort l'any 68 i l'Apocalipsi, aquest llibre, s'hauria escrit per devés l'any 96. I aquí és on entra la part més increïble de tot això. Entraríem dins la llegenda de Nero Redivivus. Eh? És a dir, en Neró ressuscitat. Neró, aquell famós, també polèmic emperador, el que va manar a suïcidar-se en els seus amics en Sèneca i en Petronio, que va ser víctima d'una rebel·lió per part de la Gàlia, per en Gallo Julio Vindex, i bé, i també de la Hispània Tarraconense, amb en Galba. I d'aquests fets esdevingueren en què en Galba va ser proclamat emperador i Neró va ser considerat enemic públic. I per això, i després de dir quin artista se mou en jo, va morir a mans del seu secretari, perquè així li havia manat, va ser un suïcidi assistit. Neró tenia només 30 anys i diuen que el seu cos no es va trobar, no es va mostrar, no es va fer públic. I va ser això probablement el que va fer començar a estendre el rumor de que s'havia anat cap a l'Orient, per des d'allà refer el seu imperi i tornar. I jo demano, no vos recorda? El resto de això.

El cas és que l'any de la mort de Neró, a Roma varen tenir 4 emperadors i al poc temps varen començar a aparèixer pseudonerons. Eh? És a dir, gent que es feia passar per en Neró. I clar, imagineu els cristians si tornés a veure un Neró el que els hi passaria? Potser fos d'aquí que va sorgir això del 666 per sa por a sa retornada d'aquell Neró ressuscitat com a anticrist? Segons va publicar la revista Enigmas, el recomanable escriptor en Fernández Urresti diu que Acaia, a l'actual Grècia, poc temps després de la suposada, direm, mort de Neró, va aparèixer el primer d'aquests suposats Neró ressuscitat. Eh? En aquest cas, pot ser que fos un esclau que es va aconseguir fer-se poderós i amb un grapat de seguidors amb els que bé, el volia començar una revolta, però en el seu cas... No li va passar com en Espartaco, però gairebé, perquè per mort d'una tempesta no ho va aconseguir. El mal temps el va dur cap a uns sillots on ho va perdre tot. Fins i tot, i de manera literal, va perdre el cap, perquè el varen condemnar a morir decapitat. Un altre d'aquests que es feien passar per Neró va ser un asiàtic anomenat Terenci Màxim, que a més aquest tocava la lira, i es diu que fins i tot s'assemblaven

públicament. També va aconseguir, com l'altre que he dit, va aconseguir seguidors, però també com l'altre va ser executat. Al igual que el tercer. Però és que, clar, el tercer hauria fet aparició a la vegada que s'escrivia l'Apocalipsi. I, clar, pot ser que aquella por en el retorn de qualcú d'aquest tipus els fer pensar en com fer-ho per descobrir-ho.

I abans he deixat així a l'aire la pregunta de si no vos recordava a res. He parlat d'un emperador totpoderós que es va dedicar a perseguir un grup reduït de persones amb una creença religiosa determinada i diferent a la seva i matant-los de manera cruel i que al final aquell emperador, en guerra, s'acaba suïcidant, però havia estat tant el seu poder que fins i tot molt d'any després es creia que hauria sobreviscut, que s'havia amagat a terres llunyanes per refer el seu imperi. I jo t'ho demanar, no vos recorda ningú? I evidentment feia referència a un altre en el que també li atribueixen el 666, i que a més ja l'he citat, Adolf Hitler, aquell que va dir que el seu imperi, el Tercer Reich, duraria 1000 anys. I de Neró es diu que les seves cendres, finalment, varen ser depositades a una urna que va ser col·locada a un mausoleu on ningú es va atrevir a tocar-les per por en el seu malefici. I, precisament, varen haver de passar just 1000 anys des del darrer suposant Neró fins que el papa Pasqual II va ordenar llevar aquell mausoleu i, mitjançant una subscripció popular, va manar construir una església damunt de les restes de Neró, a la famosa Basílica Santa Maria del Popolo, la qual recoman visitar per les seves obres d'art, a part de la seva curiosa història. I, a més, qui sap si encara roman per allà en Neró, esperant aquell poder per convertir-se en la bèstia?

Però això de que esperessin 1000 anys per desfer el mausoleu d'en Neró, pot ser que tingués sentit. Que tingués sentit per ells, eh? No, no, jo no dic res. Però és perquè a la Bíblia també es diu allò de que la serp, l'antiga serp, és a dir, el dimoni, havia d'estar 1000 anys tancat. Clar, tindria això relació amb el que he dit dels 1000 anys d'en Neró? Però clar, és que cadascú diu la seva. Per exemple, a principis del segle XX, fa uns 100 anys, hi havia qui pensava això. Diu, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es del hombre y el número de ella 666. Això és el versicle, eh? I segueix. I 666 està formado por 3 seises, cada uno de los cuales es el doble de la Trinidad, del Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y la suma de los 3 números que componen el 666 es 18, y 18 es el número del versículo en el cual esto se dice. Y si dividimos el número de la bestia 666 por 9, la suma de las 3 trinidades, o de 1 y 8, el número del versículo, obtenemos 74, que es la reunión de un 7 y un 4, y 7 son los espíritus de Dios, 7 sus ángeles y 7 los truenos, que son su voz, y 4 los evangelistas que hacen conocer a Dios. Y he aquí el indescifrable misterio revelado. La bestia apocalíptica, cuyo número es 666, no es más que la representación simbólica de la religión. La bestia es la religión.

Què vos pareix? Bé, és que això, en el, això ho pensava un grup masó de fa un segle. I és que, clar, en números és molt fàcil jugar i treure conclusions. Per exemple, als anys 90, amb el començament del monopoli del mercat informàtic, Microsoft, i també per numerologia, es deia que el seu fundador principal, en Bill Gates, també respondria en el 666. O també quan el monopoli de la Visa, el sistema de pagament en targeta, i també deien que era el 666. I bé, és que, de fet, quan jo era petit, ja es deia això de la targeta Visa i de la seva equivalència amb el 666, que jo tampoc li veia massa sentit. Però ara, si rellegim el Nou Testament, crec que, si volem, evidentment, però pot agafar encara més sentit, perquè diu, portin a sa mà dreta o al front una peça encunyada, perquè ningú no pugui comprar ni vendre si no mostra aquest encuny, que és el nom de la bèstia o la xifra del seu nom.

portin a sa mà dreta o en es front. Allà tenim ses sueres intel·ligents i els rellotges. I deia que era fàcil fer venir bé els números segons la conveniència. Eh? Fixeu-vos, per exemple, amb això, la ruleta, el joc dels casinos, on sempre guanya el casino. I hi ha 37 caselles amb els números que van del 0 al 36. I sabeu que sumen aquests números? L'1, el 2, el 3, el 4, més el 5, més el 6, i així fins a 36? I sí, 666.

I dues cosetes més. Per una banda, fa una quarantena d'anys es varen trobar uns pergamins del segle III de la nostra era, després de Crist, que tenien una versió de l'Apocalipsi. I dins ells, oh sorpresa, el número que surt no és el 666, seria el 616. Així que tot el que he dit, tot s'aniria a fer Norris.

0: I, per altra banda, i si l'antecrist té un número, quin seria el número del Crist? I del seu número seria el 888, però per aquest encara mos manquen 222 programes. Sí, Borja, ara me comentaràs tot el que vulguis comentar, però és que no me puc resistir. Hi ha una cançó que de ben petit me va fer interessar-me per la Bíblia. És aquesta que ara vos posaré un minut i poc. Si enteneu una mica d'anglès, aviat ho entendreu, la primera locució que hi ha abans de la cançó.
1: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Bé, sí, aturar perquè no podem estar aquí escoltant música, que això no és un programa musical, però efectivament era el versicle que he estat comentant, en aquest cas narrat per l'actor en Barry Clayton, en el principi de la cançó The Number of the Beast, el número de la bèstia dels Iron Maiden. I bé, aquí també ara podríem entrar en tot allò del heavy metal i del rock i de la seva vinculació amb tot això, però és que no tot és el que sembla. De fet, potser l'apocalipsi no és tan terrible com sembla. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. I per concloure amb això, el pare Fortea, José Antonio Fortea, és un religiós catòlic, està especialitzat en demonologia, va publicar la seva Suma Demoníaca, la següent reflexió per respondre a la pregunta què vol dir el 666, i diu: «Todo el mundo da por supuesto que el 666 es el número o símbolo del diablo, pero de este número que aparece en un solo versículo se dice que es el número de la bestia, pues es un número de un ser humano». Luego, no es el número del diablo, sino el del anticristo. Centenares de personas me han preguntado a lo largo de mi vida qué significa este número y a quién corresponde. Siempre les contesto que está muy claro. Cuando llegue el fin de los tiempos, ya se sabrá. Es un mensaje cifrado para reconocer al anticristo. Hasta que no llegue, no tiene ningún sentido hacer especulaciones. Esta profecía es como algunas profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Profecías que resultaban completamente incomprensibles ante eventum. Pero post eventum quedan perfectamente claras e iluminadas. Pero el número se da como signo para reconocerle, de manera que cuando llegue quedará claro el sentido de la profecía. I d'així qualsevol, no?

0: Home, el pare Fortea té retranca sempre, també. És un exorcista simpaticot, podríem dir, a la seva manera.
1: A la seva manera, efectivament, a la seva manera.
0: He apuntat un parell de coses. Se podria haver apuntat molt més, evidentment, però ja anem justet de temps, crec, per el que vos queda per contar. Ha citat el Nou Testament, edició de...
1: Com he citat un parell. He citat la Bíblia de Montserrat, les diòcesis de Mallorca, Menorca i les Pitiuses.
0: Les diòcesis nostres.
1: Que és de principis dels 90.
0: I he de dir que aquest va ser el primer llibre d'ovnis que vaig consultar a la meva vida.
1: Com era jo, Sergio, la direcció del programa no se fa càrrec de les opinions dels seus col·laboradors?
2: Ah, efectivament, tu sortiria per aquí va, si fos a tele, si no, ja ho has dit tu.
0: Jo crec que això ho he contat, perquè a més va ser el primer llibre en el qual vaig cercar aquest tipus d'informació i vaig anar comptabilitzant totes les aparicions de possibles ovnis i sense comptar, precisament, l'Apocalipsi, 68.
1: En el Nou Testament.
0: Sí.
1: I de compte que fiquis a l'antic...
0: Aquí sí que... Hi ha cosa també, sí. Per això va ser el primer. I també ha citat aquests fragments d'Apocalipsi que se van trobar del segle III,
1: sí,
0: a Egipte.
1: Sí.
0: Clar, que ells per si mateixos ja rompen aquesta primera hipòtesi que has comentat, que se vinculaven a la llengua hebrea, perquè no estan escrits en hebreu, estan escrits en grec.
1: Però aquest del segle III és el més antic, si no vaig errat, dels que hi ha constància pública a dia d'avui. Si tenen amagats a qualque banda més antics, no ho sabem. I si les còpies dels anteriors són els que tenim ara i varen ser traduïts de l'hebreu al llatí o de l'hebreu al grec i del grec en el llatí, això jo sí que no t'ho sé dir.
0: Clar, no,
1: sé que la majoria són a partir del segle IV, quan Sant Jeroni ho va una mica... Pues...
0: Clar, això vaig... És a dir, el manco oficialment són els més antics que tenim. Clar, és que també hauríem de veure, ho ha citat en el principi, aquest Joan de Patmos que escriu quin Joan és.
1: De Patmos.
0: Clar, és a dir, és Sant Joan perquè era l'apòstol més jove i per data encara podria ser viu?
1: Encara podria ser viu si hagués viscut a prop de 100 anys.
0: Clar.
1: Perquè hem de parlar Clar. Que està datat l'Apocalipsi d'haver l'any 96, de la nostra era.
0: És bastant complicat.
1: Sí.
0: És en Joan Marc, fill d'un dels correus que emprava el bon Jesús per comunicar-se entre els seus afins, que podria ser perquè era nin en aquella època i se va fer seguidor seu, podria ser, per ventura. En Joan de Patmos aquest era un senyor de veres que vivia a Patmos, o que van desterrar a Patmos, però que era grec, i per tant només parlava grec i no tenia ni punyetera idea d'hebreu, i per tant mai se va escriure en hebreu?
1: Mira, puc emprar les teves mateixes paraules? Ni punyetera idea. És que no ho sé. No ho sé. Crec que és una dada que encara no s'ha arribat a cap tipus de conclusió.
0: No tinc més. He dibuixat un ovni també, com cada programa,
1: sí,
0: però res més.
1: Val. De totes maneres, no mos oblidem allò de que també aquesta xifra podria ser el 616.
0: I ja aquí som, podem recomanar un llibre molt interessant, perquè hem parlat de l'Apocalipsi de Sant Joan. Però hi ha una recopilació meravellosa d'en Antonio Piñero, Los Apocalipsis Olvidados, que són tots els altres que no són oficials i que encara són més fascinants, podríem dir.
1: En Piñero, que és un dels majors coneixedors de la història bíblica, podríem dir, jo crec que a nivell, com a mínim, europeu, i que té un recull d'evangelis apòcrifs. Són aquells que no han estat acceptats oficialment per l'Església, però que de tant en tant, quan interessa, s'agafen cert paràgraf, certs no, però qualcun sí. Crec que és molt curiós. Ja hem parlat a vegades a Font de Misteris dels evangelis apòcrifs. Bé, idò, anem ara que ja sabem, o que encara estem més embullats, perquè, clar, es diu que el 666 és el nombre de la bèstia i qui podia ser aquesta bèstia, no? I ara anirem, si un cas, a veure situacions a les nostres illes on el protagonisme el té, sí, el té, el dimoni. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Seguim agafant de misteris a sintonia de Ivetres Ràdio, a ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, jo també vull anar amb això del dimoni, o del dianya, com diuen a les pitiusses. Així que per començar, del llibre Rondalles de Formentera, de Joan Castelló Guasc, tenim la d'Esjai Endiablat, que conta tal que així. Conten que una vegada hi va haver un jai, allà per d'haver escala saona, que deia que estava posseït pel diable. Per això no vaig a missa, aclaria ell. És que no hi puc anar. Ni res que em faci menció o que hi tingui res a veure. El diable em té agafat i no ho vol. I d'aquí no el treien, per molt que li predicassin. Ja era molt vellet i una nit es posà malalt. Tan malalt que els de casa seva, pensant que se n'anava, anaren a cercar el capellà, a veure si podia fer alguna cosa. L'autor diu, i crec que és molt simpàtic, s'ha d'aclarir que, encara que el jai no volgués saber res de la religió i que el capellà ho sapigués, això no volia dir que ell i el capellà no fossin amics, com ho han estat sempre tots els formenterers. I de veureu que així, que aquest hi arribà, es posà a conversar amb el jai.

Però bé, xico, li pregunta, i què teniu? Jo no ho sé, respongué el jaiet, que així mateix tenia seny ben clar, però m'apareix que d'aquesta no en sortiré. Tan malament vos trobau? Sí, que m'hi trob dolent, senyor, mossenyor, i molt. Aquí es capellà i pensà una mica, i a la fi es resolgué a dir-li, bueno, idò, si tant en van de compte us pareix que estau, que no trobau que seria hora de posar-vos bé amb Déu? No puc, respongué el jaiet, estic posseït del diable, i no puc. Vaja, insistí mossenyor, treu-vos això del cap, que no és més que una mania que teniu. Mania? Què més voldria jo, que no fos més que una mania? Però ja fa molt d'anys que no m'amolla, ni de nit ni de dia. El religiós no el volia creure, li va dir que no havia de ser així, que el que havia de fer era prendre una decisió, un arromango, confiar en Déu, i que ell li ajudaria. Ell pot més que ningú, més que el diable i tot.

por el bé i li contestà: «És que no puc fer-lo, s'arromango, no puc. Ara mateix, si sapigués vostè les estropades que em dona el diable per aquesta conversa que tenim, i sobretot cada vegada que anomena vostè a Déu». I dient això, el jaiet suava, estrenyia les mans i feia unes estremordides molt grosses. Però tant insistia el capellà que finalment el jai acceptà. «Bona idò», digué, «em confessaré, però faci sortir tothom d'aquí dins. Hem de quedar tots sols. Que si passa res, siguem els dos tots sols a rebre». «I que ha de passar, bon Déu», respongué mossenya. «Però, ja que així ho voleu, així es farà».

Va fer fora tothom d'aquella habitació i quan ja eren tots dos, tots sols, digué: «Au, ja no hi ha ningú, més que vos i jo. Comencem». «En nom del pare, no», respongués Jai. «Encara en queda un. I se n'ha d'anar, també». «Esteu tranquil», digué el capellà. «Tothom se n'ha anat. Que no ho veus, que aquí no hi ha ningú més que vos i jo». «Què vol dir que no hi ha ningú més?», porfadiàs Jai. «I aquell que enguaita per sa finestra? És el meu enemic, el pitjor de tots».

Aquí, el capellà es girà cap a la finestra que li apuntava el jai, i germans meus, era cert, a la finestra n'hi havia un que enguaitava. Una carota peluda, amb uns ulls que flamejaven i unes banyotes com les d'un boc vell. «El diable!», exclamà mossenya, amb un esglai que no es perdí. «Déu sigui amb nosaltres!». I com que així mateix era home agosserat, es tragué de dins la butxaca una ampolleta d'aigua beneïda i l'etzibà en aquell caporrot. Just el faria enmig d'esfront i quan li regalimà l'aigua per la cara, pigà un vell d'aquells més ferestos. Amollà pels ulls una flamarada i una fumarellada pudentes, amb una pudor de sofre que no hi havia qui aguantés, i descomparegué de cop. «Ho ha vist?», digué Jaiet, ja assossegat, com era veritat, els anys que feia que no me l'havia pogut llevar de damunt. «Què a ple he quedat!» «Sí que ho crec», convenia el capellà. «Teníeu raó. Ara ja us podeu confessar. En la pau de Déu, així ho va fer». I, tot just acabar de confessar-se, tancà els ulls, talment com si s'adormís. I per allà lluny es sentien com uns vels de boc dins la fosca de la nit, cosa mai vista ni sentida en aquelles hores.

Ara, si et sembla, aniré amb aquesta altra titulada S'ha d'escapellar, també de Castelló Guasc, dins la mateixa col·lecció de l'Institut d'Estudis Eivissencs, del llibre Barruguets, Familiars i Follets, Rondalles. I bé, aquesta conta tal que així.

Una vegada, una nit de Nadal, ja tard, pujava de la Marina, a Eivissa Vila, cap a la catedral per anar a la missa de matines, un capellà, ja vellet, que li deia mossèn Pere. Ell pujava xinotxano sense pressa, perquè ses cames ja no li donaven per més. Encara que la nit era fosca, i d'aquelles tan fredes que fan córrer sa gent sense tenir-ne ganes, anava amb senya, això sí, ben embolicant, amb es manteu i es capell estacat, fins a ses orelles, pensant a ses seves coses. Quan veia-vos aquí que mitjan carrossa va sentir com uns vells de cabrit, que sortien de per dins cervatge que hi havia per allà. S'aturà, mirà per cada banda, i no va veure res. Seguí camí amunt i encara no havia donat quatre passes quan va tornar a sentir aquells vells.

Vaja, digué, que això són vells de cabrit. I en aquestes hores, un cabrit per aquí ha de ser que hagi fugit de sa manada i que el pastor no hi hagi reparat. S'acostà cap a l'esquerra, que era d'allà on li venien els vells, guaitar per dins les herbes i a la fi va veure, just baix d'una taperera grossa, un cabridet petit que encara va balar més fort quan el va veure. «Ah, carai, su!», li escapà a mossenya. «Ja el tenc!». El va agafar i el cabridet, tremolant de fred i de por, es va anar tot d'una cap a ell.

pobre animalet, va dir Mossenya. Si està gelat, i ara què faig jo amb ell? Si el deixo aquí, es morirà de fred. I si me l'emport, què dirà sa gent si algú veu un capellà amb un cabriet al braç? I els altres capellans a la sacristia? A la fi es resolgué. Es posà l'animalet al coll del braç, el va tapar amb el manteu i tirar cap amunt, pensant que el deixaria en el campaner i que aquest, el endemà, ja es cuidaria de donar-lo al pastor que l'hagués perdut.

Tot d'una va aparèixer cascabridet amb sa calentoreta, s'adormia. Però quan va ser per davant el convent, ja el va sentir que forfollava i que pareixia més feixuc. I quan va girar per davant Can Montero, encara més. I quan arribà a sa portella, ja no podia amb sa seva ànima. Allà va entreposar, ell no va saber amb què, i s'aturà.

Carai, su, torna a dir tot estranyat. Aquest cabridet vol bon braç per dur-la. Veiem amb què entra posat. Es va desembolicar esmenteu i per poc cau de cul. Ave Maria Puríssima, exclamà amb un espant de mort. Això ja no és un cabridet, això és el dianya.

I era veritat, s'entreposada havia estat amb ses pates d'aquell cabridet, que s'havia tornat un boc ferest, amb unes banyotes de més de 3 pams i uns suïs juents com 2 carbons, que li mostrava tota sa queixalera, talment com si s'enrigués d'ell. Sort que li va fer sa senyal de sa creu i es borruguet, o dianya, descomparegué amb un tancar i obrir d'ulls.

0: La sempiterna figura d'esboc, d'escabridat convertit en boc que sovint apareix a les rondalles, però que sempre està vinculada a la figura del dimoni. Però sí, crec que ara hauríem de dir que això seria una altra història. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: És cert que abans te volia, entre cometes, interrompre, però és que, clar, la descripció que has fet dient que és fascinant i meravellós, jo no sé si són els adjectius més adequats, perquè què vols que te digui? Perquè jo m'adona més bé mal rotllo.
1: Dins la temàtica del programa.
0: Sí, no, ja t'entens, però és que, clar, dius això i després contes tot això altre. Però bé, que mos queda poc temps, que això és com el dibuixos animats de quan era petit, en Super Raton dient no se vayan todavía un aimas, no? Perquè la història, a més, no acaba aquí, no?
1: No, de fet, hi ha un altre episodi impressionant que mos du fins a final de juliol de 1626, just 2 anys abans de la mort de la monja. Se mos conta que fa 2 dies que la perseguia ni més ni manco que un drac colossal, així tal qual ho diu, amb un alè tan nociu i terrible que deixava la monja gairebé sense respiració. En arribar al vespre, va ser embestida per una turbamulta de diables que la van apallissar i assotar sense pietat. Abans de partir, un d'ells li va llançar una espècie de brutici, fastigosa, diu, a sa cara, i la va deixar totalment cega. Lo primer que va fer na sort clara va ser recórrer a sa mestra novícies, na sor Maria Nebot, per demanar-li un crucifix, el qual va besar sense aturar durant 1 hora sencera. Però sa ceguera no passava. Va estar així 8 dies sencers, depenent contínuament de l'ajuda d'altres monges i sense que els atacs del dimoni s'aturassin. I el 8è dia, un capellà la va guiar fins en el Crist de l'Església. Allà, ell, esclar, no el podia veure, així que li va pregar de tot cor al bon Jesús que la lliurés d'aquest patiment. En aquell instant, se diu que va tenir una visió mental d'un Crist crucificat de la ferida del costat del qual brollava sang. Una sang que la va anar a parar directament en els ulls i la va curar de manera miraculosa. Ja per acabar ràpidament, com a dada també curiosa i interessant, abans d'afinar la varen obligar a reconèixer que tots els prodigis i fenòmens que l'envoltaven no eren obra de Déu, sinó del mateix dimoni. Va morir el 1628 en només 30 anys.
2: Molt, molt interessant això com us ha contat en Borja, però no sé si a vosaltres vos ha recordat això del drac colossal i la imatge, podria ser, de la monja, com en els Dungeons and Dragons, que la persegueix i ha de tirar un deu de 20 cares, a lo millor, per escapar-se d'ella.
0: Aquí jo hauria de dir allò de... Tu també, fill meu, tu sí. També. De totes maneres, posant-nos una mica més seriosos, allò del drac colossal que ha dit me recorda més el paràgraf de l'Apocalipsi que he citat al principi, on també te parla de dragons. I no oblidem que sor Clara Andreu varen parlar d'ella fa un parell de setmanes, no massa, perquè precisament, mireu si ets seriós, o no, que s'inicia el procés de canonització.

0: IB3 Radio Es participació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo seguint amb el tema del programa d'avui, hi ha coses en les que me faig creus. Bé, no ho sé, però és que l'any 2026 tinguem aquest titulars se'n fa molt curiós. Resulta que a l'arxidiòcesi de Washington han fet fora, han expulsat fulminantment a un capellà exorcista. I quin ha estat el seu pecat o el motiu? I de, ni més ni manco que va afirmar públicament que els ovnis, els platets voladors i els extraterrestres són, en realitat, manifestacions del dimoni. Bé, jo no sé ben bé com catalogar aquesta notícia, no?, que està una mica a mig camí entre la ufologia i la teologia, perquè és que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas, precisament, sembla un guió de Hollywood. I és que, clar, que una creença religiosa, en aquest cas l'Església Catòlica, aquesta institució que creu en miracles i que té, no sé si dir en nòmina, però que té especialistes en treure esperits malignes del cor de la gent i bé, i que conviu amb aquest tema sense cap problemes i que res a dir, però que conviuen amb el misteri de fa segles i que el seu cap, allà de l'arxidiòcesi de Washington, consideri que s'argument aquell socaven gravemente l'ensenyança tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo, és com a mínim, ja dic, cridadís. Jo me'ls imagino renyant a l'exorcista perquè és una mica massa flipat o poc seriós això de ficar extraterrestres per mig, una mica el que abans li comentàvem en Borja, no? Però bé, es veu que ells tenen aquesta línia vermella marcada, no ho sé. És a dir, es veu que no es pot mesclar. Sí que tenim que hi hagi un banyut maligne fent de set seves de baix terra, i doncs això cap problema, ho compram i se converteix en dogma, però que el mateix dimoni decideixi canviar els focs de sofre per llums en el cel i fer una volteta per l'espai, i doncs no, per aquí sabeu que no poden passar. Així que ja ho sabeu, si aquesta nit mirau el cel i veus una llum estranya fent moviments estranys damunt de les nostres illes, i doncs estigueu tranquils, perquè, segons l'arxidiòcesi de Washington, no és en Lucifer fent viatges per l'espai, però per si diu un cas, si la llum se vos atraca, i doncs jo han de cridar el científic de la NASA, i doncs tingueu a mà una mica d'aigua beneïda, que mai se sap, no? Bé, qui ho anava a dir? Bé, no deixa de ser curiós, però clar, hem de recordar allò que es diu, que avui passant no ho han citat en cap vegada, però allò que es diu que el major triomf del diable és fer-nos creure que no existeix. I d'ara queda saber què hi ha al darrere de l'altra part. De l'altra part dels ovnis, vull dir. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i donar aquest cas d'en Josep Lluís Aguiló, aquesta de Els ponts del diable, que diu: el dimoni construeix ponts i després en demana la paga. Els qui l'han manat la feina, invariablement, més espavilats, sempre l'enganyen. Sempre demani que li deixin endur-se'n l'últim o el primer que passarà pel pont. Si ha demanat que li regalin l'últim, el darrer que passa li diu: agafa aquest, senyalant, sorneguer, la seva ombra. Si ha demanat el primer, fan passar-hi un animal, sovint és un moix o un gall. Els cans són massa de la família com per regalar-los a algú, per molt diable que sigui. No n'aprèn. En deman, què en fa de la col·lecció d'ombres i de bèsties? Segurament res. El dimoni, sense dubte, frueix fent ponts. Els cavallers tenen aficions xocants, embotellar vaixells, pintar aquarel·les, escriure memorials de greuges, caçar. Quan s'avorreix, ve i fa un pont i dona per parlar d'ell a generacions que es vantaran de com la seva avió no va saber res d'obres hidràuliques, però sí d'encerronar diables. I clar que sí, quina millor cançó per acomiadar-nos, perquè si abans hem posat The Number of the Beast, ara toca el Rolling Stones. Simpatia for the Devil, simpatia pel dimoni. Allí, pobra nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, com estàu? 9 i 5 minuts ja pràcticament de bon dematí aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Raül Valls, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia. Jo supos que vosaltres i tots els que ens escoltau, fregits, perquè
0: fregits,
1: no en sortim, eh? Ara ve una... La previsió, sabeu que no va funcionar molt bé,
0: no,
1: i ara resulta que hi haurà una nova onada de calor.
0: Extra, premium.
1: Extra, és un regal. Un regal de l'estiu, 30 graus de temperatura mínima al vespre.
0: Sí. Això de nit tropical ja és infern,
1: no,
0: tropical.
1: Nit saharaui, però no, sí. Saharaui no, perquè allà al vespre fa fred.
0: Ara que han vingut les nits...
1: És que no entenc. Com pots demanar això?
0: Aquests ninets mos han duit la calor, pobres,
1: no,
0: no
1: perquè
0: culpa.
1: Allà, el vespre d'allà fa fred, i ara resulta que el vespre d'aquí fa calor. Jo no puc entendre.
0: Aquest contrast, eh? Nosaltres...
1: Ai, bé...
0: Sí. Jo he de dormir... He pres a dormir amb un dit que, fora de llençol, quan me tapo una mica
1: dit?
0: Perquè... Sí, perquè me fa de termostat.
1: Amb un dit només?
0: Sí, és gruixat.
1: Jo pensava que funcionava una cama.
0: No, he pres només amb un ditet, sí. Sí. M'he tallat en calabernat, la cameta, i així puc graduar una mica la temperatura. Perquè he de posar l'aire, és que és un desastre.
1: S'ha de posar l'aire.
0: Fa calor.
1: S'ha de posar l'aire.
0: Ahir
1: a Pobla, en remull.
0: A la Pobla feia molta calor. A Pobla...
1: Bé, però és que a Pobla, clar, és que va anar, quan diuen en castellà, en el miollo.
0: És que no els hi va estar Sant Antoni, han de fer festa.
1: Ara sí. Bé, la qüestió. Sí. Avui tenim moltes coses que contar-vos, coses que passen arreu de la Balear. De fet, també anirem a la Pobla, la passejada per Mallorca, però abans de tot això... tindrem actualitat i en aquest cas de què xerrarem.
0: Aquesta setmana el Consell de Mallorca ha declarat aquesta emergència cinegètica. Això no és la primera vegada que se fa, ja fa un parell d'anys que ho feim, perquè hi ha excés de coloms i tudons. I, clar, és una situació que provoca molèsties entre usuaris, gent que tu vas a un bar i hi ha coloms per damunt les taules, les esglésies, caques per tot.
1: Sí, bueno, els anomenen les rates del cel.
0: Sí, hi ha un excés.
1: Però clar... No ho sé, d'oves zones que n'hi ha més, zones que n'hi ha... Abans les ciutats se'n veien com a més, crec jo, que avui en dia.
0: I clar, el Consell de Mallorca vol regular aquesta sobrepoblació d'aquests animalons i mos han d'explicar una mica quina és la iniciativa que tindran aquest estiu.
1: I com ho fan.
0: I també després parlarem amb, justament amb en Jaume Álvarez, que és especialista en control de fauna. Fan feina amb àguiles per equilibrar tota aquesta espècie, tot aquest control, precisament per... no els maten, eh? No són àguiles que vagin a matar els coloms.
1: Al
0: millor hi ha qualque accident, però van assustar-los, sobretot.
1: Han d'ensenyar aquestes aguiletres nostres a matar set cers, aquestes invasores, perquè és grosa.
0: Idò, parlarem
1: amb un... M'haurien de posar les piles, companyeros.
0: Hi ha un que cria àguiles, en aquest sentit, els entrena, i és una cosa molt guapa, i també mos explicarem quina és la feina, no?, que els hi comanen per fer tota aquesta història.
1: I d'això després en Julio Bastida, com sempre mos durà l'actualitat de successos de les illes.
0: En Lico com a protagonista sempre aquesta setmana també, cada setmana va per aquí.
1: Perquè l'han fitxat de col·laborador, aquest home.
0: Sí, el Lico de col·laborador.
1: No t'ho ve de venir cada setmana.
0: Te l'imagines aquí a la taula?
1: No, tampoc. No m'interessa, imagines molt, sincerament.
0: En Luis Menéndez en el control tècnic nerviós, amb l'Ico aquí, t'imagines? Benvingut una altra vegada, gràcies per estar amb nosaltres. Tenim un número de WhatsApp, per cert, recordeu, si voleu dir qualque cosa, ho podeu fer a aquest número.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I també en el Comodús, no parlarem tant de coloms, jo he demanat per bitxos, directament.
1: Com
0: ja
1: per
0: dit, venga, va,
1: sí,
0: teniu fòbia a insectes, cuques...
1: N'hi ha molt ara, perquè quan que fumiguen, llavors surten totes.
0: A veure si teniu mania, formigues, cuques, escarabats, jo què sé.
1: Això,
0: si sou
1: jo crec que han de revisar la forma de fumigar, perquè jo... Una, que no se mouren mai, i l'altra, que fumiguen i surten totes.
0: Sí, jo com deia, però, senyora Bredina, això és un negoci.
1: Correcte, perquè si surten fumiguen i surten totes, no se moren perquè han sortides. Per tant, van de fumigar, han de fer que no surti, no ho sé.
0: Exacte.
1: Qualque cosa han de fer. La qüestió, tot això, i com vos deia, arriben les festes de Sant Jaume, les festes de Santa Margalida, a la Pobla, anirem cap allà, i parlarem de totes les activitats que hi ha, perquè és un llarg, etcètera, d'activitats durant totes aquestes setmanes.
0: Exacte. Idò, tenim 3 hores per endavant, també, recordeu-vos, entre tu i jo, avui parlarem, vinga, d'un influencer...
1: Sí, perquè ho és. Te diré que la cosa va de moda.
0: Va, demà, molt bé, ja hem donat una pisteta, està molt bé. I de, vinga, començarem amb un poquet de música i mos hi posam. Però, clar, cançons dedicades en el tema d'actualitat. Pájaros de Barro, de Ramón García. Ramón García presenta el Grand Prix. Jo volia dir Manolo García. Ara sí.
1: Un beso, Ramón.
0: Un besito. Vinga.

0: Idò, sí, s'ha declarat l'emergència cinegètica per l'accés de coloms i tudons i volen descobrir quina és la manera de controlar aquesta superpoblació, sobrepoblació. I és que no sempre se pot recórrer a capturar aquests animalons, no? En moltes ciutats, per exemple, la falconeria, Raül, mira, s'ha convertit en una eina eficaç.
1: Bueno, ho coneixem en els aeroports, per exemple, sí, que fan que sí. No hi hagi ocells a prop de l'aeroport, per evitar que una que els amatin i l'altra també tenia accidents sobre avions. I bueno, per dir que ara també pot servir, sí, amb aquest control de plagues.
0: I és una eina eficaç, sostenible, respectuosa també amb el medi ambient. I clar, falcons i àguiles entren en acció per espantar els coloms, no? Els assusten, però volen saber una mica com funciona. Com funciona aquest sistema i fins a quin punt també és efectiu. I ens ho explicarà avui en Jaume Álvarez, que és especialista en control de fauna d'Àguiles Mallorca. Jaume, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia a tots.
1: Bon dia, Jaume.
2: Molt bé i vosaltres.
0: Ai, gràcies per estar amb nosaltres en bon diumenge i sobretot per parlar d'aquesta qüestió. Ara te'n vas a un bar a prendre un cafetet de bon dematí.

0: Jaume,
1: menys caçadors...
0: Jaume, te demanarem que te moguis un poquet, per favor, perquè te perdem per moments.
2: Me sentim veure... millor ara?
0: Te sentim millor ara, vinga. Ara hi som.
2: Vinga.
0: Sí.
2: Pues jo crec que sí, que el que tenim és que tenim més colons que mai i part de que en tinguem tants, pues, jo crec que la cúpula té tant un canvi climàtic com els caçadors. Cada vegada hi ha menys caçadors. Clar. I també hi ha moltes zones de Mallorca on, diguéssim, no sé si sabeu que hi ha uns terrenys que es diuen terrenys lliures, són terrenys de caça, i aquests terrenys pues, fa ja uns anys que tampoc es caça, s'ha prohibit la caça allà, i són terrenys sobretot agrícoles, on hi ha cases fora vila, abandonades, molins i tal, i és, pues, té una facilitat de proliferació d'aquests animalets brutal. Tens ara que els colons no és un au que criï únicament una vegada a l'any, sinó que pot reproduir-se fins 4 vegades i 5 vegades a l'any. O sigui, una sortida de niu i ja tornen a criar.
0: Com funciona exactament aquest sistema de control? Perquè hi ha molta gent que se sorprèn, no?, que veu un falcó o un àguila volant per la ciutat i diu, ep, què passa aquí?
2: Sí, hi ha molta gent que al·lucina i diu, oh, què fa aquest home per aquí? Passar molt bé perquè l'altra part de ser una eina i una feina, la nostra manera de viure, clar, de disfrutar amb les nostres aus. Què passa aquí? Tenim una varietat de coloms, tant de colom normal, diguéssim, com tòrtores, com tudons, que és aquest colom més gran, més salvatge, que antigament venia, migrava i venia a les illes i se'n tornava, ara ja ha quedat aquí i està fent igual que el colom normal, ja està criant dins ciutats i dins pobles i hotels.
1: Mos passa com en sa gent.
2: Els tudons queden i, clar, fan aquelles brutorades que s'anau per Palma, per les aceres, aquelles brutors blaves, o aquella... és bastant fastidiós. Què passa? No mos poden posar com en l'antigua oeste a pegar tron de dia, perquè sortiríem per la tele.
1: No, deixeu anar.
2: Tant nosaltres que feim amb les aus, amb els rapinyaires, doncs anem a nuclis urbans, sobretot, a hotels o a pobles sencers que ens demanen quan hi ha aquesta problemàtica, en espars, a escoles, a diferents puestos, jocs on aquests animals fan mal, i el que fem són vols de dispersió. O sigui, fem volant falcons, que el que fan és un vol territorial per la zona, intentant treure els colons d'aquella zona. Clar, aquesta efectivitat funciona quan hi ets gairebé tots els dies de la setmana. Almenys has d'estar 5 dies, has de fer una feina bastant complicada a diferents hores de fer volar aquests animals perquè ells sentin la presència dels falcons, se sentin malament i vulguin anar a unes altres zones. Però això no atura que el creixement d'aquest colon segueix aquí endavant.
1: Jo t'he de dir, per exemple, en el meu cas personal, que són de Consell, que nostre, que visc entre cometes a fora vila, Jo ja tenc que el falcó no són meus, però com si ho fossin, perquè jo els conec i ja sé qui són. I estan allà cada dia.
0: I te coneixen a tu.
1: Sí, i ja, exacte, hi ha àguiles, i jo què sé, viuen per allà per espinar i tot això. Però i jo els veig i cada dia volten. I, de fet, les gallines, quan veuen sombra, comencen a córrer, s'acoten, no? Però es veu que així i tot, darrerament, hi ha moltes tòrtores i molt de tudons, que per cert fan un perdoneu, ara en aquestes hores de matí, però un cagarros que és al·lucinant.
2: És a dir, jo, és una passada.
1: És que jo al·lucino, però que mengen aquests animals? Sí. És una cosa...
2: Que cagarros, com dius tu, grossos, que són, per exemple, més d'estudons que de la tòrtora, hem de pensar que ara a l'estiu tothom té calor, nosaltres tenim calor, tenim una setada.
1: Clar.
2: Aquests animalets pues mengen qualsevol tipus de llavor. Quan hi ha olivó, menja olivó. Quan hi ha olivó, menja... O sigui, totes les llavors que mengen se'n van a veure a piscines que tenen pues, els seus productes i això els que fa van s'escagrassen. Clar, quan aquest animal se posa damunt un pi o tal, pues fa les seves i tenim aquelles brutorades.
1: No, jo hi ha un parell de zones d'escorral que fan por. Però bé, la qüestió, que me refereix que pot ser que aquests animals ja, inclús, perquè clar, les àguiles, com tu dius, han de ser cada dia, perquè si no, en el final, ells s'amaguen o s'acostumen i quan no ho veuen estan per allà i, clar, intenten fer la seva vida. Però de quina manera feis voltes, quin és el mètode per aconseguir que no se tornin a reproduir o eliminar-los sense matar directament els animals?
2: Aquí...

0: Aquí on no, ja, que ja ho sou super sincer, perquè d'avui ja veus que la societat va en contra de l'alerta dels animalons, els
1: Sí,
0: hem de fer
1: i
0: mal,
1: tant.
0: tal. Això està perfecte, però no vivim en Disney. O sigui, aquí s'ha de fer una feina, s'ha de fer una funció, perquè ja no únicament el mal que fan a les seves caquitas, diguem-ho
1: Sí,
0: així,
1: això és lo de
0: sinó ja
1: menos.
0: el mal que poden fer a la salut, a persones que estan immunodepressives o que tenen problemes de pulmons, d'asma, aquests animals, pareix que no, però són vectors, poden influir a persones i animals. Ara, per
1: Clar.
0: exemple, la tórtora ha tingut en guany un foco de la tórtora turca que ha tingut, per excés de tórtora, la tórtora ha tingut un brote de Newcastle. Newcastle és un virus
1: Sí.
0: que el que fa és que tomben escapat, caven en terra, tomben escapat, pareixen que estan com marejades, i és que els hi afecten el sistema nerviós, però què passa? Aquest virus se vola per espores i se pot transmetre a altres animals, gent que tingui gallines, gent que tingui lloros, canaris. Per tant, un excés d'aquests animals, tot en excés, és dolent. Què feien altres? Com ho intentem baixar la població? Juntament amb el Consell de Mallorca, que té la titularitat o la responsabilitat en matèria de caça, ells te poden donar unes llicències a empreses com nosaltres per controlar les espècies cinegètiques a zones urbanes. No estem xerrant de veritat de caça ni a terrenys com les notícies que ha sortit. Aquesta notícia que ha sortit està parlant de terreny de caça. Nosaltres, quan fem feina en nuclis urbans, demanam autoritzacions, per exemple, fer unes trampes de captura, on capturam els colons vius, val? N'han capturat els colons, i la llei el que te diu és que quan hi ha una plaga, tu no pots agafar aquests colons, o una plaga seria un escarabat o una rata, qualsevol animal, i tornar-lo a mullar, perquè tu el lleves per un problema de salut. I tu el que has de fer, els has de sacrificar. O sigui, s'han d'agafar vius dins tota la normativa, tota la llei, en tot el benestar animal possible, no deixar que se mori, i quan els captures, pues, els has de sacrificar. El mateix passa amb el tudor. El tudor, pues, no entra dins una gàbia, demanes autoritzacions intentant llevar-los al vespre amb, pues, amb carabines d'aire comprimit o amb tècniques que mos donin sempre dins la llei al Consell de Mallorca.
1: Clar. Bé, perquè en el final, anàvem en el principi, tu deies que hi ha aquesta plaga o aquesta sobrepoblació d'aquests animals perquè, clar, la caça ja no és la que era, ja hi ha molta menys gent que se dedica a la caça i, per tant, clar, ells van criant i no tenen gairebé depredadors, no sé, de les pròpies àguiles o els falcons o el més, salvatges, que els puguin matar, però, clar, que aquests falcons o això...
0: Hem de pensar...
1: Són
0: hem de pensar
1: pots.
0: Que a Mallorca els únics que poden depredar pot ser el falcó peregrí,
1: sí,
0: o l'esparver. Tot l'altre que veus, que veus milanes o altres tipus
1: no
0: d'aus
1: maten...
0: i tal, no maten aquests colons.
1: Bé,
0: és a dir, no tenen depredador pràcticament natural a l'illa.
1: Bé, llavors el xuriguer que mata els periquitos.
0: Exacte, tenim el xuriguer com...
1: que això és un dirgut gros, és un dirgut gros.
0: Jo que entenc i sóc falcone i quan m'ha mort també m'apega de tot, imagina't.
1: Tu dius, me catxo, nena. Però bé, en el final forma part de la natura, del cicle de la vida, no?
0: Exacte.
1: Els animals que dins la cadena alimentària, que estan per damunt o que estan per davall, això és així. Però, clar, en el final aquesta problemàtica, entenc jo que vosaltres, no sé, quant d'animals teniu per poder-hi fer feina, que vos ajuden en aquesta missió?
0: En falcons, per exemple, tenim un equip aquí, bé, nosaltres amb un nucli zoològic bastant gran, i ara mateix igual estic xerrant que tenim entre 70 i 80 aus distintes, i la nostra empresa som un equip de 8 persones, i treballant bé durant 365 dies de l'any i fent
1: i jo ara una petició que jo te faré, Jaume, que potser em dirà de porgar fum, però no podeu ensenyar en aquests animalons nostres que teniu a agafar aquestes serres invasores, a distingir el ser d'un altre. No, aquests animals no van d'això, no? Perquè
0: de què? De serps? De les serps invasores?
1: Sí.
0: No hi ha manera.
1: No hi ha
0: manera.
1: No.
0: El que sí que m'ho ha passat, els hi atreu moltíssim. Ara, per exemple, quan entrenàvem, anàvem a caçar altre tipus de vedats,
1: sí,
0: que anàvem a la llebre, a l'esconill, m'ho ha passat moltes vegades, que ha caigut i què és això? I t'ha agafat una serp.
1: I naturalment els acacen, o no?
0: Sí, els hi atreu, sí. El que passa que No podries enfocar-te en els falcons, agafar serps, perquè són animals que els veus avui i no els tornes a veure fins d'aquí un mes. És
1: Ja,
0: molt difícil de treure'ls. Per això nosaltres el que feim és amb aquestes trampes de captura,
1: sí.
0: Pues, capturant la xerra amb el ratolí.
1: En el ratolí i tot això.
0: I com això, durant tota l'illa, posant dos ratolins a dins i anant agafant els animalets.
1: Re, Joan, la meva proposta de que els falcons, tant de falcons que mos ajudin a matar les seves invasores, no funciona.
2: No funciona. No, o sigui, no poden
0: no
2: fer
0: funciona,
2: un intercanvi.
0: No funcionarà.
1: No. Jo d'ara aquests animals no han d'anar una feinada. Hauríeu de fer una acadèmia.
0: Ara mos vols pluriemplear.
1: Exacte, jo ja els veia pluriemplear, tenen aquests animalons. Bueno, idò, Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per contar-nos tots aquests detalls d'aquesta feina que feis, que sense cap dubte, també té una part positiva, i és que no veïm la feina, perquè ho fan d'una manera discreta, però en el fons ens ajuda moltíssim que no hi hagi aquestes plagues.
2: Jo he de dir que he tingut la sort de...
0: Sí.
2: I deia que he tingut la sort, no?, de veure de prop una mica, que m'ho contis, he estat amb en Jaume i amb els falcons, i la veritat que és una passada la forma que té de tractar aquestes animalons i com obeeixen i com s'eduquen. I m'apareix que és una feina molt guapa, però molt sacrificada i molt difícil. O sigui que, Jaume, aprofitant també per donar-te les gràcies per la feinada que fas.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, de veres.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
0: Vinga, bon cap de setmana.
2: Adéu,
0: bon diumenge. Adéu.
3: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Idò, sí, aquesta sobrepoblació, també volen saber per part del Consell de Mallorca quines mesures hi ha previstes, no? I per això parlàvem ara amb en Pedro Bastart, vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca. Pedro, molt bon dia, com està?
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida. Per començar, quan parlam d'una emergència cinegètica, què vol dir i per què s'ha hagut de declarar aquí a Mallorca?
1: Bueno, s'ha hagut de declarar perquè els turons, els turons ja eren uns animals que només venien en Sibèn i que estaven aquí a la Serra de Tramuntana i ara ja s'han fet sedentari d'aquí i crien molt i no es donen abastos és que s'ha normal. I clar, són aus que fan mal a l'agricultura. Vull dir, quan cosechen i si una saca al mig de sementer, pues, hi peguen, o ja s'han avarrat de tirar les espigues en terra i menjar en terra. Pues, no es plaga totalment, però pràcticament sí que ho és. Vull dir, igual que el colom. Colom n'hi ha per tots els molins estan plenes, i aquests animals que fan mal a l'agricultura directament, i l'oliva. Vull dir, també peguen a l'oliva, peguen a rem. Que s'han avarrat a qualsevol cultiu.
0: El camp se veu afectat, també les zones urbanes, fins i tot menjant jamón ja, perquè te cau i no perdona.
2: Les terrasses.
0: Les terrasses. clar, en els nuclis urbans, quines són les principals queixes que ens poden trobar?
1: Bueno, ens troben que el que fan és que estan damunt d'arbres i caguen damunt dels cotxes i embruten l'aigua. Això és la gran part, vull dir, un animal que en el final pot produir, que no és que vagi a produir, però pot produir malalties. Mm. I igual que les vaqueries, el veterinari te diu a colons de vaques. Vull dir, són animals que no s'han de dedicar, però s'han de llevar del mig perquè hi ha massa quantitat. Mm.
2: Bueno, iniciatives com la d'en Jaume Álvarez, que ara xerràvem amb ell, bueno, al final intenteu controlar aquesta població, perquè quan deu, en el final n'hi ha molts, moltíssims, i en sa caça no se dona abasto. Vol dir que potser hi ha menys gent que va caçar i, per tant, la població s'ha començat a produir i, com deia, que fan nius o tenen cries dos, tres i quatre vegades a l'any. Per tant, ara mateix sabeu si hi ha cap zona de Mallorca o de Balears que sigui més afectada?
1: Bueno, les zones més afectades són les costeres. Uh-huh. Les costeres... s'han avarrat aquí a criar en espins i de vora de mar, dins urbanitzacions. No tenen por les persones. Uh-huh. Que antigament sí que quan veien una persona se n'anaven, ara no tenen por. I clar, en els moments que aquests animals se fan fort dins la zona urbana, és quan tens molt mal de fer, llevar-los. Així com amb en Jaume, que és empreses que hi ha, que fan control de fauna i paren gavis. Uh-huh. Vull dir, però no donen abasto perquè aquests animals s'han avarrat a fer sa vida dins el casc urbà. Clar, dins el casc urbà és més mal de fer control. Dins fora vila es vol fer control, però dins el casc urbà no. I els s'han avarrat d'això. Que el casc urbà pues, tenen menjar fàcil, perquè ha menjar, vull dir, de sobres i llals de basta, en espins de les costes estan al mar de bé, després d'en Palma, cap a la zona del Castell Veiva, que és un lloc allà on sempre podem veure el sistema Camp Pere Antoni, la palla de Camp Pere Antoni, uh-huh. Veiem una passada d'hores baixes que pugen cap al Castell Veiva, clar, totes aquestes zones, els caçadors no hi poden entrar, i ells ho saben, no?
2: Clar.
0: Pedro, i una de les mesures per controlar aquestes aus, és una de les mesures és avançar l'inici de la caça a dia 2 d'agost?
1: Sí, perquè encara hi ha gent que està cosechant. És que, clar, nosaltres donem controls pràcticament tot l'any. Però, clar, són puntuals. Què passa? Que si hi ha davallant la densitat, que si amb aquests adelantos de fetges, pues, hi ha molt animal jove, clar, tot això pues, va llevant població, que en el final el lleves dins del febrer, dins del març de cria. Mm.
0: I quin objectiu us heu posat per reduir la població de coloms i tudons? És a dir, com mesurau vosaltres que la campanya de reducció de coloms ha funcionat? Com ho fareu?
1: Bueno, nosaltres després, quan tots els tantes societats de caçadors, com a veritat particular, pues, ells han de presentar, amb la que va ser l'emergència dietica, una memòria, i aquí sí que fèiem l'estudi de bon algun més, de bon algun menys, si la quantitat ha bastat adelantar, vull dir, amb estudis, amb els estudis dels tècnics, pues, poden treure la valoració final, és a dir, fins dins de setembre no sabrem quina valoració exactament, quina repercussió ha tingut aquesta... Però cada any m'ha donat un bon resultat, vull dir, perquè s'ha anat davallant, però no el que m'agradaria, però s'ha anat davallant la densitat.
0: Mm-hmm. I a banda de la caça, s'estudien altres mesures per evitar que aquest problema es repeteixi cada any, perquè crec que és el tercer any, no?, que s'ha declarat aquesta emergència.
1: Sí, des de 6 anys, dic, i ha anat en descens. En descens, no una quantitat molt exagerada, però ha anat en descens. I el que estem, vull dir, en el control de fauna que se fan, que se donen molt més control de fauna que s'havia donat mai, i la caça adelantada, o sigui, el control aquest de l'emergència energètica, pues esperem, desitjam que la densitat vagi davallant. Però, jo dic, el problema és... En aquests moments és que aquestes espècies s'han fet fortes dins cas curvar. I dins cas curvar, l'únic control que s'ho va fer és la manera que la fan, pues, Jaume i altres empreses. Vull dir, no s'ho pot fer d'altra manera. Vull dir, i és la veritat és que en aquestes zones sí que n'hi ha molts i fa mal de ballar, vull dir, perquè, clar, si pots ser gabis, han d'entrar en ser gabis. Si no entren en ser gabis, no va bé, vull dir, el que ens atreia són més espècies per dir-li perquè se'n vagin a un altre lloc que no lleva l'or de mig. Vull dir, és parell que no, però és una cosa laboriosa i amb molta de feina.
0: Estan d'acord que els pagesos, no?, són els col·lectius més afectats, però hi ha qualque perill per d'aquestes aus per la salut pública?
1: Bueno, no hi ha perill. Però, vaja, sempre que tenim el colom sí que diuen que té malalties, vull dir, diuen rata voladora, el colom, vull dir, perquè cull menjar el falcola. Però no directament, que hi hagi hagut qualque malaltia d'això, no. Passa que ho hem de que no passi, vull dir, ho hem de fer... Hem de provocar que no passi això.
0: Per anar acabant, què li diuen a aquestes persones que viuen a fora vila, que tenen els seus terrenys, que estan especialment afectats per aquest excés de coloms i de tudons?
1: Bueno, nosaltres el que estem és en contacte amb ells, amb els propis agraris, que són els que ens demanen que fèiem aquestes activitats, perquè, efectivament, ja dic, tant els coloms i els tudons ja han après, perquè vull dir, no piquen a l'aire un colom en el grau. El que fan és que obren les ales, tenen mida de cementer i tenen les piques en terra. Vull dir, ja n'han après més de lo que toca. Vull dir, ja han entrat més llet i, clar, els pagesos el que ens demanen és que fèiem una actuació forta, com la que fèiem, que estan contents que fèiem aquesta actuació, perquè en el final el benefici per tots i ells, vull dir, ells se sembla que fan passen pena que després vingui un estuat de tudon de la colònia i els faci mal, sí. I nosaltres apostem per això, vull dir, per ajudar i que tot el món rural estigui content i que tothom estigui bé.
0: Sí, de fet, el tudó tradicionalment era una au migratòria i ara cria i viu tot l'any a Mallorca.
1: Exacte, sedentària. Antes només venien si bé, la gent d'esplà pràcticament ningú la coneixia, fa 30 anys que ningú la coneixia. Quan mataven, un caçador matava un tudó, buf, era una festa. I ara, pues, no, ara ja han quedat sedentària d'aquí, i dins de Santiago dins de cas curvà i és allà on fa mal tots els controls dins de cas curvà són molt mal de fer.
0: Idò, Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, moltes gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida. Estarem pendents de com ha anat aquesta campanya i a veure si se veuen menys tudons i colons també per ciutat. Moltes gràcies, i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon cap de setmana.
0: Adéu. Bon cap de setmana.
1: Adéu. Ja no

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: La gran vida. Com ho dus? Quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
6: No, i 43 minuts, ara volem escoltar 5 minutets d'àudios de carrer. Aquests àudios com us duis vosaltres, perquè sempre aquestes preguntes que vos feim volen que mos doneu la vostra opinió. No vos han demanat per tudons o per colons, sinó simplement per plagues d'insectes, quins són els animalons que més vos molesten, si estàu pendents, si vos fan fàstic, si vos fan por, i aquestes cosetes, parlant d'insectes. Ja m'has vist, eh? Ja he dit, crec que m'ha vist, també.
2: Ja m'ha agafat.
6: Tenc dues preguntes simpàtiques, no són complicades. Hi ha qualque insecte que li agradi molt, que li caigui bé i que no mataria mai si el veu o...
7: No.
6: Per exemple, ses marietes, ses mariquites, que se diu castellà.
7: Sí, que ahir la meva neta em va trepitjar un i se va posar a plorar perquè no se poden matar.
6: I per què no se poden matar?
7: Hombre, jo crec que ells ja els inculquen en el col·legi en què la naturalesa s'ha de... Com se diu? S'ha de conservar.
6: Correcte.
7: I tot això.
6: I a més són gracioses, no? Fan com a pena, són guapes.
7: Sí, no, ja
6: això és un insecte, diguem, que cau bé.
7: Sí.
6: També passa el mateix amb aquests insectes que se fan bolla.
7: Ah, també, sí, també. No sé, sí.
6: Si agrada tenir ses mans
7: sí,
6: damunt, tu...
7: No, sense bolletes i tot això, ja t'he dit.
6: Però després estan, per exemple, ses cuques, ses cucaratxes.
7: No m'agraden gens.
6: Aquest ja...
7: Gent ni mica. Ni un dragó, ni un dragó... Que va, és que és horrorós.
6: El dragó, que els...
7: No, només en pensar...
6: Del moviment aquest.
7: No, que se te pot aferrar en el cos... Ja et superior a les meves forces. Però no tenc...
6: Si ja lleva la cor i encara se mou.
7: Oh, calles! Encalces! No. Sí.
6: Després estàs els moscars, també.
7: Hombre, molestós.
6: Sí.
7: Dolent, perquè una picadura te pot fer molt de mal. S'abeia, també, que jo troc que també s'abeia d'anar molt alerta per mort de que hi ha cultiu de veies. Però el que t'ho he dit, que hi ha veies que són més dolentes que bones. Sí. I ja està, això.
6: I després hi ha aquestes plagues de... que poden molestar una mica, però tampoc... que són les formigues, per exemple. Una plaga de formigues també emprenya molta.
7: No te vull dir res.
6: Teníem
7: una casa al gaire i no te pots imaginar com estava principalment un armari interior de la casa. Interior. No te pots imaginar. Van arribar a fer un munt enorme. És molestós, la formiga.
6: No havíeu deixat un bossi de pa per allà?
7: Que va, home, si haguessis vist, estava tot ben net, tot ben que va sortir de... Hosti, tot, de darrere la fusta dels armaris. Però tot que són els marcos, eh? No,
6: sí, sí,
7: no és
6: sí.
7: Interior. Però vaig haver d'anar a les carreres...
6: Un fumigador.
7: A comprar un veneno, és que fiat. Els atraiem a pelades, eh?
6: Sí.
7: S'havien fet allà i tot això. Però, vamos, no tens res més. L'únic que m'has deixat és el dragó.
8: Hombre, la meva lota, per exemple, ses cuques no les aguanta.
6: Ses cuques, eh? Una persona que me diu cuques, no cucaratxa. També se diu cuques a Mallorca. Les trepitges, les carrega, què fa?
8: Se'n va. Crida i se'n va.
6: Cuando ve una cucaracha, ¿cómo reacciona?
9: No, me asusto.
6: ¿La pisa, la aparta, la tira fuera?
9: Si puedo, la echo fuera. No las mato, vamos, no. No soy de matar insectos tampoco.
6: No. ¿Y si hay un grillo en la habitación, que a veces ha pasado?
9: Me cabrearé mucho, pero lo buscaré, lo sacaré.
6: ¿Sabe cuando apaga la luz y escucha un mosquito y empieza a rondar por la oreja?
9: Si lo puedo, lo engancho, lo jodo.
6: Eso nos puede fastidiar algún verano, ¿eh?
9: Sí, más de uno.
6: Alguna noche.
9: Más de uno.
6: ¿Sí? ¿Le ha llegado a quitar el sueño?
9: Me ha llegado a quitar el sueño hasta que lo he enganchado. Cuando lo he enganchado ya se ha acabado.
6: ¿Y qué hizo? ¿Hizo guardia? ¿Cómo localizó a este enemigo?
9: Procuro echar la luz y buscarlo.
6: ¿Apaga la luz para ver dónde está, que es cuando hacen ruido? Porque es que enciende la luz y se paran.
9: Enciende la luz, curioso. Pero ya yo en mi casa tengo todo blanco.
6: Ah, vale.
9: Entonces normalmente se ven. Normalmente.
6: A ese bicho sí que se lo carga, ¿eh?
9: Si puedo, sí.
6: Ahí. En cambio, un bicho de bola es como diferente. Los bichos de bola, esos redonditos.
9: Los mosquitos,
6: esos que, se hacen una bola.
9: Sí, eso no, esos paso de ellos.
6: Esos son como...
9: Eso lo vi por el campo y paso.
6: O las mariquitas, que... Problemes de primer món, Raül. Jo no sé si tens fòbia a qualque insecte.
10: No, realment no. Però, mem, tampoc m'interessa.
6: Jo és les cuques. Les cuques és el que no...
10: Jo no em fan res.
6: Les formigues em molesten, però no me...
10: No, no em fan res. M'emprenyen les veies.
6: Les veies, eh?
10: Les veies m'emprenyen. Però no em fan res. Ara, clar, és normal que a Mallorca m'ha fet molta gràcia aquesta senyora del dragó. Perquè és vera que no sé què passarà a Menorca, Eivissa i Formentera, sí. Però perquè Formentera i Eivissa, per exemple, que tant sargantana, no millor diferent. Però aquí en Sotragons és que, clar, és de la cultura pròpia mallorquina a tenir oi, fòbia, sí. Por
6: mare,
10: en els dragons.
6: Ma mare se puja que dires a un balcó per quan veu un dragó, dic,
10: d'aquí, informació pública, si un dragó se vos aferra, no passa res, no vos hauran de llevar amb una planxa. És una mentida de les predines de tota sa vida.
6: Sí.
10: No s'aferren.
6: No fan ventosa.
10: No fa ventosa. No han de plegar cap planxa per llevar-ho. Deien, no toquis el dragó que t'ho hauria de llevar amb una planxa perquè elles, o ells, tenien por del dragó.
6: Que se quedés aferradeta.
10: I així ja tu no ho tocaves. Com la de Maria Enganxa.
6: Maria Enganxa.
10: Perquè no vagis en el pou, no, que et sortirà Maria Enganxa. I ja està.
6: Ai, quantes coses que se deien. Sí, tot és mentida. Vinga, res, una petita publicitat molt curteta i tot un ja Julio Bastida.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és formació.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IV3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
1: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Fins a les 12, escolta La gran vida.
2: I amb en Julio Bastida, delegat d'Hockey Diario Balears, continuem ara quan són les 9:53. No tenim massa temps, tenim 7 minutets, però volem agrair que en Julio, que també té les seves merescudes vacances, pues que pugui estar nosaltres una estoneta.
3: A
2: mitges, perquè clar, està aquí. Està, la tenim aquí en bon diumenge. Com estàs, Julio?
4: Què tal? Bon dia, com estàs, bona gent?
2: Beníssim, beníssim. On te trobes?
3: Tu millor que nosaltres.
4: Sí, jo camí cap a la playa.
2: Ho veus, camí de cap a la playa.
4: A més, jo som d'aquests raros, que sí. Jo me'n vaig a les playes molt poblades, o sigui, d'aquestes que hi ha moltes...
2: Massificades.
3: Què dius?
4: Massificades.
2: Damunt se te vol d'una altra persona.
3: I t'endús sí, gelera, parasol...
4: No.
2: Dominguero,
4: jo som d'aquests que va a parc el cotxe, davant la playa, cacico, i després
3: ja cap de foc.
2: Tu dus el banyador, la camiseta,
3: lo Justine és...
2: I ja està, i és mòbil,
4: després,
2: però no.
4: Sí, però després fer un pot de despesa i tal, un restaurant i tal.
2: Tu ets dos bons, això val la pena. Com ha de ser?
4: Bueno.
2: Hi ha gent que no gasta.
3: Qui també és bo, el Nico.
2: Sí.
3: No és vera.
2: Que Nico, bueno, ja... això va per fascícols, ja no per capítols, fascícols.
4: Hem de dir que ja està a presó.
3: Ah, sí, mira.
4: Sí, l'han tancat. O sigui, la setmana passada ja xerraven de Nico. Bueno, fa un parell de setmanes que xerraven d'ell.
3: És col·laborador nostre, ja.
4: Sí, és col·laborador. Ja finalment, el jutge de guàrdia, a la tercera que va la va liar grossa, ja ho va tancar a la presó. Què ha succeït? Sabeu que dues vegades se va anar despullat amb un ganivet i una pistola a l'hospital de Sant Llàtzer, una vegada perquè havia un tipus allà de dins que li devia doblers i volia ajuste de cuentas, com se sol dir,
3: sí.
4: I la segona vegada perquè no estava bé i se'n va anar per allà, no le tenien i ja ara vols però imaginar el que va fer. Aquestes coses, a més, tots els diaris han tret l'imatge d'ell fora camiseta, amb un ganivet i la pistola dins l'escol de l'hospital. Vosaltres vosaltres imaginar i vosaltres plantejar això a les 2, 3, 4 de la matinada. Quina que tu estàs en un llatge a l'hospital urgències...
3: Malament.
4: Pla a vessar.
2: Malament, perquè clar, no estàs per gust.
4: Clar. Te dic una cosa, eh? Havia gent que estava molt malament...
2: I va reviscolar.
4: Va reviscolar i va sortir corregent-se. No? O sigui, va ser mare santa. Va sortir corregent-se. Bromes a part, ara ja aquesta tercera vegada va agafar un ganivet i va intentar apunyalar a un altre poblat de Son Banya. I ja aquí, ja sí que el jutge de guàrdia, per risc a les persones, perquè veia un risc evident de que podria acabar molt malament el tema, i també per l'alarma social, perquè, evidentment, això no se pot permetre de cap de les maneres, ho van agafar i ho van enviar a presó. També t'he de dir que nosaltres que coneixem a sa mare, a la Paca, estic segur, perquè ho ha passat altres vegades, que ella s'estima més així, eh? S'estima més tenir el seu fill a presó, que estigui controlat, que estigui medicat i que estigui bé, clar, que no que estigui pel carrer, és incontrolable, perquè, a més, se fica de tot, és incontrolable i una mare, per molt que sigui, el que no vol és veure el seu fill mort d'una cuneta. Per tant, sí. Estàs a presó i ara ja, pues, segurament, si se recupera.
2: La sensació que han tingut tots és això, no? Que estava desfermat i en mono constantment i per això era un perill.
4: Correcte. El que passa és que hi ha gent que agafes mono i a que teva i no passa res, perquè tu tens mono a que teva i no passa res. El problema és quan ja te'n vas, ets violent, han de dir que l'ICO ja tens enrere en el Globo Rojo, l'antic Puti Club del Globo Rojo, va pegar un tir de bon de veres a un porter, ho va deixar ferit i va estar a presó per això. I, per tant, és un tipus que és creïble. O sigui, a més, té pistoles perquè les té, i és un tipus que viu al poble de Son Banya. Per tant, és una persona molt creïble que pot fer mal a la gent.
2: Mem, Julio, hi ha una notícia també que m'apareix interessant. Jo l'altre dia, crec que pot ser el mateix dia, vaig veure 20 cotxos de policia, perquè la meva dota els va comptar, és vera, que eren 20, que sortien corrensos i no sé cap on anaven. Hi ha una notícia que no sé si té relació. 20 cotxos de policia persegueixen a un menor durant de 9 quilòmetres perquè s'havia botat un control. No sí, sé si correcte, té relació mira. O no, però ja això ho vaig veure.
4: Jo t'ho explico. Això va, això va començar pel Manova, a Calvià, i va finalitzar en el carrer Manacó, de vora la rotonda de Can Blau. Mare ara vos conto història, dues de la matinada, un menor que té de 7 anys, un peça, perquè tothom ho coneix, és un peça de molt de cuidar, encara que tingui només de 7 anys, el que va fer amb un compinxa seu, que també és menor d'edat, varen robar un vehicle.
3: Mira.
4: I el que varen fer és que en un moment donat, quan sortien de Palma Nova, que anaven a agafar autopista, se van donar compte que hi havia un control de la Guàrdia Civil. Un control de la Guàrdia Civil del GRS, que són aquests que venen per reforç d'estiu, que és com el UIPs de la Policia Nacional, doncs el GRS és de la Guàrdia Civil. Se voten els controls, se'n van en direcció contrària, i ells comencen a fer una persecució, s'afegeixen també policia local de Calvià i s'afegeix també la Guàrdia Civil normal, o sigui, em refereixo que són un grup d'èlit, sí. Grup de GRS, de pobles, s'afegeix, Guàrdia Civil de Tràfic també, perquè ja entra dit d'autopista, i hi ha de 9 quilòmetres a tota velocitat, estan 150, 180, durant tot aquest temps, per l'autopista en direcció Palma. Quan ja veus la Guàrdia Civil que entren dins Palma, avisen a la Policia Local de Palma i a la Policia Nacional, que també s'afegeixen. I per carrer Joan Miró, per espai marítim, per tot, a 150. I en el final, quan van arribar, van fer la curva, anàvem per via cintura, van fer la curva per la rotonda de Can Blau, allà va perdre el control i se va menjar una façana d'una vivenda, i aquí és on ho varen poder detenir. Tot això, 2:30 de la matinada.
2: Tanta sort que no hi ha hagut ferits.
3: I de 7 anyots, joves.
4: Bueno, lo bo que té és que va ser les 2:30 de la matinada i en aquesta hora circulació no hi ha molta.
3: Tanta sort.
4: Aquesta persecució, les 2:30, seria impossible. Clar. Perquè la via de cintura està col·lapsada.
2: Molt bé. I de res, mos hem quedat sense temps. D'aquí 30 segons arriben els companys d'informatius amb el butlletí horari de les 10. Nosaltres tornarem quan siguin les 10 i 4 minuts aquí a la Gran Vida. Encara 2 hores més de programa, però te volem agrair, Julio, que hagis estat amb nosaltres. Que disfrutis de la platja, quina enveja.
4: I, per favor, molta precaució, perquè avui les temperatures són altes i hi ha molt de risc d'incendis.
3: Vinga, bon catxifó.
4: Vinga, adéu.
5: Esse violão tá afinado? Tá, não tá? Então vamos lá. 1, 2. Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo.

0: Començam aquesta segona hora de programa. Molt bon dia. Si vols incorporar-ho ara mateix, avui diumenge 12 de juliol, ja han fet aquesta primera horeta de la Gran Vida. Ens queden dues horetes més. Moltes coses per fer i també tindrem avui una passejada per Mallorca, perquè avui tenim festes, també.
1: Sí, tenim festes. Bueno, tu ahir te vas fer un poc poble, o no?
0: Sí, me vaig fer poble. Sí.
1: Perquè hi van tenir en Joan Mina el dissabte directe.
0: Sí, a veure. Amb el cap de bou de Talapi, allà vam fer un directe i vàrem estar en sa batucada poblera i mos ho vàrem passar molt bé, i vàrem riure i vàrem veure la figura aquesta, des cap de bou.
1: Sí. I res, això, bé, moltes gràcies a per l'audiència, tant del dissabte directe com des toca-toca. Sí. I, bueno, xerrant de la pobla, jo vaig dir, bueno, crec que si fem aquesta passejada l'hem de fer per la pobla, perquè celebren les festes de Santa Margalida i de Sant Jaume.
0: De Sant Jaume. Ha de cridar el meu tio, veus? Sempre...
1: Espera, però encara no ho és.
0: No. Quantes Sant Jaume, per cert?
1: 25, no?
0: Ah, 25. Ja, pensava que... Passant una penada.
1: Un beso en el tio de Joan Mí.
0: Sí, una se'n
1: recorda el teu, santa, vinga.
0: No, és que sempre se me passa, Sant Jaume. Tenc un problema amb Sant Jaume, jo.
1: Molt bé.
0: Ara passava pena.
1: Vinga, idò... Què fem? Anem a fer la passejada, o no?
0: Vinga, anem a fer la passejadeta.
1: Vinga, va.
2: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.

0: Idò, sentíeu Xeremies, festa, revetlla, i és que aquest municipi de Mallorca ha començat les seves festes, les festes de Sant Jaume, Santa Margalida, i és que sa pobla combina festa, tradició, cultura popular, música, esports, solidaritat i festes emblemàtiques. No només revetlla, sinó, per exemple, ahir es va celebrar el cap de bou de Talapi, una d'aquestes neofestes que ja s'han fet més que conegudes a ses illes Balears, i també les corregudes de joies, es corre aigües, es concurs de truita de patates. Tenen un poquet de tot. Així que, per això, volem xerrar amb es Balla i amb el regidor de festes, fires i festes d'aquí de sa pobla, que els tenim a l'altra banda d'esfil telefònic. Bon dia a tots, com estau?
1: Bon dia, com va?
0: Bueno, aquí estem.
2: Bon dia.
1: Tenim... un poquet de ressaca avui, això... però bueno, ben bé.
0: Bueno, tenim dos Biels, Biel Ferragut i Biel Peres, Exacte. Mem, com és això? Balla, tenim un poquet de mal de cap.
1: Estic ben entretengut, no mos podem queixar. La veritat és que van començar divendres amb el pregó, un escut d'or. La veritat ja va ser un acte molt emotiu, escut del donam a Mariel Lampesta, que fa més de 45 anys que fan cultura popular, i es pregó que va fer la família Oriol, que també van explicar pues, la dificultat que han tingut, i, bueno, i tota aquesta tasca que s'ha fet solidari, que és veritat que el poble s'ha avançat molt amb aquesta causa, que és problemàtica.
0: Que ha rebut...
1: Ja vam començar amb molta energia.
0: Bueno, que ha rebut, en aquest cas, Son Oriol, que ha rebut reconeixement, no?, en s'escut d'or de sa vila, que, bueno, que en el final també forma part d'aquestes festes, d'aquesta tradició, però Via Peres, com a regidor de festes, supos que... fer un programa d'actes tan llarg, no només, no, jo què sé, un poble, diu, té Sant Victorià, Sant Bartomeu, Sant Joan, no, vosaltres, Sant Jaume, o Santa Margalida i Sant Jaume, teniu molt de dies de festa. Com vos organitzeu per muntar tant de dies de festa que hi hagi coses per tothom?
2: Bé, hi ha alguns que diuen que tanquen per vacances i nosaltres obrim.
0: Està bé.
2: Tenim, és vera que tenim un programa replet, de qui ho pugui consultar, veurà que des de principi de juliol fins pràcticament al mes d'agost i fins i tot abans de començar el curs escolar, a sa pobla, bé, som un poble molt viu, molt actiu, però que també l'Ajuntament de sa pobla tan sols acompanyem, perquè això vol dir... que hi ha un munt de persones, entitats, clubs, associacions, que al final es tiren, que són els protagonistes i que les institucions no hi posem en el seu costat.
0: Bueno, en el final, com tu bé deies, les associacions, les iniciatives populars, són les que comencen una festa, una tradició, per exemple, ahir, el cap de bou de Talapi, que ara és com impensable, no?, unes festes de Sant Jaume i Santa Margalida sense el cap de bou de Talapi.
2: És així. Mira, tan sols són 9 anys, dic tan sols perquè pareix que...
0: Clar, de sempre,
2: que ja és
0: no?
2: Que ja és una tradició ancestral, però la veritat és que l'any que ve farà el 10 aniversari i ja pareix ser que s'ha instal·lat com un pilar d'aquest programa de festes. Una jornada combina això, famílies, tot, bueno, intergeneracional, no? I que va des de matí fins a matinada.
0: Fins a matinada, clar que sí. Hem de dir que tothom coneix Balla, coneix sa pobla per moltes coses, però si sou alguna cosa a ses Illes Balears, sense cap dubte, sou sort de ses nostres illes.
1: Sí.
0: I clar, unes festes d'estiu i que tothom aprofita per fer un dinerillo, un soperillo, aquestes coses... qui havia de fer un concurs de truites de patata? Idò, sa pobla. Man, conta-m'ho, com és això?
1: Bueno, el concurs aquest, si te parli d'enviar, ja ho explico un poble, que ho vaig viure, perquè realment ve de l'any internacional de la patata, que va ser l'any 2008.
0: Ah?
1: El 2008 va ser l'any internacional de la patata i ja se va fer la fira, que antigament era la fira de tardor, que feia més de recat de setmana de novembre, ja va estar dedicada completament a la patata. I arrel d'aquesta fira va sortir pues, aquesta fira temàtica que feim el primer cap de setmana de juny, que és de la patata, però que també ja va tenir una sèrie d'elements més participatius, i un dels quals era aquest concurs de truita de la patata que varen decidir també en la festa de Santa Margalida i Sant Jaume, perquè era un acte una espècie de sopar a la fresca, però que també fos un concurs de truita.
0: Molt bé.
1: Combinar el que era un sopar a la fresca amb aquest concurs. Però ja t'hi va sorgir de la pila de la patata, realment.
0: Idò, mira, va sortir d'una altra festa, però en el final s'ha integrat dins d'aquestes sí, festes d'estiu. Jo veia aquí, i jo, no, quan ho llegia, no ho estic llegint ben, això. Bé, les corregudes de joies, ja tots sabem que són les corregudes de joies de les festes patronals de la majoria de municipis de les illes. Però un corre aigua, dels dimonis sabies corre foc. Ara, el corre aigua encara no ho havia vist mai. Com és això?
2: Bé, ja sortiríem, per tot si féssim un correfoc el mes de juliol amb aquestes temperatures.
0: Deixa't anar perquè estem amb alerta màxima, no? Deixa-ho anar.
2: Per això ho dic. Però bé, com tu dius, Raül, enguany és el tercer any que mos proposen els dimonis d'Alba Pas un correigo, no? Que és una concentració, un poc com una manera de passar carrers, a on... tots els elements relacionats amb pistoletes d'aigua i de més, totes les armes són benvingudes en aquest sentit, per refrescar i per combinar el son dels tambors.
0: És a dir, a la pobla, Joanmi, aprofiten a la mínima que se pugui sortir un dimoni. Oh? És igual. No hi ha foc. Ai, goi, no.
3: Jo només passava la pena d'aquell home que anava darrere del cap de
0: bou.
3: Sí, perquè dic, ha de passar una colorada. Si jo tenc calor, ara imagina't aquest home.
0: Bé, jo coneixia les manadores dels dos cavalls, de les manadores d'aquest dos cavall groc. La qüestió és que vosaltres esteu de festa, en teniu moltes, però si ara nostres oients ens estan escoltant, han de venir qualque dia de rebel·la, quin dia han de venir,
2: Bé, jo diria que la setmana que ve també és una setmana molt forta. Avui continuem amb actes, però la veritat és que senyalaria divendres dia 17, per exemple, que tenim la rebel·la de la pobla, a partir de les 9 i també fins ben entrada la matinada, que jo convidaria tothom a mirar el cartell, que la veritat hem fet una bona proposta. Però en general, també com a regidor, me sap greu destacar una sola activitat, perquè quedes amb un compromís, no? Però vaja, aquesta setmana tenim crestatge poètic, exposicions... Un pot de tot, exacte.
0: Hem de dir que dins aquest programa de festes, com ve de regidor i Herbale, hi ha un poquet de tot. Ja sabeu que fins quin dia són les festes, Valle?
1: Bona pregunta. Pràcticament ja fan tot el mes de juliol i fins aquí va molt bé el Festival de Jazz, l'Internacional de Jazz, per tant...
0: Clar.
1: Els tontes festes acaben a final de mes, però llavors enganxam ja el Festival Internacional de Jazz.
0: Per qui no conegui la pobla, si no hi ha una cosa, hi ha una altra, i si no se l'inventen, no passa res. La qüestió és que hi ha qui truï. Valle, Biar Ferragut, regidor Biar Paeres, moltes gràcies per acompanyar-nos i res, bones festes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt d'anys, que vagi bé.
2: Adéu.

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Deu i 20 minuts, seguim a La Gran Vida. Vos em dedic que demà, que és dia 13 de juliol, se celebra el Dia Internacional del Rock, que és una data que recorda també aquest llegat, no?, d'un dels gèneres musicals més influents de les darreres dècades. Tots hem escoltat rock, alguna vegada. Ja sabeu que n'hi ha que són més metaleros, n'hi ha que van a festivals, n'hi ha que no són d'anar a festivals. Però més enllà del reggaeton i el pop que coneixem, també tenim el rock, que han marcat, sobretot, hi ha bandes sonores que han marcat part de la nostra vida. I és un estil que ha deixat himnes eterns. Ha marcat generacions i també va sumant seguidors. Idò, coincidint amb aquesta efemèride, també volem celebrar els 20 anys d'un programa, un programa humil que se fa a Pollença, que s'ha convertit en tot un referent pels amants del rock. I és que El Fantasma de la Òpera és un programa que enguany, ara recentment, ha complit 2 dècades. El seu presentador és en Manu Carvajal. Manu és una persona que molt dedicada tota la seva vida a la música rock i heavy, i és una persona que en sap molt. Volem parlar amb ell i volem dedicar aquest espai a tots els amants del rock, sobretot. Manu, com estàs? Molt bon dia.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Ya hemos participado un par de años y para mí es un honor, hombre, en esta fecha tan señalada, tío.
1: 2 dècades, del Fantasma de la Òpera. Ja és nom, sí. Ja és provocador, ja diu molt.
2: La verdad que sí, la verdad que sí. Nunca me hubiese imaginado, además de soy el único que queda de la formación original, ya que estamos hablando de música, y bueno, con nueva gente que se ha incorporado a lo largo de estos años, y para mí es un honor. Sí. La verdad que nunca me hubiese imaginado, sobre todo siempre lo digo, ¿no? El estar tantos años en la radio, si me ha dado algo bueno ha sido conocer a una barbaridad de gente con la que a día de hoy tengo una muy, muy buena amistad, tío. Mm-hmm. Muchas bandas han pasado por el programa. La verdad que es un honor y un lujo.
1: Parlàvem fa unes setmanes de la televisió poblera que recorda tots els seus anys d'existència també. I clar, totes aquestes ràdios petites, més locals, com en aquest cas de Pollença, també donen un servei interessant. En aquest cas dedicat sobretot en el rock, no?
2: Sí, exacto. Nuestro programa nació como eso, desde una radio que era una radio pequeña allí en Pollença, que lo sigue siendo para lo que es la más gente, está destinada más para la gente de pueblo, saber las noticias de pueblo, saber muchas cosas de Mallorca también, pero siempre ha sido algo como muy nuestro, ¿no? Como Radio Alcudia, pues lo mismo, ¿no? Siempre ha tenido ese toque, pero cuando nos dieron la oportunidad, además ya lo comenté alguna vez, empezamos un 6 del 6 del 2006. Además fue una fecha elegida por el propio ayuntamiento.
1: Un poc més i el número del demonio, saps? És que també tu.
2: Totalmente, totalmente, totalmente. Muy divertido. La verdad que fue... ha sido constante. Siempre lo he dicho, ¿no? Siempre que me he preguntado por el programa, por esos 20 años, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Perseverancia, tío.

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: Anem amb aquesta recepta de cuina amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta, que l'altre dia m'enviava unes fotos espectaculars i vaig pensar... Ai, ara damunt d'una barqueta, aquest estiu, intentar fer un plat i per no dur bocates, que això, sempre he pensat que fer un bocata quan te'n vas a la platja queda com a curt, no? Si no, més remei, està bé, però...
2: Sí, ma'am.
1: Si pot fer una altra coseta, sempre...
2: Home, ha de pensar coses que en so sol no tornin xereques.
1: No, també, no.
2: Han de pensar-ho tot, però...
1: Exacte. Quico, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt content d'estar amb vosaltres i, mira, un diumenge més disfrutant de la calor de l'estiu.
1: Sí, disfrutant de la calor de l'estiu, perquè sabem que en qualsevol moment tindrem aquest dinar, aquest sopar, i mos agrada menjar, en general, les persones que són menjadores, en moments de dinar no anant de bromes.
3: Això mateix, no hi ha mig aquí.
2: El problema no és el dinar. És entra i entra.
1: És entra i entra, sí.
2: Abans de dinar, després de dinar, abans de sopar, després de sopar.
1: I això no ho he tastat, i això no ho he provat, i això m'agrada. Però quan parlant de navegació, de navegar, d'anar a la platja, i és que tenen la sort de tenir un amic que té una barqueta, a vegades te conviden i dines allà. Clar, avui parlam d'aquestes possibilitats. Com us proposes?
3: Mira, jo quan penso en cuinar damunt d'una barca, la veritat que no penso en grans elaboracions. Penso en plats que m'ho deixin disfrutar de la mà. La cuina no ha de ser protagonista en aquest cap. Ha d'acompanyar el dia. Mira, jo el que m'agrada és que, claro, per anar amb una barca, claro, no tenim cuina, no tenim fogons, han d'anar amb coses ja més tipus verdures, tipus més senzilles, ja han de dur moltes coses embastades, que deien ja preelaborades. Saps què te dic? Jo, la veritat, quan m'ho anem així en barca, que no hi veig molt, la veritat, però sí que ja m'ho duim qualque cosa feta. Com te dic, no sé si tan complicat. Un bon producte mallorquí. Sí. Per exemple, jo que m'agrada? M'agrada dur ja que dona vitamines, seria un gazpacho o amb ingredients mallorquins. I direm una sopa trampó ben freda dins la gelereta, hi ha una set cervesetes, la botella de vi blanc, m'entens?
2: Ara m'ha encantat aquesta valorització del gazpacho. M'ha fascinat. Sí. Una sopa de trampó. És una fantasia, això que acabes de dir ara.
3: No, claro, el nostre ingredient de trampó, que polats allà, hi poden posar un pot de poma, hi poden posar un poquet de cindri, o molta cindri, saps? Prefereu més divertir més fresc, m'entens?
1: Clar, sabés que la cindri combina amb la tomàtica.
2: L'altre dia, de pagès, Quico, a València, me varen fer una amanida, una ensalada, diguéssim, de cindri, que jo me pensava que era domàtica.
3: Mira.
2: Però clar, jo vaig anar a menjar pensant que era, pensava que era domàtica.
3: I vaig dir, i té una textura així.
2: No havia tastat mai, ben bo va ser.
1: Ben bo.
3: Ostres,
1: tothom fica pinya, mango, però ben, a cindri?
2: No, era cindri talment.
3: Sí. Mira, d'això se trata de dur ingredients, de dir, vinga, va, dur ingredients frescos dins una gelereta, i mentre estem allà, pues, fem una ensalada creativa. Ara, per exemple, el que no pot faltar, això sí, és una coca de trampó, en l'estiu. Això ja l'hem de dur feta, l'hem de comprar, sí. I mentre berenem amb la coca de trampó, fent la cerveseta, el vinet, que estem allà relaxats, pues ja començàvem a preparar dinar. El dinar, mem, jo recomanaria...
2: Fent l'anunci d'una cervesa...
3: Sí, no, talment. O un anunci de vida a Mallorca, també.
2: També.
3: M'entens? I a més, els rosats, que estan tan oblidats, un rosat amb un dinar així llarg, està molt bé, un rosadet, també, saps? Els ha fet molt bé a Mallorca, saps? No mos pot faltar això, sí, gel, una bona gelera i producte fresc. Tot l'altre és secundari. Això, i hem d'evitar cuinar massa. M'entens? Ara estan de moda els tartars, els carpaccios, sí. ceviches, pues aquí qualsevol d'aquest tipus de plats estaria perfecte. Ara, mira, jo la meva proposta és un tartar de gamba vermella amb fruita d'estiu. Saps? T'aïríem gamba crua, la grosseta, no això minúscul, sinó medalló per medalló, la gamba pelada, evidentment. Li posaríem un poquet de meló, melicotó, tampoc no fer una mescladissa de fruites. Unes herbetes fresques, hi pot haver, jo, per exemple, senet m'agrada molt, el cilantro li diu molt, jovert, és perfecte. Reem un poquet de llima, oli verge, flor de sal, unes gotetes de llimona, suc de taronja, en la gamba queda perfecta. Així, algo senzillet, remenat, això ja és una cosa que podem anar elaborant, que ja mos fa la mà, que jo vos dono aquesta receta, però qualsevol receta de ceviche, amb peix, amb qualsevol peix, sí, va bé.
1: Ben jo he tastat el meló en gambeta i és espectacular aquesta mesura.
3: Pues mira, estic content perquè és una cosa que aconsell molt. Saps? Ja sortint del típic meló en cuixot. Que meló en cuixot, per menjar una vegada, que és coi, no? Dóna un meló, d'un cuixot del bo. Ah, vinga, anem fent tallades, ho posem un platetet i tothom pica. Saps què te vull dir? Perquè, clar, no mos poden complicar molt i han de ser coses fresques.
1: Escolta, i per fer una cosa així, tipus paella, fideuà, peixa dins la barca, aquí ja mos posarem serios, no? Però
3: aquí ja, això ja és un dia d'anar a fer feina, ja és un dia de pesca.
1: És un dia de fer feina, perquè és una feinada.
3: És un clar. Dia de feina.
1: Has de dur el teu cuiner. Jo t'ho duria tu, també, saps?
3: Aquí és allà on volia arribar. Quan ja tot això ja està enllestit i ahir anem per passar tot el dia que ja entram, sí. Es cuinet serios. Sí, mira, barquetes que ja anem preparats amb això, una paelleta, que siga, perquè clar, no poden ser 20 persones, som mitja dotzena, 10 màxim, i clar, un calderó molt gros, i clar, estem a la mà, ha de ser de marisc, ha de ser de senyorito, que dèiem, que jo sí. De senyorito, o fideuà. Depèn del que vulgui la majoria. Bé, jo me decant sempre per fer un bon fondo de cipi. Mira, cipineta, tallada, vale, sofregim aquesta cipi, vale, i tirem un poc de ceba ben reada, domàtica, saps, aquests ingredients. M'agrada molt glacejar amb vi blanc, tot això, que faci un pot de xup-xup, sí. I a partir d'aquí ja tirem l'arròs. Vale. Bé, tenim aquest fondo d'aquest arrosset de cipi, però si tenim el gran plaer de posar-li unes talladetes de peix netes, en el moment que ja estem a set darreres. Tenim gambes.
1: Podria ser un bacallà, gambes. També.
3: Sí, però el bacallà, per exemple, ara, un dia d'estiu, no me diu res, jo, el bacallà. Jo m'agrada, potser, pues, verderol, saps què t'he dit? Sí. Que, qualque peix més així, saps què t'he dit? Tonyina, sí. Evidentment, no. Però, saps... No sé, si tenim un ple de tenir carroig, sí. Saps? M'entens? Qualque peixet així que haguem pogut pescar, la gràcia és això, de dir, sí. M'anem al cipi, m'anem al primer fondo, que hem pogut pescar qualque cosa, te li posam. Que no, doncs, fem un arròs negre, que t'he de dir.
1: Boníssim. Idò, Quico, anem a la tercera alternativa. Si no ho duim preparat, ni tenim ganes de fer una cosa tan elaborada com una paelleta tan bona com la que mos has presentat, que no és difícil de fer, però bueno, que té la seva història i els seus temps. Si finalment ni en Raül ni en Luis Menéndez, el control tècnic que han fet aquest programa, ni jo mateix, que no tenim una barqueta, no tenim ningú que mos convidi, i hem de fer un bocata per anar a la platja, de què mos podríem fer aquest bocata? Tenim un minutet per aquest bocata d'estiu.
3: Mira, jo, escalivada en l'estiu m'encanta. Però, clar, hem de fer ca nostra, hem de rostir preves, hem de rostir aubergines, hem de rostir ceba, ho hem de mesclar amb domàtica frita, domàtica sofregida i ventresca de tonyina, que això en venen tot i ja tens aquest bocata. Aquest bocata, per jo, és el número 1 que fa estiu. Preva, aubergine i tonyina. Saps què t'he dit? Jo
1: preva, aubergine i tonyina. Que bo.
3: Tonyina. Hi ha aquí un poc d'elaboració prèvia, m'entens? Jo vols potser aquesta recepta per missatge, o qui vulgui m'ho pot escriure.
1: Aubergine sofregida amb oli?
3: No, rostit, tot això rostit.
1: Rostit, molt bé.
3: Rostit, ho rostim, vale, rostit, després tot això ho tapam ben tapat, que faci bon pelar, quan així ha refredat, es preva l'aubergine i ben pelat tot això, i ho mesclam amb domàtica frita, saps què t'he dit? Ho condimentam un poquet. I que aquesta escalivada ràpida que podríem fer en tonyina dins un bocata és...
1: Era un bocata i ara tinc ganes de fer-me un bocata. I clar,
2: mira,
1: un bocata.
2: Ja fem una cosa, Joan, jo te deixo tu preparant els entrepans i jo me cercaré la barca. Crec que me serà més fàcil trobar la barca que fer tot aquest remenat.
1: Així faran negoci segur. Quico, que moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Aquestes menjars d'estiu que també se poden fer a la platja o a la mà. Ens quedem sense temps. Sí, a les 11 tornem a l'Entre tu i jo. Gràcies, Quico.
3: A vosaltres, una ferrada i que tingueu bon estiu.
1: Vinga, serveis informatius, tornem d'aquí 5 minutets.

0: Avui, de la tercera hora de programa d'aquest diumenge, i ja amb ganes de conèixer qui és la persona que seu amb nosaltres en bon diumenge per una entrevista de més de 50 minuts, que ja n'hi ha, Raül, i bé, hem donat qualque pisteta durant el programa, però ara ja és hora de saber qui coneixerem avui.
1: Sí, perquè ja sabeu que cada diumenge donem veu artistes, cantants, presentadors de la casa... bueno, un poquet de tot. Però també, ja avui en dia podem dir que els influencers són part del nostre món artístic.
0: Volgom o no, des del moment que tenim el mòbil i començam a fer crawl i passar imatges i tal, molt bé contingut.
1: Exacte. Idò, un dels creadors de contingut que més està creixent a les xarxes socials i que és d'aquí, de Can Nostre, de ses illes, és el nostre proper convidat. És en Gonzalo Rodríguez. Ell està especialitzat en moda masculina i lifestyle. Què trobes?
0: Mira, això és una cosa interessant perquè no sempre sabem que mos han de posar com mos aixecam i, sobretot, si ho feim bé, perquè mos miram en el mirall, molt bé, però no tenim opinió de ningú ni consells pràcticament de ningú.
1: I d'això mateix. Ell, des de Mallorca, comparteix les propostes d'estil i consells per vestir millor i, bueno, molt de contingut propi. Així que avui tenim entre tu i jo a Gonzalo Rodríguez.
2: Entre tu i jo.

0: Molt bé.
1: Idò, això mateix, Joan Mi, en Gonzalo Rodríguez, que com te deia, és influencer de moda masculina, lifestyle, això de lifestyle m'ha encantat, te diu això de outfits. Sí. Tu te fixes en sos outfits?
0: He de dir que no. He de dir que no, però cada vegada me fits més, per exemple, amb ses sabates, que és una cosa que supos que...
1: En ses sabates?
0: En ses sabates,
1: vas a cercar sabates concretes, o què?
0: No, mira ses sabates que...
1: Que du sa gent.
0: Que du sa gent. Ah. Si du sempre de diari ses mateixes, sí? Perquè jo són de dur moltes vegades repetir ses sabates, i des